0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
3: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
4: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil, s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al carabà Banning Internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
4: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
1: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que jo, això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig en 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist. Que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen i, segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la G682 a Blanes i l'N2 a Mataró, i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
8: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana demà facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora al matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Garau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
9: 3Cat Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
10: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
11: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
10: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets aquests avalls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
11: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
10: La colla jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
11: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
10: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la colla jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
11: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
10: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els Castellers de Sants, els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
11: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
10: Bona actuació també dels Mossiganguers d'Igualada i els Castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
11: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels Moixiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels Castellers de Barcelona.
10: Desens han estat els Xiquets de Tarragona.
11: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 i atenció, un intent de 7 de 9 han acabat amb el 7 de 8 carregat.
10: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els Castellers de la Vila de Gràcia.
11: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
10: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
11: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
10: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passat 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
9: El temps.
0: Eloi Cordomí.
12: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
9: 3CAT Info.
0: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets drets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
14: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
15: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
13: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. Qui ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats.

0: i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de protecció civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
1: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació, i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
2: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil, amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
3: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
0: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
4: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a l'1%. Estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
0: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida. Alba Mor.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema.

0: tema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
3: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
2: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
4: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
2: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
5: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
2: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
1: 3CAT Info.
2: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
6: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
2: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
1: 3CAT Info.
2: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
1: 3CAT Info.
2: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip eivissenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip eivissenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
7: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continua fent història amb el Prat.
2: El Joventut Andorra de la Lliga ACB es jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 14:45, però es va endarrerir unes hores, fins a 21:45 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 3:45.
8: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Marès i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9-9 en folre per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
2: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
8: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis. i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
9: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
8: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
10: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
8: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
11: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
12: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
8: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
13: L'aigua passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
8: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
14: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
15: Con el agua aquí, arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
8: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera. I a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
16: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
8: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
17: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
8: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cadrils o Mataró.
18: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
19: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
20: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del gasós.
21: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
8: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
22: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
8: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
1: 3CAT Info.
8: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
23: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la colla vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la colla jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
24: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
23: Gran actuació de la colla vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
24: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
23: La colla jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
24: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
23: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la colla jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
24: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
23: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
24: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
23: Bona actuació també dels moxiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
24: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moxiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
23: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
24: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
23: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
24: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
23: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
24: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 a 9.
23: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
8: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
25: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saiz.
26: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
25: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
8: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
0: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
2: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
8: 2 dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
1: El temps.
8: Eloi Cordomí.
3: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i, puntualment, a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Like you could fall and no one would hear.
8: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
5: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
6: És molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, Després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
7: Que ha estat bé. Mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
9: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats perquè no para, no para.
10: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
5: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa. El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
11: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts. Els han pogut fer tots. Tots han molt bona acollida del públic, molta assistència. Els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival. Per tant, estem contents.
5: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
13: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho, però sí.
14: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i, bueno, és difícil.
27: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
12: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
28: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostesa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
12: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
29: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
12: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Poques gràcies s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i l'ho ha satisfet. Hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1 un ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana a Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
2: Trescat Info.

0: Són les 3. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts 2 homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
1: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al carabà Banning Internacional Costa Brava quan un mur que s'ha dit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja és sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig en 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen i, segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Pel que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la G682 a Blanes i l'N2 a Mataró, i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora al matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la Colla Vella del Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
11: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la 5a posició.
12: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
11: Bona actuació també dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
11: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
11: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
12: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
11: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
12: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 a 9.
11: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar Adrià. Si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers, després d'identificar-se, o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
10: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
10: 3CAT Info.
0: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous de crèdits d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
15: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
16: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
14: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. Qui ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
17: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària

0: Servei de Medicina Preventiva.
1: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació, i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
2: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil, amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
3: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers. Si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luiz Inácio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
0: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
4: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a l'1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
0: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la

0: golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
1: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
0: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
2: Sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
0: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la 2ª divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
3: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido. No ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
0: També a la 2ª divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
4: 3CAT Info.
0: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
5: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
0: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5ª vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
4: 3CAT Info.
0: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'Europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
4: 3CAT Info.
0: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip ibisenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibisenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
6: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
0: El Joventut d'Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaugrana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 13:45, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 3:45.
7: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Marès i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9/9 en folre per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
0: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
7: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
8: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
7: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre en un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
9: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
7: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada, la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
10: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
11: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales, se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
7: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
12: L'aigua passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
7: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
13: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
14: Con el agua aquí, arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando, flotando todo, todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
7: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera i a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
15: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com de material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
7: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
16: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
17: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
18: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una trentena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
19: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del Besòs.
20: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
7: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
21: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
7: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
4: 3CAT Info.
7: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
1: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
2: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
1: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
2: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
1: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
2: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
1: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
2: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
1: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
2: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
1: Bona actuació també dels mossiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
2: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
1: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
2: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
1: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
2: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
1: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
2: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 a 9.
1: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
7: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
22: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saiz.
23: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
22: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
7: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
0: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
3: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
7: Dos dels vuit ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
4: El temps.
7: Eloi Cordomí.
5: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Like you could fall and no one would hear.
7: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has-Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
24: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
25: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
26: Que ha estat bé. Mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
27: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes.
28: Han de quedar botats, perquè no para, no para.
29: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
24: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
30: Surto, maceta, on sol.
7: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
8: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts. Els han pogut fer tots. Tots han molt bona acollida del públic, molta assistència. Els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival. Per tant, estem contents.
7: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
7: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
10: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho prou, sí.
11: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i, bueno, és difícil.
12: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
9: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
13: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostesa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
9: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
14: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
9: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: tot perdut.
1: Oh, que és gràcies a acomiadar aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, oh, que és gràcies, han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
2: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
5: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
4: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
6: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que va entrar molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
3: 3Cat Info.
4: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
7: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
4: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
8: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0-1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
0: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la he adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
4: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
3: Trescat Info.
4: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
3: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts 2 homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
0: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
0: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravà Banning Internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i ja han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
0: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
1: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja és sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig en 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
1: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen i, segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró, i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions, no? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
1: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora al matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la Colla Vella del Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
11: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la 5a posició.
12: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
11: Bona actuació també dels mossiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
11: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
11: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
12: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
11: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
12: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 a 9.
11: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fonts de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
10: El temps.
1: Eloi Cordomí.
13: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i, puntualment, a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
10: 3CAT Info.
1: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz-Reaja.
14: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous de crèdits d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
15: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
16: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
14: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. Qui ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
17: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
1: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
18: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres

0: l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
1: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional. Emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil, amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo, Joan Biosca.
2: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
0: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a l'1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
0: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
4: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
5: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
6: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
5: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
7: Sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat.

0: presentat, així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
1: El Barça suma la sisena victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
2: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
1: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
3: 3CAT Info.
1: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a The Zone.
4: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
1: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per cinquena vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
3: 3CAT Info.
1: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
3: 3CAT Info.
1: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip eivissenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip eivissenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
5: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
1: El Joventut Andorra de la Lliga ACB es jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaugrana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:45, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 5:15.
6: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en folre per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
1: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
6: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
7: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
6: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
8: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
6: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
9: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
10: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
6: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
11: L'aigua passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
6: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
12: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
13: Con el agua aquí, arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
6: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera i a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
14: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
6: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
15: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
16: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
17: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
18: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del bassó.
19: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
6: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal expert en inundacions, proposa diverses solucions.
20: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
6: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
3: 3Cat Info.
6: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
0: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
21: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
0: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
21: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
0: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
21: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
0: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
21: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
0: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
21: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
0: Bona actuació també dels mossiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
21: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
0: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
21: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
0: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
21: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
0: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
21: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperat Eivissa també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
0: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja, s'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
6: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
22: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue, i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
23: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
22: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
6: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de $102, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments missatges que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
1: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
2: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
6: Dos dels vuit ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
3: El temps.
6: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Like you could fall and no one would hear.
6: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
24: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
25: És molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
26: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
27: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats perquè no para, no para.
28: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diguem moltes coses, però al final no fem el que diguem.
24: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
6: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
7: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts. Els han pogut fer tots. Tots han molt bona acollida del públic, molta assistència. Els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant, estem contents.
6: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
9: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho prou, sí.
10: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i, bueno, és difícil.
11: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball de safat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
8: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
12: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostessa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
8: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
13: Ha interès sobretot per com està el mercat ara. Després de la pandèmia hi ha una necessitat molt gran en el mercat aeronàutic, sobretot de tripulantes de cabina i pilotos. I el que fem és formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
8: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: veiem tot perdut.
1: Poques gràcies a acomiadar aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Poques gràcies han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
2: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
5: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
4: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
6: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
3: 3Cat Info.
4: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
7: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
4: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
8: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-Noruega 1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0-Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa a només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
0: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
4: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
3: Trescat Info.
4: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat-Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:45, però es van endarrerir unes hores fins a 9:45 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
3: Trescat Info.

0: Són les 5. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyant el concurs de castells a la Tàrraco Arena han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports. El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han robat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
2: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravan internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
2: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja és sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist, que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen i, segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró, i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una 80 de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la Colla Vella del Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
11: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la 5a posició.
12: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
11: Bona actuació també dels moixiganguers a Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
11: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9 han acabat amb el 7 de 8 carregat.
11: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
12: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
11: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
12: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 a 9.
11: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fonts de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passat 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
10: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
10: 3CAT Info.
0: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
15: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
16: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
14: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. Qui ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que participa.
17: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
18: És molt innovador perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació, i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre. 3CAT Info.

0: però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
1: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
2: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a l'1%. Estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
1: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
5: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
4: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
6: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
7: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
4: També a la segona divisió s'ha jugat el

0: Sabadell 0, Andorra 0.
1: 3CAT Info.
0: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100 a 94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118 a 78. I també derrota del Lleida per 81 a 94 contra el Burgos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
2: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
0: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5ª vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
1: 3CAT Info.
0: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'Europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
1: 3CAT Info.
0: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip eivissenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip eivissenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
3: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
0: El Joventut Andorra de la Lliga ACB es jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaugrana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 6:15.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb 2 persones mortes, 1 de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Marès i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en folre per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
0: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. En descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
4: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb 2 persones mortes, 1 de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
5: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
4: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
6: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
4: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
7: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les 5 primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
8: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales, se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
4: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
9: L'any que ha passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
4: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
10: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
11: Con el agua aquí, arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando, flotando todo, todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
4: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera. I a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
12: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
4: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
13: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
14: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
15: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
16: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del bassot.
17: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
4: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal expert en inundacions, proposa diverses solucions.
18: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
4: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
1: 3Cat Info.
4: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
19: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
20: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
19: Gran actuació de la Colla Vella del Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
20: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
19: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
20: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
19: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
20: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
19: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la 5a posició.
20: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
19: Bona actuació també dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
20: amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
19: Descens han estat els xiquets de Tarragona.
20: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
19: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
20: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
19: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
20: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
19: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
4: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi, i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
2: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue, i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
21: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
2: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
4: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de $102, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
22: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
23: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
4: Dos dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
1: El temps.
4: Eloi Cordomí.
24: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que Durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Like you could fall and no one would hear.
4: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
3: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
5: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
6: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
7: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats, perquè no para, no para.
25: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
3: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
4: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
26: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
4: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
27: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
8: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho prou, sí.
9: I m'agrada tot lo que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i, bueno, és difícil.
10: Lo que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
27: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
11: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostesa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
27: Entre els expositors hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
12: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
27: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Poques gràcies a acomiadar aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia de futbol és molt relativa i el de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1 ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la he adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal, com esteu? És dilluns i avui tornem a tenir avisos per pluja. De fet, Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hora de ploure avui.
1: Efectivament. Mira, avui tenim algunes tempestes que s'estan formant al litoral, poden arribar al prelitoral, la majoria de les tempestes es troben sobre el mar, i novament avui tenim un d'aquests sistemes convectius mesoscalars que s'anomena, per tant, un sistema de tempestes de gran escala que afecta entre les Illes Balears i la costa catalana. Creiem que tot això es dirigirà o cap al nord-est o cap a les Illes Balears, en tot cas, cap al nord de les illes. Per tant, això directament no ens hauria d'arribar aquí a Catalunya, però sí que tenim una estructura semblant a la del cap de setmana.
0: Només i mig, Eloi, hem tingut mitja dotzena de temporals.
1: Sí, mitja dotzena de temporals. Avui, a veure què passa, a veure com ho podem considerar, les tempestes que acabem tenint, però està clar que hi ha coses que estan passant i que el Mediterrani és un caldo de cultiu d'aquestes grans tempestes, i no només grans tempestes, sinó grans tempestes que tenen tendència a organitzar-se i que tenen algunes característiques, algunes semblances amb les tempestes tropicals. Llavors, això és el que
0: sabem,
1: realment
0: si pot...
1: tenim feina per davant els meteoròlegs d'estudiar què ha passat aquest cap de setmana, què passarà en un futur i què són aquestes estructures que s'estan formant.
0: I sabem si això continuarà les properes setmanes?
1: No, de moment el que sí que veiem és una mica un canvi d'aires a partir de demà mateix, de fet. De fet, aquesta tarda sí que podem tenir també algunes tempestetes a l'interior, ruixats irregulars, a moltes comarques, per exemple, a la Catalunya Central, al Pirineu, del Prepirineu. I de cara a demà ens arriba una pertorbació més de l'oest que podria fer que tinguem precipitacions, però pluges normals, o sigui, més núvols a la tarda, alguns ruixats que van apareixent en algunes comarques, poden ser forts, però no aquestes estructures mediterrànies tan potents com les que hem vist les últimes hores. Això és la teoria, després a la pràctica ens podem tornar a trobar sorpreses com les dels últims dies.
0: És la previsió meteorològica d'Eloi Cordomí, gràcies a Eloi. Avui, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, fins ara, estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana, per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls. Serem, sobretot, al Maresme. És un dia de fer balanç, també, i de continuar traient aigua, fang i runa als pàrquings soterranis o també baixos de molts edificis de molts municipis catalans.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure, lamentablement, fa un temps.
3: O al garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
4: L'aigua continua pujant, i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
5: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: Avui parlarem, doncs, amb veïns, amb alcaldes, amb comerciants. També parlarem a les 8 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber com van les tasques de rescat també d'aquest noi, d'aquesta persona desapareguda, en caure en una riera a Pineda de Mar. I recordem que les tempestes també han deixat dues víctimes mortals, a Montornès del Vallès i també a Tordera. De fet, una de les coses que més preocupa ara mateix és el cabal dels rius, de barrancs, de rieres, on ahir la nit va ploure també fins tard, va ser, per exemple, a Girona, i en les últimes hores ha baixat molta aigua, entre d'altres, pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, ha anat baixant el cabal dels dos rius en una situació que s'està ja normalitzant. De fet, ahir la tarda el Baix Empordà ja va anar recuperant aquesta normalitat després de l'ensurt del temporal i baixos inundats, però per sort sense ningú ferit. D'altra banda, el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva Blanes també va poder reobrir ahir la tarda després dels treballs de neteja i la posada en marxa dels equips afectats pel temporal. Segons han informat des del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, el servei, però, encara no s'ha recuperat el 100% de l'activitat. S'espera que ho faci entre avui i demà. Es continua treballant per restablir-la completament. El CAP de Blanes continuarà tenint urgències de baixa complexitat per donar suport a aquest centre sanitari.
0: I també parlarem avui amb Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, per saber com es fan ara les previsions amb els fenòmens extrems del canvi climàtic. Serà a partir de les 9 del matí, una hora especial que allargarem durant tot el dia, també per saber què és el que passa a Madrid, tot esperant aquesta compareixença no anunciada de moment de Pedro Sánchez. Per tant, no sabem si tampoc la farà. Bé, avui ja no és dia tampoc de restriccions a la mobilitat. Hi ha tres carreteres comarcals tallades al Vallès pels efectes de la pluja. Hi ha afectacions també als trens, que explicarem també en directe a Catalunya Ràdio, i parlarem també amb Òscar Playà, que és el director de Rodalies, perquè avui el servei encara anirà a mig gas. A Estació de Sant, Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'Òscar Playà ja li podem fer una primera pregunta. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació? Perquè ara mateix la situació més sorprenent aquí és que les pantalles anuncien trens cap al Maresme que no passaran, perquè la línia acaba a Badalona, o cap al Vallès Occidental, que tampoc no passaran. No hi ha cap informador que això ho expliqui, i llavors hem baixat, hi ha una trentena, una quarantena de persones esperant amb una andana trens que aquest matí mai els passaran. Volen anar a Cerdanyola, volen anar a Mataró, veuen com els primers trens anunciats per les pantalles no passen, bé, ja els hi hem explicat nosaltres.
0: És a dir, la pantalla anuncia el tren habitual, diguéssim, el que tocaria
7: sí,
0: el dilluns.
7: Sí, sí, exacte, exacte. Mira, aquesta era la indignació d'un dels afectats quan ha sabut que avui aquí no podria agafar trens cap al Maresme, que havia d'anar a Badalona.
8: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
7: I és que avui tornem a tenir una xarxa de rodalies amb un servei molt fragmentat. Tren, autobusos, segons quins trams, i això, en el millor dels casos, doncs, allargarà molt el temps dels trajectes. Ja no et dic si, a més, doncs, hi ha aquestes disfuncions com la que està passant ara mateix aquí, que no hi ha informadors, i s'anuncien trens que no passaran.
0: És que és surrealista. És a dir, una cosa que els trens no funcionin, que això es pot entendre, no?, pel temporal, perquè cal que, recordem que hi hagi un tren, no?, que comprovi tot l'estat del recorregut de la via, i quan això està segur, quan és un espai segur, entenc que els trens es recuperen. Ara, l'altre és que la informació no hi sigui, que no hi hagi informadors i que, a més a més, les pantalles anuncien trens que no circulen.
7: Sí, sí, i Renfe, a més, ahir va estar treballant fins ben tard a la nit per assegurar la mobilitat a tots els corredors, sigui amb tren, sigui amb bus. Hi ha mobilitat, hi ha connexions a tots els corredors. Ara, el que no pot ser és això que veiem ara mateix aquí.
0: Doncs gràcies, Joan. Fins ara. Seguirem pendents del que passi a l'estació de Sants. I més enllà de les pluges, també l'altre tema del dia d'avui és, com deia Pedro Sánchez, saber si convoca o no eleccions. Avui part de la premsa ja apunta en aquesta convocatòria electoral. El País explica, per exemple, que el PSOE i la Moncloa ho tenen ja tot a punt per l'avançament electoral, o que La Vanguardia assegura que Sánchez s'inclina per anar a les urnes. Avui n'estarem pendents, ho analitzarem també en temps d'àgora i en parlarem a partir de les 11 amb una de les protagonistes dels últims dies, que és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. I a les últimes hores també ens ha deixat un concurs de castells de Tarragona històric que s'ha tornat a emportar els verds de Vilafranca.
9: Atenció als verds! Ara han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa dos anys! Els castellers de Vilafranca es creuen el 9 de 9! Els castellers de Vilafranca, que estan traient ja els cimets! Els castellers de Vilafranca, que poden descarregar el 9 de 9 per primera vegada a la història! Competeix el 3 central, una mica més verd! Una mica més verd, que el descarregueu! Els verds descarregaran per primera vegada a la història! El 9 de 9, mig concurs a la butxaca!
0: Això, Vilafranca, i en esports, nova golejada del Barça femení contra el Real Madrid.
10: Ara el tema meu entre Payor i Pina. Gol.
0: 7-0 ahir al Camp Nou, amb 4 gols de Clàudia Pina. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 9 i comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
12: Bon dia.
0: I Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem per aquest balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències.
12: Alguna de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur sobre en un càmping. A l'altre l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua pineda de mar.
0: Protecció Civil també manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les properes hores.
14: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
15: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
14: Des de l'inici del temporal, el telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. També hi ha hagut talls de llum que han afectat més de 15.000 usuaris. Mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el del Besòs, el Daró o la Tordera.
0: I amb la llum del dia també es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
12: Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona sense èxit. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
13: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia amb local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
12: Els aiguats van provocar destrosses importants arreu del Maresme, van tallar carreteres, com la Nacional 2, van arrossegar vehicles fins a la platja i van inundar habitatges. A Sant Cebrià de Vallalta, una quarantena de cases van quedar aïllades per la inundació dels carrers.
0: Avui la gent intenta recuperar el seu dia a dia, la seva normalitat, però hi ha nou centres educatius que no podran obrir les portes aquest dilluns pels efectes d'aquests forts aiguats.
14: El Maresme i el Vallès són les zones més afectades.
0: Oriol Pujador.
16: Segons el Departament d'Educació, els centres afectats són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha tres centres més amb afectacions importants que fins aquest matí, a primera hora, es treballarà per intentar poder obrir-los. Són l'Escola Bellavista i Garau de l'Iost a les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. Hi ha una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les pluges deixen polígons industrials i comerços inundats i empreses també que encara no saben si avui podran reprendre l'activitat. Berta Torrades.
17: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
18: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
17: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, 6 i 13 són hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
12: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: Madrid, Dani Senceaja.
19: A 2:15, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
20: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
19: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria a mig camí lleis clau per Catalunya, com per exemple el model, el nou canvi de model de finançament.
14: O també la condonació de part del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmica. A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb el possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
0: Això si els jutges no hi veuen una interferència, també, en la campanya electoral. Raül Flores.
21: Si Sánchez dissol el Congrés per anar a votar, les lleis del nou finançament o la condonació de 17.000 milions de deute de la Generalitat, totes dues pactades amb Esquerra, caurien. S'acabaria així el seu camí a les Corts i també les esperances de millorar, per ara, les arques catalanes. Un final que, a més, coincidiria amb un moviment important a Junts. Demà el Constitucional farà les primeres sentències favorables a aplicar l'amnistia per malversació. El president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, ja avisava al Suprem...
22: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
21: Doctrina que el Suprem ja ha dit que acatarà. Junts confia en la tornada per recuperar el múscul que li treuen les enquestes i ara la primera prova pot ser una campanya electoral. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I passat el temporal, avui els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen també les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil.
12: La concentració, això sí, canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina 1, a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. A més, també es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
1: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
12: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els estan fent arribar.
0: Avui a 3:15 en parlarem, també amb el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i també des d'un punt de vista polític a partir de les 11 amb Míriam Nogueras, que és portaveu de Junts. També anirem fins a Plaça Catalunya per saber com continua, en aquest cas, l'acampada que hi ha a Barcelona. I a tot això, a Ceuta, el desallotjament de la platja del Trampolín ha suposat el trasllat de 1.100 immigrants cap a l'espai d'acollida o directament han decidit també tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
14: El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial. Tots formaven part de l'onada d'entre 70 i 80.000 persones que a finals de juliol van irrompre a Ceuta amb la intenció de poder traslladar-se a Europa. La policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que els Reis visitin Ceuta dimarts i dimecres de la setmana que ve.
0: I a tot això encara algun apunt també internacional. Al Brasil, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
12: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
0: Ho segueix des de São Paulo, Joan Biosca.
2: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
3: O resultado é inesperado. É hora de a gente mostrar a verdadeira fotografia do Brasil.
2: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
3: Porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
2: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre. Des de São Paulo, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
14: Aquest dilluns es vacunarà 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
23: És molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
14: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
0: I abans dels esports, us expliquem que els castellers de Vilafranca s'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor concurs de castells de la història.
12: La Tarraco Arena va veure com descarregaven per primer cop el 9 de 9 en folre de la història.
0: I ara sí, els esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. I amb la victòria al Japó, Marc Márquez, que se situa a només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. Espanya debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins, 8-0 davant França.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ah!

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és Seremos ells, doques gràcies, perquè avui fan el primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiadarà dels escenaris després de 14 anys i per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
0: Oques gràcies, un dels protagonistes del dia. La segona cançó és aquesta.

0: perquè aquest matí coneixerem el cartell de la nova edició del Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum. L'any passat hi van actuar aquesta que sentim, Doja Cat, també Massive Attack, Niqab o The Cure.
1: I la tercera?

0: Tot això avui, que és dilluns 5 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kitiara, quan passaven 4 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital del Mar de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: especial després dels aiguats. Serem en alguns dels municipis més afectats per les pluges d'aquest cap de setmana. Anirem a Pineda de Mar, Tordera i Palafolls, al Maresme, i a Blanes, a la Selva. Parlarem amb alcaldes i persones afectades i a les 8 entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A 9:15 entrevistarem Sarai Sarroca, directora del Meteocat. I a 9:15 parlarem amb el director de Rodalies Renfe, Òscar Playà.
2: També estarem molt pendents de la possible convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez. I a les 11 entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
3: A 12:45 parlarem amb Andrés Iniesta, que inaugura l'exposició Iniesta Experience sobre la seva vida com a futbolista.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes a Eloi Cordomí. Bon dia.
4: Bon dia. Sí, ja en tenim formades sobre el mar, molt ben estructurades una altra vegada. És un bon sistema de tempestes que afecta entre la costa catalana i l'arxipèlag Balear. I les tempestes estan arribant a la costa central entre la zona del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. És aquí on tenim els ruixats més forts en aquests moments, que també podrien arribar al nord de la Costa Daurada. De fet, avui, en qualsevol punt del litoral prelitoral, aquest matí podrien formar-se aquestes tempestes. Creiem que no arribaran més a l'interior, però sí que podrien arribar a la tarda. A la tarda esperem ruixats en aquests punts de la Catalunya central, Prepirineu, potser en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona, tot plegat alternat també amb forces estones de sol. Allà on faci sol avui pujarà una mica la temperatura i la inestabilitat continua els pròxims dies. Demà arriba una borrasca per l'oest de Catalunya que reactivarà les pluges, fins i tot també algunes tempestes a prop de la costa. I a partir de dijous, una entrada de vent del nord i de mestral que farà que tinguem una baixada notable de la temperatura.
0: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, com avança i com desperta el dia avui, Maria Fernández Noguera?
2: Bon dia, doncs encara el dia desperta amb les conseqüències de les pluges, perquè encara hi ha 4 vies tallades, són carreteres comarcals, per exemple, la BB-51-59 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la C-1415A a Castellà del Vallès i la G-682 a Blanes. Això pel que fa al trànsit. Pel que fa al transport públic, molta atenció a aquells que hagueu d'agafar el tren, perquè hi ha diversos trams de diverses línies de Rodalies que no funcionen, i sí que hi ha, però, servei alternatiu per carretera, que són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 i l'R8 en tot el recorregut de totes dues, i l'R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
0: Són les 6:25. I aquesta hora activem també el satèl·lit des de Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
5: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solies. Privet, bon dia.
6: Privet.
0: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
0: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Comencem a Brussel·les, on el president i els consellers del govern regional han passat tot el cap de setmana tancats. Això en un edifici i sense l'opció de sortir-ne per arribar a un acord de pressupostos, Bruno.
9: Sí, Ricard, ho han batejat com el conclave pressupostari. Un conclave és el que fan els cardenals quan es tanquen al Vaticà amb pany forrellat fins que no designen un nou papa. Doncs la mateixa fórmula l'han copiada aquest cop a Brussel·les, els 7 partits que integren la coalició del govern regional. Hi ha partits ecologistes, liberals, conservadors i socialistes. Són massa sensibilitats dins d'un mateix gabinet i després de mesos de negociacions estancades han recorregut aquesta fórmula extrema per desbloquejar els nous pressupostos.
0: Mentrestant, Rússia comença a implantar les càmeres amb intel·ligència artificial a les carreteres. Això amb l'objectiu, Cristina, de perseguir els conductors que tinguin deutes.
6: Privet. Sí, el sistema ja està en proves a les autopistes d'Altai a Sibèria. Les càmeres llegeixen la matrícula i automàticament creuen les dades amb els òrgans administratius. Això els permet comprovar si el conductor deu multes, la pensió alimentària dels fills o qualsevol factura pendent. Segons les autoritats, aquesta tecnologia permetrà omplir les arques públiques i evitar...

0: dels impagaments. Els crítics, però, avisen que això és un pas més en el control absolut de l'Estat sobre tots els ciutadans de la via pública, com ja es fa als carrers o al transport de les grans ciutats russes.
1: I més coses, perquè una universitat d'elit dels Estats Units torna a estar al punt de mira per la suposada violació en grup comesa fa 2 anys. La víctima finalment ha decidit denunciar aquests fets davant de la justícia i la investigació ara s'ha reobert. El cas Oriol està envoltat de detalls repugnants.
2: Doncs sí, per començar, el fet que la policia del campus decidís aturar la investigació interna per manca de proves quan existia un xat a través del qual 7 presumptes violadors van arribar a convidar fins a 60 d'estudiants més a abusar sexualment d'una noia indefensa i tal com ha denunciat ella mateixa, drogada i alcoholitzada. Tot plegat ocorregut en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units, la de Cornell, a Ithaca, a l'estat de Nova York, on el curs costa al voltant dels $80.000. El cas és ara en mans de la Fiscalia de l'Estat.
1: I a Madrid, l'acampada del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol posa en risc l'agenda política d'Isabel Díaz Ayuso per al 12 d'octubre, per al Dia de la Hispanitat. Molts actes s'hauran de traslladar a un altre espai, Paula.
3: Sí, perquè Ayuso es vol que amb la hispanitat és la seva estratègia per unir Madrid amb Llatinoamèrica, amb concerts de Carlos Baute o Sebastián Yatra, amb exposicions i amb actes que corre cuita s'hauran de reprogramar fora de la Puerta del Sol. La celebració arrencava ja ahir amb la desfilada d'una 20ena de països llatins pel centre de Madrid i amb els Estats Units com a país convidat.
4: Porque estamos profundamente orgullosos de esta nación.
3: I Ayuso ara desitja que la justícia obligui a desallotjar la Puerta del Sol perquè l'acampada no li esguerri la festa del 12 d'octubre.
1: Els esports, golejada del Barça al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
5: Davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, 4 gols de Clàudia Pina, un de Graham, Payor i Sidney. Clàudia Pina.
6: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
5: A la segona divisió, empats del Sabadell i del Girona. Els gironins 0-0 davant el Mallorca. Els vallesans també empat a 0 davant l'Andorra.
1: I cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme.
5: Guanya el Gran Premi del Japó davant Jorge Martín. Es situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu que no és un Mundial només de 2 pilots.
7: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, quedan mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones.
5: Aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant la selecció de França.

0: Senyores i senyors, bon dia. Som en ruta ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Avui posem en marxa una ruta especial per seguir les conseqüències de les pluges sobre el terreny. On hi hagi afectacions, hi serem, a carreteres, a rieres, a municipis i sobretot també al costat de la gent. Ara mateix són 6:45. I comença així el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, a les 7:55 minuts.
1: I es pondrà 7:45 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:35 minuts.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Castellbisbal, 17 graus, a Girona, 15 i a l'Aldea, 20.
0: I pel que fa al temps, tot plegat en un altre dia inestable, amb tempestes localment fortes, Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments afecten sobretot el litoral de Barcelona, però poden arribar en qualsevol punt del litoral i del prelitoral aquest matí. Entraran del mar cap a la costa. A la tarda els ruixats apareixeran més cap a l'interior, segurament al centre de Catalunya, al Prepirineu i a les comarques del nord-est.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora retencions a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. Avui que ens llevem encara amb quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R4, R7, R8 i R11.
0: També fem un cop d'ull a aquesta hora als noms del dia. El primer són les pluges.
2: Continua el balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes l'han trobat a Tordera, al Maresme, l'altra a Montornès del Vallès. Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
0: El segon, Pedro Sánchez.
1: Avui hauria de dir si avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge. En cas que les avanci perquè siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: El tercer, al Brasil.
2: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials. Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
0: El quart, la grip.
1: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: I el cinquè, Oques Grasses.
2: Comencen avui la sèrie de concerts d'acomiad a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida.
0: Fem un cop d'ull també a Brussel·les, als Estats Units i la Xina. Què ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Doncs les propostes que aquesta nit ha posat sobre la taula el primer ministre francès per aplacar les protestes d'estudiants. Le Cornier, en un missatge a X, ha traçat un full de ruta basat en 5 eixos. Garantir classes, millorar instal·lacions, organitzar millor les jornades o fer unes proves d'accés a la universitat més transparents. Està previst que entre 400 i 500 centres educatius avui continuïn tancats. La setmana passada va acabar, recordem, amb 5.000 detinguts.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: La Guàrdia Costanera ha suspès l'operatiu de recerca de 6 persones que viatjaven en una avioneta medicalitzada que va desaparèixer la matinada de dissabte davant de les costes de Massachusetts. Eren 4 canadencs i 2 ciutadans de les Bermudes. Després de 66 hores, s'ha aixecat el dispositiu, però es continua investigant què va passar.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: El primer ministre taiwanès viatja avui als Estats Units, en concret a Arizona, per inaugurar una nova oficina de representació de Taipei. És la 14a seu que obre aquesta illa als Estats Units. A nivell formal, recordem que només té una dotzena d'aliats diplomàtics.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Portades centrades en el possible avançament electoral i en el temporal del cap de setmana.
6: A Madrid, El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, mentre que El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. Aquí, a casa nostra, llegim a l'Ara, que diu ras i curt, pendents de Sánchez. L'altre gran tema del dia, com deia, són les ferides del temporal. Tots els diaris es fan ressò de les dues morts i veiem fotografies del desastre. La Vanguardia amb el riu Besòs desbordat, El País amb un pàrquing inundat o El Periòdic, on veiem un cotxe enfangat cap per avall a tocar d'un pont inundat a Pineda. Acabem també amb un altre tema del dia, com és la victòria del Barça al Real Madrid després del 7-0. Parlen de pallissa i d'un Barça implacable.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Reus revisarà els rètols de 100 comerços per garantir la presència de la llengua catalana. Lara García.
7: El diari de Tarragona explica que l'Ajuntament de Reus preveu visitar un centenar de botigues amb retolació que presumptament incompleix la normativa lingüística per explicar als responsables què han de corregir i quina ajuda tenen a l'abast per fer-ho. La revisió inclourà tant la retolació principal com la secundària. El Segre destaca avui que la Vall de Cardós ha obert un expedient sancionador al ramader que té arrendada part de la muntanya de l'Obaga de Peracalç, en excedir el nombre de caps de bestiar que tenia autoritzats per pasturar la zona. S'ha tramitat una sanció administrativa que s'acosta als 1.000 euros per concentrar més caps de bestiar dels previstos, al voltant d'un centenar quan en tenia autoritzats una vintena. I el Vallès Oriental, el consistori de Cànoves i Samalús, transformarà la rectoria en un nou centre cívic que disposarà de diverses instal·lacions, serveis socials, culturals i comunitaris. Tindrà la primera biblioteca pública del municipi. Ho llegim al 9-9.
0: I en esports, el Barça dona un cop d'autoritat a la Lliga amb la victòria davant del Madrid. Robert Prat.
8: Golejada del Barça, 7-0, 4 gols de Claudia Pina. Les blaugrana deixen el Madrid a 5 punts. A segona, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria, el Japó, Marc Márquez, se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Espanya, que ha debutat aquesta matina del Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Avui estem pendents de la mobilitat i també dels efectes que puguin produir-se i, sobretot, també volem saber si realment els serveis de Rodalies, per exemple, informen. Joan Garcia, des de l'estació de Sants. Bon dia de nou.
9: Bon dia. Informen d'una manera que ja no et sabria dir què és el que passa, perquè ara mateix veiem que està arribant a la Via 9 un tren cap a Arenys, un tren del Maresme, quan en principi, segons la informació que tenim, aquesta línia comença i acaba a Badalona.
0: Com?
9: Sí, acaba d'entrar ara un tren de la R1 cap a Arenys, quan la informació que tenim és que la R1 comença i acaba a Badalona, i a Badalona hi ha metro per venir fins a Barcelona. Aquí el que ha passat és que des de primera hora els trens, a les pantalles, anuncien trens que evidentment no han passat. Trens cap al Maresme, els habituals de cada dia, trens cap al Vallès Occidental, i molts usuaris ens han dit que esperaven i han vist com els trens no passaven, i no hi ha cap informador que els expliqui la situació complicada que hi ha avui, perquè hi ha línies que, segons la informació de Renfe, d'ahir a 11:45 de la nit, queden tallades abans d'entrar a Barcelona. Ara, sorprenentment, acaba d'entrar un tren cap al Maresme. Però a l'andana 9 i 10 hi ha molta gent que espera trens que ja haurien d'haver passat segons les pantalles, que segons la informació de Renfe no tenen per què passar. En fi, una situació bastant confosa ara mateix.
0: Em diuen que hi ha informadors, també, que hi han aparegut informadors. Te'ls veus, Joan?
9: Dec ser jo, l'informador. Sí. Jo no en veig cap. Perquè...
0: Doncs m'asseguren que Sants, des de 5:45, hi ha informadors.
9: Jo sóc aquí des de 5:45 i només veig personal de seguretat, personal de neteja i personal al punt de control d'accés.
0: Si tu ets un passatger i arribes a Sants, l'informador no el veus.
9: No, jo no en veig cap. Estic aquí des de 5:45.
0: Doncs aquesta és la situació a aquesta hora a Sants, amb trens que diuen que circularan a la pantalla i no circulen, i d'altres trens que apareixen que no estaven ni previstos a la pantalla. Gràcies, Joan. Aquesta és la situació. Fins ara. Ara són les 6:38. De seguida seguirem informant del que passi a Sants i de l'estat de la mobilitat al matí de Catalunya Ràdio. Però abans queden ja 29 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i a aquesta hora arriba l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Recomano als nostres oients que viatgin a YouTube per veure una discussió organitzada pel Club d'Economia de Chicago impartida per Karl Rove i David Axelrod. Per a qui no els conegui, aquests dos gats vells de la política van ser els assessors més importants de George W. Bush i Barack Obama, respectivament. A banda d'això, dona gust veure una xerrada que evita la polarització i la bronca. Els dos experts estan d'acord en una cosa, i és que els demòcrates guanyaran les properes midterms. Com diu Axelrod, ho faran per la bona feina dels candidats que els europeus no veiem a la tele, és a dir, polítics moderats com ara els demòcrates Josh Turek d'Iowa o Roy Cooper de North Carolina. També fa gràcia veure Rove, un dels republicans més maquiavèlics de l'era Bush, maleint el racisme i la grolleria del moviment MAGA. Potser és un miratge d'un país que ja no existeix, perquè, com recorda Axelrod, avui en dia fins a un 70% dels americans pensen que el sistema polític està corromput.
11: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
13: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts i seran 3 quarts de 7.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el ple inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Uns aiguats que sí que han afectat també la mobilitat i el transport públic, com ara ho sentíem, amb problemes a l'estació de Sants. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estem de ruta per alguns dels municipis més afectats, en aquest cas del Maresme. Serem en aquests municipis més afectats del cap de setmana, però també les comarques de Girona, centenars de persones van haver de fer nit a l'aeroport o l'Empordà, que va ser una de les zones que més va rebre. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
16: Hola, bon dia. Sí, preocupa encara, però ja s'està normalitzant el cabal de dos rius del Baix Empordà, Ridaura i Daró. Ha anat baixant i normalitzant el seu volum. El Daró, per exemple, que només porta a aquesta hora 2,9 metres cúbics d'aigua per segon al seu pas per la Bisbal d'Empordà, mentre que el Ridaura, que hi va desbordar a Platja d'Arau, també ha baixat molt el cabal d'aigua. Volum a banda, la curiositat d'aquest cap de setmana ha estat el color negre de l'aigua del riu, tant al Daró com directament al mar, a Calonge, per l'aigua que baixava de les rieres de Calonge i Sant Antoni. Això perquè arrossega encara molta cendra i restes del foc de les Gavarres just aquest cap de setmana, ha fet 3 mesos. Mentrestant, el riu Unyà, el seu pas per la ciutat de Girona, ahir també preocupava per si podria superar el seu llit. Baixa amb més aigua del normal aquest matí, però sense perill aquesta hora. Exactament, el volum d'aigua és de 10 metres cúbics i mig per segon. D'altra banda, també aquest matí, uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que, recordem-ho, també es va inundar ahir a causa del temporal. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors o a d'altres centres sanitaris. El CAP de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat mentre no es normalitzi la situació.
2: Tot i això, Fèlix, deies que el riu Unyà s'ha normalitzat, però tot i sí, això, m'imagino que el riu baixa molt més fort del que és habitual.
16: No l'hem pogut veure, està fosc encara, ens hem llevat i hem vingut directament a la ràdio. Al llarg d'aquest matí ens desplaçarem al centre de Girona. Evidentment, si baixa més aigua, pel que veiem, aquests 10 metres cúbics d'aigua per segon que baixen a aquesta hora no és un volum d'aigua habitual, en baixa força menys, i només a la part central del llit del riu, però evidentment no hi ha cap perill, ha baixat molt el seu volum i l'aigua falta molt perquè arribi doncs, a les cases de l'Unyà típiques de la postal de la ciutat de Girona.
2: Perfecte, moltes gràcies. Una altra derivada d'avui d'aquestes conseqüències dels aiguats és el món empresarial. La patronal Pimec demana a les empreses que facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixin la seguretat dels treballadors.
1: Expliquen aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
17: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
2: I hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge.
1: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferraz, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral. Des del PP no tenen cap dubte de quin hauria de ser el moviment del president.
18: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
1: Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, els partits que integren Sumar presentaran el dia 17 el seu candidat a les eleccions, que concorrerà als comicis sota la marca Front Ampli.
2: Un minut i seran 3:15. Ara música.
19: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul.
2: Avui el nom propi és Oques Grasses, s'acomiada dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte a Marta Viana.
6: Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en només 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més i els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria. Per tant, s'espera també que repassin un repertori ampli amb cançons de totes les èpoques i també s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos com Julieta o Al·lèrgiques al Polen o dels primers treballs com Arnau Tordera. Like you could fall and no one would hear. I el Temporada Alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor Girona, aixeca el taló de la seva 35a edició. Sí, ho fa amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. Ara són 6:45 del matí, pendents del temps. I avui tornem a estar pendents d'un gran sistema de tempestes que s'està formant sobre el mar. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com ho tenim,
3: sí, el tenim situat entre la costa catalana i les Illes Balears. Aquí, sobre el mar, és on hi ha la part més activa, però ens està arribant una branca de tempestes que afecta a bona part del litoral de Barcelona i fins i tot ja al nord de la Costa Daurada i s'acosta també al sud de la Costa Brava. Són tempestes localment fortes. No tenen l'organització de les tempestes que vam tenir durant el cap de setmana, però sí que poden descarregar amb intensitat i es van acostant també en alguns sectors del prelitoral. Per tant, aquí també, a la zona del Vallès, per exemple, d'aquí una estona o de l'Alt Penedès, plourà amb ganes. Són tempestes que descarregaran especialment aquest matí. En canvi, a l'interior hi ha força més clarianes. Fins i tot aquest matí tindrem sol. A la tarda gira la truita. A la tarda esperem tempestes que poden aparèixer a l'interior, ruixats molt més irregulars, al centre de Catalunya, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques del nord-est. Potser podrien arribar més puntualment a la costa i tot plegat amb unes temperatures que es recuperen una miqueta. I sembla que aquests pròxims dies, demà torna a augmentar la inestabilitat amb l'arribada de més pluges per l'oest, poden reactivar-se a la costa, dimecres mantenen les tempestes i dijous tindrem una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura.
2: Doncs pendent d'aquestes temperatures, d'aquesta inestabilitat, avui també estem molt pendents de la mobilitat després dels aiguats del cap de setmana. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, avui situació força complicada a aquesta hora pel que fa al trànsit. Hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, als accessos de Barcelona per la C31, la B20, la C58 i la C33. També diversos trams de cues a la 2 i a la C58 i retencions també a la C17, la C59 i la C60 a la Roca del Vallès, tot plegat, mentre encara hi ha quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. I molta atenció també si teniu previst agafar el tren aquest matí, perquè, com us estem explicant, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R3, R7, R8 i R11.
2: Ara ens deia la Maria que el servei de Rodalies funciona a mig gas, anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Des de fa 5 minuts han aparegut els primers informadors que ara sí donen la informació correcta als usuaris, que no hi ha trens ni cap al Maresme ni cap al Vallès Occidental des de Barcelona, tampoc, per tant, per entrar. Tot i amb això, per les pantalles encara veiem que s'anuncien trens cap a Maçanet o Terrassa que no han o no haurien de passar. Durant la primera hora d'aquest servei, ningú avisava els usuaris, així que analitzava la seva indignació un dels afectats.
20: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
19: Dia molt complicat a Rodalies, amb un servei molt fragmentat entre tren i autobusos.
2: Gràcies, Joan. Ara almenys hi ha informadors, eh?
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del Francisco, de Barcelona. Es queixa de les obres de substitució de les escales mecàniques que connecten els carrers Agudells i Calderón de la Barca, al Carmel. Els treballs ja han començat i les escales estaran fora de servei fins al febrer.
22: Es indignante que estén estropeadas y sin funcionar hasta el mes de febrero para los cochecitos de bebé, para la gente cuando vamos con el carro y tenemos que subir carga, la comida. Es insoportable.
21: L'Ajuntament reconeix les molèsties que les obres poden ocasionar, però insisteix en l'aposta de renovar i modernitzar aquestes infraestructures als barris. Expliquen que s'han impulsat 44 actuacions de millora d'ascensors i escales mecàniques fins al 2027.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres en verd. L'IBEX va créixer un 0,42% fins als 19.085 punts. Mentrestant, a l'Àsia aquest matí les borses obren mixtes en una jornada marcada per les expectatives sobre els tipus d'interès i l'evolució de la inflació. La borsa de Tòquio creix més d'un 2% i la de Hong Kong ara mateix cau un 0,30%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
7: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
8: Increïble.
7: Platòric.
8: Kiwi.
7: Eh?
8: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
7: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
23: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
24: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
24: I a partir de les 3,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
25: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
26: I no va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
25: El més perillós és que escapi el nostre control.
27: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
23: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Quan falten 9 minuts per les 7 del matí, comencem a les comarques de Barcelona. Marc Porado, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
2: Lleida, Julià Bacar, bon dia.
28: Bon dia.
2: Tarragona, Coia Ballester Brumós, bon dia.
29: Bon dia.
2: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
30: Hola, bon dia.
2: Comencem a Barcelona, Marc, pendents de les conseqüències dels aiguats.
1: Sí, a la capital, per exemple, es mantindran tots els parcs i jardins tancats durant tot el matí fins que es pugui revisar el seu estat. L'Ajuntament assegura, però, que durant les pròximes hores es prioritzarà el treball als barris de muntanya, on s'han produït despreniments, inundacions que han afectat carreteres i alguns habitatges. Estarà tancat també el centre de serveis socials del Poble Sec, s'atendrà els usuaris de manera telemàtica, i també estan tancades les biblioteques Joan Fuster al barri de Gràcia i la biblioteca del Carmel. L'Ajuntament continua demanant precaució als ciutadans. La veu a tot plegat la posaran els trins d'alcaldia, Laia Bonet i Albert Batlle a partir de les 12.
2: El debat a Lleida d'avui se centra sobre energies renovables, concretament al voltant de la línia de molta alta tensió que permet evacuar l'electricitat que es produeix als macroparcs solars del Carràs, al Segrià, Julià.
28: Sí, perquè arriba al jutjat contenciós administratiu el recurs que va presentar la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres que va atorgar l'Ajuntament de Lleida per construir la línia de molt alta tensió. Una línia que passa molt a prop d'algunes cases de la zona de l'Horta, i per això la plataforma demana que el permís es declari nul perquè no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'altres infraestructures. La línia, per cert, està en funcionament i serveix per transportar l'energia que es produeix al complex fotovoltaic del Carràs, el més gran del país.
2: I al sud del país, a Reus, l'arxiu de la ciutat s'enriqueix amb un llegat incalculable. La cessió del fons de la Nissaga Font incorpora tresors documentals únics, com quins, Colla?
31: Com els protocols i plànols de la primera producció de xampany de l'Estat, elaborat a Reus el 1862 per l'advocat i alcalde Felip Font, o les cartes inèdites que van gestar les bases de Manresa, conservades pel seu fill, el cèlebre polític i bibliòfil Pau Font de Rubinat, un fons que inclou plaques de vidre originals que capturen carrer a carrer les façanes del Reus modernista en plena construcció. Memòria viva que avui serà patrimoni de tota la ciutadania.
2: I a l'Audiència de Girona continua el judici per la mort violenta d'una noia a mans de la seva exparella el juliol del 2023, un cas que ha provocat una onada de mobilitzacions, Maria.
31: Sí, el judici comença amb la declaració de testimonis. El primer, de fet, el de la mare de la víctima, que ha liderat la mobilització amb una associació per donar veu a les víctimes de la violència masclista. Dimecres ha de declarar l'acusat. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I avui comença també la Comerciada, una campanya nascuda a les comarques de Girona per impulsar el comerç local, que ara s'estén a tot Catalunya i participarà en 32 poblacions, 40 associacions de comerciants i 1.500 establiments.
2: Així tenim el país, quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat.
0: Recital del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina a la segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, mentre que Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'hoquei patins amb un contundent 8-0 davant França.
2: I ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
3: Es continua buscant rival pel Barça a la Lliga. El Madrid segueix estant molt lluny de les blaugranes. I això ja no és notícia. Florentino ha tingut temps, anys, per fer un projecte fort. Però el 7-0 d'ahir demostra, primer, que l'aposta del Barça és tan sòlida que sobreviu a la marxa d'Alexia, i després que el Madrid avança a pas de tortuga. L'any que més s'ha parlat dels reforços del Madrid, el Barça el torna a golejar. A la Lliga les blaugranes no tenen rival, tornaran a guanyar la Lliga, però que això ja se sàpiga a principis d'octubre no és bo ni per la competició ni tampoc pel Barça. És gairebé un miracle que aquestes jugadores mantinguin intacte l'esperit competitiu amb una Lliga sense rival.
2: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els programes de 4 líders en audiència i l'informatiu estrella de Telecinco.
9: En Boca de Todos i Horizonte, els dos programes de 4, han estat rècord d'audiència durant la setmana. Ja sabem els continguts. Dos espectacles truculents on els arguments són quasi de ciència-ficció. Està claríssim que 4 és qui millor ha entès les noves dinàmiques televisives. Dinàmiques a les que, per cert, s'ha apuntat també Carlos Franganillo al seu informatiu de Telecinco, on se sembla cada vegada més a Vicente Vallés. Tenim un panorama estupendo.
2: I a la recomanació del dia, avui que fa 15 anys de la mort de Steve Jobs, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Halt and Catch Fire.
10: Una sèrie de culte ambientada als anys 80 en una empresa tecnològica que es proposa revolucionar el mercat dels ordinadors personals, fent front a gegants de l'època com la mateixa Apple de Steve Jobs. Molt recorregut per córrer i tres protagonistes magnètics amb rols complementaris ben diferents, però igual de motivats. El motor per superar grans obstacles que, com a espectadors, desitgem o gairebé necessitem que vencin. Les 4 temporades de Halt and Catch Fire són a AMC.
2: 3 minuts i les 7. Divendres, què deien els altres, Joan?
11: Divendres vam estar molt pendents de si es convocaven eleccions, de si tiraven endavant els decrets de l'habitatge, uns decrets que, pel que sigui, no acaben de convèncer Jiménez Los Santos.
12: Decretos, yo digo, cojonales. ¿Por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que se le conoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Que és un xulà.
11: Però divendres també vam estar molt pendents de les pluges al sud del país, perquè la cosa estava molt calenta.
13: Que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se.
12: Sí, una mica, sí.
13: Es fa una escorrentia que va baixar.
11: I aquí, a Catalunya Ràdio, vam demostrar el poder d'influència de l'Armínia sobre l'equip del programa.
16: Oriol Colombi, quina temperatura!
17: Eloi, és divertit, Eloi.
18: Els importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
11: A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, què tal?
0: Sembla que l'hagis portat perquè saps que m'agraden els dilluns.
1: Home, sempre per tu, sempre per tu.
0: Amb quines cançons ens despertes avui?
1: Avui amb la música, evidentment, dels Monty Pythons i Always Look on the Bright Side of Life. I és que tal dia com avui, un 5 d'octubre, però de l'any 1969, a Londres, es va emetre el primer capítol de la sèrie Monty Python's Flying Circus a la BBC. Va marcar un punt i a part en la història de la comèdia televisiva perquè va introduir un estil d'humor surrealista, absurd i sense connexions tradicionals entre els sketchos. Aquell dia, la tele va canviar. Tot i això, el primer capítol no va funcionar gens. Només el van veure un 3% de la població, un 1,5 milions d'espectadors. Però, amb el pas del temps, la sèrie va acabar convertint-se en un gran fenomen de culte amb el pas del temps.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7 i aquest és el so de Pineda de Mar. És el so d'un primer dia laborable, després d'un cap de setmana d'un temporal tràgic. Ara mateix està plovent també aquí a Pineda de Mar. Estem en ruta per visitar alguns dels municipis més afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Avui encara recordem que tenim actiu el Pla Inuncat per pluges a bona part del país. De seguida ho ampliarem també amb l'Eloi Cordomí. Però abans també avui és un dia de fer balanç, mentre continuen també les feines de netejar, de treure aigua, de treure fang, de treure runa de baixos, també de soterranis o pàrquings. I ara us saludem aquí des de Pineda de Mar, on quan es faci de dia es reprendrà també el dispositiu de recerca per trobar la persona desapareguda que va caure, en aquest cas, ahir al matí a una riera. Ens acompanya la seva alcaldessa, la Sílvia Bisoca. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara mateix està plovent, dèiem, aquí a Pineda. No sé quines sensacions té vostè avui de recuperar aquesta normalitat després d'un cap de setmana tràgic.
1: Doncs esperem que vagi millor que ahir. Comencem ahir a la tarda, ja vam tenir doncs aquesta percepció, no, de que sortia el sol, no, i això també ajuda molt. Avui ens llevem amb pluja un altre cop, però bé, intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Ahir ens vam centrar a les cases d'aquí de la Nacional 2, no, que estan carrer Riera, que estan més afectades, però avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Cas un dia també de contrastos, deia, perquè, entre altres coses, vostè posava en valor, no?, el fet de que molts veïns també hi recuperessin aquesta, sí, normalitat, no?, la força, sí, també del municipi i dels veïns, sí, quan hi ha una emergència.
1: I tant, al final, doncs, aquí es veu, no?, quan hi ha problemes, quan hi ha dificultats, doncs es veu, no?, es fa palesa la solidaritat del municipi, i ahir doncs ho vam poder veure, no?, les mostres de voluntaris improvisats, no?, sense cap tipus d'organització, doncs que van començar a ajudar, no?, i a contribuir a que aquesta normalitat sigui possible, doncs, l'abans que tots puguem.
0: Ara mateix estem aquí al costat d'un pont, passa un petit rierol per aquí sota.
1: Sí, és la Riera. La Riera, sí. És la Riera, doncs, que bé, doncs, que és una de les rieres del municipi, és segurament la més important, i és la que ens dona més disgustos, al final.
0: Hi havia un cartell a l'entrada que posa zona inundable, no? I veiem també encara alguns trossos d'arbres, alguns trossos de branques, no?, que encara s'ha d'acabar de netejar. Sí, sí. Però és que a hores d'ara, la Nacional 2, per exemple, també veiem com la tasca que hi ha hagut de recuperació és molt, molt important. És a dir, ara, si algú vingués aquí, potser no detectaria que hi va haver un temporal, ni detectaria les fotografies que hi veiem del municipi.
1: Sí, sí, les imatges, no?, els vídeos que vam poder veure tots del municipi, doncs ahir, justament ara fa 24 hores només, no? Doncs així, això, no?, que és la tasca, no?, de molta gent, tant de brigada municipal, de serveis municipals, com també de molts i molts particulars i entitats, no?, que van començar ahir a endreçar-ho tot, doncs per això, no?, per intentar ajudar el veí, la veïna, el veí també de comerç o de carrer, no?, que necessitava ajuda per netejar-ho tot.
0: Consta alguna denúncia per desaparició en aquest municipi?
1: Doncs a hores d'ara encara no tenim aquesta denúncia, no ens ha arribat la formalització d'aquesta denúncia. I bé, també és una mica estrany, jo ahir ho parlava també amb Mossos i amb la policia local, doncs que és una mica, no?, que això a tots ens sobta, no?, que encara no hi hagi denúncia.
0: Hi havia dues persones que van assegurar que havien vist un jove relliscar i caure a la riera.
1: Sí, tenim dos testimonis, el del jove ha corregut i no sabem ben bé si és així. Els testimonis, el que sí que asseguren és que van veure, doncs, caure aquesta persona, home, a la riera, que estava molt a prop de la riera, just, doncs, aquí on estem ara, aquí a 20 metres, i que l'empenta de l'aigua, no?, doncs, se la va endur. Llavors, doncs, bé, esperem, doncs, clar, no sabem les circumstàncies d'aquesta persona, no sabem si estava de pas, perquè no era molt de matinada, era cap a les 8 del matí, així que no sabem si és algun curiós que passava, que anava a caminar, que s'ho va trobar, algú que passava, no?, que estava de pas. Tenim algun estranger encara al municipi, doncs, als hotels i càmpings, així que no sabem ben bé, no tenim més informació al respecte. Avui continuarem la cerca.
0: En tot cas, fins que no hi hagi denúncia, tampoc poden tenir més detalls de qui és aquesta persona.
1: És, no? Exacte. Sí, no tenim més informació, però bé, serveis de seguretat li donen veracitat, no?, a la informació i seguretat, amb el que clar, hem de seguir buscant.
0: Alcaldessa Sílvia Biosca, gràcies per acompanyar-nos avui des de Pineda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tingui un bon dia, ànims.
1: Gràcies.
0: Avui som a Pineda, però després també serem a Pineda, a Tordera, també a Palafolls o al Maresme.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure, lamentablement, fa un temps.
3: O al garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
4: L'aigua continua pujant, i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
5: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: De fet, una de les coses que més preocupa també ara mateix és el cabal de rius, de barrancs i de rieres. Ara mateix som davant també d'aquesta riera que veiem com encara baixa una mica d'aigua, però hi ha altres rieres on hi va ploure també fins més tard, com per exemple a Girona, i en les últimes hores ha baixat també molta aigua, entre altres pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, el cabal dels rius del Baix Empordà, també del Gironès, s'ha anat normalitzant. El Riudaura, recordem-ho, es va desbordar i, per exemple, a Platja d'Aro, va provocar inundacions a carrers i baixos. Amb el Daró fa una mica el mateix, va passar això també. Normalment baixa ben sec a la Bisbal d'Empordà, ahir baixava amb molta força, ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. Preocupació i mal de cap per a aquests rius, però també molta curiositat perquè l'aigua del Daró, per exemple, baixava molt negra, perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres, un incendi que va passar fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra d'aquest mateix incendi la riera de Calonja i Sant Antoni, fins al mar mateix, fins a les platges. I això comentava un veí, en Jaume Llenes.
7: El color semblava que l'altre dia, que va ploure molt, ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
6: I a la ciutat de Girona doncs, també ha baixat molt el volum d'aigua del riu Unyà i preocupava, travessa el centre urbà. Ara mateix el cabal és de poc més de 10 metres cúbics per segon, més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció continua sent l'Hospital Comarcal de Blanes. Recordem que ahir els aiguats van provocar que s'omplís d'aigua la zona d'urgències. Uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i també desinfectar doncs, tota aquesta zona d'urgències que hi va provocar que una vintena de pacients els haguessin de pujar doncs, a pisos superiors o alguns fins i tot traslladar-los a d'altres centres sanitaris. Escoltem Miquel Montaner, que és el responsable de gestió de l'Hospital de Blanes.
8: Com et deia, treballant al màxim per poder-ho fer amb el mínim temps possible, perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
6: I mentre no es normalitzi ben bé del ple aquesta situació a l'Hospital Comarcal de Blanes, el cap de la població continuarà tenint urgències de baixa complexitat.
0: Recordem que, a part de la persona desapareguda a Pineda de Mar, el temporal també ha deixat dues víctimes mortals. Estem parlant d'un home en un càmping a Tordera, que ara després també hi anirem, i després també ha caigut, recordem, un després que li caigués un mur a sobre, i un altre home en un soterrani inundat a Montornès del Vallès. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs mira, justament sóc al carrer Cirerers, al barri de Calat Matller, de Montornès, on ahir va morir aquest veí quan volia treure el seu cotxe del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir. A partir de Vilanova del Vallès, quan et vas acostant fins aquí, l'escenari és dantesc. Hi ha parets de fang al costat de la carretera, senyals de trànsit per terra, embolicats amb tota mena de deixalles, amb canyes. I a l'entrar en aquest carrer sembla que una mica entris en un altre món, perquè venint de la P7, on la situació ja està pràcticament completament normalitzada, doncs aquí al carrer Cirerer hi ha excavadores, cases amb la porta esbotzada, tinc aquí davant, muntanyes de caixes i de bosses d'objectes que ahir devien treure de dintre dels seus domicilis, que van quedar completament anegats per l'aigua. I és que aquí els veïns han explicat que va venir de matinada com una gran onada que ho va engolir tot, va arrossegar els contenidors, va trencar arbres i també va arrossegar alguns cotxes. En aquest barri conflueixen la riera de Vallromanes i el riu Mugent, i això, doncs, la matinada de diumenge va ser una combinació terrible. Es va arribar a acumular al carrer on soc ara mateix més de mig metre d'aigua que tapava completament les rodes dels vehicles. Va ser una bogeria. I tot això va passar, com deia, de matinada, negra nit. I ara ha començat a ploure amb força una altra vegada i acaba d'esclatar també un llamp i un tro, una altra vegada, ara mateix que t'ho estava comentant, i no hi ha ningú en aquest carrer. Ara està com tot desert, tot fosc. Suposo que la gent està esgotada perquè hi va estar tot el dia traient fang i aigua de dintre de casa seva.
0: Avui ampli desplegament informatiu. Gràcies, Marta. Al matí de Catalunya Ràdio, la Marta es troba a Montornès del Vallès. Nosaltres som a Pineda, anem cap a Tordera en aquesta ruta que volem fer també matinal per informar com es desperta el país després d'un cap de setmana molt intens i on, recordem, segueix plovent. Ara de seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. D'aquí una hora també en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Avui no hi ha restriccions de mobilitat. Recordem que hi ha, això sí, quatre carreteres comarcals tallades al Vallès i també a la Selva pels efectes de les pluges i afectacions també als trens. Parlarem avui amb l'Òscar Playà, director de Rodalies, perquè avui el servei encara va a mig gas. S'ha fet un esforç molt gran, ens consta, per recuperar aquesta normalitat. Però a aquesta hora, estació de Sants, Joan Garcia, bon dia.
10: Hola, bon dia, Ricard.
0: Com avança el servei?
10: Doncs amb disfuncions pel que fa a la informació, perquè per pantalla s'anuncien trens que no passaran, com per exemple cap al Vallès Occidental o alguns de la R1. Ara sí que és veritat que hi ha informadors que donen la informació correcta, però no han aparegut fins a 6:45. Per això la indignació d'usuaris, que hem estat amb ells a primera hora, perquè veien com s'anunciaven trens que no passaven.
11: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
10: I una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir molt avançada la nit. Afecta els usuaris de la R1, la del Maresme, aquí on sou, Ricard. Hi ha trens entre l'Hospitalet i Arenys que circulen per Passeig de Gràcia, però els de Mataró i Blanes, que van cap a l'Hospitalet, aquests són els que es queden a Badalona, i a Badalona s'ha d'enllaçar amb el metro. Això és per una qüestió de capacitat del túnel de Passeig de Gràcia, perquè el de Catalunya no funciona, i per capacitat, alguns trens d'aquesta línia R1 sí que poden arribar a Barcelona, desviats per Passeig de Gràcia són els d'Arenys, però els de Mataró i Blanes, aquests acaben o comencen a Badalona per enllaçar amb el metro.
0: Sí, si vens d'Areny, arribes directament a Barcelona, i si vens de Mataró, no.
10: Sí, arribes a Barcelona, però no pararàs ni a Arc de Triomf ni a Plaça Catalunya.
0: Doncs gràcies, Joan. Seguiré informant. Per cert, el tema de les pantalles, pantalles pertanyen a DIF, no?
10: Correcte. Sí, sí, ens han dit que intentaven arreglar-ho, però bé, encara aquí veiem un Blanes, un Massanet. Ara ja han desaparegut els del Vallès Occidental, però fins fa poc s'anunciaven cap a Manresa, Terrassa. Aquests són els que, no, segons la informació de Renfe d'ahir, no han de passar.
0: Doncs intentarem també parlar amb Adif, a veure si ens donen detall de per què les pantalles no estan actualitzades al que està passant ara mateix a Rodalies. Gràcies, Joan. Fins ara.
10: Bon dia.
0: Les inundacions que han escombrat part també de Catalunya també han obligat a tancar, recordem, 9 centres educatius que no podran obrir avui dilluns, pel Foradada.
12: En concret, es tracta de 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes, del Maresme, del Barcelonès o del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, hi ha 87 centres més que pateixen incidències que avui sí que es podrà fer classe, però que en algun cas no serà amb total normalitat.
0: També hi ha centres sanitaris afectats. Alguns es van recuperant ja amb aquesta activitat que es va haver de suspendre, però encara no al 100%.
12: Sí, a 9:15 parlarem amb la Sònia Pérez, que és gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per les afectacions que es van patir a l'Hospital de Blanes. S'han pogut reprendre les urgències, però es va veure ahir força afectat per les inundacions. Per exemple, els serveis com els TAC o les ressonàncies magnètiques en aquest centre aquesta nit encara no s'havien pogut reprendre. O el CAP de Malgrat de Mar, que oferirà avui només urgències i extraccions.
0: I per últim, les pluges també han afectat moltes empreses, des de comerços a polígons, que no saben encara quan podran reprendre aquesta activitat. Berta Torrades.
13: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
14: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
13: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui hi ha Agora Especial també al Matí de Catalunya Ràdio per explicar tot el que vagi passant. I en ruta, en aquesta unitat mòbil, hem estat a Pineda fa pocs minuts, on hem comprovat sobre el terreny com està afectant aquest episodi de pluges, amb aquesta acumulació d'aigua, amb afectacions també a la mobilitat. I ara continuem també aquesta ruta, anem cap a Tordera per veure com evoluciona la situació i explicar-vos tot el que està passant en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
15: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Tisores a punt, pintes ben alineades i... tupé? Perfecte. Ja podem obrir!
16: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
17: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Avui és dilluns 5 d'octubre, ens despertem amb 20 graus a Sitges i pluges fortes, 18 graus a Mollerussa i 12 graus a Campdevànol, al Ripollès. Ara mateix tenim tempestes que arriben des del mar i que ja toquen terra en punts del litoral, s'acosten ja al prelitoral, especialment de les comarques de Barcelona, però també n'hi ha al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada. Aquest matí podrien aparèixer en qualsevol sector del litoral i prelitoral de Catalunya. I a la tarda les tempestes les tindrem més cap a l'interior. Catalunya Central, Prepirineu i comarques del nord-est poden tenir ruixats localment forts.
20: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb les retencions habituals d'accés a Barcelona i, atenció, molta precaució, perquè encara carreteres afectades per les pluges. 4 estan tallades, la BB-51-59 de la Roca del Vallès a Vilanova, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la G-682 a Blanes i la C-1415A a Castellà del Vallès. A l'AP-7, les entrades i sortides a l'alçada de Cardedeu segueixen tallades per inundació.
21: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
22: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
23: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
24: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
25: Peugeot.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Repassem el que cal saber d'aquest dilluns 5 d'octubre, més enllà del temps, amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
26: Bon dia.
0: I atenció, perquè són hores decisives.
27: Per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
28: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: Madrid, Dani Sánchez-Aja.
29: A 9:45, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
30: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
29: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sánchez-Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: a mig camí.
27: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria pendents lleis claus per Catalunya, com el nou model de finançament o també la condonació de part del deute del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica.
28: A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb la possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
0: Ja reprenen.
27: Les mobilitzacions a Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Aquesta tarda a les 7 es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet del Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a plaça Urquinaona de Barcelona.
28: També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
1: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: I avui també és un dia on estem pendents del Brasil.
27: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
28: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant el 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
0: I també parlem d'aquest desallotjament.
27: De la platja del Trampolín a Ceuta ha suposat el trasllat de 1.100 migrants cap a espais d'acollida o directament han decidit tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
28: L'allotjament es va fer sense incidents. Segons càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que la setmana que ve els Reis visitin Ceuta.
0: Grip i Covid.
27: Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
28: La campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
2: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
27: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
0: I en plana cultural avui també hi ha un nom destacat, que és el dels castellers de Vilafranca.
28: S'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor de la història. L'Artarraco Arena va veure com descarregaven el primer 9 de 9 amb folre fet mai.
0: Josep Almirall, bon dia.
3: Bon dia. Una victòria dels

0: de 9 i el 2 de 9. Les Joves de Valls s'ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3 de 10 i descarregar el 4 de 9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3 de 9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4 de 9 dels castellers de Barcelona. Des de Tarragona, Josep Almirall, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui tenim el primer dels 4.
2: Avui, Oques Grasses, actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiada dels escenaris després de 14 anys. Per aquests 4 concerts s'han venut 220.000 entrades.
1: Mentre ja està en marxa...
3: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, s'ha inaugurat amb el muntatge Has Been, un pas sobre el pas del temps.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, Pallissa.
4: El Barça guanya 7-0 al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol. 4 gols de Clàudia Pina.
5: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid.
4: A segona divisió, empats a 0 del Sabadell amb l'Andorra, del Girona amb el Mallorca.
6: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
7: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
9: 28.174-28174, de la sèrie 7007.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps intentarem també posar nom a aquest fenomen meteorològic extraordinari que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. I atenció, perquè avui també, Eloi, recordem, hi ha fortes pluges a Catalunya. Eloi, bon dia.
11: Bon dia. Sí, fins ara aquí a les latituds mitjanes podíem parlar de depressions, de fronts, de llevantades, de danes, de llengües fredes en altura, i amb tot això i coneixent bé el relleu de Catalunya podíem explicar els episodis d'aiguats que hem anat tenint els últims anys. Però sembla que la cosa està canviant. Sí que tenim clar que el que hem tingut aquest cap de setmana ha estat un sistema convectiu mesoescalar, és a dir, un gran sistema de tempestes molt ben organitzat. Això no és nou al Mediterrani, això ha passat tota la vida, potser ha augmentat la freqüència, això sí. El que sí que seria nou és que el que haguéssim tingut fos una ciclogènesi tropical. És a dir, un intent de formar un cicló tropical, però que no acaba consolidant-se. I això aniria més enllà d'aquell possible mini-huracà mediterrani que vàrem comentar que podia arribar a formar-se i que no va acabar sent. Doncs bé, hi ha especialistes en meteorologia tropical que insinuen aquesta possibilitat que, evidentment, caldrà estudiar en profunditat en pròxims dies.
12: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Divendres l'Enigmàrius feia membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec. I la resposta era Abbasí. Un abbasí o abbàsida és un membre de la dinastia àrab de califes que van succeir els omeies a Bagdad. I per lligar-los amb el pop suec, només calia llegir-los separat. Abba, sí. Avui comencem la setmana amb un enigmàrio zoològic, però de nivell bàsic aquest. Pot ser guia o d'atura, de tres lletres. Pot ser guia o d'atura, tres lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. La notícia mostra un vídeo on una persona lidera una cantada des d'una carpa instal·lada a la

0: El càntic és més llarg. Segons diu la notícia, és un dels que repeteixen sovint a l'acampada.
1: Però això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se és una notícia falsa. El vídeo és real, l'àudio de la cançó ha estat manipulat, però potser us ha fet gràcia escoltar-lo. És normal. Aquesta notícia falsa és un exemple de com s'utilitza l'humor per difondre desinformació. És una estratègia que es coneix com a jajaganda. Consisteix precisament en mesclar l'humor amb propaganda.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: I avui pot ser un bon dia i per això escoltem el motiu per llevar-nos de Carme Ruscalleda.
4: Tots sabem que no es vol viure amb por, però la por és una emoció bàsica davant d'un perill. Valorem el treball de protecció civil quan s'activa Inuncat en fase d'emergència. Hem patit les darreres tempestes i, malauradament, amb pèrdues personals i materials. Ens cal actuar amb seny i respecte davant d'un avís d'Inuncat. Pels amants de les emocions de la por, dijous d'aquesta setmana comença a Sitges la 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. La por des d'una còmoda butaca al Garraf.

0: Ara són 8:15 i ara mateix volem posar el focus a un altre poble en aquesta ruta que estem fent al matí de Catalunya Ràdio. Som a Tordera, després d'hores de pluja també intensa, continuem recorrent aquestes zones més afectades pel temporal, en una ruta on seguim de prop també l'evolució de les rieres, les carreteres i els punts on l'aigua ha provocat més problemes. A Tordera, per exemple, l'aigua ha deixat també afectacions molt, molt importants i ara mateix ens acompanya la seva alcaldessa, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. D'entrada, com es desperta avui el poble? Veiem que està plovent també amb molta intensitat.
1: Doncs mira, ja ho veus, es desperta plovent amb una tempesta sobre el mar, a la costa litoral que sembla que ens avança, i a l'espera del que aquesta pluja pugui afectar totes les mesures de prevenció que vàrem fer en quant, sobretot, arranjament de camins.
0: Tenen balanç, per això, del que va passar ahir?
1: No, comptàvem fer-ho avui, durant el matí, sembla que el balanç haurà d'esperar.
0: És un dels municipis on vam lamentar també la mort d'una persona al matí en un càmping, en caure-li un mur a sobre. Se sap ben bé què és el que va passar, alcaldessa?
1: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop. Va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar atrapat, lamentablement.
0: Parlàvem també de les rieres, hem anat seguint una mica com està la situació. No sé, en aquest cas, el riu Tordera, per exemple, com el tenim?
1: De moment el riu Tordera aguanta, a més fa ben poc hem fet obres de restitució de l'escullera que va quedar malmesa per el temporal Harry, i a marge perquè pugui pujar. En el Glòria ens vàrem quedar als 400 i escacs metres cúbics per segon, ahir vàrem arribar als 250. El que més preocupa són les rieres que deriven d'aquesta Tordera, que són les que al final voregen el poble i que ens van trencar un parell d'aquestes rieres que ens van donar alguns problemes a la part baixa. Avui el que ens toca amb aquesta nova pluja és estar pendent bàsicament de torrents i de rieres.
0: Clar, vostès són la primera línia de front. Hi ha una crisi com...
2: Hem perdut la connexió amb Tordera. Estàvem entrevistant l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, que deia que per les pluges que estan caient ara mateix serà difícil fer la connexió, la balança. Tornem cap a Tordera. Sembla que no...
0: Ara sí. Em sentiu o no?
2: Sí.
0: No sé si em sentiu.
2: Sí, endavant.
0: Perfecte. Estàvem començant amb l'alcaldessa. Li deia que aquesta és una de les zones també més afectades pel temporal Glòria. Són fenòmens meteorològics cada vegada més extrems. No sé, en aquest sentit, com els ajuntaments afronten una crisi com aquesta, perquè les eines són les que són, però al final és qui la gent us demana més coses directament, no?
1: Doncs mira, francament, l'afrontem destinant molts recursos. Tots els serveis municipals que tenim a l'abast, afortunadament, comptem amb un molt bon personal municipal que està disposat i sap on vivim i quin és el nostre territori i quins són els riscos i les vulnerabilitats del nostre poble. I sobretot el que tenim és un munt d'empreses del primer sector que quan hi ha un temporal com el d'ahir, com el que sembla que passarà avui també, estan disposades a ajudar. Perquè si no fos per tota aquesta gent, des dels treballadors municipals fins les pròpies empreses i el sector agrícola i ramader de Tordera, moltes vegades no ens n'hauríem sortit. Són els primers, al final, que es posen a obrir camins i que es posen a arranjar tots els vials per, com a mínim, garantir la seguretat i la mobilitat de les persones.
0: Hi ha una cosa contradictòria, si volem, del que va passar aquests dies, però que és emocionant també, no?, que al final els servidors públics funcionen, no? Ara està plovent moltíssim, alcaldessa. Els servidors públics funcionen, no? Una crisi com la que hem viscut, hem vist com els bombers, com els equips municipals, tothom s'activava, posant i arriscant fins i tot les seves pròpies vides, a vegades per salvar la vida d'altres persones, i això també hi ha un punt emocionant de veure com al final doncs pagar impostos té sentit en aquest sentit.
1: Al final els impostos serveixen per revertir-los en els serveis i en les persones, però tot això tampoc no seria possible. Parlava dels servidors municipals, dels treballadors municipals, que al final acaben sent servidors municipals, de les empreses i pagesos de Tordera, però tampoc no voldria oblidar de cap manera tampoc els bombers voluntaris que fan una tasca increïble i aquests dies s'ha demostrat una vegada més. Bombers, ADFs i també els usos voluntaris de protecció civil.
0: Alcaldessa Tordera, Elisabet Mejías, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: Esperem que no sigui res aquest temporal, perquè ara mateix... Sí, aquest és el so de la pluja ara mateix a Tordera, ho podeu sentir. Plou sobre mullat ara mateix, i més enllà de les conseqüències també d'aquest temporal, hem d'explicar també altres coses del dia d'avui. Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: De què estem pendents?
2: Doncs estem pendents de Pedro Sánchez i de saber si convoca eleccions o no. Avui diaris com El País o La Vanguardia apunten cap a aquest avançament electoral. També aquesta tarda a les 7 es farà la manifestació en favor de l'habitatge prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les pluges. La concentració es farà finalment a la plaça Urquinaona de Barcelona. I també molt pendents del Brasil. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta a les eleccions del Brasil amb el 47% dels vots de davant del 45% que ha tret l'actual president Lula da Silva. D'aquí 3 setmanes, segona volta.
3: Arrenca també la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari.
2: I també els castellers de Vilafranca, que s'emporten al concurs de Tarragona després de descarregar per primer cop a la història un 9-9.
4: En esports, golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra.
0: I ara mateix, com sentiu, aquí mateix a Tordera està caient un aiguat. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim una altra vegada format un sistema convectiu, un sistema de tempestes entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. Una d'aquestes branques d'aquest sistema ens està arribant a la costa i s'estan reactivant les tempestes al nord de la Costa Daurada, la costa i el prelitoral de Barcelona i també al sud de la Costa Brava. Això es mantindrà així tot el matí, poden afectar en qualsevol lloc del litoral i prelitoral. A la tarda creiem que afectaran més a l'interior, en punts de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est. I de cara a aquests pròxims dies, demà torna a arribar una altra borrasca que podria reactivar les precipitacions. Creiem que haurien de ser més moderades a l'espera d'una baixada de la temperatura a partir de dijous.
0: I això té conseqüències també a les carreteres, pendents encara dels efectes de les pluges, però també molt pendents dels efectes d'aquesta pluja d'ara. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, a aquesta hora del matí ja és habitual que hi hagi retencions, sobretot a les principals carreteres que enllacen amb Barcelona, però com deies, hi hem de sumar les complicacions pels efectes d'aquestes pluges, sobretot a les vies de les zones del Vallès, Maresme i la Selva. Recordem que 4 carreteres encara estan tallades, la BB-5159 de la Roca Vilanova, la C352 de les Franqueses a Canovelles, la G682 a Blanes i la C14 15A a Castellà del Vallès. A l'AP7 se circula amb normalitat, sense incidències destacades, però a l'alçada de Cardedeu segueixen tallats encara les entrades i les sortides.
0: I pel que fa a la mobilitat, també molt pendents de Rodalies. Aquesta hora, avui, el servei de Rodalies encara va mig gas. Després dels aiguats d'ahir, s'està fent un esforç molt gran per recuperar-ho. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí. No hi ha trens a l'R7 i l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera, i també hi ha autobusos en comptes de trens a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. A l'R4 només hi ha servei de tren entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i això vol dir que entre Terrassa i Manresa hi ha servei alternatiu de Renfe d'autobusos, i a l'R4 a Terrassa i Sabadell, l'opció és agafar busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet Arenys, són els que van de Maçanet a l'Hospitalet, i d'altres, els que van de Mataró Blanes a l'Hospitalet, es queden a Badalona per enllaçar amb l'L2 del metro.
0: Aquesta és la situació a Rodalies. Línies obertes al 93201-7474. Si hi ha alguna incidència que voleu explicar, 93201-7474. És un dia en el qual també explicava el Joan García de l'estació de Sants, des de primera hora del matí, que les pantalles no donen la informació correcta. Això pertany a Adif, els responsables Adif, però, evidentment, qui ho rep és el servei, és l'usuari. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia.
8: De cap.
0: Ara sí? Ara sí, Joan, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Quina doncs, és la situació ara mateix?
9: Aquí continuem amb molta gent que fa molta estona que s'espera a les andanes, perquè el que dèiem, per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, i això doncs crea molta confusió, com per exemple aquesta usuària que havia recorregut a l'aplicació i veia contradiccions entre una informació i l'altra.
10: Sí, arribo tard a la feina.
9: A on vas?
10: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè dona una informació diferent a la que està donant les pantalles, i simplement esperar.
9: Sí que hi ha informadors ara, però no durant la primera hora i quart de servei. Això ha creat molta indignació perquè molts usuaris no coneixien la informació que va donar Renfe ahir gairebé a la mitjanit, després d'haver recomposat tot el servei i de poder donar servei a tots els corredors, ja sigui amb tren, ja sigui amb autobús. Avui la xarxa està molt fragmentada. Sí que hem de dir que hi ha una novetat respecte a aquesta informació de la mitjanit, i és la R1. Els trens de la relació l'Hospitalet-Arenys, ens diu Renfe que sí que circulen, que ho fan desviats per Passeig de Gràcia, perquè el túnel de Plaça Catalunya no es pot fer servir per filtració d'aigua. Ahir vam veure imatges de vies totalment anegades. Són els trens de la relació Mataró-Blanes els que sí que es queden a Badalona, i des de Badalona s'ha de connectar amb metro.
0: Doncs aquesta és la situació, en aquest cas, a Rodalies i des de l'estació de Sants. Gràcies, Joan. De seguida hi tornem. Avui un programa especial nou al matí de Catalunya Ràdio. Anem d'especial en especial. Estem seguint en ruta aquest temporal. Ara mateix veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua que circula aquí a la carretera anant cap a Palafolls. Ens trobem a Tordera. Hem saludat al matí també de Catalunya Ràdio en ruta des de diferents poblacions i acabarem també anant fins a Blanes per conèixer la situació. És una ruta per explicar les conseqüències d'uns aiguats que ara mateix sobreviuen també a un nou aiguat que està afectant Catalunya. Ara són les 7:40. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió destacats sobre el temporal, però també sobre el possible avançament electoral.
8: Sí, La Vanguardia creu que sense els avisos de l'ESA Alert potser els danys haurien estat més greus i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic, mentre que l'Ara critica que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents. El País també apunta que la millora de les infraestructures, com la ferroviària, és clau per millorar en la gestió d'emergències com la d'aquest cap de setmana. Pel que fa al possible avançament electoral, el periodista Luis María Alonso escriu al periòdico que és irònic que Junts, que és el partit que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez, ara el faci ensopegar. O per la seva banda, El Mundo assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre el que és dolent i el que és pitjor per posar fi a una legislatura que, diu el diari, va naufragar fa temps.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
13: I amb el Rasca megamilionari també passa?
12: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
13: Apa.
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
16: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
16: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: 7:43, estem molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia de nou, perquè està plovent amb molta intensitat en alguns punts del país.
5: Sí, bon dia. Ara mateix tenim tempestes que estan entrant des de la costa cap a l'interior. Són tempestes fortes, afecten el litoral i prelitoral. Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers. També més de 30 litres a Blanes, Sant Pere de Ribes, al Garraf, entre 30-35 litres. Per tant, són pluges en alguns moments que acaben amb intensitat torrencial. Totes aquestes precipitacions venen de la mà d'un altre d'aquests sistemes convectius que hi ha formats al Mediterrani, i una d'aquestes branques ens està arribant doncs a la costa. A la tarda creiem que hi haurà ruixats, però més mal repartits a les comarques de l'interior i del nord-est, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i comarques de l'interior de Girona, del nord de Barcelona. Avui amb unes temperatures que els llocs on s'obrin clarianes, molts llocs de l'interior, podrien recuperar-se una miqueta. Demà torna a arribar una tongada de pluja, teòricament hauria de ser una mica més moderada, i a partir de dijous baixarà la temperatura.
4: Estem veient imatges, Eloi, que ens arriben d'alguns oients, per exemple, a Granollers, ja superen els 50 litres per metre quadrat. Veiem sí. Cotxes com passen per carrers que ja comencen a estar de nou inundats. A més, recordem que són zones al Vallès o al Maresme, la zona que estem recorrent avui també en directe amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, són zones que ja ha plogut amb molta intensitat i que ha provocat diversos desperfectes. Per tant, plou sobre mullat.
5: Sí, entenc que el terreny ja no pot suportar més aigua i, per tant, qualsevol mena de pluja que caigui, més si té intensitat torrencial com aquesta.
6: Ara mateix nosaltres estem a punt de travessar un carrer amb el Macià, però no giris per aquí perquè és que ens quedem atrapats. Hi ha un cotxe que s'acaba de quedar atrapat per l'aigua.
4: Ara mateix.
5: Aneu en compte, aneu en compte.
4: Avisarem.
5: De fet, això, entenc que esteu a Tordera, encara, o canviant
4: estem
5: de lloc?
4: Estem sortint de Tordera i estem anant, en aquest cas, cap a Palafolls, i veiem un vehicle que té aigua fins al que seria la meitat de la roda, aproximadament, per entendre'ns.
5: Mira, les tempestes més fortes ara mateix estan aquí, al nord del Maresme. N'hi ha algunes de fortes també.
4: Mira, segon cotxe aturat, segon cotxe que ja s'ha quedat també bloquejat. Si hi ha aigua, no passeu. Aquest seria el consell. Digues, Eloi, perdona.
5: No, deia això, que els 3-4 nuclis de precipitació més forta els tenim al nord del Maresme, per tant, aquí on sou, al voltant de Granollers, Vallès Oriental, i a la zona del Garraf. I també n'estan a punt d'arribar cap al Tarragonès, també de potents. Tarragonès, Baix Penedès. Per tant, avui insisteixo en l'alerta a qualsevol lloc del litoral i prelitoral, perquè podem tenir altra vegada pluges torrencials.
4: Espera, és que m'agradaria acostar-me a aquell cotxe per saber què és el que ha fet. És que si ara surto, agafaré el paraigües. Veuràs. Espera't un moment. Ara mateix som en un polígon industrial. No sé exactament quin és, què marca a Palafolls. Ja som a Palafolls. I és veritat que ara ha parat de ploure una mica, és a dir, no plovisqueix a poquet, en el punt on ens trobem ara. I en aquest polígon industrial, com dèiem, hi ha un carrer ample, on hi ha tot de camions aturats a banda i banda. I just aquí hi ha un vehicle que es troba aquí aturat. Hola, què tal? Bon dia.
7: Bones, creieu que no es pot passar?
4: No, home, no veu que no pot passar per aquí.
7: Anem a parar, no? Anem a treballar.
4: Sí. On va treballar vostè?
7: Aquí a Suïbès, a Can Tortós.
4: Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
7: Sí, suposem que haurem de donar la volta. Ara trucaré a veure com ho gestionem.
4: En tot cas, segur que l'entendran.
7: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí amb tot el tema de la pluja i tot.
4: Ha patit alguna conseqüència directa, personal?
7: No, directa personal no. El que sí que hem sentit molt, la mort del veí d'aquí de Tordera, que això ja ens vam quedar tots bastant xocats. I, bueno, a veure, s'ha sentit molt per la família i tot el que ha passat. Però, bueno, estem ara expectants a veure què passa. Aquest matí no ens esperàvem, això.
4: Vigila que passa un camió, que aquest sí que s'atreveix a passar per l'aigua. Vigilem que no l'esquitxi molt.
7: Té una tracció i una... i una altura diferent.
4: Gràcies. Veig que els cotxes ja estan donant la volta, per tant, mire, ha provocat una bona sensació, que és que la gent no s'atreveixi a passar com ha fet aquell cotxe que s'ha quedat atrapat.
7: Que heu parat també aquí, perquè si no, no haguéssim vist això.
4: Molt bé, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
4: Doncs aquesta és la situació ara mateix, també diferents vehicles que es troben aquí. Hola, bon dia. Algú que intentarà creuar? Esperis, que a veure, preguntarem si et deixa parlar. Li vull fer una pregunta? Una pregunta, ens està escoltant. Just ens... Vostè vol travessar? No, vostè no travessarà, farà la volta. Molt bé, molt bé. Ara estem aquí, Eloi, enmig de l'aigua, eh? Perquè els cotxes, algun cotxe s'ha atrevit a passar i, per tant, l'aigua ha fet un efecte i ens ha quedat aquí atrapats. En fi, aquesta és la situació, la sensació en directe, diguéssim, del dia a dia de molta gent que intenta anar a treballar i es troba, doncs, com les conseqüències d'aquesta pluja d'avui també estan afectant el seu dia a dia. Hi ha gent responsable i gent que no, com aquest cotxe que s'ha quedat aquí atrapat. Eloi.
5: És complicat, eh? Perquè entenc que en el moment que tu fas un trajecte dia a dia i veus que les circumstàncies són diferents, tan diferents, prendre la decisió de no fer-lo, doncs és el que...
4: Sí, però és que venim és del cap que... de setmana que venim, Eloi. Clar, aleshores, sí, sí, no, sí. No entenc que hi hagi gent que això no ho contempli. És que no, sí. No ho puc entendre, no ho puc entendre. En fi.
5: Sí, sí. Avui gràcies. Passarà això. Passarà sí. Allò, el que passa que no passarà d'una forma tan generalitzada com el que hem tingut aquest cap de setmana i quedarà concentrat en alguns punts, insisteixo, no tot arreu, però en alguns llocs del litoral i del prelitoral, i especialment aquest matí.
4: Doncs gràcies, Eloi. Anem cap a Palafolls. I situació ara mateix a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, justament això que estàveu explicant, eh? Avui matí molt més complicat del que és habitual a les retencions que ja a aquesta hora li hem de sumar que encara hi ha diverses carreteres afectades pels efectes de les pluges i a més que ara torna a ploure. I això ho veiem sobretot a la zona del Vallès Oriental. Moltes retencions en carreteres com el tram de la P7, la C-17, la C-59, també la C-60, que enllaça el Maresme amb el Vallès Oriental i a l'àrea més propera a Barcelona, circulació molt complicada a aquesta hora, a la C-58, la 2, la B-23, també la C-16, la zona dels túnels de Vallvidrera, la C-32 i, òbviament, també a les rondes de Barcelona. Eh? Totes dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
4: I estem pendents també de l'estat de la situació de la mobilitat. Joan Garcia, des de l'estació de Sants, com va ara mateix el servei?
8: Doncs ara mateix va, tal com Renfe va pronosticar ahir al vespre, amb una novetat, i és que hi ha trens de l'R1 que sí que circulen, són els de la relació Arenys-L'Hospitalet. Aquests sí que circulen desviats per Passeig de Gràcia, però els de Mataró o Blanes-Massanet s'acaben a Badalona i des d'allà cal agafar el metro. Aquí el que complica molt la situació és que no funcioni el túnel de Plaça Catalunya, perquè és el principal per on passen més trens. El fet que no funcioni aquest túnel, que no estigui en servei, perquè ahir ho vam veure negat d'aigua, fa que tota la circulació que es pot s'hagi de reorientar cap al de Passeig de Gràcia. I això afecta de ple la R1 i la R4, que són dues de les línies més utilitzades. Hi ha servei a tots els corredors, ja sigui amb tren o ja sigui amb autobús. Sí que és veritat que avui és un dia que caldrà esperar molt i que s'arribarà tard o a la feina o bé als estudis, perquè les connexions en tren estan molt fragmentades. Allà on no arriba el tren sí que és veritat que arriba l'autobús, però tot plegat allarga molt els recorreguts.
4: I, a més, també tenim moltes incidències a les carreteres. Gràcies, Joan. Per exemple, atenció al que està passant a Granollers. Marta Vallès, on et trobes?
9: Bon dia. Mira, estic a la rotonda d'accés a Granollers per la Torreta. Venint, recordes que abans hem fet una connexió des de Montornès, hem passat per la carretera de la Vall d'Oriols. No hi ha de passar ningú, perquè nosaltres hi hem passat, els cotxes que hi hem passat, jo crec que haurien de ser els últims, hi hem passat per pèls, està tot ple d'aigua, i ara mateix estem en una situació complicada, molt complicada. Estem un munt de cotxes parats aquí enmig de la rotonda, cadascú com pot. Ens anem apartant cada vegada més perquè tenim la sensació que el cotxe... A mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua, i vaja, no sabem massa què fer. Han passat dos camions de bombers...
4: Has de parar, Marta.
9: No, estem aturats. El problema és que estem aturats, però que cada vegada ja em puja més l'aigua.
4: Ja.
9: I ens han passat dos camions de bombers... molt ràpid en direcció a Granollers, per tant, hi ha d'haver molta complicació. Ha diluviat entre Montornès i encara està en aquesta situació. Està plovent moltíssim. La gent aquí entenc que, com jo, digue-li por, digue-li respecte. Estem tots aturats, primer amb un cert ordre, ara ja sense cap mena d'ordre. Hi havia cotxes enmig de la rotonda. Mira, veig un cotxe allà que ja està, amb totes les rodes plenes d'aigua, gairebé com el meu, potser. I, vaja, t'he de dir que és que no podem fer res. Que ens hem trobat aquí en aquesta situació de cop i volta, que ara entens moltes coses, sí. Que quan la gent es troba així i que bueno, que jo penso que no sé què farem. No sé,
4: mira,
9: com que
4: oient.
9: No, no, de,
10: Digue'm.
6: No, un oient que ens truca també des de Granollers. És el Mateu, el 93017474. Mateu, bon dia.
11: Bon dia, Ricard.
6: Què dius, Mateu?
11: Una mica com la companya, però també per les altres entrades de Granollers i sortides, sobretot. Està molt complicat el tema, sobretot. Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat. És molt perillós, això, que enviïn una alerta ja.
6: O sigui, molt la situació que estàs vivint ara, quina és? No sé si ens ho pots explicar una mica més, detallat.
11: Jo anava cap al cotxe i he girat cua. Els carrers tornen a estar inundats, el meu pare està atrapat a la ronda la sensació és que la ciutat no xupa. Va xupar bé el cap de setmana, s'ha de dir, però tot el clavegueram està obstruït i està caient una bestial. Bestial. Mateixa sensació que el dissabte a la matinada. I no, trobem a faltar informació, alertes, no ho sé. Van enviar 4 alertes el diumenge, no poden enviar una avui?
6: Sí, la veritat és que el que estem vivint també aquí al Maresme, en primera mà, diguéssim, a la unitat mòbil i també a la Marta Vallès des de Granollers, doncs la situació és molt complicada per la circulació. Ara mateix el Vallès Oriental està en vermell, fa 20 minuts que l'havien posat en taronja, hi ha pluges també localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores,
11: Les pluges es preveien a partir de les 11, o sigui, han fallat moltíssim
6: sí,
11: aquí.
6: Sí.
11: Molt. I insisteixo que el problema és que la ciutat, que va xupar bé, no està xupant i les carreteres estan plenes. El diumenge està molt bé que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós. Diumenge no és perillós a les 6 del matí, però avui és perillosíssim. Molt perillós.
6: Queda clar, i és important que extremem les precaucions ara mateix. Mateu, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
11: Gràcies a vosaltres, bona feina.
6: Jordi, bon dia.
12: Hola, bon dia. Mira, jo vinc des de Vilanova del Vallès. Sí? Jo he intentat, el meu fill va a l'escola a Granollers, a l'entrada de Granollers l'aigua hi arriba per la roda del cotxe i ja per més de mitja roda. Jo he girat cua perquè és impossible. I estic d'acord amb el que està dient aquest noi.
6: O sigui, impossible, què vol dir? Que què t'has trobat?
12: Que està tot aturat, que està col·lapsat, que arriba un punt a Can Palau, que és l'entrada de Granollers, l'aigua ja no hi ha voreres, torna l'aigua, diguéssim, a pujar d'una manera que jo estic amb el que diu, que no està xuclant res. Vamos, jo ja no ho he vist, estava plovent moltíssim, i ja et dic, jo no m'espanto amb facilitat, però he girat cua perquè no val la pena jugar-se tal com està. I estic d'acord, hauria d'haver enviat un alert.
6: És molt important extremar precaucions ara mateix i que la gent també sigui conscient de que cal doncs, evitar aquestes situacions. Ara mateix ens arriben moltes imatges de Granollers. Veiem com hi ha una riuada per la carretera. Ben bé d'un pam d'aigua, Vull dir, per tant, molta precaució. Doncs gràcies per trucar, també. Una abraçada, que vagi bé,
12: ànims. Bon dia.
6: 93017474. Tenim vies tallades ara mateix entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també a Castellà del Vallès per esllavissades, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, hi ha un túnel tallat. Atenció també a Blanes, hi ha inundacions, també carrils tallats i pas alternatiu entre Lliçà de Mur i Parets del Vallès. A Vidreres tallada la sortida 87. A Tossa de Mar també hi ha un pas alternatiu. Entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols hi ha un pas alternatiu també, i a la Nacional 150 a Terrassa també pas alternatiu. Molta precaució també a la zona de Montcada cap a Sabadell, que hi ha vessals d'aigua també a la carretera, a la C58. Una situació complexa ara mateix la que viu el país, sobretot al Maresme i al Vallès, on aquest cap de setmana hi ha hagut també pluges molt, molt intenses, i atenció perquè s'acaba també d'emetre un avís de vigilància per pluja torrencial al Vallès Oriental i al Maresme. Farem una pausa i de seguida ho actualitzem.
13: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
14: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.

0: Ara mateix són les 7:57. Estem pendents d'aquest temporal que està afectant a Catalunya. Un dia de balanç també de temporal de pluja excepcionals d'aquest cap de setmana, que recordem que ha deixat dos morts, un desaparegut i també, en aquest cas, centenars d'incidències i problemes de la mobilitat. Estem fent aquesta ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar minut a minut el que està passant al Maresme. Volíem explicar el que passava l'endemà d'un cap de setmana molt intens pel que fa a les pluges torrencials, però ens estem trobant en què les pluges d'avui també estan afectant a Catalunya. I atenció, perquè a aquesta hora la notícia és que s'envia un és alert per pluges localment intenses aviat al Vallès Oriental i al Maresme. Per les properes dues hores cal extremar les precaucions per la mobilitat i no us acosteu ara mateix a zones inundables. En cas d'emergència, recorden des de Protecció Civil que cal contactar amb el 112. Suspenen també, per cert, les classes a les zones més afectades. Ara de seguida amb nosaltres la consellera d'Interior, Núria Parlon. Dia de balanç, com dèiem, Eloi Cordomí, i dia també d'afectacions ara mateix en directe.
1: Bon dia, sí. Ara mateix tenim ja aquestes quantitats que superen els 50 litres per metre quadrat a Granollers, també a Mollet del Vallès 60 litres per metre quadrat, que ha caigut pràcticament en mitja hora. Això ha fet activar doncs, a nivell màxim aquest avís de vigilància de pluja en 30 minuts, que supera doncs, els 40 litres en aquest període de temps, i això fa doncs, que tinguem avisos vermells una altra vegada. També tenim avís groc i taronja a la resta del litoral. Això passava al Vallès Oriental, però la resta del litoral tenim aquests avisos. Per tant, una nova branca de precipitació de tempestes que arriba des del mar pot afectar en qualsevol punt d'aquestes zones que diem, del litoral prelitoral. A la tarda, creiem que tots aquests ruixats, tempestes, localment forts encara, afectaran les comarques de l'interior, nord-est de Catalunya, Pirineu, Catalunya Central, i tot plegat en previsió de més inestabilitat que arribaria a partir de demà.
0: Aquesta és la situació amb aquestes dues hores de precaució. Dues hores, Eloi, per què? És a dir, se sap si és perquè es calcula que pot seguir plovent amb molta intensitat localment, fixament, en la zona de Granollers, per exemple?
1: Dues hores és el que normalment s'estipula per aquests avisos de vigilància. És a dir, són avisos que superen el que s'havia previst. Per tant, és un avís que es fa en base a observacions que s'han fet i aquestes observacions es calcula que poden durar, doncs, l'observació d'un fenomen in situ, es calcula doncs, que la durada d'aquest fenomen pot durar aquestes dues hores aproximadament.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme. Amb un nou avís és alerta. El cap de setmana deixa dos morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres, quan encara s'ha de fer balanç de danys a molts municipis. Una desena de centres educatius no obriran avui les portes. Pedro Sánchez desvetllarà avui si avança les eleccions espanyoles pel proper 29 de novembre. Ho farà després d'un cap de setmana de reflexió en què ha parlat intensament amb el seu partit i el seu nucli més directe. Nombroses veus socialistes li demanen convocar eleccions. Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges. La manifestació convocada per dissabte es farà aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. A més, tots i els aiguats es manté l'acampada de plaça Catalunya. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. La presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. Avui arrenca el període de vacunació contra la grip i la Covid de les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. Salut pronostica que la grip serà més infecciosa que l'any passat, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar el matrimoni infantil, la violència sexual i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món, segons un estudi de l'organització Plan Internacional. Les sequeres i inundacions deixen sense ingressos les famílies que casen les seves filles com a estratègia de supervivència. Els castellers de Vilafranca s'imposen al concurs de castells de Tarragona després de descarregar per primera vegada a la història el 9 de 9 en folre. El públic de la Tarraquarena va ser testimoni d'un concurs de màxima qualitat i rivalitat amb una actuació superlativa de les 12 colles. La Vella de Xiquets de Valls ha acabat segona. I Oques Gràcies fa aquesta nit el primer dels recitals de comiat a l'Estadi Olímpic. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. La banda osonenca posarà així punt final a 14 anys de trajectòria amb 3 concerts més, dimecres, divendres i dissabte d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, empats a 0. Del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. I la selecció espanyola debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Es mantindran els ruixats fins al migdia litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i als Pirineus es tornaran a formar ruixats localment amb tempesta. Temps insegur, amb un lleuger ascens del termòmetre.
3: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. I obrim amb una notícia d'última hora. Pedro Sánchez anunciarà a les 9 del matí d'aquí una hora des de la Moncloa si avança les eleccions pel 29 de novembre o si dona encara recorregut a la legislatura. El president espanyol ha reflexionat sobre aquesta decisió durant tot el cap de setmana després del revés de divendres al Congrés en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. Sánchez ha meditat la seva decisió amb converses intenses amb el seu entorn, especialment amb el seu nucli més estret. Divendres des del Congrés ja advertia Junts i el PP que podien tenir aviat l'examen a les urnes.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Les últimes eleccions espanyoles, el juliol del 2023, ja van ser anticipades. Sánchez sempre ha mantingut que vol exhaurir la legislatura que acabe aquest proper estiu, tot i que la derrota parlamentària de divendres ha dibuixat un moment que moltes veus del PSOE apunten que és òptim per anar a les urnes.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Les pluges no abandonen del tot el país i s'han reactivat al Maresme o al Vallès, que comporten l'enviament d'una nova alerta de protecció civil. El gran episodi de tempestes del cap de setmana ha assolit registres rècord de precipitacions i deixa dues persones mortes i una tercera desapareguda a qui es busca a Pineda de Mar al Maresme a partir de les declaracions d'uns testimonis, tot i que no hi ha denúncia formal presentada. Amb aquest escenari, la represa de la normalitat es fa molt complicada. Hi ha una desena de centres educatius que avui no obriran i la mobilitat està força compromesa bàsicament al transport ferroviari. Els usuaris de Rodalies no amaguen la seva indignació per falta d'informació i la presència d'unes pantalles que alerten d'uns horaris de convois que no són reals. Anem cap a l'estació de Sants de Barcelona amb el Joan Garcia.
1: Bon dia, hi ha confusió a Sants perquè per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, sobretot de la R1. Això és el que els hi passa a molts usuaris que esperen i veuen que finalment el tren anunciat no passa i acaba saltant de la pantalla. Això és el que ens explicava aquesta usuària que intenta arribar a Badalona.
5: Sí, arribo tard a la feina.
1: A on vas?
5: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles i simplement esperar.
1: Els informadors no han aparegut fins a 6:45. Això vol dir que la primera hora i quart ben bé de servei no hi havia ningú que informés de la situació de Rodalies aquí a l'estació de Sants, i quan els primers viatgers veien que no passaven els trens que s'anunciaven per pantalles, es creava un cert sentit d'indignació.
6: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi, si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard al feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
1: Hi ha una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir a la mitjanit, i és que a la R1 els trens de la relació l'Hospitalet Arenys sí que circulen, ho fan desviats per Passeig de Gràcia, els de Mataró Blanes sí que es queden a Badalona i des d'allà s'ha d'enllaçar amb metro per entrar a Barcelona.
0: Mentrestant, aquest matí es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar al Maresme després que suposadament l'aigua l'arrossegués riera avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera i va relliscar, i aleshores la força de l'aigua se'l va endur. De moment, però, ningú ha posat cap denúncia per desaparició. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que encara hi ha feina a fer per recuperar la normalitat.
7: Intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Dues persones van morir pels forts aiguats. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravanguin Internacional Costa Brava en caure-li un mur a sobre. Ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, també al matí de Catalunya Ràdio.
8: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop. Va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la, i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar atrapat, lamentablement.
0: La segona víctima és un veí de Montornès del Vallès que va quedar atrapat per l'aigua al garatge de casa seva. I mentrestant, hi ha com a mínim 9 centres educatius que no podran obrir portes aquest matí pels efectes dels forts aiguats. Principalment són del Maresme i el Vallès, les zones més afectades. A més, hi ha una 80 de centres que obriran, però amb incidències pels forts aiguats. D'altra banda, més de 6.000 clients continuen sense subministrament elèctric, segons ha informat Protecció Civil. Des de l'inici del temporal, Endesa ha gestionat més de 1.700 incidències a la xarxa elèctrica. I a aquesta hora hi ha molts problemes per circular en diversos punts on continua plovent. Doncs bé, la situació s'ha normalitzat, s'ha anat normalitzant al Baix Ebre després de la crescuda dels rius Riu d'Aura i Daró i la inundació de carrers de poblacions com Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Les urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que ahir també es van omplir d'aigua, ja tornen a funcionar, si bé encara no al 100%. Girona, Fèlix Martín.
9: El cabal dels rius del Baix Empordà i el Gironès ha anat normalitzant. El Ridaura, recordem-ho, va desbordar i diumenge a Platja d'Aro i va provocar inundacions de carrers i baixos. Amb el riu d'Aro va passar fa no fa el mateix. Normalment baixa ben sec a la Bisbal d'Empordà. Ahir ho feia amb força. Ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. A més dels problemes provocats per aquests rius, també va generar molta curiositat el color de l'aigua ben negra. Això perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra fins al mar la riera de Calonge i Sant Antoni. I això ho comentava un veí, en Jaume Llenes.
10: El color semblava que l'altre dia, que va ploure molt, ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
9: A la mateixa ciutat de Girona també ha baixat molt el cabal del riu Unyà, que travessa el centre urbà. Ara mateix aquest cabal és de poc més de 10 metres cúbics d'aigua per segon. És més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció és a l'Hospital Comarcal de Blanes, a la comarca de la Selva. Ahir, recordem-ho, es va inundar la zona d'urgències, també la zona de radiologia. A 20 de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors i alguns a d'altres centres sanitaris. Ahir es va estar netejant tot el dia. Avui ho acabaran de netejar i desinfectar tot. Miquel Montaner, responsable de gestió de l'Hospital Comarcal.
11: Com et deia, treballant al màxim per poder-ho fer-ho amb el mínim temps possible. Perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
9: Mentre no es normalitza aquesta situació, el CAP de Blanes continuarà atenent urgències també de baixa complexitat.
0: Després del temporal de pluges, els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina, on a partir de les 7 de la tarda hi donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatges de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la plataforma d'afectats per la hipoteca. A més, també es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
12: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els han fet arribar.
3: 3CAT Info.
0: Sortim a l'exterior. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. São Paulo, Joan Biosca.
13: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
14: El resultat és inesperat. És hora de gente mostrar la verdadera fotografia del Brasil.
13: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
15: O que queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
13: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre.
0: Doncs caldrà esperar. D'altra banda, els Estats Units han retirat tots els avions bombarders que tenien a la base aèria de la RAF a Fyford. No hi ha una explicació oficial, però es vincula als detinguts la setmana passada per un intent d'atemptat en aquesta instal·lació militar.
3: 3CAT Info.
0: Doncs bé, anem fins a Granollers. Tenim allà la Marta Vallès perquè ens expliqui quin és l'abast de les pluges a aquesta hora. Marta, bon dia.
16: Hola, bon dia. Estic aquí a... plogut de manera torrencial. Ara s'ha aturat una mica, cau aigua, però molt poca. Estem en una tonda a l'entrada de Granollers per la torreta i aquí hi ha una cua enorme de vehicles que ve per carretera que accedeix des dels 9. Nosaltres anem per la carretera i completament... tot ha negat d'aigua, ple d'aigua. Han passat per aquí els camions de bombers.
0: Marta, disculpa, però no ens arribem prou qualitat a aquesta connexió. Tornarem a parlar amb tu de seguida, que sigui possible fer-ho amb condicions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Doncs hem arribat a 9:15 del matí. Fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Com estan les coses a aquesta hora? Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Doncs a aquesta hora, circulació molt complicada, eh? Ho sentíem ara. Eviteu agafar el cotxe, si podeu, sobretot als entorns de Granollers. Hi ha carreteres col·lapsades per la pluja que cau i ha caigut amb força aquests últims minuts. Col·lapsada la ronda de Granollers que enllaça amb municipis de l'entorn com les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès. Això també afecta vies principals com la C-17 i l'AP-7 en aquesta zona. Circulació molt difícil i aquesta hora també a la C-60, que enllaça les comarques del Maresme i el Vallès Oriental. I a l'àrea més propera a Barcelona, direcció cap a la ciutat, hi ha retencions destacades a la C-58 des de Sant Quirze del Vallès, la 2 i la B-23 des del Papiol i Pallejà, també a les dues rondes, ronda de dalt, ronda litoral, en tots dos sentits de la marxa. Tot això li hem de sumar al fet que encara hi ha carreteres tallades per les pluges d'aquest cap de setmana, sobretot zona Vallès i Maresme i la Selva, la BB-5159 que enllaça la Roca amb Vilanova, la C-352 de les Franqueses a Canovelles i la G-682 a Blanes i la C-1415A a Castellar del Vallès. Complicacions també al transport públic, ho estem explicant durant aquest matí, sobretot a Rodalies. Hi ha diversos trams que funcionen amb servei alternatiu per carretera, a la R2 entre Granollers i Sant Celoni, hi ha servei de bus, també a la R4 entre Terrassa i Manresa, la R7 i la R8 en tot el recorregut funciona amb aquest servei alternatiu per carretera, la R11 entre Portbou i Sant Andreu Comtal i atenció a la R1, hi ha servei de bus entre Arenys i Massanet, circulen trens entre l'Hospitalet i Arenys però desviats per Plaça Catalunya i entre Blanes Mataró circulen trens només fins a Badalona.
0: Gràcies, Clàudia. Moltíssima precaució.
3: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
18: Comencem aquest dilluns parlant de nuvolades i ruixats de nou. De fet, potser no tan extensos, però déu-n'hi-do, per exemple, la nuvolada i la tempesta que s'està quedant ubicada, una mica estancada a la zona del Vallès i que ja ha donat doncs, registres pròxims als 50 litres per metre quadrat de manera local. En general, els registres que hi ha hagut al voltant de la costa central, des del Garraf, Tarragonès, fins a la zona de la Selva, són inferiors, però es poden anar incrementant amb aquestes pluges que al llarg del matí haurien d'anar de baixa, però localment doncs, poden ser importants. Hi ha hagut alguns avisos de vigilància a la zona del Vallès Oriental per la intensitat d'aquestes precipitacions. Insistim, el pronòstic és que aquesta pluja ubicada bàsicament al sud de les comarques de Barcelona vagi una mica de baixa i a migdia doncs, pràcticament desaparegui amb aquesta nova tongada de precipitacions que des del mar ha fregat la zona de la costa central. Més clarians, doncs, a partir de migdia i a la tarda, noves nuvolades amb tempestes més puntuals. Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, interior de Girona, molt estirat, difícilment a la resta, franja ponent, podria quedar una mica al marge de tot plegat, avui amb unes temperatures que varien poc o que pujaran tan sols lleugerament.
3: Resca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
19: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
3: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
19: Que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
20: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Tresca Info.
0: Un quart de 9:04. Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
22: És molt novedós perquè les tres soques s'han
2: s'han modificat, s'han adaptat, i a més tenim la variant XFG circulant, i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
4: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue, i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
22: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
4: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
0: Els castellers de Vilafranca s'han imposat a la 30a edició del concurs de castells de Tarragona. Ens ho explica el Josep Almirall.
23: Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la quarta ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9 de 9. Els verds també han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10. La segona posició del podi per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4 de 10 i ha completat el 5 de 9 i el 2 de 9. Les joves de Valls ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3 de 10 i descarregar el 4 de 9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3 de 9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4 de 9 dels castellers de Barcelona.
0: Pendents també avui d'Oques Gràcies, que s'ha acomiadat dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte. Marc Ruiz. Yeah, yeah, well.

0: Oh, cool.
1: Ser president, portar corbata, comprar una torre amb un tobogan.
0: Entre moltes d'altres. També s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos d'Oques, com Julieta o Al·lèrgiques al Polen, o dels primers treballs com Arnau Tordera.
2: Esport.
3: Montse, Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: Golejada del Barça a Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou. 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham, Peyor i Sidney. El descans al marcador ja era de 5-0. La gran protagonista de partit, Clàudia Pina.
6: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat al Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
4: I així en parlava Pere Romeu, el tècnic blaugrana.
7: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: Sisena victòria en 6 partits de les blaugranes, que ja són a 5 punts del Madrid, que és segon a la classificació. També a la Lliga F, l'Espanyol és 7è i el Badalona Wim amb 8è, tots dos equips amb 8 punts. A la segona divisió de futbol, empats del Sabadell i del Girona. Els gironins van empatar 0 davant el Mallorca. Sentim el jugador blanc i vermell, David López.
8: No sabe a poco, sobre todo los partidos aquí en casa tenemos que ganarlos. El Mallorca es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero hoy lo teníamos ahí para ganar y es una pena.
4: També empat a 0 del Sabadell davant l'Andorra. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
9: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la classificació, el Girona és quart, amb 14 punts. El Sabadell, 7è, amb 13. El Lleida Club de Futbol es va estrenar ahir en l'última categoria del futbol, la quarta catalana, amb una victòria al camp del Sunyer, un camp de terra, per 2-5. I a la Lliga de les Nacions de Futbol, Xavi Hernández, amb els Països Baixos, va guanyar 2-1 Sèrbia, empat a 0 entre Grècia i Alemanya, i Portugal va guanyar Noruega 2-1 amb gol de Cancelo. Avui, França, Bèlgica, Itàlia, Turquia, 9:15 del vespre. I encara en futbol, aquest migdia a la 1, sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei masculina, i entren tots els equips de primera divisió, excepte els 4 que jugaran la Supercopa, Barça-Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat. I a la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina de Futbol, i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme. El Tro de Cervera va guanyar el Gran Premi del Japó al davant de Jorge Martín i se situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu, però, que no és un mundial de dos pilots.
11: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, quedan mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones y

0: y diferentes circuitos, diferentes condiciones, veremos. Intentaremos siempre estar, ser constantes, desde Aragón lo hemos conseguido.
1: Max Verstappen guanya el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 davant el líder del Mundial, Kimi Antonelli. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès. A la Lliga de Bàsquet, jornada nefasta per als equips catalans. Van perdre tots. Derrota del Barça a Múrcia per 194, del Girona a la pista del Baskonia 118-78, del Lleida a casa contra el Burgos 81-94 i del Manresa davant el Breogán 95-101. Aquesta matinada d'Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins a Asunción, al Paraguai, amb un 8-0 davant França. Malgrat les males condicions de la pista, l'equip dirigit per Sergi Macià s'ha imposat clarament a l'equip francès amb 3 gols de Victòria Porta. Aquesta nit, a 3:15, l'equip espanyol jugarà contra Xile en un partit més exigent. I en ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
3: Són 8:45 del matí. Fem un repàs a les informacions més destacades d'aquesta hora. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme amb un nou avís és alert. El cap de setmana deixa 2 morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres. Concretem quines són les afectacions que tenim. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs aquesta hora circulació molt complicada a les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'accés a la ciutat. Fora de l'àrea més propera de Barcelona, molta precaució a l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, on ja ha tornat a ploure amb força. Hi ha cues i col·lapse a la ronda que enllaça la ciutat amb la Roca del Vallès, les Franqueses i Canovelles, també a l'AP7, a la C-17 i a la C-59, en el tram del Vallès Oriental, i al Maresme, retencions des de Mataró a la C-60 en sentit Granollers i a la C-32 en sentit Barcelona.
3: També molt petents de Pedro Sánchez, que anunciarà a les 9 del matí d'aquí a mitja hora des de la Moncloa si avança les eleccions pel 29 de novembre o si dona encara recorregut a la legislatura després de la patacada de divendres al Congrés en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. A partir d'aquesta hora també us explicarem que els Mossos han detingut 2 homes de 14 i 43 anys per la mort violenta d'un altre home a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Avui comencen els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28 amb afectacions que poden arribar a les 5 hores i mitja ininterrompudes. I el temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el teló de la 35a edició amb el Has 20, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. En esports, Montse, destaquem la victòria del Barça femení.
1: Sí, una golejada claríssima al Madrid en aquesta Lliga Femenina de Futbol, 7-0, amb 4 gols de Clàudia Pina. I de matinada, la selecció espanyola debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
3: I com us dèiem, es mantindran els ruixats fins al migdia litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i als Pirineus es tornaran a formar ruixats localment amb tempesta. Temps insegur amb un lleuger ascens del termòmetre. Dos quarts de 9 i 3 minuts. Les fortes pluges, us dèiem, que han sorprès aquest matí al Vallès Oriental i al Maresme, quan encara no s'han superat els efectes d'un cap de setmana històric, compliquen la situació. S'han enviat noves alertes i s'ha començat a suspendre l'activitat lectiva a alguns centres educatius. Connectem amb Granollers, allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia, Carme. Doncs exactament, encara no a Granollers perquè ens hem quedat aturats en una rotonda d'accés, a la rotonda de la Torreta, perquè doncs, aquí hi ha hagut molta acumulació d'aigua, ha plogut de manera torrencial, ha plogut moltíssim, com ja esteu informant, i estem en una rotonda on molta gent ens hem trobat que començava a pujar l'aigua i que el vehicle es començava a desplaçar i ens hem posat als costats. Pujats a les parts més altes que hem trobat. Hi ha només un sol vehicle que ha quedat envoltat d'aigua, està colgat d'aigua, el tinc aquí davant, però no hi ha ningú a l'interior, ha pogut sortir, i un segon vehicle que està caigut en un lateral a la riera i tampoc no hi ha ningú dintre. Per tant, aquí ara ha desaparegut el perill que hi havia molta aigua, tota la rotonda plena, com una piscina, i ara doncs, la mateixa riera l'ha anat engolint. Per tant, la gent està més tranquil·la, hi ha hagut nervis en un primer moment, i hi ha... També aquí estem amb un pont de sota la C60, és la carretera que et porta des del Masnou en direcció a Granollers, i també veiem la C60 a la part de dalt del pont completament aturada perquè estan les carreteres molt anegades. Hem vingut des de Montornès, que és el municipi on ahir va morir un home a casa seva quan volia treure el vehicle del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir. I allà doncs, l'espectacle també era dantesc. Hi ha senyals de trànsit per tot arreu, canyes, troncs, les cases amb les portes esbotzades, amb caixes, muntanyes de caixes i de bosses a fora, suposem que del que van treure ahir. I avui, quan hem marxat d'allà, ja plovia de manera torrencial també a la zona de Montornès. Hem fet la carretera de Vall d'Oriol i també tota la carretera està plena de vessals, plena d'aigua. I ja era un risc fer aquesta carretera, però quan t'hi trobes l'has d'acabar o tirar endavant o tirar enrere, i el que hem fet és seguir fins aquí per accedir a Granollers, però ja de manera prudent, com la resta de vehicles, doncs ens hem aturat. Hi ha algun imprudent també, que fa un moment ha passat una moto que ha creuat la riera, que baixa molta força, i la gent aquí l'increpa perquè doncs, amb el que ja hem tingut i amb el resultat d'ahir, de dues persones mortes, doncs la gent aquí ara està molt més tranquil·la perquè ha baixat el volum d'aigua i aquesta ara mateix és la situació aquí en aquest accés de Granollers. Ara acaben d'aparèixer els bombers, entenem que ara que ja ha passat el perill aquí tampoc no són prioritat i ara anem a veure els bombers què ens diuen de la situació com està.
3: Entesos, Marta, estarem pendents de tu. Gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
3: I la situació del transport ferroviari tampoc és la més òptima, amb diferents afectacions i queixes per part dels usuaris de falta d'informació a primera hora. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim el Joan García. Joan, bon dia.
6: Bon dia. Hi ha confusió a Sants perquè per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, sobretot de la R1. Això és el que els hi passa a molts usuaris que esperen i veuen que finalment el tren anunciat no passa i acaba saltant de la pantalla. Això és el que ens explicava aquesta usuària que intenta arribar a Badalona.
7: Sí, arribo tard a la feina.
6: A on vas?
7: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles i simplement esperar.
6: Els informadors no han aparegut fins a 6:30. Això vol dir que la primera hora i quart ben bé de servei no hi havia ningú que informés de la situació de Rodalies aquí a l'estació de Sants, i quan els primers viatgers veien que no passaven els trens que s'anunciaven per pantalles, es creava un cert sentit d'indignació.
8: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard al feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
6: Hi ha una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir a la mitjanit, i és que a la R1 els trens de la relació l'Hospitalet-Arenys sí que circulen, ho fan desviats per Passeig de Gràcia, els de Mataró-Blanes sí que es queden a Badalona i des d'allà s'ha d'enllaçar amb metro per entrar a Barcelona.
3: 9:15.
9: 3CAT Info.
3: Pendents també avui de Pedro Sánchez, que anunciarà a les 9 del matí d'aquí pocs minuts des de la Moncloa si avança les eleccions pel 29 de novembre o si dona encara recorregut a la legislatura. El president espanyol ha reflexionat sobre aquesta decisió durant tot el cap de setmana, després del revés de divendres al Congrés, en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. Sánchez ha meditat la seva decisió amb converses intenses amb el seu entorn, especialment amb el seu nucli més estret. Divendres, des del Congrés, ja advertia Junts i el PP que podien tenir aviat l'examen de les urnes.
10: La història les juzgarà
9: antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Les últimes eleccions espanyoles al juliol del 2023 ja van ser anticipades. Sánchez sempre ha mantingut que vol exaurir la legislatura, que acabi aquest proper estiu, tot i que la derrota parlamentària de divendres ha dibuixat un moment que moltes veus del PSOE apunten que és òptim per anar a les urnes. Sortim a l'exterior, els Estats Units han retirat tots els avions bombarders que tenien a la base aèria de la RAF, les forces aèries britàniques a Fyfora, a Anglaterra. Un comunicat del Pentàgon ha confirmat la sortida dels avions cap a les seves bases nord-americanes. Tot i que el nombre d'aparells no és públic, es calcula que n'hi havia una dotzena operant des del Regne Unit. No hi ha una explicació oficial sobre els motius de la retirada, però es produeix només una setmana després de la detenció de 6 persones acusades de preparar un atemptat amb explosius contra la base. En un primer moment es van detenir 5 joves britànics a prop de les instal·lacions militars i, posteriorment, un altre home amb doble nacionalitat britànica i iraniana per la seva suposada vinculació amb els fets. Tots els detinguts estan en llibertat sota fiança després d'haver comparegut davant els tribunals. I Alemanya amplia l'ajuda financera i militar a Ucraïna. El canceller alemany, Friedrich Merz, va fer ahir una visita sorpresa a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa alemany. Entre el subministrament que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors per la defensa antiaèria que el president del país, Volodymyr Zelensky, reclamava des de feia mesos. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia va atacar un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ho va aprofitar per exigir el final de la guerra.
10: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev i només puc tornar a repetir des d'aquí: senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra, però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
3: Dos dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A casa nostra, els Mossos han detingut dos homes, un de 18 i un altre de 43 anys, per la mort violenta d'una altra persona a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta, Lleida, Alba Amor.
12: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat a tocar del carrer Palauet, darrere d'un complex esportiu, en un espai on hi malviuen persones, segons han explicat veïns de la zona. Al lloc dels fets hi van acudir diverses patrulles i dues unitats del sistema d'emergències mèdiques que van certificar la mort de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per acabar d'esclarir les circumstàncies de la mort.
3: Avui comencen els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28 amb afectacions que poden arribar a les 5 hores i mitja ininterrompudes. Una situació que ha generat molt malestar entre els usuaris habituals de la carretera, que fa setmanes que reclamen saber amb antelació quan podran passar. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: Els treballs han de garantir l'estabilitat de la carretera després dels moviments del terreny i evitar que se'n produeixin de nous. El problema és que aquests nous horaris arriben després d'un mes de talls intermitents en què, segons els usuaris i els alcaldes del Pallars Sobirà, ha faltat informació concreta sobre les afectacions. Així doncs, a partir d'avui, de dilluns a dissabte, la carretera quedarà tancada entre 8:45 del matí i les 2 del migdia. Fora d'aquestes franges i els diumenges també es podrà circular en pas alternatiu. Pere Ticó, alcalde d'Esterri d'Àneu i que havia demanat més franges d'obertura, explica que almenys han aconseguit que la via no es bloquegi tota la tarda, com inicialment estava previst.
14: La gent sap que quan hi va, o pot ser que tingui la sort de passar, o esperar ser 3/4 d'hora per passar, saps? Però ara, clar, ara talla tot el matí fins les 2:30 i l'únic que hem pogut aconseguir, ajudant també amb aquesta decisió de territori, és dir, escolta, deixem-nos el matí per treballar, però a la tarda intentem que pues, tota aquesta gent, treballadors de Baqueira, professors, no els pots fer tornar. És 8 de la tarda aquí a Esterri.
13: El calendari es mantindrà fins a la primavera, tot i que la Generalitat preveu revisar les afectacions quan comenci la temporada d'esquí per intentar reduir-ne l'impacte sobre la mobilitat i l'activitat econòmica.
15: Like you could fall and no one would hear. That's beautiful.
3: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el teló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Girona, Marta Vives.
16: La màgia s'ha fet a cobert del Teatre Municipal de Girona després que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. Ha estat amb dos dels grans creadors internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Charkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe. El públic de l'estrena ho ha rebut així.
17: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent.
18: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes.
19: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no?
16: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic. Ho fa amb un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens ha permès evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer d'aquests dos artistes internacionals que reivindiquen l'ofici i l'art en la maduresa. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
11: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a Trescat Info.
20: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
3: 8:45 del matí. Obrim àrea de servei amb especial atenció avui al trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Sí, molt pendents a un matí molt difícil a les carreteres. A aquesta hora encara es mantenen cues destacades a les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'accés a la ciutat, A2, B23, C32 Sud, C31, C16 i C58, també les dues rondes. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, molta precaució, sobretot a l'entorn de Granollers, del Vallès Oriental. Hi ha inundacions a la ronda que enllaça a la ciutat amb la Roca del Vallès, les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7, a Montmeló, per la caiguda d'un arbre en sentit sud, a la C60 d'Argentona a Mataró, a la C17 de la Garriga a Parets i a la C59 a Caldes de Montbui. Matí també molt complicat, us ho estem explicant, al transport públic. Recordem que hi ha diverses línies de rodalies on s'està prestant servei alternatiu per carretera.
11: El temps.
3: La crònica és del Jofre Genuer.
21: Fins a migdia es mantindran els ruixats i les tempestes al voltant de la costa central. Creiem que al llarg del matí n'hi ha de baixa, però amb avisos d'intensitat i, de fet, fins i tot puntualment algun avís de vigilància per aquesta possibilitat de més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora. De fet, a Granollers ja s'han superat els 50 litres per metre quadrat. Són més puntuals, però encara amb intensitat notable, localment torrencials, aquestes pluges associades, doncs, a aquesta franja de precipitacions que des del mar s'han ditjat cap al litoral i al prelitoral de la costa central, sobretot, o fins i tot Camp de Tarragona, des del Tarragonès fins a la Selva aproximadament, i que a la zona del Vallès s'han, doncs, reforçat de manera molt puntual. D'anar de baix al llarg del matí, insistim, potser li costi, a migdia hauria d'haver una petita pausa, i a la tarda, amb variabilitat, creiem que poden formar-se alguns ruixats des de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona. En principi, tot i que hi ha avisos d'intensitat de pluja, no haurien de tenir les característiques d'aquests darrers dies, ponent fins i tot una mica al marge d'aquestes pluges, i avui amb unes temperatures que pugen una miqueta tan sols. Continuarem al llarg d'aquests propers dies, pendents del cel, amb nova possibilitat de ruixats, sobretot a partir de dimecres.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. On posem el focus?
3: Doncs avui clarament, a part de les pluges, en Pedro Sánchez, de la setmana política comença pendent del president espanyol, que ha d'aclarir si es decanta per avançar eleccions o per mantenir la legislatura. De moment està previst que comparegui a les 9 del matí. D'aquí a pocs minuts parlem amb el cap de política de Catalunya Ràdio. Raül Flores, bon dia.
0: Bon dia, Carme.
3: En quin moment estem?
0: Doncs estem pendents amb aquests 10 minuts per saber si Sánchez finalment avança eleccions. Hi ha una compareixença prevista a la Moncloa a les 9 en punt del matí. Aquí Sánchez ha d'aclarir una mica què ha conclòs durant aquest cap de setmana, després del revés al Congrés de divendres, en què Junts, PP i Vox van tombar el decret d'habitatge que protegia, entre altres coses, desnonaments i també prorrogava els lloguers. Sánchez ha reflexionat, és la paraula que ell ha utilitzat durant tot el cap de setmana. Ho ha fet parlant amb dirigents del seu partit, del PSOE, i també amb el seu nucli de confiança més estret. I a les 9 hem de saber quina decisió ha pres. I aquí hi ha un dilema. Anem ja a eleccions? La data més probable és 29 de novembre. Per això hauria de convocar a molt estirar demà dimarts. O bé la legislatura continua. Hi ha una opció una mica entremig. Si és que avancem eleccions, però amb una data posterior a aquest 29 de novembre.
3: I abans prendre algunes decisions sobre habitatge,
0: exacte,
3: potser.
0: Exacte,
3: no?
0: I aquí hi ha l'altra part de l'equació. Si Sánchez rescata amb alguna fórmula aquest decret que va caure divendres al Congrés. Depèn com el rescati, podem arribar al punt que sigui la Diputació Permanent del Congrés qui acabi votant-lo. Què és la Diputació Permanent del Congrés? És aquell òrgan que funciona i que representa tots els grups parlamentaris entre legislatures. Però atenció, amb unes proporcions, en aquest cas, diferents a les que té el ple del Congrés. Sánchez tindria majoria suficient per validar aquests decrets sense necessitar els vots de Junts per Catalunya. Per tant, pot canviar alguna cosa, ho veurem, és un escenari encara molt llunyà, queden moltes pantalles pel mig, però aquest és una mica el croquis del que podem anar aclarint a partir de les 9 del matí. Haurem d'estar pendents, evidentment, també, de com supleten això els seus socis i també la resta de partits de l'arc parlamentari.
3: I quins factors, Raül, a favor o en contra, poden decantar la balança per Sánchez?
0: A favor, aquí el que ha canviat és que temes més espinosos, més difícils de digerir pel PSOE i pel seu electorat, com per exemple la crisi a Ceuta que arrossega des de final de juliol, també tots els casos de corrupció i judicis pendents que envolten el nucli de Sánchez i del PSOE, aquí hi ha un tema que ha superat aquests altres, que és l'habitatge. Però clar, fa només una setmana i mitja que l'habitatge se situa com el primer problema. Per tant, a favor hi ha un marc molt més propici pel PSOE, sobretot per mobilitzar el propi electorat socialista. Hi ha moltes fonts del partit que diuen segurament no hi haurà un moment millor.
3: Hi ha molta activació de l'esquerra i del jovent.
0: Exacte, i sobretot ells ho confien també molt a la pressió als carrers, no? Hem vist com especialment a Madrid, també a Barcelona, evidentment, però hi ha places plenes amb protestes i hi ha hagut també diverses manifestacions, algunes d'elles molt nombroses. Per tant, sí que respiren que això els pot donar un impuls que fins ara no tenien. Què hi ha en contra? Que fins ara cap enquesta dona a Sánchez no només una victòria, sinó una possibilitat de sumar una majoria com la que té actualment. Per tant, que difícilment pronostiquen les enquestes, Sánchez podria revalidar el càrrec a la Moncloa i segurament ha passat encara massa poc temps des de que l'habitatge ha irromput a l'agenda política com per calibrar si aquí ha canviat alguna cosa o no.
3: I per si això fos poc, demà el Tribunal Constitucional aplanarà l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. Què és el que ha de passar exactament demà dimarts?
0: Demà és un dia important per l'amnistia, és un d'aquells dies marcats clarament en vermell. Demà el Tribunal Constitucional per primera vegada resoldrà a favor d'aplicar l'amnistia per malversació als dirigents de l'1 d'octubre. Què vol dir això? Doncs que hi haurà una sentència, en paraules del president del Constitucional, clara i concisa, a favor d'aplicar l'amnistia. Aquesta sentència, que en el cas de demà serà sobre els recursos d'empara dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, ha d'arrossegar el Tribunal Constitucional per aplicar, finalment, una amnistia, una decisió que s'ha resistit a aplicar gairebé 2 anys. El Constitucional, fonts del Suprem, aclareixen que acataran tot allò que digui el Constitucional, fins i tot fonts properes al magistrat Llarena, que és l'instructor, diu que aixecarà immediatament l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, i, per tant, a partir de demà, amb unes sentències que ja sentaran doctrina, podem tenir una acceleració. Veurem com de ràpida pot ser, no només de l'aplicació de l'amnistia, sinó que es donin totes les condicions perquè l'expresident Puigdemont pugui tornar a Catalunya amb garanties de no ser detingut. Clar, aquí la novetat és que tot això que ja ho hem anat respirant les últimes setmanes pot acabar coincidint, en pocs minuts sortirem de dubtes, amb una campanya electoral. No és poca cosa.
3: Arrencada potent de la setmana. Gràcies.
0: Molt potent.
3: Gràcies, Raül.
0: Gràcies, bon dia.
3: I ara fem una mirada al món. Sergi Roca, cap d'Internacional, bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Al Brasil, abocat a una segona volta de les presidencials, ho hem estat explicant durant aquesta hora, i ara amb el retorn del bolsonarisme a l'horitzó.
1: I tant, perquè Flavio Bolsonaro, líder d'ultradreta i fill de l'expresident empresonat Jair Bolsonaro, ha capgirat les enquestes, ara que parlàvem d'enquestes, amb en Raül, i s'ha imposat en la primera volta amb un 47% dels vots. Lula da Silva amb un 45% tindrà, doncs, exactament 20 dies per convèncer els brasilers que ha de continuar sent el president. Els experts, però, pronostiquen que no ho tindrà gens fàcil i que, per tant, el bolsonarisme, com deies, i, per tant, un nou aliat de Trump, no ho oblidem, a l'Amèrica del Sud, pot tornar al poder 4 anys després. 25 d'octubre, segona volta.
3: I una altra previsió interessant per demà té a veure amb el camí cap a l'ampliació de la Unió Europea?
1: Sí, estava previst que fos dies enrere, però finalment demà la Comissió Europea actualitza per primer cop en més de 2 anys els progressos fets per Ucraïna, Moldàvia i els països balcànics que aspiren a entrar a la Unió Europea. Serà demà al migdia amb von der Leyen.
3: Ara bé, a nivell d'efemèrides, molt lligades a l'actualitat, aquesta setmana n'hi ha dues que estan relacionades amb Gaza i amb Israel.
1: Sí, perquè dimecres és 7 d'octubre, farà 3 anys, per tant, dels atacs de Hamas que va matar més de 1.200 persones a Israel i que van desembocar immediatament en aquesta ofensiva israeliana contra els territoris palestins, però és que 3 dies després, dissabte 10 d'octubre, farà un any de l'alto al foc impulsat per Trump i que ni molt menys ha acabat amb la violència a la franja de Gaza, però si més no sí que ha frenat, diguem-ho així, les xifres de dobles dígits de mort que us explicàvem aquí cada dia fa un any enrere. Això sí, els palestins van perdent territori darrere l'anomenada línia groga controlada pels israelians.
3: Divendres tenim una cita anual que lliguem moltíssim amb el que estaves explicant ara. Sabrem el Premi Nobel de la Pau 2026.
1: Sí, a les 11 del matí, anunci del Comitè del Nobel d'Oslo. L'any passat, fem memòria, va ser per Maria Corina Machado, a Venezuela, que, per cert, un any després continua sense poder tornar al seu país, malgrat que el que va passar mesos després amb el segrest de Maduro per part dels Estats Units.
3: I hem començat amb unes eleccions des del Brasil, doncs acabem amb unes altres també a l'altra banda de l'oceà, que és el Quebec.
1: Sí, perquè avui prop de 6 milions i mig de ciutadans del Quebec estan cridats a les urnes en unes eleccions que apunten a un canvi de govern en aquest territori canadenc. L'independentista partit quebequès es perfila com a guanyador, mentre que el partit que ha governat els últims 8 anys, Futur Quebec, s'estavellaria, segons les enquestes.
3: Estarem pendents. Sergi i Roca, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
3: Esports. Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Golejada del Barça a Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou i amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham, un de Pallor i un de Sydney. El descans al marcador ja era de 5-0. La gran protagonista del partit va ser Clàudia Pina.
22: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré y nada, a seguir así.
5: I una de les capitanes de Barça, Aitana Bonmatí, es queixa perquè la Lliga F diu que hauria de ser més competitiva.
22: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi. Però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva. Però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: 6a victòria en 6 partits de les blaugranes, que ja són a 5 punts del Madrid, que és segon a la classificació. També a la Lliga F, l'Espanyol a 7è i a Badalona avui amb 8è, tots dos amb 8 punts.
23: 3Cat Info.
5: A segona divisió, empats del Sabadell i del Girona. Els gironins van empatar 0 davant a Mallorca. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
24: La justícia de futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
5: També empat a 0 del Sabadell davant l'Andorra. Ara sentim Ferran Costa, tècnic arlequinat.
6: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
5: A la classificació el Girona és quart amb 14 punts, el Sabadell 7è amb 13. El Lleida Club de Futbol es va estrenar ahir en l'última categoria, la quarta catalana, amb una victòria al camp del Sunyer, un camp de terra, per 2-5. I a la Lliga de les Nacions de Futbol, Xavi Hernández, amb els Països Baixos, va guanyar 2-1 Sèrbia. Empat a 0 entre Grècia i Alemanya. I Portugal va guanyar Noruega 2-1, amb gol de Cancelo. Avui França, Bèlgica i Itàlia, Turquia, 9:15 del vespre. Encara en futbol, aquest migdia a la 1, sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei masculina, i entren tots els equips de primera, excepte els 4 que jugaran la Supercopa, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid i Reial Societat. I a la tarda, sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina de futbol, i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
7: Trescat Info.
5: Cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme. El Tro de Cervera guanya Gran Premi del Japó al davant de Jorge Martín i se situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez en parla en declaracions a Dazón.
8: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
5: A la Lliga de Bàsquet, jornada nefasta per als equips catalans. Van perdre tots. Derrota del Barça-Múrcia, 194, del Girona a la pista del Bascònia, 118-78, i del Lleida amb el Burgos i el Manresa amb el Breogán.
3: Gràcies, Montse. A partir d'aquesta hora, a les 9, antena conjunta amb el Matí de Catalunya Ràdio de Ricard Ostrell per seguir la intervenció de Pedro Sánchez i, per descomptat, tota la informació derivada de les pluges i les afectacions que està tenint el nostre país. Per tant, 9 del matí, compareixença de Pedro Sánchez per desvetllar què farà amb les eleccions i seguiment de tota la situació que està portant les pluges, les que va portar i les que porta a aquesta hora.
9: També el Garraf, Sant Pere de Ribes, 45 litres per metre quadrat. I aquesta crescuda que comentaves fa un moment del riu Tenes ha arribat als 136 metres.

0: Dilluns 5 d'octubre del 2026. Tranquils, que en uns moments sabrem què haurà dit Pedro Sánchez a aquesta hora. Bon dia i ben retrobats de nou. Tornem a estar amb vostès, però d'aquella manera. Els lampistes de la sala ens entendran si els diem que la ruleta de la vida Endesa ens va adjudicar 380 volts el passat dijous al neutre. I si t'envien 380 volts al neutre, ja pots començar a resar per a nostres. Comptat i debatut més d'una dotzena d'aparells espatllats i, en conseqüència, el nostre dia a dia és un dia a dia molt condicionat per tot allò que no funciona i que cal arreglar o substituir. I ja saben que aquestes coses mai són ràpides, però intentarem portar-ho amb dignitat. Mentrestant, al costat del que van viure altres poblacions de la costa catalana i la pròpia Barcelona, dissabte vàrem estar de sort. Les sitges es van recollir durant tot el dia prop de 50 litres per metre quadrat i no fou tot plegat una qüestió de quantitat de pluja, doncs, sinó de tot allò que es va haver de suspendre per mort de les males previsions meteorològiques i també de la instrucció de la Generalitat. Fonamentalment, tots els actes de la Festa de la Verema, a part de l'activitat esportiva. Quelcom que no recordem en el cas de la Festa de la Verema que hagi passat mai, que se suspenguin tots els actes de la Verema. Mentrestant, el calendari no s'atura i la 59a edició del Festival de Cinema ja truca a la porta aquest cap de setmana amb l'inefable al·licient de la Zombie Walk, i la jove de Sitges torna del concurs de Tarragona amb el regust amargant d'un 4 de 8 només carregat, però amb la satisfacció d'haver aconseguit portar més de 300 camises a la Tàrraco Arena. A hores d'ara, en aquest matí, que no esperàvem pluja, però ha acabat apareixent la pluja. Bé, no esperàvem pluja, esperàvem plugeta, però ha vingut en un moment d'aquells 21 litres, portem, eh? 21 litres en aquest dia tan preciós. Per cert, que quantes vegades ja feia temps que no ho escoltàvem, això de baixar la guàrdia. Ha estat el cap de setmana en què només hem sentit no es pot baixar la guàrdia, no es pot baixar la guàrdia, no es pot... Bé, vigilin, ja està. Ja està, perquè si no ens passarem la vida recordant la pandèmia i cada dia sí, no cal, no es pot baixar la guàrdia, que gira, que tomba. I un miracle, el miracle del dia, que de totes les línies de Rodalies que no funcionen, resulta que la R2 Sud funciona. O funciona més que les altres, i això és un veritable miracle, perquè en principi la que no funcionava mai era la R2 Sud. Doncs sembla que avui, miraculosament, com que tota la resta de Catalunya està molt més afectada que no pas al sud de Catalunya, la R2 Sud és l'única que funciona amb una certa normalitat. Avui que s'ha fet clar d'aquella manera a les 7:25 i el sol ha sortit a les 7:53, el sol es pondrà a les 7:28 i es farà fosc a les 8:05. El dia s'escurçarà 2:42, portem una tongada de 2:43, avui 2:42, tindrem 11:34 de llum solar i 12:25 de foscor. Què tindrem per avui? D'entrada, un apunt del que els comentarem, la Carola Fernández comentarà d'una forma més àmplia al final del programa, que és la presentació, la roda de premsa institucional del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que va tenir lloc el passat dijous, però com que divendres ens vam trobar amb el palangre aquest del sobrevoltatge, no els vàrem poder oferir programa. Per tant, acabarem el programa amb un apunt de la roda de premsa del festival i ara també en tindrem 5 minuts perquè escoltin vostès Mònica García i sobretot allò que és per tots els públics, les exposicions del festival i la Zombie Walk del proper dissabte. Després saludarem el cocap de conya de la jove de Sitges, Marc Ill, a veure com ha anat el concurs de Tarragona, com els dèiem, la jove que volia el 4 de 8 i el 4 de 8 es va carregar però no es va poder descarregar. Escoltarem la crònica tal i com la feien als professionals de Castells en Xarxa amb aquesta transmissió tan magnífica que fa la xarxa de televisions locals del concurs de Castells de Tarragona, doncs la jornada de la vigília que va tenir entre les colles protagonistes la jove de Sitges. La nostra roda de portaveus continuarà avui amb Belén Alonso. Belén Alonso que vol, més o menys, ja ens ho veiem a venir, que això sigui una mena de memorial de greuges de les botigues, perquè en tenen molts. Cap problema en què la regidora del Margalló ens pugui explicar tot allò que creu necessari explicar sobre com estan les coses a les botigues. Les botigues que, com els dèiem la passada setmana, té un grup que està recollint signatures per tornar a posar en marxa una consulta perquè els veïns decideixin si volen ser de Sitges o de Castelldefels. Bé, doncs a veure que explica la regidora Elena Alonso sobre el particular. En Pitu Valera, el temps dels esports amb Antoni Muñoz, tot suspès, però alguna cosa s'ha jugat, i s'ha jugat el que jugava fora de casa. El patí Subur Sitges marxava a jugar a Sentmenat, però va perdre per 3-2, i el Rugby Sitges jugava a València. I en aquest cas, el Cànou Rugby València va guanyar per 52-12 al Rugby Sitges. Aquestes i altres informacions esportives amb en Pitu Valera i Antoni Muñoz, després de la conversa amb Belén Alonso, i com els dèiem, acabarem amb un resum del que va donar de si la roda de premsa institucional del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. No, i 7 minuts del matí. Són vostès dels que col·leccionaven xarmades? Bàsicament, si tenen el paraigües a la mà i tenen temps i es volen passar per l'edifici Miramar, amb motiu del 30è aniversari de la xarmada, a partir d'avui dilluns, a l'edifici Miramar, a la planta baixa del Miramar, trobaran exemplars de la xarmada de tots els temps a disposició, gratuïts. O sigui que si vostès diuen, escolta, és que em falta aquest, em falta l'altre, no sé què, o en vull unes quantes, o volen passar i remirar, doncs dels arxius, de les caixes, que l'Ajuntament deu tenir un munt de xarmades, sàpiguen que al Miramar vostès els poden trobar a disposició. A partir d'avui dilluns, dia 5 d'octubre, entre les 10 i les 2 del migdia, si vostès van al Miramar i diuen, mira, falten números, o em ve de gust, o em ve de gust fullejar-les, o no les conec i m'agradaria tenir-ne unes quantes, allà les tenen per tots vostès. A partir d'avui en endavant, el 30è aniversari de la xarmada. A l'agenda d'aquesta setmana, dues qüestions bàsiques importants. Primer, estem gairebé a les portes de les jornades europees del patrimoni des del punt de vista dels museus. Aquest dimecres, portes obertes als museus, i el dijous, dia 8, dia important perquè s'inaugurarà una petita exposició dedicada a les nines de Lola Anglada. Saben que, bé, la dita castellana, a falta de pan, buenas son tortas, bé, doncs a falta de can llopis, buenas son la col·lecció de les nines de Lola Anglada. Els museus de Sitges recuperen, a partir del dia 8 d'octubre, una mostra del fons de la col·lecció de nines Lola Anglada, una nova presentació que permetrà mostrar al públic una selecció d'aquests exemplars després d'un important procés de recerca, documentació, conservació i restauració. La proposta neix amb voluntat de continuïtat. L'espai Rocamora es convertirà en un espai permanent amb continguts rotatoris que anirà mostrant progressivament diferents peces de la col·lecció Lola Anglada i d'altres nines i joguines conservades als museus de Sitges. Aquesta fórmula n'ampliarà la visibilitat i al mateix temps garantirà les condicions de conservació que requereixen uns objectes especialment delicats. Per tant, qui vulgui veure les nines, qui les vulgui retrobar a Can Rocamora, a partir d'aquest dijous, dia 8. I sobretot, pares i mares, o avis i àvies, o oncles i tietes, si els vostres fills, els vostres nets o els vostres nebots no han vist mai les nines de la Lola Anglada, aquesta és una bona oportunitat, com a mínim, per tenir-les al davant, com per tenir-ne una mostra. A partir d'aquest dijous, dia 8, les nines de Lola Anglada tornen als museus, no pas a Can Llopis, sinó que, de moment, a Can Rocamora. Pensin que, en total, n'hi ha més de 500 de nines. N'hi ha més de 500, o sigui que hi ha temps més que suficient per poder-les anar veient totes atongades. Tant de bo, abans no es vegin totes, es pugui anunciar alguna cosa sobre Can Llopis. Però de moment, aquest dijous, dia 8 d'octubre, s'inaugura a l'espai Rocamora Nines de la col·lecció Lola Anglada. Estarà oberta aquesta exposició fins al proper 31 de desembre. I en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2026, una conferència que també promet ser molt interessant a càrrec d'Ignasi Domènech, cap de col·leccions i exposicions dels museus de Sitges. La cita en aquest cas serà el divendres 9 d'octubre a la Sala Gòtica del Museu Maricel. I aquesta conferència parla, en aquest cas, de l'edat d'or del col·leccionisme d'art hispànic als Estats Units, o sigui, d'aquell moment en el qual els milionaris nord-americans i els col·leccionistes nord-americans van aterrar a Espanya i es van endur, per dir-ho així en genèric, tot allò que van poder i tot allò que aquí els van deixar perquè els ho van vendre. entre ells i elles, òbviament, peces del patrimoni històric català. I entre aquests milionaris, òbviament, Charles Dirin, aconsellat per Ramon Casas. Això serà aquest divendres, dia 9 d'octubre. Com els dèiem, una de les qüestions importants, en aquest cas, en l'agenda d'aquesta setmana, és en l'àmbit cultural. Per tant, hem començat pels museus, després el Festival de Cinema, del qual en parlarem d'aquí uns momentets, i sobretot la Zombie Walk. Atenció, la Zombie Walk aquest dissabte, dia 10. Dissabte, dia 10 d'octubre, la Zombie Walk del 2026. Després els comentem el recorregut i tot plegat, però qui més qui menys que ho sàpiga, aquest dissabte, dia 10, hi ha el maquillatge, bé, totes aquelles coses que es poden esperar de la Zombie Walk el dissabte, dia 10, en el festival que començarà aquest dijous, dia 8, i acabarà el 18 d'octubre. I esperem poder parlar amb ella aquesta setmana. N'esperàvem poder parlar el divendres passat, però com que, repetim, aquesta sobretensió sobtada ens va deixar així inalvis, esperem poder parlar amb Vinyet Panyella, perquè aquest diumenge, dia 11 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, a la seu del grup d'estudis sitgetans, la conferència Camp Fals de Mar des del seu arxiu. La Vinyet s'ha capbussat en l'arxiu de Camp Fals i ha trobat moltes coses. Una conferència de Vinyet Panyella basada en el treball d'ordenació, classificació i catalogació de l'arxiu de Camp Fals, que des de fa un any està portant a terme. Per tant, li preguntarem unes quantes coses sobre l'arxiu de Camp Fals. Sobre Camp Fals també segurament la Vinyet en tindria moltes per dir, però Camp Fals ja ho saben que està en aquest també procés d'espera, en aquest stand-by, a veure si acaba recuperant-se i a veure si una mica de gas li poden donar perquè es pugui tornar a obrir. No hem entrat a Camp Fals des de la Festa Major. I vam travessar el llindar de la porta i no vam anar massa més endins, perquè ja ho saben, no dèiem que tot ens podia caure al damunt, però bueno, el cas és que vam travessar el llindar de la porta per veure Sant Bartomeu, i és allò, l'entrada i la sortida. I no miris a la dreta i a l'esquerra, ni miris cap endavant i cap endarrere, ni a dalt ni a baix. Bé, doncs Vinyet Panyella s'ha capbussat en aquest darrer any pels arxius de Camp Fals i la conferència serà aquest diumenge 11 d'octubre a partir de les 12 del migdia. Què més hi ha aquesta setmana que els pot resultar interessant? Per una banda, l'Ajuntament ja anuncia l'acte d'homenatge al president Companys el proper 15 d'octubre i ho anuncia perquè, com en el cas de l'11 de setembre, aquelles persones, entitats que vulguin participar en l'homenatge al president Companys, al monòlit del president Companys, que està on estava, però una mica més endins, al parc de Facund Bacardí, ja no queda al costat del carrer i, per tant, ja no queda aquella imatge tan desangelada de tothom esperant-se davant del supermercat i aleshores, quan ve l'hora dels ofrenes, travesses el carrer i tens allà el monòlit, sinó que el monòlit s'ha dignificat situant-lo a dins dels jardins de Facund Bacardí. Bé, això serà el 15 d'octubre a partir de les 6 de la tarda. Les persones que vulguin fer la seva ofrena al president Companys només cal que enviïn un correu electrònic a participació@sitges.cat. participació@sitges.cat. Vinga, i dues cosetes més, perquè al cap de setmana del 6 i el 7 de novembre, el 6 de novembre, l'Escolania de Montserrat de Sitges i el 7 de novembre, un concert a benefici de la Societat Catalano-Balear de Cures Paliatives. Ja en parlarem d'aquest concert, que és el concert que es titula La Simfonia dels Herois, perquè és un concert, diguem-ne, que ha impulsat un metge especialista en la cirurgia dels tumors cerebrals. És un concert que ja s'ha fet en altres poblacions de Catalunya i que tindrà lloc, en el cas d'aquí Sitges, el 7 de novembre al Melià, a partir de les 8. O sigui, 6 de novembre, Escolania de Montserrat, 7 de novembre, al Melià, la Simfonia dels Herois. El concert de l'Escolania de Montserrat, vostès poden adquirir les entrades a través del web de la Fundació PINAE, que és pinae.cat. PINAE, amb dues N's, .cat. El preu és de 20 euros i els 20 euros van íntegrament dedicats a les obres de la parròquia. Saben que s'ha començat pel campanar, ara queda la rectoria, les façanes de la rectoria, la façana de mar, que està absolutament... està fet un desastre. I després cal anar per la façana principal de la parròquia. O sigui que queda encara molta obra per fer, 20 euros al concert de l'Escolania de Montserrat. I el 7 de novembre, la Simfonia dels Herois. Per fer-ho fàcil, només cal que vagin al cercador, vagin a Google i escriguin Simfonia dels Herois Sitges i ja us sortirà aquest concert del proper 7 de novembre, del qual en parlarem en propers dies. I ho diem per darrer cop, perquè hem de suposar també que les tongades de les reserves ja estan disponibles. El 19 d'octubre, és a dir, no dilluns que ve, sinó el següent, Document Nacional d'Identitat. El Servei d'Expedició del Document Nacional d'Identitat torna amb la seva unitat mòbil a Sitges el proper dilluns 19 d'octubre. Si vostès han de renovar-se el Document Nacional d'Identitat, només cal que vagin al web de l'Ajuntament, sitges.cat, allà trobaran la notícia, i en aquesta notícia hi ha un enllaç per reservar plaça per la renovació del DNI el dilluns 19 d'octubre. Hi havia 40 places, el preu de la renovació és de 12 euros pel DNI, que es poden pagar en efectiu o es poden pagar amb targeta, i per anar-hi només cal que vagin amb el seu actual Document Nacional d'Identitat, òbviament, i amb una fotografia. Acabarem el programa parlant de la roda de premsa institucional del Festival de Cine, però fem només un apunt d'aquesta roda de premsa escoltant Mònica García. El dijous passat es va fer la presentació institucional. Saben que el festival té una llista llarga de noms convidats, d'importants noms convidats, i la 59a edició es va presentar el passat dijous. Ho va explicar el director de l'Institut Català d'Indústries Culturals, Edgar García Castellet, la directora de la Fundació del Festival, Mònica García, i va cloure l'acte l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. Què ens interessa, bàsicament, hores d'ara, d'aquesta roda de premsa? Bé, doncs, aquelles activitats més o menys paral·leles que pots dir, mira, perquè n'hi ha moltes, i n'hi ha moltes també dedicades a tota la família, sobretot el que és el Mercat Vell. El festival que incorpora 5 exposicions, 5, una dedicada al 50è aniversari de Quién puede matar un niño i els nens, diguem-ne, els nens malèfics en el món del cinema fantàstic, el Miramar, l'exposició també de Dark Side of Cinema, l'exposició dedicada a les bandes sonores de pel·lícules de terror, música per malsons, i també l'exposició Infància diabòlica, adolescència maleïda. Això al Miramar. Al Mercat Vell, una exposició titulada Art Kids, vinculada també amb el món del cinema fantàstic, i a Can Rocamora, per tots aquells devots fidels a Vellut Blau, a Blue Velvet, de David Lynch, la pel·lícula de la qual enguany es commemora el seu 40è aniversari, a Sitges vindrà, com a convidat, Jeff Goodwin, maquillador i especialista en efectes especials. És l'home, els que no hagin vist la pel·lícula pensaran ara, però què està dient ara? Què està dient? Bé, és l'home que va fer l'orella, la famosa orella escapçada de la pel·lícula de David Lynch. L'exposició, que es podrà veure a Can Rocamora, es titula Una orella a la gespa. I és així, s'intitula també l'exposició Un viatge pel món de David Lynch. Qui vulgui veure aquella orella, l'orella original de la pel·lícula, l'orella que va crear el maquillador Jeff Goodwin, la trobarà a Can Rocamora. Per tant, és molt probable que durant el festival Can Rocamora sigui un espai de pelegrinatge, com el Cau Ferrat o el Maricel, per veure aquesta orella. L'orella de Blue Velvet, pel·lícula de David Lynch. La pel·lícula és molt bona, però genera fílies i fòbies, perquè té un llenguatge estètic molt peculiar, però per descomptat que va marcar un abans i un després. Doncs Blue Velvet, protagonista també en aquesta edició del festival. Ho comentava tot plegat Mònica García.
1: I una de les propostes també més divertides per al públic en general, més enllà d'aquells que entre pel·lícula i pel·lícula o xerrada i xerrada tingueu temps, aquest any el festival acull 5 exposicions. Una és la central que hem anat dient, Només són nens 50 anys celebrant Quién puede matar a un niño, que estarà al Centre Cultural Miramar a la planta baixa i que fa un recorregut per tot el que és els grans prototips dels nens maleïts, des de nens vampirs, nens zombis, tota la història del terror des de que els nens malvats van aparèixer i, òbviament, amb aquest punt o eix central que és qui pot matar un niño. A la planta de dalt trobareu dos més. Una és The Dark Side of Cinema, que és una exposició d'il·lustracions de totes aquelles icones i personatges més representatius a càrrec de l'il·lustrador i artista Mocaró. I Música per Malsons, que és un espai dedicat a totes les bandes sonores i recopilatoris que fan referència també als grans temes del fantàstic. Tenim dues més, una a la sortida d'auditori, Infància diabòlica i adolescència maleïda, comissariada per Borja Crespo, que fa doncs, un guinyo també als grans títols d'aquest leitmotiv i que la podrem veure en sortida de l'auditori, com deia, i una molt especial que ve de la mà directament d'un dels nostres jurats, que és el Jeff Goodwin, que ha publicat un llibre, que sortirà en breu, dedicat a tot el rodatge de Blue Velvet. Ell mateix es va dedicar, estava involucrat en el disseny dels prostètics i de més, i va fer tots els efectes visuals i pràctics de la pel·lícula. Per tant, ens ensenyarà unes polaroids que va fer expressament amb tots els personatges darrere les escenes, que és una meravella, però sobretot portarà l'orella. De fet, l'exposició d'això es diu així, una orella a la gespa, i portarà l'orella original, aquells que la vulguin veure hauran d'accedir a museus de Sitges, que han col·laborat amb nosaltres, ens han cedit un espai meravellós per poder mostrar no només aquesta peça original i les polaroids, sinó, a més, aprofitem i fem una miqueta d'explicació del que va significar Blue Velvet i del pas de David Lynch per al Festival de Cinema de Sitges. O sigui que propostes moltíssimes, però no s'acaba aquí. També, com sempre, la gran peça de la corona, que és la Zombie Walk. O sigui, sembla mentida, però la Zombie Walk que ens acompanya. Us dic una anècdota, que això no ho sabeu, em sembla. The Wheel of Fortune, sabeu el programa aquest de televisió, de la Rueda de la Fortuna, ens ha demanat incloure la Zombie Walk com un premi aquest any. O sigui, imagineu-vos l'empenta que té aquesta parade de zombis que travessa el festival i tota la vila de Sitges i que és una meravella que, a més, aquest any doncs, tindrem alguna sorpreseta en el tret de sortida gràcies a l'equip d'actors que bona part són treballadors del festival que voluntàriament han passat a l'altra vida per convertir-se en zombis puntuals. I en aquesta línia també he de donar gràcies a l'Escola Josso que ens ha refet el nostre vídeo dedicat a la sostenibilitat, que amb una miqueta de complicitat de tota l'audiència, ja sabeu que l'Edgar comentava la part més seriosa de treballar, de fer aquests workshops amb la indústria per fomentar la sostenibilitat i l'accessibilitat, i nosaltres ho fem a la nostra manera.

0: O sigui, hi ha moltes opcions en les quals podeu passar un bon moment, us podeu acostar a diferents vessants del cinema o de la part més lúdica. Activitats Paral·leles fa una feina extraordinària precisament per tenir aquestes alternatives, que a vegades no només podem venir per veure cinema, però podem gaudir també de passejar, de veure actuacions, de presentacions de llibres. O sigui, és realment, dèiem, són més de 400 sessions, i però a la vegada també tenim programes paral·lels per tots. O sigui, realment és un volum gegant, però amb la idea de que gaudim i creem una mena d'oasi durant aquests dies del 8 al 18 d'octubre per celebrar tots junts aquesta comunitat del Fantàstic.
1: Mònica García i les exposicions del festival. Atenció ara als qui vulguin anar a la Zombie Walk, perquè aquest any no surt de l'ermita de Sant Sebastià, sinó que acaba a l'ermita de Sant Sebastià, acaba l'espai meeting del festival. Sortirà des del Vall, des de la Vall, comúment anomenada, des del Vall, si l'hem d'anomenar com il faut, carrer Fonollà, Fonollà cap amunt, plaça de l'Ajuntament, baixar pel carrer Major, cap de la Vila, carrer Àngel Vidal, carrer Barcelona, una altra vegada s'arriba a la Vall, Port Alegre, Balmins i l'espai meeting del festival a l'ermita de Sant Sebastià. Dissabte 10 d'octubre a 8:15, 8:15 del vespre. Sitges Zombie Walk, aquest és el recorregut, se surt del Vall, carrer Fonollà, plaça de l'Ajuntament, es baixa per carrer Major, cap de la Vila, Àngel Vidal, carrer Barcelona, Port Alegre, Balmins i l'espai meeting a l'ermita de Sant Sebastià. Una de les cites, per tant, més, explicava Mònica García, ja ho han escoltat, que des de la ruleta de la fortuna en versió anglesa, un dels premis que donen és un viatge per participar a la Zombie Walk. O sigui, que es poden imaginar la dimensió que ha pres aquesta celebració del festival aquest dissabte, dia 10. No, i 27 minuts. En uns moments saludem en Marquill, però abans posem-nos una miqueta en situació. Dissabte, aquest dissabte tan trasbalsat meteorològicament parlant, la xarxa, el concurs de castells de Tarragona, en aquestes transmissions castelleres tan magnífiques que fa la xarxa, per a tots aquells que diguin no, és que això de la... No. Per fer determinades transmissions se n'ha de saber, de la mateixa manera que per fer una missa des del Vaticà se n'ha de saber, per fer una transmissió castellera se n'ha de saber. I l'equip de la xarxa, per descomptat, que en sap i molt. Aquí tenen la crònica a la transmissió de la vigília del concurs de castells de Tarragona del 4/8 de la Jove de Sitges.
2: Descarrega ja la Jove de Barcelona el seu castell amb la sortida de dosos i en paral·lel, just al costat, un altre 4/8, en aquest cas de la Jove de Sitges. A més, amb camises molt semblants i que segurament en algun moment ens pot portar certa confusió. Mireu, clarament, a l'esquerra Jove de Barcelona, a la dreta Jove de Sitges. Estan junts fent el 4/8. La gran diferència que la Jove de Barcelona ja el descarrega i ara la Jove de Sitges situa ja els quins d'aquest castell. Atenció, perquè serà l'últim d'aquesta ronda conjunta, d'aquesta actuació conjunta de la primera ronda, i així comença aquesta edició número 30 del concurs de castells. La jornada de dissabte. Situat ja al pis de Quins, puja tota la canalla, dosos ja han arrencat, acotxador i enxaneta també arrenquen de la Jove de Sitges, que aquesta temporada ja ha descarregat aquest castell també 3 vegades. Per tant, hauria de ser un castell també de garanties. De fet, en aquest primer cicle conjunt, la sensació és que tothom ha sortit a sumar punts, a fer punts. 4/8, a punt de situar ja l'acotxador, la Jove de Sitges situa un peu, a punt de situar també ja l'altre, només quedarà l'enxaneta per coronar aquesta estructura de 4/8. Aquí el teniu, ara fa les darreres passes, s'encavalca sobre els dosos, ha tingut una petita dificultat, ara ho fa, ja el tenen, sí! 4/8 també de la Jove de Sitges, castell carregat sense problemes, i ara segurament allò de donar una mica més feina, com hem vist abans amb el 2/7 de Castellers de Terrassa, que els ha donat una mica de feina, i ara sí que la Jove de Sitges, atenció, que comença a patir de valent. Sortir a la canalla ha de ser tot molt suau.

0: Huawei es trenca. Castell carregat, jove de Sitges, 4 de 8 carregat, i així tanquem aquesta primera actuació conjunta de la primera ronda de l'edició número 30 del concurs de castells. Estem a la jornada de dissabte, això ja ha començat, Toni, i ha començat amb 4 castells descarregats i un de carregat.
1: Hem vist en aquesta primera ronda conjunta el 2 de 7 descarregat dels Castellers de Terrassa, el 5 de 7 descarregat dels Tirallongues de Manresa, el 4 de 8 descarregat de la Jove de Barcelona, també el 4 de 8 descarregat dels Xicots de Vilafranca i el 4 de 8 carregat de la Jove de Sitges. Segueix la malestrugança amb aquest castell de la Jove de Sitges, que no ha aconseguit mai descarregar-lo a la Tàrraco Arena Plaça.
2: Sí, la veritat és que l'aposta era forta, però ja hem vist que d'arrencada la Jove de Sitges es començava a deformar, especialment en pis de quarts. També hem vist treballar moltíssim el 2 de 7 dels Castellers de Terrassa i l'altre, castells molt a l'abast i molt controlats.
3: Aquesta era la crònica del 4 de 8 de la Jove de Sitges. Marc Ill, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
3: Sensacions.
4: Bé, sensacions agradolces. Content per, per tot com va anar dissabte i tot això, però bueno, aquest 4 de 8, doncs, que realment em portava 11 de seguits de descarregats i bé, doncs, per A o per B, com ara molt bé deien a la retransmissió, no? A la baixada se'ns va complicar una mica i fins al punt de que no es va poder salvar.
3: Com que en aquesta vida la glòria mai no és sencera, l'any passat hi havia els 4 de 8 i aquest any hi ha el concurs i aquest any està costant tot una miqueta més, no?
4: Bé, aquest any, respecte a l'any passat, hem hagut de fer una barbaritat de canvis, tant a nivell de tronc com a nivell de canalla, que vulguis o no, ens ha portat moltíssima més feina. Dit això, el 4 de 8, en portem 3 aquest any descarregats.
3: Que està molt
4: aquest
3: bé.
4: Aquest que al final ha quedat carregat, però que realment estava per descarregar. Vull dir, al final crec que va sumar una suma de factors i bé, que al final els castells doncs, tenen aquestes coses, no? Hi ha moments en què, per molt bé que el portis, són castells grans, són castells molt importants per colles del nostre nivell, i que el pots perdre.
3: Perquè entenc, Marc, que fins al concurs de Tarragona, bé, amb Marc Ill, com a cap de colla, sempre està molt prudent a l'hora de parlar no només dels objectius de la colla, sinó també de la seva consecució. El dia de l'exhibició de Santa Tecla veu dir molt clarament bé que de moment el 4 de 8 encara no, veu fer un 4 de 7 magnífic, i que tot estava pendent de l'objectiu de Tarragona. El teníeu, sí. I entenc que l'assaig, Marc, tot estava perfecte, no?
4: Està perfecte. De fet, a l'assaig de divendres les proves van anar més que magnífics. I mira, i a tall d'exemple, perquè vegis el nivell de confiança de la colla, realment el gruix de la colla era tan conscient de que havia estat un accident que ens estaven demanant en quarta ronda tornar-hi per tornar a tirar el 4 de 8 i descarregar-lo. Tot, i aquí hi sumo tota la canalla que ens ho estava demanant. Vull dir, això també fica en valor el que realment... Que la gent ja ha vist que va ser al final, doncs, mala sort.
3: Home,
4: una sopegada.
3: Ho dius d'aquesta manera perquè ho haguéssiu pogut tornar a intentar, doncs.
4: Sí, dins de les normes del concurs, tu un castell que no has descarregat el pots tornar a tirar.
3: D'acord.
4: I, de fet, si no es va fer, és una suma de dos cors, una que un dels segons estava una mica tocat i em va dir que no es veia en cor d'anar-hi. I després també amb tot el tema de l'emergència, de les pluges, tot això, estava sent... Bueno, també teníem el cap aquí, però el cap també alhora amb la tornada, no?
3: De
4: Tarragona cap a Sitges. I bé, també van dir que llavors les colles que podíem acabar ja podíem marxar, podíem anar tirant cap a Sitges, i també això doncs, va acabar de fer de cantar.
3: Diguem-ne que no es donaven les condicions més idònies per fer-lo amb tota la confiança.
4: Sí, o sigui, si hagués sigut un concurs normal,
3: aleshores, sí.
4: segurament ja haguéssim anat amb tots aquests condicionants, i el que et dic, sumat a que hi havia un dels segons que em deia que estava una mica tocat, que no es veia encara anar-hi al 100%, doncs, evidentment, sí. Si anàvem era per descarregar-lo, està claríssim.
3: Està clar. La resta, suposo que d'acord amb el pla previst, no? El 3 de 7 per sota i el 5 de 7 eren els castells que ja teníeu previstos?
4: Sí. L'actuació que no vam fer aquesta, que és la final l'actuació que vam fer a Santa Tecla, canviant el 4 de 7 pel 4 de 8. I bé, Bé, realment contents, perquè el global de l'actuació va anar bé i al final, doncs, això, un accident i no passa res, i tornarem.
3: Apunto aquí perquè la colla ho fa valer, i és evident que creiem que ho ha de fer valer. 330 persones veu anar a Tarragona.
4: Sí.
3: Això és una gentada, eh?
4: Això és molta gent, això és molta gent. Al final ha estat la mobilització més gran que hem fet com a colla en tots els anys d'història. Sí que és veritat que el 2016, que és l'altre cop que hem portat el 4 de 8 al concurs, també vam anar a vora 300 persones i bé, i aquest cop encara s'ha pogut superar. Per això et dic que al final sí que una mica aixafats de com va anar el tema del 4 de 8, perquè és un castell que tenim claríssim que es descarregaria, però tot i sigui contents de tot el que ha significat el concurs i tot el que ha envoltat.
3: Mm-hmm. Dues qüestions. Dissabte, no sé si a l'interior de la Tarraco Arena, perquè és clar, tan ben coberts que estàveu tots plegats, es tenia aquesta sensació de que, bé, aquí estem fent el que hem de fer, però fora el món estan passant moltes coses i aquesta sensació de... a dins es va notar molt això, o hi havia una preocupació per l'hora de tornar molt evident, us veu poder aïllar de tot el que s'estava vivint?
4: Jo crec que el global de gent estava bastant aïllada. Uh-huh. Els que sí que estàvem davant, que estàvem també pendents amb l'organització, perquè clar, hi havia moments que ens arribaven diverses coses, com de que a les 8 s'havia d'acabar tot, que potser, o fins i tot durant la tarda ens deien que potser a les 7 s'acabaria perquè tinguéssim una hora per tornar cap a casa. Bé, tot eren rumors que tampoc teníem massa clar cap on anirien, i sí que és veritat que es feien, no descentrar, però allò estar pendent de dues coses alhora. Però crec que el gruix de gent, o almenys els comentaris de la gent, no anàvem per aquí.
3: Veu poder tornar tranquil·lament?
4: També et dic que a Tarragona, almenys, durant la tarda no... Va començar a ploure una mica més fort, que ja anem gairebé a les 8 del vespre, que nosaltres ja marxàvem.
3: Sí.
4: Però durant la tarda, la veritat, no va estar plovent.
3: D'acord, és a dir, sensació d'estar dins un... No, veu tenir. Uh-huh.
4: No.
3: Per tant, veu poder tornar més o menys tranquil·lament?
4: Sí.
3: Sí, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí. No ens va enganxar cap del el moment més crític.
3: Està clar. Ahir veu tornar a anar o què? I vas tornar a anar i alguns de la colla...
4: Jo personalment no.
3: No.
4: Hi ha gent de la colla que sí, però jo no. Jo em vaig quedar a casa amb la família, mirant-ho per la televisió.
3: Déu-n'hi-do,
4: Ja està. Sí, no. Impressionant.
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí. Molt a nivell, és un espectacle, no? I bé, jo crec que ens van fer gaudir fins al final.
3: Mm-hmm. En el calendari de la jove, Marc, què queda?
4: Sí. Bueno, ens queden dues actuacions. Una actuació a Torredembarra que, bé, ara ens hem de plantejar encara aquest final de temporada, no? Que al final és aquest mes d'octubre.
3: Uh-huh.
4: I després la dia de la colla. L'actuació a Torredembarra entenc que serà més de tornar a agafar sensacions i, bueno, les diades aquestes fora, que segurament no arrossegarem tanta gent. I la dia de la colla sí que, evidentment, no, l'objectiu serà tornar a descarregar el 4 de 8.
3: Uh-huh. La diada de la colla quin dia és?
4: És el 31 de novembre al matí, és un dissabte al matí.
3: D'acord. Home, molts ho agrairan, això, eh? Perquè hi havia allò, diades de la colla, que no, només acabaven de començar, ja era negra nit.
4: Sí, la veritat és que sí. Aquest any, com que just és la nit de la castanyada i això, doncs, també per això es va decidir que fos al matí, però tot i així ja ho anàvem plantejant, el tema de dissabte al matí, com a opció per fer aquest tipus d'actuació.
3: Perquè era llàstima també que només començada l'actuació al cap de mitja horeta ja era molt fosc i negre i només la il·luminació del cap de la vila i quedava tot bastant més desengelat. Bé, doncs esperar aquest darrer 4 de 8 que ha d'arribar a la diada de la colla i mentrestant, doncs amb aquest regust agredolç, però hi ha també molt de dolç, perquè 330 persones mobilitzades a Tarragona, això, diguem-ne que ja és una xifra per poder recordar. Marc, felicitat.
4: I que al final les sensacions de la gent eren bones.
3: Eren bones.
4: Les sensacions eren bones i crec que el que ens quedarà a mig i llarg termini és... una sensació positiva.
3: Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta bona sensació. Marc, gràcies una altra vegada.
4: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
3: Adéu-siau, bon dia.
4: Adéu.
3: Adéu. 9:39, en uns moments les efemèrides, per qui no ho sàpiga. Pedro Sánchez ha convocat eleccions, 29 de novembre. 29 de novembre. Hi havia dues possibilitats, el 29 de novembre o el dia de la Constitució. És a dir, que al final, 29 de novembre. Sàpiguen vostès també que, a diferència de tota la resta d'eleccions que han estat i són, aquestes, i em sembla que també en el cas del Parlament de Catalunya, en el cas de les municipals, no. Les municipals estan pautades. Les municipals és el tercer diumenge del mes de maig. Però en aquestes és el president del govern. La Constitució també preveu que si el president perd el cap o té un problema de salut, hi ha maneres d'arreglar-ho. Però si no, és el president el qui decideix el dia de les eleccions. I Pedro Sánchez ha decidit que el 29 de novembre, eleccions generals. O sigui que, bueno, menys quedaran lluny de les municipals, com a mínim. Això. Ara tindran vostès doble tongada. És allò que, si volen sopes, primer tindran la sopa de les generals i després, al cap de 4 dies, tindrem les municipals al damunt. Anem per les efemèrides. Aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana important. El que passa és que s'ha recordat ben poc perquè el dissabte, amb tota la conya de la pluja, però aquest dissabte va fer 40 anys, 40, de la taula més llarga del món. 40 anys de la taula més llarga del món. La taula més llarga del món titulava l'Eco. L'edició de l'Eco de l'11 d'octubre del 86, la taula més llarga del món ha entrat de ple a la història dels esdeveniments més importants de la nostra vila. El 4 d'octubre del 86, com ara se sol denominar les dades dels fets importants, creiem que ha marcat una fita. L'haver assolit un rècord mundial ha demostrat distintes coses, que dins el divertiment de la festa i la seva curiositat hi hem vist una lliçó de moltes coses, de civisme, de solidaritat, de germanor, d'organització i una llum encoratjadora cap al futur. Això és el que deia l'Eco fa 40 anys enrere, arran de la celebració de la taula més llarga del món. La festa fou presidida per l'honorable president Jordi Pujol, conjuntament amb l'alcalde de Sitges, Josep Cots, el capità general de Catalunya, Fernando Rodríguez Ventosa, el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Miró Ardèvol, el director general de Turisme de la Generalitat, que aleshores era el sitgetà Àngel Miguel Sanz, el president del Foment del Turisme, Miquel Mates, i altres personalitats. O sigui que, bé, han passat 40 anys i l'Eco estava ple l'Eco d'articles dedicats a la taula més llarga del món. Un 4 d'octubre del 1986. Per tant, ha estat una de les efemèrides importants d'aquest cap de setmana. Tal dia com ahir. Bé, doncs, ahir va fer 30 anys d'una altra manifestació que també va marcar un punt d'inflexió. La manifestació "Ser gay no és cap delicte". Arran dels fets viscuts l'endemà de la Santa Tecla del 1996, saben aquell episodi d'agressions durant els quals fou agredit un membre del col·lectiu a la sortida d'una discoteca, hi va haver una manifestació en un moment de molta tensió, però de molta, molta, molta, molta tensió. Hi havia ciutadans que des dels balcons varen llançar aigua, en fi, que vam ser, Sitges va ser protagonista a molts mitjans de comunicació, en el programa de la nit a Telecinco amb en Xavier Cerdà. O sigui, vam sortir a tot arreu. En riu-te'n dels fets de la matinada de Sant Bartomeu, perquè fa 30 anys allò sí que va ser una polseguera d'aquelles importants, que va mereixer després debat al ple municipal, que després va acabar tot desembocant amb aquest monument LGTBI, aquest triangle rosa, que ara està on és, però abans havia estat en un dels espigons, ho recordaran també tots vostès. Bé, doncs, tot això arran d'aquests fets, dels quals avui fa 30 anys, un 5 d'octubre del 1996. L'Ajuntament també, tal dia com avui, de l'any 1926, l'Ajuntament presidit per Pau Barraveig acordava dedicar un carrer de la vila a l'escriptor Àngel Guimerà. I tal dia com avui, de l'any 1930, reapareixia el setmanari Baluard de Sitges, que havia deixat de publicar durant la dictadura de Primo de Rivera. Dirigit ara per Joan Puig, l'últim número del Baluard va sortir al juliol del 1936. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món, una estarà d'acord amb el dia i una altra ens portarà un ambient una mica bastant més festiu. Acabarem amb un ambient més festiu, però el dia l'encetarem amb un tema musical que tal dia com avui es va convertir en número 1 de vendes a la Gran Bretanya. I el cas és que no és precisament un tema musical que diguis respon a un patró, perquè el tema musical és llarguíssim, és tot una cara sencera d'un disc i part de l'altre. I el va crear un jove que aleshores tenia encara no 20 anys.

El tema dura 26 minuts. I si no fos per la pel·lícula, segurament hagués tingut un altre recorregut, però El Exorcista, de William Friedkin, la pel·lícula de l'any 1973, el va col·locar a la llista de temes populars. I, evidentment, han passat més de 50 anys i continua encara generant aquest punt de tensió, d'intranquil·litat, que, acompanyat per les imatges de la pel·lícula, diguem-ne, va fer una jugada mestra. Mike Oldfield, Tubular Bells, número 1 de vendes, tal dia com avui, del 74.

amb un dia com el que tenim, li va la mida. En la setmana del festival, Mike Oldfield, Tubular Bells. Després, òbviament, la trajectòria musical de Mike Oldfield i la seva germana Sally es farien extraordinàriament populars. Tal dia com avui, Sant Pere de Rodes era beneïda el 1022, un dels monestirs més importants de Catalunya amb aquesta situació estratègica, geogràfica tan meravellosa. Tal dia com avui de l'any 1966, per 20.000 pessetes, el primatòleg Jordi Sabater va comprar Fluquet de Neu, fa 60 anys. Ah, ho va comprar a la Guinea Equatorial, quan l'animal tenia entre 2 i 3 anys. Va morir Fluquet de Neu la vigília de Nadal de l'any 2003, als 39 anys, l'únic goril·la albí del món. Comprat per 20.000 pessetes l'any 1966 pel primatòleg Jordi Sabater. Tal dia com avui de l'any 1910, a les 9 del matí, des del balcó de l'Ajuntament de Lisboa, es proclamava la República de Portugal i s'expulsava el rei Manuel II, acabant amb el regnat de la dinastia en el tron des del 1640. Tal dia com avui, han passat 15 anys de la mort de Steve Jobs, el fundador d'Apple, l'any 1976, amb Stephen Wozniak. El 1985, Jobs deixà l'empresa i el 1996 Apple el tornà a contractar, perquè Apple no anava ni amb rodes. I Steve Jobs va tornar a Apple el 1996. Han passat 15 anys de la mort de Steve Jobs i la companyia, no cal ni dir, que no només ha seguit endavant, sinó que és una de les companyies més valuoses, hores d'ara, al mercat borsari. Tal dia com avui de l'any 1989, el Dalai Lama guanyava el Premi Nobel de la Pau. Tal dia com avui, del 1789, una multitud de parisens arrasava al Palau de Versalles en un episodi de la Revolució Francesa. I tal dia com avui, del 1864, naixia Louis Lumière, un dels pares del cinematògraf. Vaja, acabarem musicalment amb una efemèride d'ahir, perquè ahir va fer anys, tal dia com ahir del 1944, i ja us dèiem, un canvi de registre. Si creuen, mira quin dia gris, lleig, una setmana, a veure com comencem la setmana. Quant de temps fa que no escolten Fue tan poco tu cariño? I és que ahir va fer anys, tal dia com ahir del 1944, que va néixer Rocío Dúrcal, que va morir ara fa 20 anys, el 2006, al 61. Rocío Dúrcal, 1979, Fue tan poco tu cariño. Tu cariño.

Rocío Dúrcal es va guanyar el públic mexicà i el públic de tot arreu amb els mariachis. Vostès que segurament estan acostumats a aquests mariachis de tercera dels restaurants o de casaments de patacada, bé, doncs aquí no. Mariachi com Déu mana. I un nom al costat de Rocío Jurado, el de Juan Gabriel, que era l'autor d'aquestes cançons i que després passaria a la història perquè aquells vídeos que es fan virals, hi ha un vídeo d'un concert d'en Juan Gabriel en què es fuma una patacada de l'escenari avall que és d'aquestes històriques. Bé, però Juan Gabriel és un dels grans autors que ha tingut el repertori popular mexicà i va ser el binomi necessari perquè Rocío Dúrcal passés d'aquella Rocío Dúrcal que molt recordaven de les pel·lícules dels anys 60 a aquesta Rocío Dúrcal, diguem-ne, mexicana, que es va inflar de vendre discos i que va mereixer una carrera per països de Llatinoamèrica enorme, enorme, enorme, enorme. Un dels grans èxits de Rocío Dúrcal que ens ha portat el 1979 i amb el qual tanquem les nostres efemèrides d'avui.

Per si estaven així una mica fluixos, així es poden haver animat, o almenys aquesta era la intenció. Avui que Sant Froilà, que també Santa Caritina, Santa Faustina, Sant Eutiqui, Sant Victorí i Santa Gala. La monologuista Valèria Ros, 40 anys, celebra avui el tertulià i escriptor Juan del Val, en fa 56, l'actor Guy Pearce en celebra 59, l'actor Jesse Eisenberg en fa 43 i la presentadora i actriu Patricia Conde, 47 anys, celebra avui. Ara no plou i fins i tot dona la sensació que s'aclareix una miqueta, però ha plogut i ha plogut força a partir de... Si això, 6 del matí, més o menys 6, quarts de 7. I al final, de moment, la nostra estació meteorològica ha recollit 22,4 litres. El dissabte en va recollir 50 al llarg de tot el dia, amb episodis, amb moments, òbviament, més intensos. Però diguem-ne que totes les pluges que hem tingut aquesta tardor sempre han anat pels 40, 40 i escaig i 50. El dissabte, que ens vam passar el dissabte, doncs amb l'aigua al cor, perquè això del Medicaid, ni que si l'huracà, que si no sé què... Bueno, aleshores apareixia l'Eloi Cordomí per TV3 i deia que aquesta qüestió de l'huracà tenia una probabilitat del 20%. Doncs tot i que la tingués del 20%, no parlàvem d'altra cosa. Aleshores, es veu que al final, científicament, no n'hi va bé de Medicaid, però sí que hi havia una situació meteorològica del tot alterada i amb alguns trets que ens portarien al clima tropical o a les pertorbacions tropicals. A fe de Déu que en moltes zones de Catalunya, i en especial les properes a Barcelona, va ploure a desdir i aquí encara vam tenir sort d'aquests 50 litres. 20,3 graus de temperatura tenim hores d'ara i la setmana es presenta lletjota. Això és el que anuncia la previsió, una humitat del 83%. No tenim... Ja passen aquestes coses, eh? Quan ve molt temps no apareix mai la previsió. Però avui, com que és el primer dels quatre concerts d'Oques Grasses, doncs abans els diaris, una mica d'Oques Grasses, perquè hi ha quatre concerts, vaja, com Coldplay, però en versió catalana. Oques Grasses, que ha omplert quatre estadis de Montjuïc. El darrer concert, el dissabte, concert que transmetrà en directe 3CAT, o sigui que per tots aquells que hi van o per tots aquells que no hi van però hi haguessin volgut anar, Oques Grasses. Què hem agafat d'Oques Grasses? Doncs mira, han passat 5 anys, però encara aquest petaro encara s'escolta bé.

0: Oques grasses, avui en rebut les alertes, eh? Ens hi estem acostumant, ens estem convertint. Ara, si volen, els torno a dir la frase feta de no baixin la guàrdia. Estiguin tot el dia a casa. Bueno, poca broma, perquè la pluja va fer mal, però sí que és veritat que arribarà un moment que hem convertit aquest assumpte en un espectacle, però gran, des de tots els punts de vista. Bé, les alertes diu que hi ha possibilitat de pluges importants fins a les dues del migdia, menys en aquesta zona. Les alertes recordin que en principi és per informar, d'una situació d'aquelles per les quals hem de prendre precaucions. Per tant, diguem-ne, les alertes que no tenia sentit era aquell que deia que havia acabat l'alerta. Per què ho fan? Fàcil. Perquè l'única manera de garantir que a tothom li arriba una informació és fer servir les alertes. Perquè si fa servir Twitter o fa servir Instagram, si fa servir les xarxes, sempre hi haurà algú que no les haurà vist, com és molt lògic, perquè no tothom està. En canvi, les alertes t'arriba, t'agradi, no t'agradi, estiguis a Twitter, no ho estiguis, estiguis a Instagram, no ho estiguis, TikTok, és igual. T'arriba sempre. Per tant, tot arriba per aquí, perquè ningú pugui dir que no li ha arribat la informació. Després passa el que passa, que cadascú s'ho pren com s'ho pren, situacions malaurades absolutament, com la d'aquest senyor que va morir al seu graig ofegat, o com l'home que vivia en aquesta caravana que també va morir arrossegat, però vostès també deuen haver vist imatges d'aquells que estan amb el cotxe i diuen, vinga, va, endavant, endavant, endavant, i et quedes allà mig empantanegat i espera que vinguin els bombers. I com que som tan bona gent, evidentment es rescata, la persona se'n va cap a casa i au, pau i glòria. Una altra cosa seria que ens fessin pagar el rescat, és a dir, el desplaçament, totes aquestes històries. Si ho fessin pagar, potser més d'un s'estalviaria d'anar amb el cotxe com si fos una lanxa motora per a determinats llocs. Però n'hem vist més d'una d'aquestes situacions. Ahir BTV també n'ensenyava una de ben singular. L'espècie humana és... Es va tancar a Barcelona, a part de la Ciutadella. Es va tancar. Què passa? En Pitu riu perquè ha vist les imatges, eh?
1: Sí, és que m'han vingut a cap les imatges. Sí, sí,
0: les
1: sí.
0: Imatges de BTV. El cas és que a la reixa del parc de la Ciutadella, que és una reixa, que els direm? Miren, com la reixa del parc de Terramar. Una reixa, eh? Hi havia una obertura. Ja hi som. Hi ha unes imatges en què es veu una filera llarguíssima de gent.
1: Però molta gent, eh?
0: Però molta gent.
1: Sí, sí, sí.
0: Entrant al parc de la Ciutadella per aquella obertura, que evidentment no és cap obertura que permeti l'accés de la gent. Però, entrant, per què passa això? Bé, no ens ho facin explicar. Passa perquè a l'espècie humana tenim aquelles coses d'això. Després veus gent que s'ho pren tot d'allò, eh? Gent corrent sota la pluja, i a mi, llavors diuen allò, a mi no em mana ningú, sí, home, sí, tira milles de tal, del que faci falta. Bé, però aquesta imatge del parc de la Ciutadella tenia una cosa de dir, si estàs allà...
1: És a dir, us va la vida, és a dir, si està tancat, per què hi heu d'entrar?
0: Exacte.
1: És que...
0: Què aneu a fer?
1: Sí,
0: costa... Aneu a veure la dama del paraigües?
1: Costa tant d'entendre, segons quines accions i situacions.
2: El mamut.
1: És que de debò...
0: Bé, doncs això. Però això no deixarà de passar, perquè som així.
1: Com diu aquell, anem a menys.
0: Anem a menys, anem a menys. Bé, la notícia d'avui no apareix als diaris. El que apareix als diaris, òbviament, és la ressaca d'aquest cap de setmana tan malaurat. Costa d'entendre també que hi hagi hospitals en els quals hi entri l'aigua d'aquesta manera, perquè hi entra l'aigua a raig, i un pot pensar, bueno, però escolta'm, o a l'estació de Sants, però què li passa al sostre de l'estació de Sants? Que no desguassa? O què passa que hi hagi aquesta aiguarada que sembla les fonts del Llobregat, allò? O a l'Hospital de Granollers, que es veia l'aigua baixant per les escales, però com si fos un salt d'aigua d'aquells... Què els passa al sostre d'aquests hospitals? Que no... Bueno, total, biblioteques anegades, també. Tots els llibres mullats. Bueno, en fi, nosaltres que vam pensar en quan es va negar la biblioteca de Sitges, fa molts anys enrere, ell, que es va enfadar molt un regidor, eh? Perquè la directora de la biblioteca va dir en veu alta que això ja no podia ser. Com es va enfadar. O el regidor es va enfadar i el seu segon encara es va enfadar més. Ara ja no hi ha ni el regidor ni el segon. La biblioteca encara segueix aquí, gràcies a Déu, i arreglada. Però, mare de Déu, la Maria Saborit segur que se'n recorda. I la Núria Amigó també, que estaven elles dues com dues Maries Magdalenes amb la biblioteca sense llum perquè havia saltat tota la llum i tot anegat, recollint llibres mullats. Bé, doncs podem entendre com se senten molts bibliotecaris i bibliotecàries que veuen que, bueno, però què passa amb els edificis? És que cau aigua per tot arreu. Bé, ha caigut aigua per tot arreu, però 29 de novembre, eleccions. Tota aquesta història va començar amb l'assumpte de la Mari Carmen, que ha acabat propiciant una situació del tot, diguem-ne, que alterada. Els dos decrets de vivenda, els dos decrets que no van ser aprovats el passat divendres, el paper de Junts, el paper de l'altre, no sé què, pum, pum, pum. Pedro Sánchez, que va dir que se n'anava a rumiar, ha rumiat el cap de setmana, i aquest dilluns a primera hora s'anunciava que hi hauria una compareixença de Pedro Sánchez a les 9. Ha sortit Pedro Sánchez i Pedro Sánchez ha dit: Joan, bon dia.
2: Bon dia.
0: Eleccions.
2: Correcte, perquè és la manera d'intentar, doncs, reconduir aquesta situació, segons diu el mateix president del govern. És evident que amb la calculadora a la mà probablement pugui pensar que el seu partit li convé més avançar les eleccions i agafar aprofitar l'embranzida d'ara que no acabar d'agonitzar fins quan tocaria fer-les. Però en el fons aquí estaven, diguem, gairebé tots d'acord. El PP anhelava aquest avançament electoral, el PSOE probablement ha fet càlculs, a Junts li convé també aquest avançament electoral perquè, entre altres coses, encara no s'hi presentarà Aliança Catalana i, per tant, doncs, podrà capitalitzar en certa mesura abans que arribin les catalanes a aquesta situació.
0: Aliança Catalana, que ha estat protagonista de l'enquesta de La Vanguardia, que s'ha fet amb un resultat que l'empata amb el resultat del Partit Socialista a 30 escons.
2: Correcte, i que es queda com a segona força escombrant Junts i molt per sobre d'Esquerra.
0: Exacte.
2: Per tant, doncs, anava a dir el quarto de pensar tots una mica, però sí que és cert que doncs, fora de Podem, que sí que demanava que s'acabés la legislatura.
0: Per raons equits. El cas és que pocs recorden l'assumpte de Ceuta.
2: Clar.
0: Ha aparegut una miqueta perquè ahir es va desallotjar
2: la platja del Trampolín,
0: que era la platja on hi havia encara gran quantitat de persones de les que van arribar el 30 de juliol. Perquè recordem que hem passat 30 de juliol, 30 d'agost, 30 de setembre, estem a 5 d'octubre, i ahir va ser protagonista, però està clar que aquesta qüestió de Mari Carmen i els decrets de la vivenda i les acampades a la plaça de Catalunya, avui hi ha manifestació aquesta tarda a Barcelona, a veure si el temps acompanya, però havia escombrat tot el que és l'assumpte de Ceuta, que era una de les preocupacions.
2: Un clavo saca otro clavo.
0: Sí, senyor. Bé, doncs, aquesta ha estat una de les darreres notícies del cap de setmana, d'aquest cap de setmana, ressecós amb la pluja pel mig. Perquè els diaris parlen del que ja semblava una evidència el cap de setmana, que hi hauria avançament electoral, però s'especulava amb dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre, el dia de la Constitució. I
2: correcte,
0: al final, 29.
2: Ha estat el 29 de novembre, que és la primera data que es va apuntar. Això vol dir que ja la maquinària dels partits es posa en marxa i Pedro Sánchez va trucar al rei, segons s'ha informat, per informar-lo d'aquest avançament electoral, que és aquella...
0: Ja arriba un pitut, ring,
2: la, sí, sí, la
0: ring,
2: trucada... Ring. Majestat. Mira, deu que dir una cosa. D'això. No, déu-n'hi-do el que ha parlat Pedro Sánchez abans d'anunciar la data, eh?
0: Sí?
2: Sí, bé, ha parlat, és a dir que... Sí.
0: Ah, vols dir que ha fet una prèvia.
2: Ha fet una prèvia llarga.
1: Hi ha hagut un pam-pam a l'oposició, també.
2: Ah, exacte. Sí, sí, sí.
1: I
2: ja està. Aleshores, Pedro Sánchez convoca un Consell de Ministres extraordinari en què es decideix la dissolució de les Corts.
0: Per tant, pel que fa referència a nosaltres, això és un parlar per parlar, eh? Saben que al mes d'octubre han de venir aquests responsables de costes.
2: Bueno, clar, que no són polítics.
0: No són polítics, però ja ho saben que quan la cosa està d'aquesta manera, ningú tampoc s'atreveix a dir massa res.
2: No.
0: Però bueno, venir potser vindran. Ara, compromisos...
2: Pocs.
0: I compromisos més amunt, encara menys, qui en vulgui buscar. Perquè ara, en aquest moment, també la situació està francament difícil.
2: Tothom quedarà en funcions. De fet, una de les coses que s'apuntaven aquest cap de setmana, entenem que la cosa no passarà, era que el Consell de Ministres també s'aprofités per tornar a aprovar aquests dos decrets, perquè aleshores qui els hauria de convalidar seria la Diputació Permanent, donat que el Congrés ja està dissolt i per tant, quan es dissol el Congrés, queda, diguem, operatiu, no sé si és un terç o així, són 60 diputats que el que s'anomenen Diputació Permanent. Què passa? Que
0: per així evitar que algú descavalqués aquests dos decrets, eh?
2: Clar, el que va passar amb Junts aquí, és a dir,
0: ens els heu tombat, els tornem a aprovar i la Diputació Permanent...
2: Els podria acceptar. És una jugada... No s'ha fet mai, en democràcia, això. Seria legal fer-ho? Sí, ara, vaja jugada. No s'ha dit res, o almenys l'estona que he escoltat Pedro Sánchez no ha dit res que la cosa vagi per aquí. També, a veure, presentar-te a les eleccions fent una jugada d'aquestes també és ficar-te en un jardí
0: complicat.
2: Aleshores el que has de reclamar és que si vols aprovar aquests decrets que et votin, i aleshores tenir la majoria necessària per poder-ho fer, bàsicament. Però la cosa està així. Per tant, doncs, cicle electoral que comença abans d'hora, perquè la idea era que tot el cicle electoral anés cavalcant sobre les municipals de l'any que ve.
0: És a dir, el calendari era primer en les municipals, després eren les generals.
1: Quan tocaven les generals?
0: L'any que ve.
2: L'any que ve, sí, però avançat.
0: I les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 2028.
2: Ah, exacte. Aquest era el calendari original, és a dir, la legislatura ha perdut un any, perquè ens entenguem.
0: Ara tindrem les generals el 29 de novembre, tindrem les municipals el 23 de maig i, en principi, si res no canvia, les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 2028, d'aquí que molts també especulaven en què aquesta enquesta que publicava La Vanguardia ahir, que donava els resultats que donava, doncs bé, algú, diguem-ne, ha intentat relativitzar una mica dient que bé, d'aquí dos anys ja en parlarem del que passa, perquè evidentment, diguem-ne que el primer fet noticiable en l'àmbit català hauria de ser, o almenys aquesta és la previsió, la tornada del president Puigdemont.
2: Correcte.
0: I a veure si això canvia una mica les coses,
2: sí,
0: o no.
2: Sí, però això és bastant imminent, de manera que és difícil que tingui un impacte electoral, especialment a les catalanes. Mm-hmm. És que no sé ni dir-te si a les generals.
0: Com ho deixava l'enquesta? Aquesta enquesta que publicava La Vanguardia sobre l'estimació de vot de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2028. El Partit dels Socialistes, que ara té 42 escons, es quedaria, perdó, amb 30. Aliança Catalana, que en té 2, arribaria als 30, o sigui que multiplicaria per 15 la seva representació.
2: Bàsicament, el Partit dels Socialistes tindria més vots, però Aliança Catalana, en aquest sentit, aprofitaria molt la distorsió que representa la sobrerepresentació de les comarques menys poblades, que això també passa al Congrés,
0: sí.
2: Això és el sistema electoral espanyol que s'aplica també a les catalanes perquè no hem estat capaços de fer un sistema electoral propi.
0: Per tant, PSC 30 escons, Aliança Catalana 30, Esquerra Republicana que ara en té 20, en tindria 23, Vox que ara en té 11, en tindria 18, Junts que ara en té 35, baixaria a més de la meitat, a menys de la meitat, 16 escons per Junts dels 35 que té actualment, i està per veure si les circumstàncies que s'han viscut ara arran d'aquests dos decrets famosos i del posicionament de Junts pot perjudicar Junts de cara a les eleccions municipals o no, però era una de les interpretacions que també es feia aquests darrers dies. El Partit Popular, que ara en té 15, baixaria a 11. Per tant, hem d'entendre que Vox menjaria representació al Partit Popular i Aliança Catalana, òbviament, menjaria també molta representació de Junts. Els Comuns, que ara en tenen 6, es quedarien en 4, i la CUP, que ara en té 4, es quedaria en 3. Aquesta és la representació que se'n feia d'aquesta enquesta encarregada per la Vanguardia, a l'empresa, si no recordo malament, Ipsos, que ha fet aquest sondeig a 2 anys vista de les eleccions al Parlament de Catalunya. Què passa? Bé, doncs, que com diu les pàgines de política de La Vanguardia, encara que hi hagi, si es vol dir d'aquesta manera, una majoria a favor de la independència de Catalunya, és evident que amb la presència d'Aliança Catalana aquesta majoria no es pot unir. Per tant, pot sortir d'aquí, doncs, com diu La Vanguardia, un Parlament ingovernable. Està per veure si el Parlament de Madrid també pot ser ingovernable i està per veure si l'Ajuntament de Sitges pot ser ingovernable. Ingovernable. Vostès ja ens entenen, eh? Diguem-ne que hi ha qüestions que més enllà de qui mani s'han de fer. I, per tant, hem d'entendre que aquí també passarà. Un altre dels titulars del cap de setmana. Catalunya construeix la meitat de pisos dels que necessita. És a dir, només un de cada 5 habitatges de nova construcció és de protecció oficial. Un de cada 5. Amb la demanda que hi ha i tot plegat, eh? Una d'aquestes dades de les tantes que han arribat a sortir per mort dels 2 decrets de vivenda que han generat tant debat. I afegim alguna cosa més, Joan?
2: Doncs,
0: a part de l'aigua, de tota aquesta aigua.
2: L'aigua, les pluges, al final el Medicaid que no va sortir, tot i que van fer bé d'avisar-lo, perquè hi havia un 20% de possibilitats que sortís, i en aquest sentit...
0: I sembla ser que la representació per satèl·lit era d'una imatge, diguem-ne, propera a allò que en diríem una tempesta tropical.
2: Sí, correcte. És que això ha estat una tempesta tropical en el sentit que no s'ha format una dana. Tenen una dana sobre Huelva ara mateix, però aquí no. Aquí ha estat simplement l'energia de l'escalfor que ha atrapat el Mediterrani durant aquest estiu, que bé, cada cop i volta ha esclatat, que és el que passa, i estem visquent aquesta situació de molta pluja i molta aigua, doncs allò com els monsons.
0: Sí, sí. Com les àvies deien, eh? Quan plogui farà mal. Bé, doncs, quan plogui ha fet mal amb aquesta crescuda del riu Besòs. Els que tinguin més edat recordaran les inundacions del Vallès en el seu dia.
2: El Vallès acaba... els hi han enviat amb ells un altre alert. En aquest cas, confinament, al Vallès Oriental. Fa un quart d'hora. Uh-huh. Així que...
0: El Maresme, compte. Que el Maresme es diu Maresme perquè es diu Maresme.
2: Bueno, clar, ja tenen les muntanyes molt a prop del mar i, per tant, doncs, estan com València, per la dana. Clar, aquí tenim la sort, tenim muntanyes, però diguem que...
0: Una mica més apartades,
2: sí.
0: Eh?
2: Ah, exacte.
0: I en matèria esportiva, que hem travessat, diguem-ne, el segon cap de setmana d'abstinència de Lliga,
1: sí.
0: I el que ve ja torno-ho a...
1: Als futboleros especialment se'ls està fent molt, molt llarg. Molt llarg.
2: Sí, sí, ho he de reconèixer.
1: Però bé, ahir doncs, vam tenir futbol femení i del bo, perquè...
0: 5-0, eh?
1: 7-0. 7-0, 7-0 al Barça femení que, vaja,
0: sí, no, escolta'm.
1: Va tapar... diguem-ho així, totes les boques que albiraven un Madrid que li plantaria molta cara al Barça, perquè el Barça, no oblidem, que tenia algunes baixes també significatives. Al final, 4 gols de Clàudia Pina, que va ser, sens dubte, la gran protagonista del clàssic d'ahir, els gols també de Graham, d'Eva Peyer i de Schertenleib, doncs van aconseguir aquest 7-0 que fa que el Barça doncs, hagi guanyat 27 dels 28 partits que ha disputat contra el Real Madrid, amb 114 gols a favor i només 13 en contra. Per tant, continua eixamplant encara més la diferència entre blaugranes i madridistes. Al Camp Nou ahir, per cert, 40.553 espectadors i el Barça que consolida, diguem-ho així també, el liderat a la Lliga Femenina, ja li treu 5 punts al Real Madrid. Més futbol, perquè sí que hi ha hagut futbol de segona divisió. Els equips catalans, tenim l'empat a 0 a Montilivi entre el Girona i el Mallorca, i el Sabadell, que també va empatar sense gols contra l'Andorra a la Nova Creu Alta. A la Nations League destaquem alguns resultats, per exemple el Països Baixos 2, Sèrbia 1, el Portugal 2, Noruega 1 i el Grècia 0, Alemanya 0. Espanya, recordem, juga demà Split contra Croàcia. A la Lliga Endesa de Bàsquet, mala jornada per als equips catalans, el Barça que va perdre de 6 a Múrcia contra UCAM 194, també va perdre Girona a Vitòria contra Baskonia 118 a 78, el Lleida que va perdre a Barris Nord 81 a 94 contra San Pablo Burgos i va guanyar Breogán 95-101 a la pista del Manresa. acabem amb el Mundial de MotoGP, el Gran Premi del Japó, triomf de Marc Márquez i Marc Márquez, el pilot de Cervera, que es col·loca segon a la general a només 2 punts de Jorge Martín. El Mundial de Fórmula 1, el Gran Premi de Bahrein, victòria de Max Verstappen, Alonso que va entrar als punts, ocupant la 8a plaça i, teòricament, quina hora és?
0: Quina hora és? Un quart i 3 minuts.
1: Teòricament s'hauria d'estar jugant ara mateix la semifinal del torneig de Tòquio entre Carlos Alcaraz i Jaume Munar.
0: Estava mirant el radar. Sí que sembla que vagi marxant cap amunt, eh? Per tant, allò que us dèiem, sembla que s'aclareix, que és una altra frase feta.
2: Però si ens acaba d'arribar les alert, que cuidado.
0: Jo només et dic el que veig. Ara on hi hagi les alert, no manda marinero. D'aquí unes hores arribarà les alert de la finalització de les alert. Que més santes vostès, eh? Bueno, en fi, estan vostès bé, més o menys? Doncs aquí seguim. Per nosaltres les alert ja el vam tenir la setmana passada amb aquesta sobretensió. Déu-nos en guard que els arribin 380 volts a casa seva i es poden començar a senyar. Aquí vam sentir pim-pam-pum.
1: Celebrem avui, per tant, saludar a la nostra estimada audiència.
0: Exacte. Perquè perfectament no l'haguéssim pogut salvar.
2: Per això, encara el que es va arribar a salvar.
0: Perquè ja saben que en aquesta casa, si una cosa s'espatlla...
1: S'espatlla.
0: S'espatlla. I el metge de guàrdia apareix quan apareix. Per tant, encara gràcies. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

10 24 minuts. Piove, que dirien els italians, des de les botigues. També deu ploure.

0: però el temps sí que no el podem controlar. Ara sí que ja es pot dir d'aquesta manera, perquè li vàrem preguntar el darrer cop que la vàrem tenir amb nosaltres, però ara sí que ja és, entenc, que candidata ferma. Elena Alonso, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Vicenç.
0: Candidata del Margalló?
1: Oficialment, sí.
0: Aquí hi havia molts pretendents.
1: La veritat és que no.
0: Ara anava a dir...
1: Però s'havia de reformar per la Junta. Només estava jo, però bueno...
0: Ara anava a dir, qui s'hi vol posar en política? Qui s'hi vol posar?
1: Aquí a Botigues, molt poca gent. Jo
0: molt
1: crec
0: poca
1: que
0: gent,
1: ningú,
0: eh?
1: Ningú. Som quatre valents només els que estem... En realitat, tot el barri, tot el meu barri és molt valent. Però implicar-se d'aquesta forma i tal, clar, és que hem de tenir en compte que estar a l'oposició és complicat. Has de combinar la teva feina personal amb la política. I no és que la gent no estigui disposada, és que també hi ha responsabilitats familiars que moltes vegades t'impedeixen fer això.
0: Ja tindrem ocasió de parlar-ne, però la d'Elena Alonso no era una vocació... No. I han passat 4 anys de legislatura, i què passa? Aquí heu trobat un punt de...
1: Bueno, he trobat un punt de reivindicació i de veu del meu barri. Considero i considerem tots, i la gent d'aquí del Centre de Sitges, quan jo parlo amb ells, també em fan comentaris i em deien és que fins que vostè no ha arribat aquí a l'Ajuntament no eren conscients de que hi havia un altre barri tan malament o pitjor que el nostre, fins i tot aquesta és la frase, o sigui que no és només les botigues. L'altre dia, precisament, i aprofito des d'aquí per donar les gràcies al senyor Domingo Serrano de Quim Mar.
0: Que és un home també molt actiu,
1: molt
0: amb reivindicacions.
1: Molt actiu, que va tenir la gentilesa i l'estima de venir a recolzar el barri de les botigues al darrer ple, va estar amb nosaltres, tenim molt bona relació amb ell, des de la Federació d'Associacions de Veïns i de Veïnes de les Botigues, i li estic molt agraïda i molt contenta.
0: El senyor Serrano, que té un cap ordenadíssim.
1: Ordenadíssim.
0: Perquè ara havia treballat amb una multinacional i el cap el té ordenadíssim.
1: Sí, sí, sí.
0: Per aquestes coses de reivindicacions i de manera de vehicular queixes, sí. I de fer valer les queixes a l'administració.
1: No, la veritat és que és una persona amb el cap molt ben moblat.
0: A veure si ho ficareu a la llista.
1: Bueno...
0: Perquè, és clar, fer una llista de 21 no és fàcil, eh?
1: No, és molt complicat. Sí, sí. Els primers noms, tots són complicats, els 21.
0: Sí, sí. Els
1: que
0: estan al davant...
1: De moment estic jo sola per 21.
0: De moment és així, això, eh? Bé, doncs sí. A veure com es desenvolupa tot plegat. Però parlant de reivindicacions, perquè segurament la més recent és la que segurament vostès hauran vist a les xarxes i també en varen parlar la setmana passada, i està clar que ens porta una mica enrere en el temps el perfil de Les Botigues Denuncia, que sí. És un perfil que ja a Instagram posa sobre la taula la possibilitat, present o futura, de tornar a posar en marxa allò que es va posar en marxa l'any 2018, que
1: Exacte.
0: En el seu moment el govern de Miquel Forns va voler que s'establís com si fos una consulta popular no referendària, però la delegació del govern no ho va permetre i,
1: Exacte.
0: Per tant, allò va acabar amb un procés participatiu.
1: Exacte.
0: Que havia de tenir una participació mínima del 35%, si no es tindria en compte, no es va arribar al 35% de participació. Bé, en fi, estem parlant d'aquesta pregunta que ens ha vingut acompanyant en els darrers anys, i sobretot els veïns de les botigues, que és la pregunta de si volen ser veïns de Sitges o si volen ser veïns de Castelldefels, bàsicament perquè molts d'ells i elles, per raons òbvies, utilitzen els serveis del municipi de Castelldefels perquè els tenen més a prop, perquè n'hi ha més, perquè mil coses. Quan veu saber d'aquesta iniciativa, què veu pensar?
1: Home, que vaig pensar que era lògic, és normal, o sigui, l'any 2018, el 4 i 5 de novembre, penso que va ser,
0: exactament.
1: Vam anar a votar i només un 23,7% dels cens, que són uns 440 vots, van ser els resultants. I d'aquí,
0: sou de les que veu anar a votar?
1: Jo vaig anar a votar, sí. I d'aquí el 88,8% va dir que volia ser a Castelldefels. Llavors...
0: Ara, esclar, m'ho poseu molt bé. Veu ser de les que veu dir... Que anéssim a Castelldefels?
1: En aquell moment, sí.
0: En aquell moment, sí.
1: En aquell moment, sí. Vaig dir que volia anar a Castelldefels.
0: Ho dic perquè es pot donar aquesta dicotomia interessant, eh?
1: Sí.
0: És a dir, hi haurà una nova candidata, en aquest cas el Margalló, reivindicant tots els serveis que necessiten les botigues,
1: Exacte.
0: Tot allò que necessiten
1: Exacte.
0: Les botigues, però no res.

0: De fons, el veïnat de les botigues també pensen que la sortida més pràctica, pragmàtica, a hores d'ara, pot ser annexionar-se a Castelldefels. Exacte. Òbviament això no és tan fàcil.
1: No, no, no és fàcil, és molt complicat.
0: Perquè, evidentment, Castelldefels també hauria de dir que sí, també hauria d'acceptar.
1: Sí, primer Sitges hauria de dir que sí.
0: Primer Sitges hauria de dir que sí.
1: Primer el nostre municipi hauria de dir que sí. És per això que nosaltres, com a Margalló, i penso l'altre dia tu comentava una miqueta per WhatsApp, nosaltres ja hem presentat una proposta d'acord a l'Ajuntament per debatre ara el mes d'octubre, per demanar que se celebri dintre d'aquesta legislatura, abans
0: que acabi. És a dir, de manera immediata.
1: De manera immediata, que es promogui ja un procés participatiu amb una consulta posterior i que sigui vinculant al resultat. És a dir, si lògicament, si surt un resultat favorable a que la gent de les botigues vol ser de Castelldefels, o volem pertànyer a Castelldefels, lògicament, el govern que estigui ara i el que estigui després ha de mantenir en el seu programa que això ho complirà. Sabent que en l'interim, lògicament, en cas que això es faci, trigarà temps, poden ser 4, 5, 6, 7 anys, els que siguin. Mentrestant, que no s'oblidin que el Margalló continuarà lluitant. Perquè el que tenim molt clar és que una cosa és que surti una consulta a favor d'anar a Castelldefels, una altra cosa és que ens oblidem del nostre barri a les botigues, que per això estem.
0: Perquè si ara us preguntéssim des de la vostra perspectiva, allò, l'antena, el radar d'Helena Alonso, el veïnat de les botigues, continuaria estant més per anar a Castelldefels?
1: Ara, en aquests moments, és que saps què passa, Vicenç? Que aquest Ajuntament li ha posat tan fàcil a la gent que torni a pensar en marxar, perquè com no ha fet res, ja no des del 2018, des d'abans, o sigui, la consulta del 2018 va ser una conseqüència de que ja l'Ajuntament no estava fent res pel meu barri.
0: Que ha estat una queixa molt present sempre,
1: és latent,
0: això és evident.
1: I és el comentari que tenim als matins la majoria de veïns quan ens trobem. Ostres, és que si estiguéssim a Castelldefels, jo no dic que a Castelldefels estiguéssim al 100% millor, però moltes coses d'entrada ja millorarien, simplement pel fet d'estar dins
0: de la proximitat, no?
1: Exacte, de la proximitat i de poder pertànyer ja a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha un tema de transports, un tema de, fins i tot, de la neteja de les platges, etc, etc. De seguida tindrien més o menys els temes resolts. Vale? Dit això,
0: que no és poca cosa, eh?
1: No.
0: Perquè, entre altres, el problema del transport, com vostès han pogut copsar, és un problema molt evident que molts veïns de les botigues han fet arribar al ple municipal de moto propi.
1: Després parlarem del tema mobilitat, si et sembla.
0: Però és a dir, creieu que
1: està molt latent, molt latent, està molt latent. I si demà votéssim, estic convençuda de que sortiria
0: també
1: per una àmplia majoria al sí a l'annexió a Castelldefels. El que sí que està molt clar és que nosaltres, com a Margalló, i jo com a regidora no adscrita, que això de no adscrita no m'agrada gaire, però bueno, és el que toca.
0: És el que toca ara.
1: És el que toca.
0: Jo, saben que és no adscrita perquè la regidora es va presentar sota el paraigües d'aquest pacte, d'aquesta coalició PSC al Margalló. Per tant, quan es marxa de la coalició regidora no adscrita, en el cas que en les properes eleccions Helena Alonso tingui prou vots com per aconseguir ser regidora, s'acabarà aquesta denominació de regidora no adscrita. Però ho dèiem en el sentit de que creieu que encara una gran majoria voldria estar a Castelldefels, perquè els problemes bàsics i fonamentals probablement es resoldrien en bona part amb aquesta annexió a Castelldefels.
1: Exacte. Això no vol dir que jo com a regidora i agafant, perquè visc allà, soc molt sensible a tot el que passa. Segon, estic completament involucrada en les coses del meu barri i d'altres barris de Sitges també, però permetem l'expressió, casa meva sempre, no? Clar, jo hauré de respectar el que surti i lluitar per el que surti. Si per el que fos sortís que no i que la gent vol continuar sent de Sitges, jo ho hauré de respectar, m'agradi o no m'agradi. Si decideixen que volen estar a Castelldefels, m'agradi o no m'agradi. O sigui, és el que em demana o el que demana el meu barri. I amb això hauré de lluitar. I el que no estigui amb mi en el partit, amb un resultat o l'altre, tindrà dues coses a fer. O comulgar amb el resultat o marxar del partit. Mm.
0: Per la vostra percepció, hores d'ara, és que hi ha una gran majoria que voldria
1: totalment,
0: en aquesta de Fels, sí. I suposo que també heu escoltat aquelles persones que diuen no, és que jo vull continuar sent a Sitges, no sé si dir per un sentiment, per un...
1: No, també hi ha molta persona que vol continuar sent de Sitges, però també reconeix que, lògicament, que Castelldefels resoldria molts dels problemes. Però sí, per cor, per sensibilitat, doncs encara hi ha gent, lògicament.
0: Deixa'm que us ho pregunti.
1: Jo tinc un sentiment d'estima increïble cap a Sitges.
0: Us ho pregunto perquè, des del punt de vista també pragmàtic, hi ha problemes molt troncals que són difícils de resoldre des d'aquí?
1: Sí.
0: Com el transport, com el que dèieu, si estàs a l'àrea metropolitana, tens bona part, no direm, de la vida resolta, però...
1: L'educació. Mira, l'altre dia al ple va venir un veí que penso que és l'únic veí que té una filla que estudia aquí al centre de Sitges.
0: Sí, senyor. Que ja havia vingut amb anterioritat.
1: Que ja va venir, penso que va ser al ple de març o d'abril, per dir, vinc en temps per explicar la problemàtica que tinc, perquè tot es solucioni, i l'alcaldessa va dir que el tema era complicat, però que sent un cas aïllat i tal...
0: Sí, sí, ho faran saber a l'autoritat metropolitana del transport.
1: I que fins i tot li oferia la possibilitat d'agafar un taxi. Sí. Això ho va dir i es va comprometre la senyora Carbonell, l'alcaldessa de la nostra vila. No ha passat res, no han dit res. Aquest senyor havia de tornar el mes de juliol, vale, perquè marxessin de vacances fent els deures. No va poder ser per un tema de que bueno, no van arribar els correus electrònics amb aquesta persona i tal. I ara al setembre. I al setembre... Perdona, és que ho tinc aquí apuntat.
0: Sí, sí, sí.
1: El regidor de mobilitat, David Martínez, quan el meu veí acaba en tota l'exposició, li acaba dient, us acompanyem i us entenem. És que sembla que li estigui donant el pèsam. I fins i tot va dir, bueno, parlarem
0: amb l'autoritat,
1: però què has de parlar? Però què et penses que per aquest senyor canviaran els horaris, faran les coses? No, escolta'm, solucions, i solucions ja.
0: Aquest senyor que explicava dues qüestions, una aquesta i l'altra, que la seva filla ha de sortir a primera hora del dia i ha de passar per indrets que no estan il·luminats de cap mena.
1: No hi ha llum.
0: I que, per tant, diguem-ne que genera aquesta intranquil·litat, aquesta inseguretat.
1: Clar, és que això és un altre dels temes importants que tenim al barri, la falta de seguretat permanent, no tan sols per les nits, és durant el dia. Mai està la policia, mai tenim la sensació d'estar protegits, no vigilats, protegits. Això sí, ens han posat unes càmeres de lectors de matrícula que suposen que són dissuasòries i que m'imagino que alguna feina faran. Però el fet de, com teníem abans, que teníem un sergent que venia i que estava tot el dia i que coneixia tothom, això fa molts anys que ha desaparegut. Llavors ens trobem una altra vegada que la policia no ve i que quan veiem un vehicle policial resulta que és de Castelldefels, que quan arriba al pont del Poal, que seria la frontera entre Castelldefels i
0: Sitges, cua, i evidentment...
1: dona la volta i nosaltres li hem de dir adeu, adeu, adeu. Ja. Clar, és que tenim un problema molt gran. Però no és només això, és, bueno, sempre ho he dit, és la seguretat, és la neteja, és l'educació, és la sanitat, és tot.
0: Porteu una llarga llista.
1: Sí.
0: Comencem pel passeig de les botigues, perquè en el darrer ple municipal, aquell ple que va acabar a la mitjanit, va quedar sobre la taula la proposta d'acord, la moció que presentava el Margalló.
1: Sí.
0: Per bé que està per veure si en el ple d'octubre, diguem-ne que aquest assumpte ja estarà més o menys resolt.
1: Jo espero que ja estigui solucionat, sí, perquè, mira, sabem...
0: Què ha passat aquí, per fer una mica de cronologia?
1: Bueno, va passar que...
0: Les obres es van aturar de cop?
1: Es van aturar de cop, sí, el 28 d'agost. Les obres van quedar completament aturades... I al llarg dels dies successius vam anar veient que en realitat ens vam adonar realment quan vam veure que la maquinària més pesada s'estava retirant. Vam dir, i el tema dels policlins, o sigui, quan un retira un policlin d'una obra és perquè o ja s'ha acabat l'obra o alguna cosa passa.
0: Està clar.
1: Llavors,
0: sense policlin la vida no és vida.
1: Sense policlin la vida no és vida l'obra.
0: Està clar.
1: Clar, quan vam veure que tot
0: ja
1: això...
0: Ja vam malfiar.
1: Ja vam dir, aquí hi ha algun problema. Clar, Jo, de totes formes, que intento pensar bé sempre del govern d'aquest ajuntament, penso, home, potser és que, com estem a finals d'agost, han agafat uns dies de festa i vam tenir una onada de calor brutal, i bueno, més o menys, però no. Vaig rebre una trucada per part de l'empresa, en la que em comunicaven que no, que efectivament el dia 28 s'havia paralitzat l'obra. Jo em vaig posar en contacte.
0: Suposo que l'empresa no els va dir els motius.
1: Ens van comentar que era per un tema de plaços.
0: D'acord. I aquí es va quedar això?
1: I aquí va quedar. Em van comentar, nosaltres no estem d'acord amb el que diu el Ministeri, etc, etc, però en aquí no entraré. Llavors, immediatament, clar, el que vaig fer va ser trucar al regidor, Dani Martínez, perquè ens expliqués o em digués què és el que estava passant. Em va comentar en aquells moments que no tenia gaire informació, que sí que és cert que des de que l'obra estava parada, que l'obra havia quedat parada d'un dia per l'altre i que quan tinguéssim més informació que ja ens la dirien. Jo a partir d'aquí també, arrel d'una persona, em va posar en contacte amb gent, amb fonts de bones de la demarcació de costes, i vaig començar a parlar amb ells i d'allà vaig treure més...
0: Veu anar estirant
1: del
0: fil.
1: Sí, vaig estirar més el fil i vaig entendre que no acceptar una sèrie de coses que estaven passant. A partir d'aquí vam demanar que hi hagués informació per part de l'Ajuntament. Nosaltres, des de la Federació d'Associació de Veïns, vam convocar tots els veïns per explicar i vam tenir una sessió informativa, per cert, amb moltíssima gent.
0: És a dir, a partir de la informació que veu saber...
1: Sí, perquè l'Ajuntament no em deia res. És més, al final, jo amb el regidor només he parlat una vegada. La resta han estat trucades per part meva que no s'han contestat, a WhatsApps escrits que no s'han contestat i un àudio d'ell.
0: Amb el regidor de projectes i obres,
1: Amb el regidor de projectes i obres.
0: D'acord.
1: I si m'estàs sentint, sap que sé, perquè a part està tot registrat.
0: En algun moment de totes les converses que veu tenir, algú us va dir, escolti, és que s'han acabat els diners dels fons europeus i, per tant, ara això s'ha d'aturar? Algú us ho va comentar?
1: No.
0: Per tant, veu fer aquella reunió informativa amb els veïns?
1: Vam fer una reunió informativa...
0: Sense saber exactament...
1: Sense saber exactament i, sobretot, amb la informació que ens havien donat des del Ministeri, que per mi... era la fons més fiable que tenia, lògicament, i també contrastant una miqueta amb l'empresa amb Rogassa. A partir d'aquí, l'Ajuntament diu informarem els veïns, convoquen per un dilluns a les 6:30 de la tarda.
0: Que era el dilluns de la setmana passada, em sembla?
1: Dilluns dia 18, penso que era.
0: Sí. O abans de Santa Tecla.
1: Sí, abans de Santa Tecla. I... vinga, perfecte, que vindran, que ens explicaran i que fins i tot vindrien amb persones de la demarcació de costa. Penso que havien de venir amb la senyora Castanyeda o amb alguns tècnics, la senyora Castanyeda és la directora, i del projecte de...
0: Sí. Del passeig marítim de les botigues.
1: Sí, i bueno, al final aquesta reunió no es va fer, perquè per part del Ministeri van comentar que fins que no tinguessin més informació per poder dir i tal, que no volien venir, etc, etc. Però això no treu que l'alcaldessa i el regidor haurien d'haver mantingut aquesta reunió, perquè la seva obligació és venir al barri a les botigues i explicar-li als seus veïns i veïnes, votants o no, què és el que està passant i quina és la seva percepció. I dir, nosaltres estem aquí per explicar-vos fins tot el que sabem, recolzar-vos i dir-vos i explicar-vos quins passos com a Ajuntament estem fent.
0: És a dir, encara que no vinguessin al Ministeri, diguem-ne que ja teniu prou informació com per poder explicar.
1: Exacte, dona igual. Tu, com a responsable màxima d'aquesta vila, d'aquesta ciutat, has de venir i donar la cara. Tu i els teus. I assumir les conseqüències, que per això ets alcaldessa i ho ets les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Com les farmàcies, 365 dies de guàrdia. Entens? I això no ho va fer. S'han limitat simplement a posar uns letreritos, ¿vale?, que estan enganxats en diferents puestos de les botigues, informant que l'obra està aturada per un tema ministerial i que, bueno, i que ja se dirà, perdona, però què és això? Quina falta de respecte és aquesta cap a un barri? Que el tens aixecat per tot arreu. Això no pot ser. Llavors, bueno, ara sí que sabem perquè per unes fonts ben informades de la demarcació de costes que, bueno, que la suspensió ja està aixecada, vale? I que falta una reunió entre la senyora Castanyeda i Rogassa,
0: que és l'empresa constructora.
1: Que és l'empresa constructora, que és per acabar de delimitar el dia d'inici de les obres, que el que passa és que ara amb aquestes pluges, però...
0: Però és a dir, que està al caure.
1: Sí, m'estaven comentant aquest matí que seria entre potser una setmana i 15 dies. Llavors, a la meva pregunta també de dir, bueno, i quin calendari d'actuacions hi ha? Quan s'acabarà? Quan està previst? Clar, des de... Em comenten, home, impossible que sigui abans d'any, que ens encantaria, però impossible. Llavors, què és el que hem de fer? Hem d'esperar ara que Rogassa faci un pla d'obra, quan comencin una altra vegada, per acabar de definir quina serà la data més aproximada de finalització de l'obra. O sigui, es reprèn l'obra? Sí. D'aquí a, espero que a màxim 15 dies ja tornem a tenir les formigoneres i tota la maquinària passada i els policlins en allà. Però mentrestant, mentre durant aquests 15 dies, tornem a estar sense llum al passeig marítim. Vale? Que recordo que fa uns 4 mesos ja vam estar 98 dies sense llum al passeig marítim i ningú va fer res. Llavors jo ho torno a deixar aquí perquè m'imagino que algú de l'Ajuntament, de l'equip de govern estarà escoltant i des d'aquí que prenguin nota de
0: també
1: que
0: va,
1: fa...
0: També va marxar de cop la llum?
1: Sí, sí, va marxar de cop i encara esperem que algú de l'Ajuntament vingui a donar explicacions.
0: Anava a dir... Que va coincidir amb la interrupció de l'obra?
1: No. Això va ser pues, juny, juliol i...
0: No. Dic aquest tall actual, ha coincidit amb la interrupció
1: aquest,
0: de l'obra o no.
1: Aquest tall actual hem tingut com pujades i baixades de temes de llum.
0: D'acord.
1: Han vingut a
0: És
1: canviar
0: a dir,
1: les llumetes...
0: La teníeu, no la teníeu, sí. La teníeu, no la teníeu, fins que l'heu deixat
1: Exacte.
0: De tenir.
1: Exacte, ara l'hem deixat de tenir.
0: Sort que quedarà un passeig maco, no?
1: Sense arbres.
0: Ai, sí, meu, sí.
1: Perquè no tindrem ni...
0: Veus
1: ni...
0: com dèiem a primera hora, que la glòria no és sencera mai.
1: No. Sense arbres, sense res. I miri que encara estan a temps de replantejar tot el tema i de tornar a parlar amb el Ministeri i dir, escolta, amb aquest projecte...
0: En el projecte n'hi havia?
1: En el projecte mai hi ha hagut.
0: Mai n'hi ha hagut d'arbres.
1: Mai hi ha hagut arbres. És que pensem que això ho està portant el Ministeri de Transició Ecològica,
0: Sí.
1: No, o sigui, no s'està portant des de carreteres, que podrien ser menys sensibles que amb aquests temes, no, de transició ecològica. I això, aquest projecte, li està donant el vistiplau un ajuntament d'esquerres que suposadament està a favor de l'ecologisme, dels refugis climàtics, etc. I no està fent res, o sigui, ni tan sols va ser capaç de dir al principi de tot, escolti, miri, aquest projecte té molts anys, l'hem de tornar a mirar, hem de tornar a refer. Jo no sé si ara seran capaços d'entonar la meva culpa i parlar amb l'empresa, amb Rogassa en el Ministeri i dir, aprofitant que això ha estat aturat, anem a fer una revisió del projecte perquè aquí s'han d'adequar una sèrie de coses perquè el canvi climàtic ens ho està dient. Cada dia que passa, la temperatura puja. I tindrem un passeig marítim de formigó amb el qual no es podrà passejar ni es podrà tenir vida.
0: Per tant, creieu que encara sí és a temps
1: encara
0: de poder incorporar...
1: Temps. Jo ja li deia a la senyora Gasulla en el seu moment, quan ella era
0: regidora,
1: i ara li dic a la senyora Guiu i també a la senyora Carbonell com a regidora d'urbanisme i com a alcaldessa que es posin les piles.
0: Per poder incorporar,
1: per poder
0: com a
1: incorporar
0: mínim, arbrat en el
1: un
0: passeig.
1: Arbrat al passeig marítim. Un arbrat al passeig marítim.
0: Aquest és un dels temes, em porteu una llista d'uns quants.
1: Sí.
0: Aquell hotel...
1: Sí.
0: Que aquest també va ser una d'aquelles qüestions que va aparèixer en un ple. Estàveu preocupadíssims per al desenvolupament d'aquesta obra i per les conseqüències que tenia també pels veïns el desenvolupament d'aquesta obra.
1: Sí.
0: Refresquem una miqueta la memòria. Mm. Això és un projecte hoteler,
1: Sí, és situat, un projecte... Sí, que
0: situat
1: està...
0: en una zona,
1: exacte,
0: diguem-ne, de vista privilegiada.
1: Exacte, sí, està l'urbanització de Vallbona, que és una de les urbanitzacions que estan a la part de dalt de la carretera. I és una construcció que això porta la constructora Sato Sales, és una obra privada, on està projectat la construcció d'un hotel de 120 habitacions, més un centre assistencial i unes vivendes d'HPO que es faran al temps de 50 vivendes. Mm-hmm. Què passa? Tot això es va iniciar l'obra al maig del 2025. Estem acabant el 2026, sí. Podríem dir. I ja des de l'inici ja vam tenir molts problemes. Vam tenir problemes, uns problemes de sorolls increïbles que rebassaven tots els decibels permesos per sanitat i pel nostre municipi. Uns problemes de fer l'obra sense control, o sigui, per part de l'Ajuntament, sí, de quan en quan venien els tècnics, però en realitat l'empresa estava com Ángeles Castilla, feien el que volien. La prova és que fins i tot el mes d'agost passat, amb unes plujades increïbles que vam tenir, tota la carretera, el que avui és l'avinguda de les botigues, es va inundar amb la... amb la problemàtica de que 11 vivendes es van inundar. O sigui, ha estat una darrere l'altra. Vam venir aquí al ple del mes de juliol, van venir aquí els veïns a queixar-se de que tot el pols que estava generant, de que s'estaven obrint esquerdes als porxos de les cases i als muros que delimitaven l'obra amb les vivendes, tot perquè aquesta maquinària estava perforant a una distància que no estava permesa i ningú ha fet res.
0: És a dir, s'estaven fent els fonaments, exacte. I els fonaments havien perjudicat.
1: Exacte, i aquí ningú ha fet res, absolutament. Sí que és cert que va venir un dia la...
0: Perquè els veïns, entenc, ho han denunciat?
1: Ho han denunciat. Sí, ho han denunciat. Fins i tot van arribar amb uns acords amb l'empresa de dir tot això
0: que s'ha fet malbé, s'ha d'arreglar
1: i encara estan esperant. Llavors, ara vam detectar el mes de juny, una miqueta abans de la revella, que l'obra estava parada. Però bueno, no se li va donar importància en el sentit de que hi havia dies que potser l'obra estava 2-3 dies parada.
0: Allò que passa amb les obres, que venen, sí, treballadors, marxen, exacte, tornen a venir i tornen a marxar.
1: I vam pensar, mira, que és lleig això, i vam pensar, mira, han agafat els treballadors i els han portat amb una obra que devia estar a punt de vèncer el plaç i si no complien hi ha penalització. És el que vam pensar.
0: No, allò que passa moltes vegades amb les obres.
1: Exacte, però clar, va anar passant el temps, juliol,
0: agost...
1: Exacte, jo vaig entrar a una instància...
0: L'obra no s'ha tornat a...
1: No, a dia d'avui l'obra està parada.
0: Està parada, continua parada des del juny.
1: Des del juny. Llavors jo al mes de juliol... vaig entrar a una instància, juliol, agost, no recordo, vaig entrar a una instància demanant informació de què és el que hi havia, i em van comentar que efectivament que l'obra estava parada perquè ja s'havia arribat en un moment d'avançament de l'obra on ja es començaven a fer unes excavacions pels pilars i que, com també venia el període estival on no es pot fer obres i tal, que ho havien parat, però que el dia 15 de setembre es tornaven a reanudar.
0: Sí.
1: Estem a 5 d'octubre, l'obra no està reanudada i tampoc hi ha policlins. Llavors... I ara seré la regidora dels policlins que han sortit d'aquí, serà la paraula del dia.
0: Ens agafem aquest apunt, eh? Però... Si vostès no veuen policlins, mal senyal, arrufin el nas.
1: Malament.
0: És a dir, que aquí tampoc hi ha policlins, per tant... arrufeu el nas des de la malfiança de dir, vés a saber si això ara quedarà empantanegat.
1: Exacte.
0: D'aquesta manera i no ho mourà ningú i això quedarà així.
1: No sabem res i l'Ajuntament tampoc ha donat explicacions.
0: Perquè entenc que l'obra és tota sencera, és a dir, l'hotel, els pisos i...
1: Els pisos, les vivendes d'HPO venien a posterior.
0: Venien a posterior.
1: Ara de moment estem amb els fonaments per l'hotel de 120 habitacions, les piscines...
0: D'acord. És a dir, això és el que està aturat,
1: exacte,
0: que és l'obra que és que havia de fer-se durant,
1: exacte,
0: aquesta època.
1: Això és el que està aturat. Déu, això mira, és el que està aturat.
0: Què hi afegim en aquesta llista?
1: Perquè
0: heu estat també molt crítics des del partit amb el regidor David Martínez.
1: Bueno, és que allò del regidor David Martínez, que és regidor de tantes coses, que el que m'ensenya... és que treballi tampoc, tenint tantes obligacions.
0: Bé, i l'oposició va aconseguir que es votés a favor de la reprovació del regidor.
1: Sí. I jo vaig parlar perquè els meus companys, lògicament, estaven molt centrats i amb tota la raó del món, i jo els recolzo, amb un tema de seguretat en aquell moment, perquè sí que tot això va venir arrel de
0: la crisi de la matinada de Sant Bartomeu.
1: A Sant Bartomeu. però sí que la reprovació no és només per aquesta gestió, és per tot el que aquest senyor no fa, perquè és que no fa res. O sigui, parles amb els sindicats i els sindicats et diuen que aquest senyor mai està a les reunions.
0: Veu enumerar en el ple un seguit de situacions, si no recordo malament, en la vostra intervenció, assenyalant que el regidor no havia dit la veritat en determinades situacions en les quals li havíeu requerit informació o determinats assumptes.
1: Sí, mira... com ho tinguen aquí, ho puc tornar a dir, a part és aniré ràpid. Jo, entre altres coses, vaig dir que hem demanat ajut per als horaris que no quadra entre les sortides
0: del
1: tren.
0: Això recordava.
1: Vaig dir això. Hem demanat ajut pels grans problemes de mobilitat, tant a peu com a vehicle, des del passat mes de març, i no ha fet res. Hem demanat acotar les entrades als carrers als residents durant els caps de setmana i sobretot a l'estiu, i encara no han contestat. Hem fet maquetes, hem fet dibuixos, escrits, i sempre ens deia que sí. Aquest senyor sempre ens deia que sí a tot. Sí, Helena, ho mirem. Que ho mirava, i no era veritat, perquè no va fer res. He demanat jo personalment el suposat informe que, segons ell, havia fet a la policia i no l'hem vist mai. Està demanat per escrit, per WhatsApp, de viva veu, i mai l'hem vist. Vam demanar una zona verda per als residents i se'ns va negar al·legant que no tenien personal i que s'havia de licitar el tema de la pintura. Jo mai he vist que s'hagi de licitar el tema de fer
0: la
1: unes marques...
0: La pintura per delimitar la zona verda.
1: Sí, per delimitar. Jo... Però clar, com jo no sóc política, que ho hem parlat algunes vegades, potser aquest tema se m'ha escapat.
0: Bé, d'aquí dos dies ja li podran dir, però en aquest moment, diguem-ne que aquesta condició la podeu dir encara en veu alta.
1: També es van mentir, i aquí afegeixo també a l'alcaldessa, quan ens van dir que ens proveirien de zones d'aparcament per als veïns i veïnes durant les obres del passeig, i que després es van treure la mosca de sobre dient que com això era una obra ministerial, que això depenia del ministeri i que els hi demanéssim amb ells. ¿Vale? Hem cridat a la policia alertant de que grans vehicles i fins i tot embarcacions de més de 7 metres amb remolc han intentat entrar al carrer Ferrocarril i s'han quedat encallats. Hem patit durant mesos i mesos cotxes, camions, formigoneres, patinets i altres vehicles en sentit contrari a la marxa al passeig marítim. I ho saben. I no van fer absolutament res. Què més?
0: Tot això està avisat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. És que mai han tingut la intenció d'ajudar al barri de les botigues. No sé què els hi passa amb el barri de les botigues. Bueno, amb aquest senyor sí que sé què és el que passa. Perquè com ja vaig dir fa uns 3 plens, que em vaig dedicar a mirar les propostes electorals de tots els partits de l'any 19 i del 23... I jo vaig ser sincera i vaig dir, aquí l'únic que ha complert amb el que deia amb el barri de les botigues és Sitges Grup Independent. Perquè en els dos fulls del seu programa electoral, en cap dels dos fulls
0: apareixia
1: ni tan sols la paraula les botigues de Sitges. Amb la qual cosa haig de reconèixer que aquest senyor està fent el que ell va dir, absolutament res. I aquest senyor ara es postula per alcalde? De veritat? Què espera? És que Sitges no es mereix un regidor, ja no dic un alcalde, un regidor com ell.
0: És a dir, cap d'aquestes peticions ha tingut resposta?
1: Cap d'aquestes peticions, res. Només va venir una vegada, que va venir amb un tècnic a prendre nota. Miri, estàvem jo, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, i també es va unir amb nosaltres la presidenta de l'Associació de Veïns del Garraf 2. Vam estar tots 5, vam iniciar la visita a la platja de les botigues, li vam ensenyar tot, d'allà vam agafar els cotxes, vam anar al Garraf 2, del Garraf 2 vam anar a les terrasses, de les terrasses vam passar per la carretera i de la carretera vam anar a Ratpenat i vam tornar a acabar al passeig marítim de les botigues amb la gran sort de que estàvem en una cantonada del passeig marítim amb el carrer del Ferrocarril. I just, és que ho arribem a planejar i no surt millor, just en aquell cotxe un vehicle entra en contradirecció al passeig marítim i és el mateix tècnic que li ha de dir on va, que per aquí no es pot circular. I la senyora diu, és que jo no he vist res. És que realment
0: es va viure aquella situació que viviu quotidianament.
1: Sí, quotidianament.
0: Amb cotxes, camions, amb el que sigui.
1: Exacte. Llavors, clar, aquest senyor, ja et dic, es postula com a... I segons ell diu que té molts números per sortir. És que jo no sé on els veig.
0: Veu aprovar aquesta reprovació, però també veu ser dels grups de l'oposició que va presentar aquell ple extraordinari per demanar a veure com s'estructurarà, com es gestionarà la legislatura en el que queda després de la marxa de Verds en Comú Podem.
1: Sí, són 7 regidors ara en aquest moment.
0: Sí, sí.
1: I no sabem què és el que, no sabem quin full de feina tenen, quina és la seva fulla de projectes, ni tan sols sabem si tenen intenció de tornar a presentar ordenances fiscals. Si només...
0: Sembla que no serà.
1: Sembla que no serà. Tampoc sabem res dels pressupostos. No sabem si a lo millor es plantegen tornar a parlar amb els membres de l'oposició per mirar de treure alguna cosa. Jo crec que no, perquè pel temps que els hi queda els hi dona igual. Si els hi ha donat igual durant 4 anys, no podem esperar que facin res positiu amb els 8-9 mesos restants que queda de mandat. Realment, però, aquest govern està ferit de mort.
0: Entenc que no.
1: Està ferit de mort, però aquí hi són, eh? Aquí
0: per
1: són, per què? Perquè l'oposició tampoc és capaç de donar un cop sobre la taula, perdona, i ara potser obro un meló, l'oposició tampoc és capaç d'obrir, de donar un cop sobre la taula i dir fins aquí hem arribat. I aquesta opció l'hem tingut des del primer dia. I ningú ha volgut exercir aquesta oportunitat.
0: Per què?
1: No ho sé.
0: Perquè d'alguna manera, com us ho diré això?
1: Mira,
0: sou la veu més lliure per dir-ho, perquè sou la que veu acabar d'arribar en el seu moment.
1: Entre que van signar un pacte antifeixista, però que tampoc es necessita aquesta
0: condició,
1: aquesta condició per formar govern. Però uns pels altres, que no, jo amb ella no la faré alcaldessa i jo amb ell tampoc el faré alcalde, i tu em vas dir i un dia em vas trepitjar el callo i encara no m'has demanat perdó, així estem. I que rep...
0: Esteu fent un esment a la totalitat, eh?
1: Totalment. És que aquí qui rep és el poble. No, ningú més. Ningú més. I així portem 4 anys.
0: És a dir, enteneu que no...
1: Si aquest govern, perdona...
0: No, i ara...
1: I si la legislatura en comptes de 4 anys durés 6, continuaríem així 6 anys. Presentant escrits, dient que el govern no treballa, que és cert, dient que han perdut el nord, que és cert, però sense posar solucions sobre la taula, que crec que és el que vol el ciutadà. És que el ciutadà deu estar cansat ja de veure els plens.
0: Per tant, feu en part responsable l'oposició també del que està passant?
1: Sí.
0: Sí,
1: sí, sí, tots som responsables del que està passant. Tots som responsables, no únicament el govern.
0: Aquest acte de contrició col·lectiu no l'escoltem massa, però ho dieu en veu alta, eh?
1: Sí, sí. És que
0: hi ha una
1: és
0: responsabilitat col·lectiva de tot el que està passant.
1: Sí, és així. I jo porto molt de temps, des de fa anys, i l'he parlat amb companys meus.
0: Ho dic perquè la celebració d'aquest ple extraordinari que veu moure al costat de Junts per Sitges, el Partit Popular i Fets per Sitges, tampoc va mereixer un posicionament, diguem-ne, de l'oposició tota sencera per demanar-lo.
1: No, home, és que mentre tinguem a partits que no saps com van recolzant o en abstencions o en vots a favor amb aquest ajuntament, clar, qui dia passa any empenya aquesta gent, per què ha de fer cas a l'oposició si sempre tenen un parell o tres que els salven les castanyes del foc? Però és que el tema no és aquest, el tema no és que els plens haurien de passar com estan passant fins ara, no, és que hauríem de tenir un govern amb uns projectes i amb una dedicació plena per servir únic i exclusivament al ciutadà. I penso que aquí la gent s'està oblidant. O sigui, si jo estic aquí és perquè m'han escollit i perquè confien en mi. I si jo quan vaig entrar a l'Ajuntament vaig entrar en unes condicions i prometent unes coses i després he vist que no les podia complir, tu el que has de fer és dir, miri senyors, jo els hi vaig prometre tot això i ara em trobo en aquesta situació i això no ho puc complir. Intentaré per tots els mitjans un mínim per intentar reconduir les coses, però és que aquí tampoc ni ells han donat la meva culpa. Fixa't als plens, o sigui, és com un... Parles amb ells i estan escrivint en les seves tablets a veure si des del departament tècnic els hi donen una resposta a el que els hi estàs preguntant, perquè moltes vegades no tenen ni idea. què és això? Ni et miren, es van rient entre ells de la persona que està parlant o no sé, o d'un acudit que s'han explicat entre ells. O sigui, la mala educació en aquest ple, en el ple és... I ja et dic, el que passa... Sí, una esmena a la totalitat. Sí.
0: En un minut, com que la situació està així, abans no acabi la legislatura, que s'acabi el passeig de les botigues i si pot ser marbrat...
1: Exacte. Amarbrat.
0: Que es faci el que sigui perquè es pugui fer una consulta amb els veïns de les botigues sobre si es volen que es faci.
1: No que es pugui, que es faci.
0: És, com ho diríem, executiva, imperativa, vostè.
1: És imperatiu, sí.
0: I la tercera... seria bàsicament bé vinculada amb les altres
1: La tercera seria que donguin ja explicacions per lo que està passant a l'obra de Sato de Vallbona i que comencin a treballar en el barri, però que no comencin a treballar electoralment, que és el que ja estan fent, perquè mira, perdona, sé que tinc un minut.
0: Vinga.
1: I fa poc van publicar una fotografia d'un camió cisterna amb aigua netejant el
0: una zona
1: de... Jo en realitat el vaig veure passar i vaig dir, ostres, que bé, de veritat. I al cap d'uns dies vaig veure la foto publicada i aquest camió cisterna no ha vingut mai, o sigui, era per la foto. Era per la foto. Que diuen que els contenidors es netegen cada 20 dies i al barri de les botigues, com altres barris, no es netegen mai. Que la senyora Guiu tampoc fa absolutament res. I quan dic que no fa res, és que no fan res, perquè tot els hi dona igual. I això no pot ser.
0: 11:06. Elena Alonso, gràcies.
1: A tu, Vicenç.

0: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house. Des del primer vinil del The House Sound of Chicago fins avui. En Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
2: Problemes.
1: Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
2: I ja ho sap, que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
1: De debò?
2: Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
1: Quina bona notícia!
2: Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
3: Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

Vinga, ja hem posat una miqueta d'Amy Winehouse. Abans no fem repàs de la informació esportiva. Plou. I ha plogut, i això ha suposat que la jornada esportiva d'aquest darrer cap de setmana hagi vingut, com es diu en aquests casos, força escapçada. I ens hi posem. Bé, doncs, molts partits suspesos al llarg d'aquest cap de setmana, condicionat, òbviament, per aquesta situació meteorològica complicada que va obligar a bona part del món de l'esport a aturar-se, a fer un alto en el camino. No cal, doncs, desplaçaments inútils, no cal prendre mal, no cal arriscar més del compte i, per tant, forces partits, com dèiem, suspesos al llarg d'aquest cap de setmana. Comencem, però, parlant de rugby, perquè a la divisió d'honor B venim d'una segona jornada que confirma el que pot ser aquesta primera fase. Equips com Cau, València, Andorra, Buc i Poblenou sembla que seran d'entrada els equips que marcaran aquesta primera fase. El Rugby Club Sitges viatjava a València el passat dissabte per enfrontar-se al potent conjunt del Cau, i el cert és que el conjunt valencià apenas va donar opcions als sitgetans, que només van poder notar un parell d'assajos, un a la primera part de Lucas Fernández i el segon que anotava Eric Romero amb posterior xut de Pol López a la segona meitat. Al final, derrota del Rugby Club Sitges per 52-12, que el deixa tercer a la classificació per la cua, tercer per la cua, després d'aquestes dues primeres derrotes. Aquest proper cap de setmana, tercera jornada i segon desplaçament consecutiu, aquest cop a les Balears, per enfrontar-se al Rugby Club Ponent, que, per cert, també ha perdut els seus 12 partits jugats. Els resultats d'aquesta segona jornada en el grup B de la divisió d'honor B han estat els següents: Cau València 52, Rugby Club Sitges 12, Buc 53, Rugby Ponent 5, Poblenou 29, El Toro 5 i Acra Bàrbara d'Alacant 19, Andorra 38.

0: Vinga, d'aquí uns moments parlarem d'hoquei patins, perquè en el Club Patí Subursitges també va ser dels poquets que sí va poder jugar amb el seu partit, bàsicament perquè el va jugar divendres a la nit. Parlem ara de bàsquet i ho fem després d'una jornada en la que, per exemple, el Bàsquet Sitges no va poder disputar el seu partit ahir diumenge a Reus. La Federació Catalana va suspendre tots els partits previstos per la tarda de dissabte i el matí migdia de diumenge amb equips implicats a les comarques de Barcelona, Tarragona i Girona. Del grup del Bàsquet Sitges, sí que es van arribar a disputar dos partits. Tots dos es van jugar ahir diumenge a la tarda. El Sant Just 62, Almeda 65 i el Sant Boi 74, Torreforta 81. I posem, però, una mica d'actualitat pel que fa amb el bàsquet Sitges i parlem amb el seu president, amb en Pau Simó. Un Pau Simó, imaginem que una mica més content després que el passat dimecres el ple aprovés la cobertura de les pistes de l'escola Miquel Utrillo i la renaturalització dels seus patis. A on ho havíem deixat? Recordaran que a finals de l'any passat el Bàsquet Sitges va enviar una carta a l'Ajuntament reclamant les millores a les pistes exteriors del Miquel Utrillo perquè considerava que no es trobaven en les millors condicions per poder-hi entrenar. Ha passat, com aquell que diu, un any i sembla que, com diu aquell, la llum al final del túnel ja es comença a veure. Saludem, com dèiem, el president del Bàsquet Sitges, en Pau Simó. Pau Simó, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com diu aquell, més content, suposo.
1: Sí, sí, home, per suposat. Ho sento una mica malament, però bueno.
0: Sí? No m'escoltes massa bé?
1: I, no, però bueno, no sé si tu m'estens bé.
0: Sí, jo no. Pau, t'escolto bé. En principi intentarem que la conversa sigui el més fluida possible. Tenim alguns problemes en les línies telefòniques, però bé, en qualsevol cas... Bé, Pau, una miqueta vàrem poder escoltar la teva intervenció el passat dimecres aquí al Saló de Plens, bé, explicant i corroborant doncs, aquesta sensació que teniu, no? que per fi veieu una miqueta la llum al final del túnel.
1: Sí, a veure, una mica d'història, vull dir, en definitiva, nosaltres les pistes de Miquel Utrillo les fem servir, ¿vale? Lo que passa que no estan amb les condicions adequades que han d'estar, falta... sobretot falta de neteja. ¿Vale? Aleshores, el que sí hem reclamat, tu ho has dit ben bé, vull dir que aquestes pistes estiguin en condicions. Per part de l'Ajuntament se va fer alguna intervenció, però quasi bé, com era al final de temporada, ara veurem que tornem a començar la temporada a veure què tal estan. Allò antes, el que és la coberta de les pistes del Miguel Utrillo. Bueno, això és un pas, perquè a nosaltres el que ens interessa realment és un nou pavelló. No? Però com un nou pavelló tardarà 5 o 6 anys a poder-se fer, això anant les coses bé, doncs el més immediat és cobrir les pistes del Miguel Utrillo, que ens servirà a que els nanos, perquè cada vegada tenim més gent, a que es puguin entrenar en condicions.
0: Pau, perquè ens fem una idea, quants anys fa que esteu fent servir les instal·lacions del Miquel Utrillo? Més o menys.
1: Te sento malament.
0: Et pregunto, quants anys fa més o menys que utilitzeu les instal·lacions del Miquel Utrillo?
1: No et sento. No sé què m'has preguntat.
0: Ostres, doncs, noi, doncs no podrem fer gran cosa. No em sents res de res, Pau.
1: No sé què m'estàs dient.
0: Doncs fem una cosa.
1: Perdona, però no...
0: Fem una cosa, intentem restablir la comunicació perquè si no és que serà una conversa inútil.

podria ser. No podria ser, perquè si no, és que si no m'escolta el Pau Simó, malament, no podrem fer una mínima entrevista allò amb garanties. Bé, esperem poder solucionar, clar, dintre dels problemes que vàrem tenir amb aquests problemes de l'avaria elèctrica, doncs bé, es troben precisament els telèfons i bé, i si no podem solucionar, doncs poca cosa podrem fer, però bé, a veure si ho podem arreglar i es pot o no es pot. No? Doncs si no es pot, poca cosa podrem fer, perquè teníem previstes la conversa amb en Pau Simó, també amb l'entrenador del Club Patí Subursitges, amb Leo de Sus i amb Antoni Muñoz. Doncs a veure si podem fer-ho.

Vinga, doncs ho acabarem aviat, això. Sembla que no podrem ni parlar amb el Pau, ni amb l'Edu, ni amb ningú. Per tant, res, comento les quatre coses que tenim de la informació esportiva. Com els dèiem, en el grup del bàsquet Sitges només dos partits es van poder jugar, amb aquest Sant Just 62, Almeda 65 i el Sant Boi 74, Torreforta 81. El proper partit que jugarà amb el bàsquet Sitges serà aquest proper dissabte aquí a Pinsbens contra el Club Bàsquet Tarragona. En hoquei patins, venim també d'aquesta jornada escapçada per la situació meteorològica. Primer partit fora de casa i primera derrota per a un club patí Subursitges que va acabar perdent per 3-2 en la seva visita a Sant Manat. L'equip que venia de golejar amb el Juncarenc afrontava, per tant, aquest primer desplaçament amb el convenciment de poder treure un bon resultat després de la golejada amb Pinsbens a la primera jornada. I en aquest sentit, segur que aquesta derrota deixa amb aquest punt, doncs, de regust a Marc. Sergio Pérez i Anto van ser els golejadors d'un Subursitges que dissabte que ve tornarà a jugar fora de casa, aquest cop a la pista del Club Patí Malgrat, a Malgrat de Mar. I en futbol, la Federació Catalana també va suspendre la jornada del cap de setmana per les condicions meteorològiques. En el cas, per exemple, de la Primera Catalana, la Unió Esportiva Sitges no va poder disputar amb el seu partit contra la Rapitenca, partit que, recordem, s'havia de jugar al camp de l'Alcanar, ja que el municipal de la Devesa de la Ràpita se troba en ple procés de canvi de la seva gespa. Només un partit en aquest grup 3 de la Primera Catalana, el que va enfrontar ahir a la tarda l'Sporting Gavà i el Camp Joliu, i que va finalitzar amb triomf visitant per 0-2. Avui, a les 8 del vespre, es jugarà amb el partit entre l'ETE Vilafranca i l'Escó, el municipal de Vilafranca del Penedès. En el grup 13 de la Tercera Catalana, el Sitges B tampoc va poder disputar el seu partit el passat dissabte davant la penya jove Aiguadols. Sí que es van jugar, en canvi, els partits Vilanova Atlètic Gelida, que va acabar amb triomf dels vilanovins per 4-0, i l'enfrontament entre l'Òdena i el Molanta amb victòria d'aquest últim per 0-3. I posem ja per acabar un apunt de bitlles, perquè el Sitges Bowling Club ha començat aquest cap de setmana la seva participació a la 36a edició de la Lliga Catalana, concretament a la segona divisió, i ho ha fet de la millor manera possible, col·locant-se líder en aquesta primera jornada. Els jugadors del Sitges Bowling Club que van disputar en aquesta primera jornada van ser Xenxo López, David Monató, David Pi i Sasha Maldonado.

0: Disculpin, però avui anem allò a salto de mata i jo aquí no puc fer res, el tècnic allà no pot fer res, però bé, anem a fer un darrer intent i tenim l'Edu de Sus al telèfon a veure si ell ens escolta. Edu, bon dia.
1: Hola, bon dia, Pitu, què tal, com estàs?
0: Molt bé, ens escoltes bé?
1: Perfectament.
0: Vale, doncs ho salvarem, això, ho salvarem. Bé, Edu, reprenem el fil perquè estem tenint molts problemes en qüestions de telèfon. Hem remarcat ja aquesta derrota que vau patir divendres contra el Sentmenat. Crec que, i coincidiràs amb mi, suposo que aquesta derrota, aquesta primera derrota, arriba massa d'hora, no?
1: Sí, òbviament a ningú li agrada perdre. Sí que sabíem que anàvem a un partit molt complicat. El Sentmenat és un club que treballa molt bé tots els seus equips i aquest equip de segona, en especial, tenia un parell de jugadors molt perillosos. Vam anar amb un equip bastant curt, 6 jugadors de rotació a pista, i bueno, al final ens van faltar un puntet més.
0: Van faltar cames, com es diu en aquests casos?
1: Poder cames o no sé si cames o intensitat o facilitat a la rotació. Vull dir, al final ells eren un equip complet de 8 jugadors. Sí que vam aguantar bastant bé físicament, però sí que poder a nivell de cap arribes una miqueta més justet, sobretot aquest inici de temporada. No és el mateix jugar 6 jugadors tot un partit ara al setembre que no al març, on tot està més rodat, i més a una pista tan petita com la que vam jugar, on tot s'havia de fer molt més ràpid.
0: L'equip, ho has comentat darrerament, Edu, clar, es troba encara en aquest procés una miqueta de reajustar-ho tot, no? De fer el que tu vols que faci a la pista, de que els jugadors s'adaptin a tot plegat, no? Una miqueta.
1: Correcte. Són aquests primers mesos, són mesos d'aprenentatge, tot i ja coneixen bastant tots entre tots

0: Seria complicat marcar de percentatges, la veritat. El que sí que, bueno, jo com a persona sóc molt competitiu, tenim molts jugadors a l'equip que ho són també, i si bé ningú va sortir content del partit perquè el resultat no era el que esperàvem, lògicament, sí que hi havia un petit aspecte d'orgull, diguem-ne, de saber competir. Crec que són, bueno, partits com aquest l'any passat, poder sí que hi ha abans, és a dir, deixàvem de competir abans. Això va ser divendres, doncs divendres en cap moment cap jugador va deixar de competir, d'intentar lluitar. Crec que és algo molt valorable i que s'ha de rescatar. Òbviament sí que és molt d'hora per perdre, però bueno, a vegades també va haver un petit toc d'atenció, que no ens passi com l'any passat, que fins a la jornada 8 no es va perdre cap partit i després ja tot va ser un desastre. És una lliga molt llarga on, bueno, ni a vegades és molt d'hora ni a vegades és molt tard.
1: Està clar, està clar. Però benvinguda sigui aquesta primera derrota, Edu, si com dius, bé, això ha de suposar que l'equip doncs, tingui aquest marge de millorar i de reacció, òbviament.
0: Bueno, al final el que és important, i bueno, a través d'aquesta derrota ho vam veure, que aquesta segona catalana d'hoquei és molt lluitada, el nivell cada any és més alt. De fet, per exemple, el divendres, sense anar-hi més lluny, un dels jugadors de l'altre equip havia jugat un parell d'anys a hoquei lliga amb un bon nivell. Bueno, cada vegada els equips són més complicats i això no ens fa res més que obligar-nos a treballar, a estar conscienciats, sobretot si treballem amb un objectiu.
1: Diem, si entenc el que em dius, que aquesta segona catalana cada cop és menys segona catalana i s'ajusta a casa gairebé a la primera.
0: Tampoc ho diria així perquè, clar,
1: Val.
0: Primera Catalana passarà exactament el mateix, que el nivell no deixa de pujar. De fet, a nivell federatiu s'està plantejant fer una nova lliga, que estigui, no sé si era entre Primera Catalana i Nacional Catalana, perquè l'hoquei català no deixa de pujar, comparat a, doncs, poder quan jo vaig començar al sènior amb 16-17 anys, el nivell era molt més, podem dir, baix, aquesta segona catalana, fins i tot a primera, i ara, bueno, els clubs ho estan fent molt bé, les categories inferiors, i cada dia tothom apreta més. Aleshores, l'hoquei català en general està pujant, no és un tema només de segona.
1: Correcte, correcte. D'acord. Bé, torneu a jugar fora de casa aquest cap de setmana, Malgrat de Mar contra el Club Patí Malgrat. Clar, no diré que ja heu omplert el sarró de les derrotes, òbviament, perquè és la segona jornada, però bé, l'equip suposo que estarà conscienciat de treure un bon resultat.
0: Correcte. L'objectiu no ha de ser una altra cosa que no sigui guanyar, i així és com afrontem totes les jornades. Sí que serà un rival de nou molt complicat i més de la seva pista. Bueno, que ahir de fet vaig veure que han tingut inundacions, aleshores veurem com arriba el pavelló de cara al cap de setmana. Esperem que tot bé. Però no serà fàcil, s'haurà de lluitar molt. Espero ja tenir una plantilla una miqueta més completa, més que res, doncs, per tema de rotació. I, bueno, i fer-ho, com sempre, tot el millor que puguem.
1: Recuperables, Edu, de cara al partit, més o menys.
0: Crec que tindrem un parell de jugadors que tornen a la rotació, com són Roger Vendrell i l'Isaac Martínez. I, bueno, són dos que ens aniran molt bé de ben segur.
1: Molt bé. Doncs res, volíem conèixer de primera mà com s'ha assimilat aquesta primera derrota del Club Patí Subursitges. S'ha setmanat el passat divendres. N'hem volgut parlar amb el seu entrenador, Edu de Sus. Edu, moltíssimes gràcies un cop més per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé i molta sort per aquesta propera jornada.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adeu.

Bueno, anem a creuar els dits. Hem pogut salvar, com a mínim, la conversa amb l'Edu de Sus i ara intentarem posar-nos en contacte amb el Toni Muñoz, a veure si, mal que sigui, podem comentar quatre cosetes d'aquesta jornada futbolística que ha estat menys jornada perquè, òbviament, la Federació Catalana de Futbol també va decidir suspendre amb bon criteri gran part d'aquesta jornada. Probablement s'han pogut salvar alguns partits, els que es van jugar el dissabte al matí, sobretot pel que fa al món del futbol base, el futbol amateur, en la majoria de casos, no va poder disputar els seus partits. Ni el Sitges va poder jugar el seu partit contra la Rapitenca, ni el filial tampoc va poder disputar el seu partit contra la Penya Jove. Per tant, cercar noves dates serà per tractar de recuperar amb aquesta jornada futbolística. No és possible la comunicació, per tant, ho deixem, si no, jo pararé boig. 2:15 de 12, seguim endavant.

0: On vas tan equipat?
1: És que ho sé, improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
0: Què vols dir amb improvisada?
1: Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
0: Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
2: No.
3: Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
1: Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
5: Vinga, acabarem amb el Festival de Cinema del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Sitges 2026, que enguany celebra la 59a edició, l'any que vam farà 60, i la setmana passada vam anar a viure la darrera roda de premsa, la roda de premsa oficial ja de presentació d'aquest festival, on es van destapar algunes novetats i entre d'altres es va dir que la venda d'entrades va molt, molt, molt bé, ja amb un 19% de més venda d'entrades respecte l'any passat en aquesta temporada. Escoltaran Edgar García, director de l'ISEC, Mònica García, directora de la Fundació del Festival, i Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
6: En definitiva, doncs, la producció catalana, que de vegades no és més o menys accentuada amb gènere o no, però la producció catalana també té el seu espai d'exhibició. Enguany, em permeto apuntar només una dada, hi ha fins a 47 produccions catalanes que es presentaran en aquest festival, de les quals 21 són llargmetratges i 26 són curtmetratges, que des de la perspectiva de la producció i fins a l'exhibició, el sector cultural públic i privat tingui present i tingui en compte que s'ha de comptar amb que tots els continguts, accessos i serveis siguin accessibles. Això passa des d'adaptar una web no, per problemes de sordesa o auditius fins a que estiguin pensats els continguts. Això és un repte enorme. De vegades, el senzill no, és jo posar les escales i el no sé què, no, i l'accessibilitat física, no, però hi ha reptes que van molt més enllà i, per tant, creiem que és una jornada que també per nosaltres és important, però sobretot perquè interpel·la el sector i la seva necessitat d'adaptació, no, davant d'aquest repte. I en aquest sentit, res, jo només, abans de passar la paraula, celebrar, com sempre, la feinada que fa aquest equip, no sé si ho dic bé, més de 300 persones, no?, esteu treballant durant el festival, més els voluntaris, no?, que també són 200 i pico. Nosaltres tenim, o jo almenys tinc l'orgull també d'estar en les comissions del patronat i del Consell d'Administració, i amb molt d'orgull, perquè també tinc un passat sitgetà, doncs explico que fa molta il·lusió veure com aquest festival any a any va creixent, va guanyant reconeixement i prestigi, es nota, no?, amb notícies que després donen o ja hem donat, no?, de presències, de participació, no?, any a any, la Mònica ens explica, no?, escolta, els impactes mediàtics, la valoració de marca, no?, el ressò, el fet, no?, de que l'Àngel i la Mònica i tot l'equip, no?, se'n van a negociar, doncs, no?, a Hollywood o qualsevol mercat, i ja un reconeixement, i això entenc que facilita molt la feina. I això és gràcies a tothom, gràcies a un ajuntament, a una vila, que s'ho creu des de fa molts anys, a un departament que hi aposta, un equip meravellós, i amb això acabo, a la feina que feu els mitjans. Així que moltíssimes gràcies per seguir venint, no només avui, sinó a fer difusió d'aquest festival tan fantàstic i tan singular que tenim en aquest país i que crec que amb el qual podem estar molt contents. 59a edició, ja farem, no?, tots els elogis que calgui l'any que ve, en el sentit de que anem cap a una efemèride que no és menor. Així que res, disculpeu que potser m'he allargat una mica, però és un problema d'excés d'entusiasme. Així que li passo la paraula, si no m'equivoco, a la Mònica García, oi que sí?, directora general de la Fundació del Festival. Endavant, Mònica.
7: Hola. Doncs moltíssimes gràcies. I jo crec que em sumaré a la teva emoció, però de veritat agrair el vostre recolzament de la Generalitat a través de l'ISEC, de l'Ajuntament, de la Direcció General de Joventut amb el carnet jove i tot aquest jurat jove que no sap el que li espera, de la Filmoteca que ens acull, i agrair tant al meu equip, al nostre equip, perquè l'Àngel el tinc a casa, però està present d'esperit i ens està donant tot el suport, i l'equip que està dia a dia lluitant per tirar endavant un festival que promet i que realment ha aconseguit congregar, jo crec que el bo i millor del que es podia en aquesta edició. En quant a personalitats, I després sumar en aquest agraïment a col·laboradors que porten molts anys i que ho donem per fet, però haig de destacar el paper de Xina, perquè us ensenyaré ara els anuncis que ens han fet, els spots oficials, que no van de Carly, que esperàvem que fos el leitmotiv i que és el que hem dedicat aquest any en quant als poders mentals, però han fet tota una declaració d'amor a la història del cinema vinculada a Sitges. Ara els veureu, però volia donar les gràcies precisament a la productora Ali Fins, al realitzador Imanol Ruiz de Lara, a Tot Lleg i, òbviament, a Rafa Anton, a través de Xina, que forma part d'aquest grup, que han fet aquesta meravella de dos spots que us passem.
2: How dare you throw me into the arms of such a monster? And for what? To secure your fortune and your business. I'm nothing but another one of your dumb cows. Your name and your greed are my doom, father. The best for everyone. That is far too easy for you to say. I shall end my days a miserable soul. Just like you. Don't make me laugh. You know nothing about love, and you never will. My heart will always be his.

0: got me. I'm sorry, guys. Oh, cut this shit. This isn't it. No. It's over. I'm never going to swim in that lake again. But you will. You'll see my Mary. Take this. Tell her I was brave. That I was thinking about her this whole time, this hellhole. Tell her to be happy. Stop saying that. Promise me. Promise.
1: Bueno, ¿os agradan o no? Sí, ¿no? Doncs aquest toc de Sitges esperem que es mantingui a tot el que us anem a anunciar, perquè hem anunciat moltíssimes pel·lícules, moltíssimes presències, i encara ens queden un parell més. Un d'aquells més o menys havien dit, que és el Casey Affleck, que vindrà amb la seva nova pel·lícula. És un actor, director, amb un Òscar, i vindrà a presentar la seva pel·lícula al Festival Company. I la Heather Graham, que no ho havien comentat, però aquesta grandíssima actriu, que recordareu perquè va començar en Twin Peaks, Boogie Nights, etc., doncs també presentarà What Happened to Doris. Volíem posar una miqueta de focus en, aquests dos noms, que la nòmina de presències i personalitats assistents al festival d'aquest any és enorme i d'una rellevància única i singular. La veritat és que estem molt contents. Passem al següent punt, i seria ja parlar de les nostres dones. Ja sabeu que fa anys que el festival té un programa que es diu Women in Fan, que té moltes diversificacions. Una d'elles és precisament el cicle d'encantes o taules rodones, especialment aquestes entrevistes que fem amb el que diem maestres, que són dones que són una referència dins del cinema fantàstic, i posem una miqueta de llum sobre la seva trajectòria. Hem parlat ja de l'Amy Irving, que ens acompanyarà pel leitmotiv i presentant tant Carrie com The Fury. La Virginie Bourdin potser no la teniu tan present, però és un d'aquells representants de l'ofici del cinema. És una dona que es dedica al concept art i que ha treballat en Guardianes de la Galàxia, Godzilla, i que precisament ha desenvolupat tots aquests mons dins del fantàstic. Una de les meves favorites, Lana Wheeler. És una artista total. Va venir al festival a presentar The Love Witch, que és una obra mestra, però és una autèntica cineasta capaç de dissenyar, cosir la roba, pintar tot el que veieu dins del fotograma. Ho ha fet ella, ho ha dissenyat ella, ho ha fet en les seves pròpies mans. I com a artesana ve a presentar The Face of Horror, i parlarem amb ella sobre el seu concepte del gènere i d'aquesta posició femenina dins del gènere. La Meiko Kaji, ja n'hem parlat també, cantant i actriu decisiva dels anys 60-70, és Lady Snowblood, no es pot dir res més. La Barbara Rey, que és el nostre també una de les premiades amb el Premi Nosferatu, i celebrant la seva trajectòria dins del fantaterror. I l'Adrián Barbó, òbviament, que també ens ve a parlar de la seva trajectòria, dels grans títols que va fer al costat de Carpenter, i gaudirem de la seva presència. Continuem amb una col·laboració molt especial que va començar ja fa un any. Rememorem també tot el que és la residència de Fantàstica, que també teníem present. Tornem, em sembla que és el tercer any ja que ho fem, que portarem a tres noies que estaran durant tot el festival amb el suport d'uns mentors que els ajuden a desenvolupar els seus projectes a nivell de producció, direcció i guió. I aquest any tenim una novetat, que és el Talent Accelerator. Dieu, què és això? No deixa de ser una formació de 2 dies i mig que està enfocada en 33 dones que venen de tot el món i que tenen el suport d'una sèrie de professionals, entre ells els teniu aquí, des del vicepresident d'adquisició i de captació de talent, que el teniu per aquí, el Sean Sutton, de Blumhouse, i que els ajuden a posicionar no només els seus projectes, sinó les seves trajectòries. Una de les coses que hem detectat en quant al talent femení és que tenim moltes entrades i sortides de les nostres carreres professionals. Llavors, tenir el suport precisament de gent que els donarà pistes sobre com presentar un pitch, com preparar els seus pitch decks, o sigui, els dossiers, com poder moure's entre els festivals de cinema, com poder moure's en els mercats, com donar un pas més endavant en els seus projectes, doncs rebran aquest aquest reset, aquesta posada a punt durant 2 dies i mig, i és un projecte que comença aquest any que ens fa molta il·lusió, perquè amb la idea de poder donar aquesta formació a més de 30 persones, doncs a veure si realment donem aquest impuls de producció per les dones que puguin passar i tenir més producció liderada per dones. Una de les peces fonamentals del nostre departament i de la nostra àrea i el programa d'indústria són els Encanters. Ja sabeu que el Festival de Cinema de Sitges té una obsessió amb la recerca de talent i l'exposició, i sobretot una idea de proximitat, de que els propis directors, els responsables de les pel·lícules, els actors, puguin tenir un moment d'interlocutar tant amb els acreditats com amb l'audiència. Llavors, els Encantes, i juntament amb les altres activitats que us comentava, sumen més de 60 opcions, però aquí us destaquem uns quants que ja hem comentat, Danny DeVito, Nicolas Winding Refn, amb el Pino Donaggio, tenir un programa de més de 60 activitats i sobretot l'oportunitat de poder estar amb ells en aquest apartat d'indústria i interlocutat sobre el seu procés creatiu i les obres que porten al festival. Passem al Premi Josefina Molina, aquest sí, que és la nostra col·laboració més GAE. L'any passat vam convèncer el nostre company de viatge SGAE de que estaria molt bé potenciar la possibilitat de crear un premi que estimulés l'autoria femenina, que hi hagués més històries explicades des de la perspectiva femenina dins del fantàstic. I s'hi van sumar de seguida. Per desgràcia, aquest any la Josefina Molina ens ha deixat, per tant serà una edició molt, molt sentida, que és la segona entrega. Dedicarem una taula rodona amb ells, dedicada a analitzar de què parlen les dones, o sigui, quines temàtiques són les més freqüents quan tractem el cinema fantàstic, i en allà anunciarem qui ha estat la guanyadora d'aquesta segona competició per trobar el millor guió fantàstic nacional, i ells ens comunicaran, ja ho sabem, perquè ja ho hem fallat, però ja ho anunciarem allà davant de tothom. I novament, i en seguint la línia de promoció del talent, ens passem ara als que estan davant de la càmera. Juntament amb Cupra vam rescatar una proposta que posava la llum sobre aquells actors i actrius que estaven tenint ja un cert ressò o unes trajectòries bastant prometedores dins del cinema, no només el fantàstic, també són gent que ha passat pel fantàstic o gèneres colindants, però que formen part del que diem en la nostra Blood Red Carpet. Són 3 actors i 3 actrius que els tindrem durant el festival i que fan feina. O sigui, no només estan en el festival, sinó que els reunim amb directors de càsting internacionals perquè puguin tenir l'oportunitat d'impulsar també les seves carreres internacionalment i veure quines opcions tindrien, cap a quines produccions podrien encaixar i analitzar doncs, la seva pròpia trajectòria. Tenim la Zoe Stein, el John Arias, l'Alba Ribas, la Amin Alhamani, Kim Ávila i Sergio Momo formen part de la selecció d'aquest any. El següent punt que volíem destacar-vos és, ja sabeu que aquest any ha estat increïblement fructífer per la taquilla del Fantàstic. Entre les taules rodones que us deia que formen part del programa d'indústria, hi ha una dedicada a la creació de nous segells. Tots pensem l'èxit de Backrooms, l'èxit d'Obsession, què hi ha al darrere, tots tenim al cap marques tan potents com A24, Blumhouse, que us acabava de comentar. Doncs aquí en el país estan començant a fer les primeres passes altres segells, altres nous segells que estan buscant aquest talent i que volen donar aquest pas. Un és el Gen Z Terror, parlen precisament d'aquestes generacions que estan colindant entre el que són les microproduccions a les xarxes i després traspàs cap al cinema convencional, Horror Lab. Aquests nous segells es presentaran al festival i explicaran, no?, la seva nova política o l'intent de crear una nova producció nacional fantàstic des de la seva pròpia empremta. I una de les propostes també més divertides per al públic en general, més enllà d'aquells que entre pel·lícula i pel·lícula o xerrada i xerrada tingueu temps, aquest any el festival acull 5 exposicions. Una és la central que hem anat dient, Només són nens 50 anys celebrant Quién puede matar a un niño, que estarà al Centre Cultural Miramar, a la planta baixa, i que fa un recorregut per tot el que és els grans prototips dels nens maleïts, des de nens vampirs, nens zombis, tota la història del terror des de que els nens malvats van aparèixer i, òbviament, amb aquest punt o eix central que és Quién puede matar a un niño. A la planta de dalt trobareu dos més. Una és The Dark Side of Cinema, que són, és una exposició d'il·lustracions de totes aquelles icones i personatges més representatius a càrrec de l'il·lustrador i artista Mocaró. I Música per Malsons, que és un espai dedicat a totes les bandes sonores i recopilatoris que fan referència també a les, als grans temes del fantàstic. Tenim dues més, una a la sortida d'auditori, Infància diabòlica i adolescència maleïda, comissariada per Borja Crespo, que fa doncs, un guinyo també als grans títols d'aquest leitmotiv i que la podrem veure en sortida de l'auditori, com deia, i una molt especial que ve de la mà directament d'un dels nostres jurats, que és el Jeff Goodwin, que té, ha publicat un llibre que sortirà en breu dedicat a tot el rodatge de Blue Velvet. Ell mateix es va dedicar, estava involucrat en el disseny dels prostètics i de més, i va fer tots els efectes visuals i pràctics de la pel·lícula. Per tant, ens ensenyarà unes polaroids que va fer expressament amb tots els personatges darrere les escenes, que és una meravella, però sobretot portarà l'orella. De fet, l'exposició és això, es diu així, una orella a la gespa, i portarà l'orella original, aquells que la vulguin veure hauran d'accedir a museus de Sitges, que han col·laborat amb nosaltres, ens han cedit un espai meravellós per poder mostrar no només aquesta peça original i les polaroids, sinó, a més, aprofitem i fem una miqueta d'explicació del que va significar Blue Velvet i del pas de David Lynch per al Festival de Cinema de Sitges. O sigui que propostes moltíssimes, però no s'acaba aquí. També, com sempre, la gran peça de la corona, que és la Zombie Walk. O sigui, sembla mentida, però la Zombie Walk que ens acompanya... Us dic una anècdota, que això no ho sabeu, em sembla. The Wheel of Fortune, sabeu el programa aquest de televisió, de la Rueda de la Fortuna, ens ha demanat incloure la Zombie Walk com un premi aquest any. O sigui, imagineu-vos l'empenta que té aquesta parade de zombis que travessa el festival i tota la vila de Sitges, i que és una meravella, que a més aquest any doncs, tindrem alguna sorpreseta en el tret de sortida, gràcies a l'equip d'actors, que bona part són treballadors del festival, que voluntàriament han passat a l'altra vida per convertir-se en zombis puntuals. I en aquesta línia també he de donar gràcies a l'Escola Josso, que ens ha refet el nostre vídeo dedicat a la sostenibilitat, que amb una miqueta de complicitat de tota l'audiència, ja sabeu que l'Edgar comentava la part més seriosa de treballar, de fer aquests workshops amb la indústria per fomentar la sostenibilitat i l'accessibilitat, i nosaltres ho fem a la nostra manera, amb el llenguatge de Sitges, a través de moltes iniciatives, i una d'elles és mostrar precisament què significa preservar el món. Tenim aquest segell que es diu We Are Legend, perquè creiem que són la generació que haurà de salvar el futur, seguint les doctrines del fantàstic. Us animo a que busegeu una miqueta a la web del festival, perquè més enllà, si veniu amb nens, tenim una quantitat enorme de propostes en quant a tallers infantils, projeccions per Sitges Family, tenim les sessions popcorn també dins del Mercat Vell. O sigui, hi ha moltes opcions en les quals podeu passar un bon moment, us podeu acostar a diferents vessants del cinema o de la part més lúdica. Activitats Paral·leles fa una feina extraordinària precisament per tenir aquestes alternatives, que a vegades no només podem venir per veure cinema, però podem gaudir també de passejar, de veure actuacions, de presentacions, de llibres. O sigui, és realment, dèiem, són més de 400 sessions, i però a la vegada també tenim programes paral·lels per tots. O sigui, realment és un volum gegant, però amb la idea de que gaudim i creem una mena d'oasi durant aquests dies del 8 al 18 d'octubre per celebrar tots junts aquesta comunitat del fantàstic.
2: Moltes gràcies, Mònica. No m'ha quedat clar, és l'orella original? Vale, ja està.
1: Podrida i tot.
2: Molt bé. Li passaria la paraula a la il·lustríssima senyora Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, que farà el parlament final. Gràcies.
3: Ara, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies a la Filmoteca per acollir-nos un any més, ja, tradicionalment, com hem dit. Gràcies al director de l'ISEC, gràcies Mònica, la directora de la Fundació i sobretot als que, tots els periodistes que esteu avui aquí. No cal que us digui que el Festival de Cinema de Sitges, per Sitges, evidentment, és l'esdeveniment més emblemàtic, més internacional que celebrem a la nostra vila, que en celebrem molts, però el festival, evidentment, està a dalt de tot. Perquè, a més, any rere any ens posa com a referents, no?, del panorama cultural i del panorama audiovisual i per nosaltres això... Doncs és un orgull, de veritat. I aquest any, com deia abans el director de la Fundació, no? Amb moltíssimes celebritats que venen a veure'ns, no? Hem dit algunes, com el Peter Jackson, la Amy Irving, el Danny DeVito, però que això també ens posiciona, no?, com un referent. Jo només tenia anotades algunes dades perquè veiem el volum de moviment que representa també per Sitges, que durant aquests dies vivim i respirem festival, que de fet ja l'estem vivint des d'allà. 290 llargmetratges que es passaran, 127 curts, 442 sessions, que són moltes sessions, i més de 300 mitjans que estan acreditats. Per tant, són uns dies realment d'un volum de feina que, com ja s'ha dit, s'ha d'agrair moltíssim també a tot l'equip del festival que treballa incansablement i que acaba esgotadíssim en el final del festival, però que estem convençudes que, com sempre, serà un èxit. I també aquest èxit es veu reflectit en el volum de vendes, no? Ja es va veure en el volum de les vendes dels abonaments, però ara ja s'han tret a la venda les entrades i ja es veu aquest creixement, que aproximadament està al voltant del 19%, si no ho dic malament. És a dir, hi ha un volum de vendes ja molt superior a l'any passat, per tant, això ens diu, no?, l'atracció tan gran que té el festival i també la bona feina que es fa, no?, amb escollir també tots aquests llargmetratges i curtmetratges que es podran veure i totes aquestes sessions i aquestes taules de treball que es fan que tenen tanta atracció. S'ha parlat de la Zombie World, que com es deia compleix la majoria d'edat, 18 anys de Zombie World, que són moltes i que a més Sitges l'hem anat adaptant, fins i tot pels carrers, la sortida, però que és un èxit també més i que ens agrada moltíssim que la gent el gaudeixi tant i que vinguin famílies senceres a vestir-se de zombis i a fer el zombi pels carrers, i això ens agrada molt. I dir-vos que amb la voluntat que té Sitges també de no només durant els dies del festival ser un referent del món audiovisual, no només a Catalunya, sinó a Europa, nosaltres continuem tot l'any fent treball i afavorint també el món de l'audiovisual, i en aquest sentit, des de la regidoria de promoció econòmica, que és el mateix regidor de Cultura que avui ens acompanya, aquest any, justament aquesta tardor, farem la primera edició d'un concurs de curtmetratges. I precisament és una iniciativa que és per impulsar l'emprenedoria en el sector audiovisual, trobar nous talents, trobar nous projectes, promocionar també Sitges, perquè aquests curtmetratges, si no ho tinc mal entès, han d'estar enregistrats a la nostra vila. Per tant, bé, és una manera també per durant tot l'any tenir aquesta activitat i aquesta promoció de l'audiovisual. Com he dit, Sitges, evidentment, ja respira festival, tenim els nostres espais municipals com cada any preparats, com és el Miramar, el Centre Cultural a l'Escorxador, també, que és un espai que vam recuperar fa un temps, o el Mercat Vell. I aquest any crec que també es pot incloure l'espai Joan Tarrida, que és un espai que tenim al centre, que també acull alguna activitat dins del festival. Evidentment, també tenim el Casino Prado. No, malauradament, encara no tenim el Retiro, però està a punt. O sigui, entenem que l'any que ve, pels 60 anys, sí que estarà. Els comerços locals decorats com cada any, les escoles de Sitges, les escoles de les comarques que ens venen a visitar cada any i un ampli programa d'activitats paral·leles. Un any més, fa 6 anys ja que tenim el que li diguem la Fan Zone o la Meeting Area, que és aquell espai que va des del Melià fins al centre de la nostra ciutat i que és un espai, la veritat, que com dic, ja fa 6 anys i amb aquests 6 anys també s'ha anat consolidant i ens dona un espai molt bo realment perquè allà la gent ens hi puguem trobar, puguem parlar, ens puguem relacionar mentre vas a veure una pel·lícula o tornes o vas al centre del poble, i això ha creat també una comunitat, no?, molt maca perquè el Melià no quedi allà apartat. Per tant, 6 anys també d'aquesta zona que penso que ha estat un encert total. Per tant, només voldria dir, donar les gràcies, com he dit, a tot l'equip del festival, als treballadors i treballadores i a tots els voluntaris que en són moltíssims i que fan una feina ingent i que mai se'ls pot agrair prou, perquè Sitges viu, obre les portes i obre els braços per compartir aquest fantàstic amb tothom. Amb aquesta 59a edició, l'any que ve serà molt important perquè farem ja 60 anys, i evidentment Sitges continua reafirmant el seu compromís amb la cultura, evidentment amb el cinema, amb els valors de la creativitat, de la innovació i de la projecció internacional que ens dona aquest festival. Així que moltíssimes gràcies a tots i ens veiem ben aviat el dia 8. Gràcies.
4: Doncs aquest dijous serà la inauguració de la 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Sitges 2026. Allà hi serem i, per descomptat, farem seguiment al llarg de tot el festival, juntament amb el Carles Calbó, el nostre corresponsal cinèfil del Fantàstic, i anirem fent seguiment, com dèiem, al llarg, mentre duri tot el certamen, que, com saben, acabarà el dia 18. Ho deixem aquí, sí? Vinga, és que no tenim rellotges, entre altres coses, i ara no sé quina hora és. Però ho deixem aquí, tornem demà a les 9, això sí, puntuals com sempre que acabin de passar. Bon dia, adeu-siau.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Si a l'estiu cada vegada marcàvem un nou rècord de calor, cada dia marcàvem un nou rècord de calor, ara que ha arribat la tardor s'està convertint en habitual superar rècord de registre pluviomètric. Si abans, quan sentíem els homes i les dones del temps parlar de més de 100 litres per metre quadrat, ja sabíem que pintaven bastos, ara ja ens parlen de prop de 300 litres. S'han superat, per exemple, aquests valors a les cases d'Alcanar si comptem tota l'aigua que ha caigut de dijous a diumenge aquesta setmana. I s'han fregat també a l'Ametlla de Mar aquests 300 litres. Al Barcelona, el Vallès Oriental i el Maresme van marcar registres d'entre 200 i 250 litres per metre quadrat i falta afegir l'aigua que ha caigut i que caurà avui encara. Un altre rècord és el de la temperatura de l'aigua, 24 graus i mig segons la boia de l'Estartit. Ja fa temps que sentim els experts parlant de la tropicalització del nostre clima i de manera excepcional aquest cap de setmana també vam sentir parlar de la possibilitat de tenir aquí un mini huracà mediterrani que ens va portar a més a descobrir una nova paraula, el medicà, la contracció de Mediterrani més huracà. Registres i fenòmens que fins ara vèiem en la distància, a l'altra banda de l'Atlàntic, i que ara comencen a ser cada vegada més familiars per nosaltres. Ens hi haurem d'adoptar, no tenim més remei. I ràpid, perquè els temporals i les llevantades no ens oferiran cap possibilitat de moratòria. Haurem de replantejar el nostre urbanisme, per exemple, amb menys asfalt i més terra que filtri l'aigua, o el Pla de Rieres. La primavera passada al Maresme ja apuntava que hi havia 10 rieres on calia actuar amb prioritat, amb urgència, per reduir el risc d'inundació. I apuntava, a més, que en aquesta comarca hi ha més de 100.000 persones en risc de ser exposades en cas de temporal. El Maresme ha estat una de les comarques més afectades pels aiguats de les últimes hores, però també el Barcelonès i, sobretot, s'han acarnissat a Granollers, al Vallès Oriental. Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia.
1: Tenim registres d'aquest matí, d'aquestes últimes hores, i sobretot ens interessa saber què passarà en les pròximes hores.
2: Doncs mira, per actualitzar una miqueta més aquesta portada, molt, molt encertada, Estel, enhorabona.
1: Gràcies.
2: Sí. A partir d'aquí, dir-te que a Granollers, que precisament és l'última hora d'aquest matí, si sumem els 250 i escaig caiguts durant el cap de setmana, dissabte bàsicament i diumenge, els 108 litres caiguts aquest matí, ens anem a 350 litres per metre quadrat en 48 hores. Una barbaritat. A l'Observatori Fabra de Barcelona, 74 més, a Badalona, 54, Parets del Vallès, 44. Plou sobre mullat i, per tant, la resposta del terreny, rius i rieres, pot ser sobtada o, en alguns casos, amb desperfectes. Precaució, tot i que el sistema sembla que està, com a mínim, girant, perquè el gros està damunt del mar, és un sistema amb característiques gairebé tropicals de precipitació, doncs està girant dins del mar, entre les Balears i la costa catalana, es va allunyant, de fet, aquí als estudis de TV3 ja veiem la línia de cel serè a partir de Molins de Rei, aproximadament, però del Barcelonès cap a la zona de la costa de la Selva és on encara hi ha ruixats amb intensitat que encara poden caure localment amb força, precaució, però que anirien a menys aquesta tarda i ja parlaríem aquesta tarda de ruixats irregulars en alguns punts del país, però no amb aquesta característica gairebé tropical a tocar del mar.
1: Per tant, a partir d'aquesta tarda podríem començar a respirar una mica més tranquils, malgrat plogui, i també crec que els pròxims dies, però no amb tanta intensitat.
2: Sí, sembla que anem per aquí, però ho has dit molt bé, també. Malgrat plogui en alguns punts, és a dir, que hi hagi ruixats i que puguin tenir una certa intensitat, i per això hi ha avisos encara activats.
1: Molt bé, doncs gràcies, Francesc, bon dia.
2: Bon dia.
1: Les pluges han complicat també molt la circulació, tant de trànsit rodat com, i sobretot, els trens. Equip viari, Clàudia Serra, quines són les principals incidències? I diem principals perquè m'imagino que n'hi ha moltes. Fem-ne un resum.
3: Sí, n'hi ha moltes. Intentem fer un resum. Tot i això hem de dir que ara no hi ha grans retencions perquè sembla que la mobilitat ha disminuït. És a dir, sembla que la gent està fent cas aquesta recomanació de no utilitzar el cotxe si no és ben bé imprescindible. El punt més complicat en aquest moment és a l'AP7. Tenim tenim retencions de Santa Perpètua a Barberà en sentit Tarragona per caiguda d'arbres i molta precaució, com dèiem, sobretot als entorns del Barcelonès, Vallesos, Maresme i la Selva, on hi ha diverses carreteres afectades, tallades encara la B-140 Santa Perpètua, la C-1415A Castellà del Vallès, els accessos a Cardedeu cap a la P7 i la C-352 entre les Franqueses i Canovelles.
1: Ha tingut també un gran impacte sobre els trens, per exemple, l'R1, la de Rodalies, una de les que transporta més volum de passatgers de Catalunya, no funciona, i la queixa, la de sempre, la falta d'informació, sobretot a primera hora.
4: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ni tan sols avisen, perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
0: Catalunya al dia.
1: Per tant, un dia més al Catalunya al dia, pendent del cel, de les pluges, de les principals afectacions i la de la valoració dels estralls que la llevantada ha fet aquest cap de setmana. Marc Vidal, bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
1: Serem, per exemple, a Blanes, on l'aigua va inundar part de l'Hospital Comarcal de la Selva, les urgències, concretament.
5: I també connectarem amb el Baix Empordà, en Platja d'Aro, un dels llocs més afectats per les pluges d'ahir. Veurem com s'estan organitzant els regants de l'Ebre després dels últims aiguats, que en aquesta zona van ser especialment virulents divendres.
1: I, per tant, el temps i les seves conseqüències. A més d'això, també serem al Port de la Bona Aigua. Des d'avui hi ha talls de circulació que poden arribar a les 5 hores i mitja.
5: Aquesta carretera, la C-28, està tallada al trànsit de dilluns a dissabte de 8:45 del matí fins a les 2 del migdia. La resta d'hores i els diumenges es donarà pas alternatiu.
1: L'alcalde d'Esterri està satisfet que les tardes es pugui passar pel Port de la Bona Aigua.
6: Escolta, deixem-nos el matí per treballar, però la tarda, doncs, tota aquesta gent, treballadors de vaqueira, professors, no els pots fer tornar. És 8 de la tarda aquí a Esterri.
1: També parlarem d'una pràctica que semblava una mica enterrada, que sona a passat, però es veu que no, que és vigent encara. Són les novetades.
5: A la Seu d'Urgell, concretament, 4 alumnes d'INEF han acabat a l'hospital per intoxicació etílica. Havien participat a una mena de gincama per donar la benvinguda als estudiants de primer.
1: El director general d'INEF desvincula el centre d'aquestes activitats. Diu que les organitzen els alumnes.
7: Ens en sentim responsables, com de tot el que pugui passar a la Seu al voltant del nostre alumnat, però són festes que organitzen ells per pròpia voluntat.
1: I els esports arribaran, com sempre, quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Amb quins titulars avui, Montserrat Iam?
8: Golejada històrica del Barça femení en el clàssic contra Madrid a la Lliga de Futbol. 7-0 ahir al Camp Nou, amb més de 40.000 espectadors. Clàudia Pina amb 4 gols, la més destacada. El Girona es manté dins la zona de play-off d'ascens després d'empatar ahir contra Mallorca a 0 a Montilivi. L'equip de Quique Álvarez és 5è a la segona divisió i recupera aquesta setmana els internacionals per jugar pròxim partit d'avui en 8 al camp del Tenerife. Berni Álvarez, el conseller d'Esports de la Generalitat, presenta en aquests moments a l'INEF Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves que se celebraran l'any que ve a Sort i a la Seu d'Urgell. I tercera derrota consecutiva del Nàstic a la primera federació de futbol. Els granes van perdre ahir 2-0 al camp de Múrcia i baixen fins la 14a posició a 4 punts de la zona d'ascens.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia, la sotsedició, Aurora Guindo i Alba Monclús a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1:08, comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

Doncs, novament, molt pendents del cel, Protecció Civil creu que la situació de pluges intenses a Catalunya es mantindrà fins ben bé una hora més, fins les dues del migdia, però avisa que a la tarda hi ha una inestabilitat que podria comportar nous aiguats a la costa central, a l'interior de les comarques de Girona i a la Catalunya central.

0: Anem, doncs, a saber-ne a l'última hora des de la seu del Departament d'Interior a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
1: Molt bon dia, Estel.
0: Admeten des d'aquí que les pluges d'aquest matí no estaven previstes, però sí que treuen pit per la capacitat que han tingut de reacció.
1: Exacte, aquí ningú s'esperava, els models no ho preveiem. El que tenim és un escenari de vigilància en el qual estem actualment encara amb dos avisos per part de Protecció Civil. Un molt extens que demana limitar la mobilitat i aniria de tot el litoral, des del Penedès fins a la Selva, i després un de molt concret destinat específicament al Vallès, perquè allà és on s'han produït les intensitats més fortes, on hi ha hagut més problemes, i aquí es demana la confinació de la població. Això estarà vigent fins a les dues. A les dues hi haurà un nou comitè tècnic i també hi haurà un nou comitè assessor, tots dos presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa, com el que ha fet fins fa una estona aquí mateix a Interior. Fa només uns minuts s'expressava així la consellera d'Interior, Núria Parlon, que demanava extremar encara al màxim la prudència.
2: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
1: Els bombers han fet més de 300 serveis des de primera hora del matí. Hi ha una variació respecte ahir pel que fa a la cerca d'aquesta persona que s'hauria abocat a la riera de Pineda de Mar i que hauria caigut segons un parell de testimonis. Sembla que al no tenir resultats, aquesta recerca passa a una fase diferent on no s'hi destinaran tants recursos, però continua oberta. Hi ha hagut moltes sortides, mentrestant, durant tot el matí, per gent atrapada a cotxes, especialment, com dèiem, al Vallès Oriental i més concretament a Granollers, que ha estat la zona zero de l'episodi. Ho explicava l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
3: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3 quarts d'una, hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments en vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
1: En paral·lel, el SEM ha rebut 700 trucades al 112. I de cara a la tarda, el Meteocat el que preveu és que les pluges es mantinguin. Ho apuntava Santi Segalà, responsable de previsions del Meteocat.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya. No només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
1: Tant Santi Segalà com Sarai Sarroca, des del Meteocat, advertien que la situació és nova. Són situacions dinàmiques que s'han generat amb aquestes acumulacions de nuvolositat, amb aquestes tempestes ciclòniques que han descarregat principalment el mar, però que també han tocat el que és la costa, sobretot del Barcelonès, i tota la costa nord de Catalunya. Adverteixen que aquesta formació de tempestes podria continuar durant tota la setmana.
0: Molt bé, però ja amb menor intensitat, com ara ens deia en Francesc Mauri. Això és el que ha donat de si aquesta última compareixença que han fet des de la seu del Departament d'Interior i que ha seguit en Miquel Jarque. Miquel, gràcies.
1: Molt bon dia.
0: I pendents de la nova reunió que hi haurà ara a les dues del migdia, una nova reunió del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, i que novament estarà presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa. I ara també ho sentíem, en Miquel ens ho deia, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per les pluges d'aquest matí. L'alcaldessa de Granollers demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria havien quedat atrapades dins dels seus vehicles. S'ha suspès, a més, l'activitat lectiva a Granollers. No hi ha hagut escoles ni a Granollers, ni a La Roca, ni a Canovelles, ni a Vilanova del Vallès. I l'Hospital de Granollers, l'altre focus informatiu de avui, ha tornat a patir inundacions. I per tant, a aquesta hora podem connectar en directe amb Granollers, doble connexió, d'una banda amb l'Anna Alfonso, que ha seguit la roda de premsa que acaba de fer l'Ajuntament. Què han explicat, Anna? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs han explicat primer que no hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles, com deies, però que ha estat un dels episodis més complexes d'avui a tot Catalunya. De fet, aquest matí a les 7, des de l'Ajuntament estaven molt pendents dels desperfectes del dia d'ahir, de com arreglar aquestes destrosses, i s'han trobat per sorpresa amb aquest episodi d'intens de pluges d'avui. Segons dades del Meteocat, avui han caigut a Granollers 100 litres per metre quadrat i la xifra conjunta entre ahir i avui supera els 300. Per tant, molta aigua, moltes destrosses i molta feina per arreglar els desperfectes. I precisament per això, l'alcaldessa Alba Barnosell ha enviat un missatge de prudència i demanava a la ciutadania col·laboració.
6: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment, puguin actuar el més ràpidament possible. No sortir si no és imprescindible.
5: També ha explicat que una de les grans dificultats és la mobilitat, els accessos a la ciutat. Els punts més crítics són els mateixos d'ahir, és a dir, la Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i l'Esvoranc, al carrer de Josep Umbert, que ha obligat a desallotjar uns edificis d'oficines, però que ja han pogut tornar. I l'altre punt crític també és l'estació de Rodalies, on s'hi acumulen persones que no són de Granollers, i aquí l'Ajuntament ha dit que buscarien solucions d'allotjament. I també l'altre punt és l'Hospital de Granollers, que ha patit alguns desperfectes materials.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna, bon dia.
5: Bon dia.
0: I l'altre punt de connexió és amb el centre de comandament dels bombers, aquí també a Granollers. Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Han explicat que s'ha viscut alguna situació de perill al llarg d'aquest matí?
7: Ens han dit que de moment res greu. Al matí, això sí, ha estat molt complicat. Ha diluviat en molts moments i el 112 ha rebut 229 trucades entre les 6 i les 12 del migdia. Claudi Gallardo és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i demés. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i demés. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
7: Ell ens deia que no hi ha hagut cap situació de perill, però una altra cosa és com es veu des de l'altre costat. Quan fas la carretera de Vall d'Oriolf, amb bassals enormes, pluja torrencial encara de nit i pensant a cada instant que et quedes clavat allà mateix. Quan arribes finalment a la rotonda, la situació és encara pitjor. La rotonda de la torreta d'accés a Granollers era com una piscina i la força de l'aigua baixava cap a la riera enmig de la rotonda. Tots els conductors hem fet el mateix, aturar-nos i pensar ràpid un lloc segur. En una rotonda de pas inferior, això, la veritat és que té poques opcions. Hi ha hagut molts nervis, la sensació que el cotxe es movia sol i veure com l'aigua anava pujant.
0: I això ho expliques tu, exacte, ho expliques tu perquè sí. Ho has viscut en primera persona, eh?
7: Doncs sí, aquesta sensació l'he tinguda. I a mi érem molts conductors, molta gent, que hem pogut arraconar els vehicles com hem pogut perquè la piscina anava pujant cada vegada més de nivell. I, per exemple, la Míriam m'ha explicat que venia de Vilanova i que portava els nens al cotxe.
9: Nosaltres, quan hem sortit de casa, queien quatre gotes. O sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. I ens hem ficat per aquí per no anar pel centre de Granollers i ens hem trobat aquí doncs, tota aquesta situació, no? Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
7: I en Càndido, que ha arraconat la seva furgoneta, ja ha esbroncat els conductors imprudents.
10: Ara digo, ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són uns inconscients. Ostres, he quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
11: No es pot passar i el millor és estar parat i esperar que et diguin el que sigui. Clar, aquí la gent comença a moure's i tothom va a la seva, i no pot ser. Jo m'he acollonit, molta aigua.
7: I jo també. Els bombers alerten que no es pot abaixar la guàrdia.
8: Aquest sistema no va retroalimentant i sembla que en les propera hora, dues hores, podríem tornar a tenir intensitat de precipitació. Per tant, fer una crida també a recomanació de prudència, de limitar mobilitat, desplaçaments i demés, perquè podem tenir durant un parell d'hores altra vegada un increment de serveis.
7: Doncs aquesta és la situació ara mateix al Vallès Oriental i concretament al voltant de Granollers.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marta. Gràcies per haver-ho de viure malauradament en directe, perquè a vegades els periodistes no ens queda més remei que posar-nos i quan la recomanació és justament el contrari. Però en tot cas, doncs això, gràcies per la informació feta de primera mà.
7: Fins ara, bon dia.
12: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: les pluges també compliquen, i no pas poc, la circulació de trens. L'R1, la línia del Maresme, com us dèiem, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord i no són les úniques afectacions ni de lluny. De fet, tot el servei de Rodalies funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són les zones més afectades avui per les pluges. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu que es dona amb autobusos en aquests trams afectats per les línies ferroviàries. Des de primera hora hi ha indignació, a més, entre els usuaris perquè s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació a les andanes. Anem, doncs, cap a l'estació de Sants a Barcelona. Des de primera hora també hi és en Joan García. Joan, bon dia.
13: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, si et sembla, d'entrada repassem com està el servei ara mateix, què funciona i què no.
13: L'última hora és la caiguda de la R1, que ja havia començat el dia amb pinces perquè hi ha molt de fang, pedra, sobretot a l'Alt Maresme, que ja feia que s'hagués d'anar amb autocars entre Arenys i Maçanet. Però ara, des de fa cosa d'una hora, ja s'ha interromput totalment. Aquesta és la principal afectació i l'última hora d'un matí molt complicat. És d'aquells matins que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació per avui ja molt complicada que Renfe va acabar de fer, i a les 12 de la nit s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí al Vallès Oriental i al Maresme. Una altra línia important que ha rebut a mig matí, la R2 i la R2 Nord, havia començat amb trens des de Granollers. S'ha limitat el servei de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. I el servei per carretera de Granollers en amunt també ha quedat afectat, també s'ha hagut d'interrompre. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer amb ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona. Hi ha autocars. El que s'ha resolt, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i almenys els avant, des de Figueres i Girona fins a Barcelona, ja tornen a funcionar. Això pel que fa a Rodalies. A ferrocarril s'ha normalitzat el servei, i finalment a metro hem de parlar de tres línies interrompudes. La L3, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron, i l'estació de Liceu fora de servei. La L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bon Pastor, i la línia 10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
0: Clar, això a primera hora, si més no, no hi havia cap informador a les antenes, no? He sentit que ho deies o amplificaves aquesta queixa al matí de Catalunya Ràdio. Clar, era una cosa més o menys que ja es podia preveure, que després del cap de setmana que hem tingut, que certa afectació hi hauria segur a les vies. Per tant, els usuaris, un dia més, indignats, m'imagino.
13: Sí, a quarts de sis no hi havia cap informador, que informava era jo. I han arribat els informadors a partir de quarts de set. I els usuaris que eren a les vies a quarts de sis, doncs s'ho han agafat, lògicament, amb molta indignació, perquè, a més, a aquella hora les pantalles anunciaven trens inexistents que no corresponien amb la planificació de Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava irritat després d'haver esperat trens que no arribaven i d'haver parlat amb mi.
14: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi, si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
13: Les pantalles deien una cosa, l'aplicació de Renfe en deia una altra, tot plegat confonia usuàries com aquesta.
15: Sí, arribo tard a la feina.
13: A on vas?
15: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles, i simplement esperar.
13: Aquí, per acabar, Estel, només dir-te que operativament el que ha complicat molt la situació dels trens aquest matí a Barcelona és que no s'hagi pogut fer servir el túnel de Plaça Catalunya, que és per on passen més trens, tots els de la R1 i els de la R4 i els de la R3, quan no hi ha el tall pel desdoblament. No? Tot ha hagut d'anar per Passeig de Gràcia, i això ha limitat molt les circulacions.
0: Això és el que col·lapsa tot el sistema, clar. Doncs només una recomanació més a tots els passatgers que en una andanes trobin sense informadors, que busquin el micròfon de Catalunya Ràdio, perquè segur que darrere hi ha Joan Garcia disposat a donar-los una informació veraç i molt útil de què poden fer a partir d'aleshores. Moltíssimes gràcies un dia més, Joan.
13: Gustosament ho farem, com també ho fan tots els informadors, que són molt, molt professionals i també estan atenent tothom, però és d'aquells dies que la situació a vegades ens desborda tots plegats.
0: Que ells no hi sempre hi són i tu, en canvi, sí. Va, Joan, fins ara.
13: Bon dia.
0: I seguim repassant altres incidències de les pluges de les últimes hores, quan falten poc més de 5 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Unes pluges que han provocat inundacions importants novament a Barcelona i avui als barris de muntanya. Anem a Canyelles, allà hi tenim en David Àngela. David, bon dia.
16: Hola, bon dia, Estel.
0: Què t'hi has trobat aquí?
16: Doncs mira, ara mateix el barri una mica trasbalsat, plou ara mateix, està plovent, però no ho fa amb tanta intensitat aquí a Nou Barris, per sobre de la Ronda de Dalt, on al carrer hi queden les restes de la tempesta que s'ha viscut aquest matí. Fang, pedres, branquillons, algun esvoranc, tot el que arrossega amb força l'aigua que baixa directament de la serra de Collserola. Per exemple, la Diana és una treballadora d'un supermercat que ja ha viscut en els últims 2 o 3 dies situacions com aquesta.
17: Ha pasado pues de la riera, de la montaña, ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle, pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura.
18: Pues llevamos...
17: Sí, la segunda vez.
18: La tercera.
17: La segunda vez ya que lo vemos, sí.
19: Esta semana es la tercera
17: vez. La semana pasada.
19: Hace 2 o 3 días.
17: La semana pasada volvió, o sea, volvió a pasar lo mismo, ¿eh? Con normalidad nos hemos quedado sin luz, pues imagínate. No podemos atender al cliente.
16: Mentrestant, ja ho heu sentit, al Mercat Municipal de Canyelles no hi ha cap client perquè ha marxat la llum ja fa estona i només hi queda alguna parada oberta. El Juan Alberto és un carnisser que en resumia la situació que han viscut aquest matí.
20: Jamás hemos visto un fenómeno como este, nunca. Por ahí iba una lengua de agua importante, de más de medio metro, que caía en cascada, venía desde el pasillo este y caía como un río. Pero aquí era muy, muy, muy exagerado. Un pedazo así de agua. Y aquí abajo bajaba igual, con la misma intensidad y todo.
16: Els treballadors del mercat es queixen que ningú els està donant informació i que els és impossible contactar amb la companyia elèctrica. Per cert, Estel, si m'ho permets, arribar fins aquí avui ha sigut una cursa d'obstacles.
0: M'ho imagino.
16: Línies de metro, les línies de metro tallades d'una banda, carreteres negades,

0: a Selva, aquí a Blanes, per evitar que es produeixin inundacions al servei d'urgències, com les imatges que hem vist aquest cap de setmana amb tots aquests bocs i altres passadissos inundats, que va obligar a pujar a plantes superiors una vintena de pacients. Anem, doncs, cap allà des de Blanes. Pau Bertrulli, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: L'hospital funciona ja amb normalitat, podem dir-ho així?
1: Sí, podem dir que sí. L'Hospital de Blanes ha pogut recuperar pràcticament tota la normalitat després de quedar afectat, com deies, per l'aiguat d'aquest cap de setmana. Només queda un servei afectat, que són les ressonàncies magnètiques i els TACs. Els tècnics estan avaluant els danys a les màquines, però la resta, urgències i visites programades, funcionen amb normalitat. Clar, davant la previsió d'avui, aquí continua plovent, la pregunta és, podria tornar a passar? Es podrien repetir aquestes inundacions? La gerent de l'hospital, Sònia Pérez, ens ha explicat que els bombers han treballat de valent per netejar la zona i prevenir que no passi.
2: Estan pendents de que això no es torni a embussar, d'alguna manera, i ells poden, amb uns aspiradors que tenen, poden venir, bombejar aquesta aigua i també netejar contínuament aquesta màquina que tenim darrere, i amb això no hauria de passar que es torni a inundar aquest pati.
1: També hem parlat fa una estona amb en Dani, del servei de manteniment de l'hospital. Ens deia que passarà un temps perquè tot torni a quedar com estava.
3: No, això trigarà a estar bé perquè les parets, les portes patiran. Però bueno, tot mica en mica solucionarà i esperem que no torni a caure durant la setmana i ens deixi treballar. I el que estem fent avui, pues, avui quedarà bastant bé.
1: L'Hospital de Blanes està ara treballant també amb un pla preventiu amb el Departament d'Infraestructures del CatSalut, Estel, per evitar que les inundacions es puguin tornar a repetir.
0: Molt bé, doncs gràcies, Pau Bertrulli. Això és l'última hora des de l'Hospital Comarcal de la Selva a Blanes. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Les noves incidències, les d'aquest dilluns, que se sumen a la ressaca que portem després d'un cap de setmana molt i molt mogut per aquest episodi excepcional d'intensitat i de perdurabilitat de les pluges. Al Baix Empordà, les pluges d'ahir van provocar el desbordament del Ridaura a la part sud i que s'escardés un dels ponts que hi passa per sobre. L'alcalde demana que es facin de nou aquests ponts. Anem, doncs, cap allà. Podem saludar la Laia Claret. Laia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, ens interessa saber quin temps fa aquí. Està plovent molt poc?
5: Doncs mira, potser ho sentiu, soc dins el cotxe. Sentiu una mica?
0: Sentim una mica les gotes caient a sobre del cotxe. Sí.
5: Sí, ara hi plou. Durant el matí ha plovisquejat, parava, però vaja, ha estat un matí tranquil. Fa aproximadament un quart d'hora que ha començat a ploure una mica més amb aquesta intensitat. Aquí a Platja d'Aro, com deies, el que fan és netejar les destrosses d'ahir. Aquí el que va passar és que el Ridaura va desbordar just on hi ha el pont que passa per sobre. A la zona sud, al carrer Toses, hi ha una esquerda del pont, però no és estructural, si pot passar. Ara bé, l'alcalde demana que aquest pont, que va fer de tap de l'aigua perquè té columnes, i aquest, i el que hi ha més amunt, que es canviïn i de pressa. Mauricio Jiménez és l'alcalde.
6: L'any 2009, precisament arrel d'un desbordament anterior a l'any 2005, es va fer l'endegament del Ridaura. Aquell endegament tenia dues obres a executar. Una primera, que era la possibilitat d'ampliar el que era la llera del riu. Aquesta obra es va executar, però hi havia una segona obra, que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
5: Per tant, segueixen reclamant i ara diuen que es faci amb més celeritat. Aquest matí els bombers ens els hem trobat traient aigua dels baixos d'aquesta zona. Els veïns expliquen que van viure així.
7: Tot el trastero, que és una altura d'un metre 70 o metre 80, més o menys, sí, sí, tot inundat.
8: Tots els sòtanos anegats, hem tingut danys a totes les portes, tota la cuina, bueno, tots els encers que teníem a dintre, un desastre.
5: Hem voltat també la zona, hem anat fins a Santa Cristina d'Aro, que hi ha dues cases que s'han descalçat per les tempestes d'ahir. Un dels veïns afectat que ha passat la nit fora és David Azorín.
9: Pero los cimientos se han rebajado, la tierra donde están enterrados, y ahora están en el aire. O sea que si vamos a la terraza igual se hunde, ¿sabes?
5: L'alcalde Josep Xifra ens donava aquesta explicació del que ha passat a Santa Cristina, aquesta zona més, podríem dir, vertical.
10: Ara nosaltres ho estem fent valoranys també per part de l'assegurança, i van anar els bombers, i ara doncs ja el que s'està fent d'immediat és els serveis de neteja, perquè clar, surten camions de terra d'allà.
5: I hem trobat realment moltes esllavissades en aquesta carretera pujant fins a Santa Cristina d'Aro. A aquesta hora, des de la Bisbal d'Empordà, el que ens diuen és que els hem trucat per parlar del riu d'Aro. Ahir baixava en emergència molt ple. Ens diuen que baixa ple, no tant com ahir, i que ara mateix no hi ha res.

0: activat.
1: A més, és una imatge que contrasta molt amb la que és habitual del riu d'Aro, que és pràcticament sec, on hi ha un rajolinet, i últimament l'hem vist amb unes imatges que són força increïbles. Molt bé, moltes gràcies, Laia Claret. Aquesta és la situació a Platja d'Aro, i també recollit pel que fa doncs la resta del Baix Empordà, com ha quedat després d'aquestes precipitacions, especialment ahir, que van caure en aquesta zona. Fins ara, Laia, gràcies.
0: Fins ara.
1: Un temporal que va començar divendres, en vam parlar ja aquí al Catalunya al Dia, aleshores molt centrat a les Terres de l'Ebre. Després d'un cap de setmana mirant el cel i d'una última nit on per moments hi ha hagut pluja molt intensa, sobretot al Montsià, ajuntaments i veïns comencen a tenir clar el que caldrà refer de nou. Anem a Ulldecona, Jordi Barranca.
2: Sí, bon dia. De fet, en aquest municipi del Montsià encara hi ha camps anegats i aquesta última nit han tingut feina i fins i tot també s'ha hagut de desallotjar una persona d'un dels disseminats. Un municipi on l'Ajuntament ja fa números de tot el que caldrà invertir de nou. Núria Ventura és l'alcaldessa i ens ho deia així, que hi ha tres que d'info.
3: La zona, per exemple, afectada esta nit és la zona que la Generalitat, que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins i que ara encara no han pogut arribar per a fer una revisió de com estaven. També la del dijous a la nit, de dijous a divendres, va afectar moltíssim a la part nord del terme municipal, que també teníem unes obres en marxa, en este cas de reparació de la Dana del 2024.
2: Un dels problemes principals aquí a Ulldecona és el dany causat a la sèquia que subministra aigua als regants. José Manuel Queralt és el secretari de la Junta.
4: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno, o sigui, en olives en a punt de produir, tarongers, i, o sigui, perquè està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
2: El balanç definitiu dels cítrics no se sabrà fins que s'iniciï la campanya. Queden tot just algunes setmanes. En el cas de l'arròs, gairebé tot estava assegat, però sí que hi ha algunes finques anegades tant en posta aquí a la comarca com també a la Cava, a Deltebre, al Baix Ebre.
5: Catalunya al dia.
1: Passen pràcticament 5 minuts de 2:15 del migdia. Marc Vidal, bon dia de nou.
6: Què tal, bon dia.
1: Repassem amb tot això com d'útil ens pot ser l'app i el web del 3Cat Info.
6: Doncs sí, tenim un minut a minut engegat sobre aquesta qüestió de les pluges, els aiguats, i podreu veure doncs això, les imatges que han deixat aquest matí al Vallès Oriental, aquestes pluges torrencials, també doncs altres imatges, ara mateix acabem de penjar doncs imatges de Vallvidrera, també imatges de l'aeroport, en fi, tot, també l'estat del trànsit, podeu repassar quina és la situació a l'última hora a la web pilot del 3Cat Info. Que t'info també molt útil que tenim penjada la imatge del radar en directe, el radar de com està caient la pluja en aquests moments arreu del territori. Per tant, allà podreu veure aquests punts en vermell que són, com ja sabeu, el moment en què realment ens hem de protegir, com diu, protecció civil.
1: Que hem vist fins i tot punts liles aquesta vegada.
6: Per això, sí, són els punts de més intensitat.
1: Destrucció.
6: Sí, tot el cap de setmana.
1: Molt bé, Marc, doncs no marxis perquè ara anem amb la pregunta. Perquè ja sabeu que fem un concurs, una mena de trivial sobre Catalunya, de manera que cada dia de programa us plantegem una pregunta. Avui és dilluns, avui toca història. I la pregunta que us proposem avui és, Marc...
6: Quin nom tenia la dinastia que va regnar a Catalunya fins la mort de Martí l'Humà?
1: Com sempre, us donem tres opcions, amb la A...
6: La A és Trastàmara.
1: La B...
6: Angevins.
1: O la C...
6: Balònides.
1: I la resposta a l'últim minut de programa, quan siguin les 13:59.
5: Catalunya al dia.
1: Seguim amb altres qüestions més enllà del temporal, en què tindrem encara un ull pendent d'això per si hi ha novetats al respecte. Avui han començat els talls continuats al Port de la Bonaigua per les obres de la C-28, amb afectacions que poden arribar a les 5:30 ininterrompudes. La carretera és bàsica en la mobilitat entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. I al Port de la Bonaigua hi tenim durant tot el matí en Pau Rovira. Pau, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: A veure, és una situació, aquestes obres, aquest tall del Port de la Bonaigua, que ha generat molt malestar entre els usuaris poc habituals de la carretera, sobretot estrangers, que no sabien res d'aquest tall de circulació.
0: Doncs exactament, des d'aquest matí ha entrat en funcionament aquest nou horari. La carretera queda tancada des de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 del migdia, per tant, encara està tancada. Fora d'aquesta franja i els diumenges hi ha pas alternatiu. Com deies, la majoria dels que utilitzen aquesta via, tant de la Vall d'Aran com del Sobirà, ja ho sabien, per tant, no han vingut, però aquí sí que hi havia conductors que venien de Japó, de Corea, d'Anglaterra o de Sevilla, doncs que no ho tenien tan clar.
7: Que la carretera durant la setmana estarà cerrada per les dues mesos.
0: No ho sabíeu, que estava tancada la carretera?
8: No, no. Igual nos daremos una vuelta i ja està. Nos tenemos que quedar aquí hasta las dos.
9: I'm not happy because I happen to go to a spot.
10: I'm from Korea.
11: Korea.
12: Yes. Andorra.
13: Andorra. La Vella. Andorra La Vella. We're going to wait because I looked for another route and couldn't find a good route, so without going way back.
14: Vamos para Sor, a donde la lotería y eso. Me voy a parar al lado y hablar con el compañero y a ver qué hacemos.
0: Ja ho sentíeu, anaven cap a Sort, cap a Andorra la Vella, però no han pogut passar. Tot i que els cartells diuen que el tall total també es farà entre 6:15 d'aquesta tarda i 7:00, finalment no serà així, gràcies a les demandes de diversos alcaldes i veïns d'aquí del territori, i el calendari d'aquestes obres es mantindran fins a la primavera, tot i que, segons carreteres, es poden ajustar quan comenci la temporada d'esquí.
1: Doncs ho anirem seguint amb aquestes molèsties derivades d'aquest tall i, com sempre diem, una vegada més es demostra la importància de la informació.
0: Totalment.
1: Perquè aquí, Pau, tu també has fet una mica de Joan Garcia, els has acabat fent d'informador tu.
0: Sí, sí, la veritat que molts no ho sabien i quan els operaris doncs, estaven enfeinats, doncs eren nosaltres qui els anaven informant.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies en nom de tots ells, també.
0: Molt bé, adeu.
5: Catalunya al dia.
1: La Generalitat ja tramita les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i des de dijous ja ho han demanat unes 1.200 persones. Amb aquest nou formulari es pot demanar a la vegada també el complement d'ajuda a la infància, el CAPI i la renda garantida. Mar Riera, bon dia.
15: Molt bon dia.
1: I tot això com es pot fer?
15: Doncs mira, per via telemàtica, però també de manera presencial, com reclamaven les entitats socials. Es pot demanar cita prèvia o directament anar a una oficina d'atenció ciutadana on hi ha ordinadors d'autoservei i allà es pot demanar el suport d'un professional per omplir el formulari sense cap tipus de cita. L'objectiu és que el tràmit sigui molt més àgil i que més persones que hi tenen dret ho demanin. Raül Moreno és el conseller de Drets Socials.
16: En un mateix formulari pots demanar dues prestacions i que, a més, pots demanar el CAPI, que és una de les prestacions d'infància que a Catalunya és minoritària, moltes vegades per desconeixement del conjunt de les famílies. No? I, per tant, això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també, fins i tot, la pròpia informació a la ciutadania, perquè, mica en mica, doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
15: De cara a l'any que ve, la Generalitat tramitarà també les mensualitats d'aquest ingrés mínim vital, una prestació estatal. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones que se'n beneficien i cobren de mitjana uns 450 euros per família.
1: I el Sindicat de Llogateres manté les mobilitzacions i la crida de vaga general, tot i la convocatòria anticipada d'eleccions generals. Com sabeu, aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que hi haurà eleccions el 29 de novembre. L'organització celebra que demà el Consell de Ministres recuperi els decrets d'habitatge, però alerta que les normes només paren el cop. Núria Har, bon dia.
17: Bon dia, sí. Pel Sindicat de Llogateres, la convocatòria electoral no canvia el seu full de ruta. Això sí, celebren que demà el Consell de Ministres recuperi aquests decrets d'habitatge tombats divendres pel Congrés. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat anar més enllà.
18: Aquest decret no capgira el sistema d'habitatge, no atura l'especulació. L'única manera d'aturar l'especulació són mesures realment estructurals. I, per tant, per això anem cap a una vaga general, per tocar el moll de l'os.
17: Així doncs, el sindicat manté la seva intenció de convocar vaga general. De moment no hi ha data, diuen que l'aturada és imminent, però tampoc tenen pressa perquè volen tancar bé tots els serrells amb la resta de sindicats.
1: I pel que fa als plans que hi havia per aquesta tarda, hi havia convocat una manifestació al centre de Barcelona, tot i les fortes pluges, la convocatòria es manté o no?
17: Sí, de moment sí, el sindicat manté aquesta mobilització a les 7 de la tarda a plaça Urquinaona. El recorregut acaba a plaça Catalunya, a l'acampada, on anunciaran les properes accions.
1: Molt bé, gràcies, Núria. I a Lleida s'ha ajornat una a última hora el desnonament d'una dona que fa 22 anys que viu en un pis de l'Agència de l'Habitatge. Una cinquantena de persones li han donat suport, David Badia.
6: Doncs sí, així és. La dona es diu Vanessa, viu amb el seu fill de 20 anys, explica que va perdre la feina arran de la Covid-19 i que no ha pogut assumir el lloguer.
10: La verdad, ellos no quisieron negociar conmigo para nada, no quisieron hacer trato, querían que me fuera a la calle, conseguir su piso sí o sí. Hoy han venido a echarme de mi casa, no tengo dónde ir, la asistenta social tampoco me han dado nada.
6: La protesta per evitar aquest desnonament l'han convocat el Sindicat d'Habitatge Socialista i l'Organització Juvenil Socialista de Lleida.

0: Dos minuts per arribar a tres quarts de dues. Avui, segona jornada del judici pel crim de Carla Fernández. És la noia de Girona a qui un exnòvio va matar el 2023. Aquest matí, la mare de la víctima ha declarat que, d'un primer moment, va sospitar del detingut per la seva obsessió amb la Carla. Fèlix Martín, des de Girona, bon dia. Què ha dit?
1: Hola, bon dia. La sentirem ara mateix, però deixa'm recordar abans que el cadàver el van trobar l'endemà del crim. Aquell mateix matí, el noi a qui jutgen va anar fins a la feina de la mare per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. La dona, Blanca Gutiérrez, ho va trobar molt estrany perquè tots dos joves feia temps que no es parlaven. Diu que després ho va entendre tot. Ell buscava una coartada i estava molt tranquil.
2: Frío y sin ninguna duda. Solamente perdí un momento la compostura cuando yo le dije, a ver, a Carla le dolió mucho el perder la amistad contigo porque ha sido un amigo constante en su vida y en ese momento fue únicamente cuando se puso las manos, perdón, en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mano o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
1: Al final, l'acusat va reconèixer els fets i la defensa ho considera un homicidi. En canvi, fiscal i acusació ho qualifiquen d'assassinat perquè va planificar els fets i li reclamen presó revisable permanent. Aquest judici es fa amb jurat popular i continuarà tota la setmana a l'Audiència de Girona.
0: I els Mossos interroguen avui els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana. Demà passaran a disposició del jutge. Lleida, Noelia Caselles.
3: Són dos homes de 18 i 43 anys a qui els Mossos van detenir ahir per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergència i ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
4: Catalunya al dia.
0: Més judicis. Avui s'ha començat a jutjar la llicència d'obres municipal a les línies elèctriques d'evacuació del macroparc solar d'Alcarràs, que passen per sobre de l'Horta de Lleida. La plataforma contra l'AMAT vol que s'anul·li el projecte que ja està executat. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Bon dia, Estel.
0: Per tant, el judici arriba quan les obres ja estan fetes.
5: Exacte, els treballs han anat més ràpid que la justícia. La plataforma contra l'AMAT demana que s'anul·li la llicència d'obres perquè, diuen, l'impacte de les torres elèctriques a l'Horta s'hauria pogut evitar amb el soterrament, com ja es fa en part de la línia d'evacuació del parc solar d'Alcarràs. L'advocada de l'entitat, Dorinda Aventín, explica què passaria si la justícia els donés la raó i recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també té pendent resoldre sobre les autoritzacions del govern del parc solar i les línies d'evacuació.
6: Se tendría que abrir un expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida y a partir de ahí se valorarían pues cómo ha de proseguir esta cuestión, lógicamente, o con soterramiento o con desmantelamiento. Hay que recordar que las autorizaciones madre que provienen de la Generalitat y que validan el proyecto también están recurridas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pendientes de que se dicte sentencia sobre si estas autorizaciones pues se dieron válidamente en derecho o no.
5: Està previst que declarin una quinzena de tècnics de diferents administracions.
0: I la planta de biogàs que es projecta per al 2028, en aquest cas a Sant Mateu de Bages, al límit amb Súria i Callús, ha generat oposició al territori. La plataforma ciutadana Cardener Viu ja ha presentat al·legacions en contra. La troben desproporcionada de mida perquè hauria d'ocupar més de 6 hectàrees i temen que perjudiqui la petita pagesia. Abans d'ahir, dissabte, van fer dues caminades de protesta i van participar unes 250 persones. Corresponsal del Bages, Nati Adell.
7: Comencem escoltant el Joan Rivera, membre de la plataforma Cardener-Vil.
8: Nosaltres no estem en contra del biogàs, ni tampoc de les plantes de biogàs, sempre que estiguin integrades i arrelades al territori. El que ens volen posar aquí és una macroplanta d'unes dimensions descomunals. O sigui, aquí entraran 200.000 tones de purins a l'any.
7: Miquel Sala és pagès i educador ambiental.
9: Aquest sistema el que afavoreix és les macrogranges, que aniran en detriment de les petites de la gent que viu al territori.
7: Qui tampoc ho veu bé és l'alcalde de Súria, Albert Cubaró, que fa aquesta demanda.
10: Els actors implicats estudien la reubicació o, com a mínim, si no, doncs la dimensió de la planta, que també creiem que és desproporcionada.
7: El municipi ha aconseguit que els camions no passin pel mig del poble. També hem parlat amb l'alcaldessa de Callús, l'Elisabet Hernández, perquè les dimensions topen amb el Pla Estratègic de Plantes de Biogàs de Catalunya.
11: El que aquí es projecta no té res a veure amb les indicacions o les recomanacions que es posen en aquest pla estratègic. Per tant, aquí hem de poder parar i entendre el per què aquí volen fer el que es vol fer.
7: I des de Sant Mateu de Bages, l'alcalde Jordi Borràs ho veu d'aquesta manera.
12: Que es faci bé. Per tant, si legalment es pot fer, jo no m'oposaré.
7: Per últim, hem parlat amb el Ricard Planes, director tècnic de Solucions, l'enginyeria que s'ocupa del projecte, que defensa la proporcionalitat de la planta tenint en compte l'alta càrrega ramadera del Bages.
13: Aquesta planta està dimensionada a donar resposta en aquest territori. Si es produeixen 800.000 tonelades en aquest territori, una planta de 200.000 es menja el 25%. Això és molt per sota del que ens trobem en una mitjana europea.
7: I sobre les olors també li hem preguntat.
13: Tots els estudis ens indiquen que no se sentirà en absolut cap pudor més enllà del propi àmbit de la planta.
7: El projecte està pendent del vistiplau ambiental de la Generalitat.
0: Us ho avançàvem tot just començar. Unes novetades d'INEF a la Seu d'Urgell. Han acabat amb 4 estudiants, un dels quals menor, a urgències per intoxicacions etíliques. Això, tot i que aquest tipus d'activitats estan prohibides a tots els centres d'INEF. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
14: Hola, Estel, bon dia.
0: I què hi diu el centre al respecte?
14: Doncs lamenten els fets, però asseguren que són unes festes que han organitzat els alumnes pel seu compte, fora del centre i de l'horari lectiu. Unes festes que, més que novetades, serien unes activitats de benvinguda entre alumnes que, com deies, fa anys que es van prohibir. Eduard Inglés és el director general d'INEF.
15: Lamentem moltíssim que hagi passat una cosa així, perquè fa 6 anys que les tenim absolutament vetades. Ens en sentim responsables com de tot el que pugui passar a la Seu al voltant del nostre alumnat i ja hi estem posats en parlar amb els alumnes implicats i, evidentment, ho utilitzarem com una eina més d'aprenentatge de cara al seu futur i la seva formació professional i vital.
14: Per això divendres ja es van fer reunions amb els estudiants per aclarir els fets i veure si cal prendre alguna mesura disciplinària en el cas que es detecti algun tipus d'abús o d'assetjament.
0: I quina versió donen els alumnes i les seves famílies?
14: Bé, els alumnes defensen que només va ser una mena de gimcana on no es va obligar ningú a participar ni a veure i que de tot plegat se n'ha fet un gramassa. Algunes de les famílies amb qui hem pogut parlar, però, diuen que sí que hi havia una certa pressió social i celebren que el centre hagi obert aquestes converses amb els estudiants per evitar que això es pugui repetir.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim Albalate, des de la Seu d'Urgell. Bon dia.
14: Adéu-siau, bon dia.
4: Catalunya

0: Quina cançó tan adient pel que explicarem tot seguit, i és que Oques Grasses treballa contra rellotge per salvar el primer dels quatre concerts de comiat que s'ha de fer aquest vespre a l'Estadi Olímpic a Barcelona. La pluja. Montse Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Manté l'espectacle a l'aire, això és així?
1: Sí, l'organització i la banda osonenca han assegurat en un comunicat que estan seguit de prop l'evolució meteorològica i que mantenen l'optimisme per la cita d'aquesta nit prevista per 8:45. La decisió definitiva, però, la faran pública a les 2 de la tarda, d'aquí uns minuts, coincidint amb la fi de l'alerta de protecció civil per l'episodi de pluja d'avui. La prioritat, afegeixen, és la seguretat del públic i dels equips tècnics.
0: Òbviament, això per descomptat, però molta gent estarà amb els dits creuats esperant aquesta decisió a les 2 del migdia.
1: 50.000 persones.
0: 50.000 persones, gairebé res. Per tant, si la meteorologia ho permet, doncs, aquest d'avui serà el primer dels quatre concerts en què el grup que lidera Josep Montero posarà punt final a 14 anys de carrera d'Oques Grasses.
1: Exacte, i ho farà amb un repertori generós que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Staway, John Brown, La gent que estimo, Pataro o Cool. A més, s'especula amb la presència de convidats especials com Julieta, Al·lèrgiques al Pol·len o Arnau Tordera. La gira, l'últim concert, ha venut gairebé la totalitat de les 220.000 entrades disponibles per a aquests quatre concerts previstos aquesta setmana a Montjuïc. Per cert, que en els últims dies el grup ha alliberat algunes entrades d'última hora i encara en queden unes quantes per als concerts d'avui i de dimecres. Per als de divendres i dissabte ja no en queda ni una.
0: Doncs apa, ja ho sabeu, si encara no teniu entrada i avui us voleu arriscar, doncs endavant. I ara canviem de registre. Anxiety.

0: Va, i ara un altre tipus de gimcama, que és la de dir bé els noms que conformen un cartell d'un festival internacional, i en aquest cas el del Primavera Sound. Les artistes nord-americanes Ducci, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum Montse.
1: El cartell, liderat per artistes femenines, també destaca per artistes com Underworld, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKI Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bacchial podran fer el seu concert després de la pluja, o després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Anjin de Poitrin, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si s'han de sumar, la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6.
0: Molt bé, doncs enhorabona, Montse Mas, ho has fet molt bé, això de pronunciar tots aquests noms.
1: Gràcies.
2: Esports.
0: Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. Com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Comencem amb un nou rècord del Barça femení, golejada al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
3: Davant de 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, amb quatre gols de Clàudia Pina, un de Graham, un de Peyor i un de Sidney. El descans de marcador ja era de 5-0. La gran protagonista de partit va ser Clàudia Pina.
4: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
3: I Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ho analitza així.
5: Para mí era muy difícil y muy injusto por mi equipo pedir excelencia en este mes de septiembre, pero sí que queríamos competir y hacer bien las cosas. Por lo tanto, una vez pasamos este tramo, una vez se reincorpora todo el equipo a la espera, evidentemente, de Vicky, Kika y Laia, este es el nivel que queremos mostrar. Creo que nos ayuda muchísimo a seguir confiando en nuestra idea de juego, en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Así que creo que lo de esta semana es súper positivo para el desarrollo de la temporada.
3: Sisena victòria en 6 partits de les blaugranes, que ja són a 5 punts de Madrid, que és segona a la classificació, també a la Lliga F, l'Espanyol 7è, el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell davant l'Andorra.
3: A la classificació, els vallesans són 7ens amb 13 punts. Ferran Costa, tècnic Arlequinat.
6: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar i, com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: I fa només uns minuts s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Ja entraven equips de primera divisió. L'Espanyol jugarà al camp del Sestao. El Sabadell ho farà al camp de l'Utebo Futbol Club. Duel entre el Manresa i el Sant Andreu, l'Europa jugarà al camp del Calamotxa i el guanyador de l'eliminatòria Prat-Sant Rafel s'enfrontarà a l'Atlètic Club. És una eliminatòria a partit únic que jugarà els dies 27, 28 o 29 d'octubre. Encara no han entrat en aquest sorteig els quatre equips de primera que juguen la Supercopa, Barça-Madrid, Atlètic de Madrid i Reial Societat. I aquesta tarda es farà el sorteig a la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina de Futbol i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
0: I aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins a Asunción, al Paraguai, amb un 8-0 davant de França.
3: Malgrat les males condicions de la pista, l'equip dirigit pel barceloní Sergi Macià s'ha imposat clarament a l'equip francès amb 3 gols de Victòria Porta.
7: Ha sigut un partit molt complicat d'inici, segurament o quasi segur per l'estat de la pista, la qual relliscava molt. Sabíem que l'important era els 3 punts. Bueno, i ara el que hem de pensar és directament el partit de demà, que és el que ens donarà el passe o no a partir de les semifinals.
3: Aquesta nit a 3:15 l'equip espanyol jugarà contra Xile en un partit més exigent.
0: En motor, 22 catalans van competir fins dissabte passat al Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial.
3: Edgar Canet va adjudicar-se amb la seva KTM a la competició absoluta de motos, el seu primer gran triomf al Mundial, una victòria que l'ha deixat molt confiat respecte al pròxim Rally Dakar. Per la seva part, Oriol Mena ha tornat amb el trofeu de campió als buguis de sèrie després de la seva primera experiència copilotant amb un altre exmotorista, Matías Wolfner.
8: És un pilot que és super, super, super crític, sempre vol millorar i m'ha ensenyat una pila de coses que fins ara doncs, potser no, jo no havia posat en pràctica, fins i tot quan corria en moto, i són coses que realment són molt, molt, molt valuoses per la nostra feina. Així que super encantat. Ens hem entès molt bé i espero que continuï siguent així.
3: Els cotxes Ultimate, Nani Roma i Àlex Haro en Ford han acabat en quarta posició. La Laia Sanz va tenir problemes mecànics. El seu Ebro ha creuat la meta perquè es va poder reenganxar per reglament. Ella explica quina és actualment la situació pròxim Rally de cara amb la guerra del Golf de fons.
9: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on. Sí que serà un palet més curt i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
3: I afectacions a l'esport pel temporal. S'ha de buscar data per partit Noia Barça de la Lliga de Futbol Sala. S'havia jugat al migdia, es va passar al vespre, però al final el Barça no va viatjar a la Corunya pel mal temps. I a la Lliga CB de Bàsquet, suspès a partit Joventut Andorra.
0: Un minut i les dues del migdia. Fa un moment la Montse Mas ens deia que les dues Oques Grasses decidiria què passava amb el concert d'aquesta nit a l'Estadi Olímpic. Doncs bé, s'ha posposat. Es passa a dijous 8 d'octubre, el primer dels 4 concerts per posar fi als 14 anys de trajectòria de la banda. I vinga, molt ràpidament acabem amb la pregunta. Recordem que avui era d'història, Marc, i dèiem...
10: La pregunta era exactament quin nom tenia la dinastia que va regnar Catalunya fins a la mort de Martí l'Humà al 1410.
0: Teníeu tres opcions, amb la Trastàmara, amb la B, Angevins, i amb la C, Balònides. I la resposta correcta és...
10: Balònides.
0: És el nom del baló de Carcassona, avi de Guifré el Pelós, que va donar nom a aquesta dinastia. Per tant, avui marxeu sapiguent una cosa més. Fins demà a la una del migdia. Gràcies.
11: Nou matí crític per la pluja, ara amb Granollers com a zona zero dels estralls. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: Nou matí des d'Alers, a tot el litoral i prelitoral centrals, des del Garraf i l'Alt Penedès fins a la Selva, però amb el focus molt posat en el Vallès Oriental, on directament s'ha arribat a dictar el confinament, Joan Bota.
13: Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí, perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud, però avui, com ha admès el mateix govern, a partir d'ara l'episodi hauria d'anar a la baixa.
11: Connectem amb el Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
14: Bon dia. Aquí ara mateix reunit el comitè tècnic i després reunió del comitè assessor presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí tothom ha reconegut, Santi Segalà el primer, el cap de predicció del Meteocat, que aquest sistema convectiu mesoescalar els ha arribat de forma inesperada. No el tenien previst.
15: De manera explosiva, aquesta matinada, doncs, aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània, entre les Illes Balears i Catalunya, i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí.
11: De fet, ara mateix s'ha enviat un nou S-alert, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, a S'Agaró i a Sant Feliu de Guíxols, perquè hi ha risc d'increment del riu Daura i els barrancs propers. És a dir, que la situació continua sent molt complicada en segons quines zones del país. Els problemes més greus al matí, però, com dèiem, ha estat a Granollers i als municipis del seu entorn, amb conductors atrapats i amb baixos negats en Alfonso.
16: A Granollers no hi ha hagut danys personals, però sí molts desperfectes materials i s'ha hagut de fer rescats de conductors atrapats als seus vehicles. L'alcaldessa Alba Barnosell demana no moure's de casa.
17: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis puguin actuar el més ràpidament possible.
11: En teoria, la situació hauria d'anar a millor. Preguntem-ho.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Francesc Mauri, bon dia.
19: Bon dia.
11: Què ha de passar a partir d'ara?
19: Doncs, en principi, hauria d'anar millor. Queda aquesta zona del Baix Empordà, efectivament, on s'ha enviat aquest S-Alert. Per què? Doncs perquè és un terreny saturat, va ploure moltíssim ahir, i ara mateix hi ha, amb una certa tendència a estar estàtic, allà un aiguat notable. No cap cosa excepcional, però sí que el terreny és xop. És l'última zona que queda per menys inestabilitat aquesta tarda, o com a mínim la més tropicalitzada arran de costa, on els aiguats han caigut amb més força. El que pot caure aquesta tarda ha de ser irregular en terra ferma, punts de la Catalunya central i el nord-est, localment amb intensitat, però no amb la virulència de les últimes hores. Tot i així, amb la sorpresa d'aquest matí no esperada, convé continuar vigilant amb aquest mar tan calent que tenim.
11: Gràcies, Francesc. Bon dia.
19: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Com acostuma a passar, la pluja torrencial impacta de ple en els transports públics i també en la mobilitat. Estació de Sants i equip viari, Joan Garcia i Marilut Garcia.
20: Tenim tota la R1, la línia del Maresme aturada, la R2 i la R2 Nord sense servei al Vallès Oriental, l'R4 sense servei al Vallès Occidental, i no hi ha trens amb Girona. S'ha d'agafar l'alta velocitat o els autocars. I indignació entre els usuaris, sobretot a primera hora, abans del temporal, perquè no coincidia el que deien les pantalles amb el servei real.
21: Pel que fa a les carreteres, globalment un volum inferior al que és habitual, segurament a causa de l'alerta de protecció civil. Tres vies del Vallès es mantenen tallades, B140 Santa Perpètua de Mogoda, comarcal 352, la Ronda Granollers entre les Franqueses i Canovelles. En canvi, s'ha reobert la comarcal 1415A, que estava tallada a l'altura de Castellà del Vallès. També tallades entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. També afectacions diverses per les llavissades, caiguda d'arbres o inundació a carreteres del Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i la Selva. I d'altra banda, l'aeroport del Prat, el temporal ha obligat a cancel·lar una trentena de vols aquest matí.
11: Doncs aquesta és la situació que de seguida ampliarem, per cert, una conseqüència també d'última hora. Ocas Grasses acaba d'ajornar el concert que estava previst per aquest vespre. El primer dels quatre que havia de fer a l'Estadi Olímpic s'ajorna a dijous, que era el dia lliure que tenien. Per tant, si teníeu entrades per avui per Ocas Grasses, el concert passa a dijous. I tot això el dia en què Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel dia 29 de novembre.
13: El govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que amb les eleccions convocades qui l'ha de validar és la Diputació Permanent, on Junts no és determinant. Les eleccions poden coincidir amb el retorn de Puigdemont un cop se li apliqui l'amnistia. A Esquerra creix la incertesa sobre el paper de Rufián en aquests comicis.
11: I, com sempre, quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports, però abans hem d'anar a Madrid per tenir més informació sobre aquesta convocatòria anticipada. Paula Brujats.
16: Bon dia, sí, perquè Pedro Sánchez s'ho jugarà el tot o res el 29 de novembre. S'agafa la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, però l'aposta aquest cop és arriscada i necessitarà mobilitzar els votants d'esquerres per donar la volta a les enquestes. Avui Sánchez ha cridat a votar i ha plantejat les eleccions com un plebiscit entre ell o l'extrema dreta.
22: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
11: Quan faltin 20 minuts, potser una mica menys, per arribar a les 3, als esports. Laia Tudel, bon dia.
23: Bon dia.
11: Amb la golejada del Barça ahir al Clàssic.
23: Dia per assaborir avui la victòria per 7-0 davant el Madrid al Camp Nou. Sentirem la gran protagonista de la nit, Clàudia Pina. El masculí i l'equip ha tornat als entrenaments. Eric s'entrena amb el grup. Joan Garcia, Rafinha i De Jong segueixen un pla específic. Repassarem el Catalunya Migdia, les afectacions que ha tingut les pluges en l'esport català. I avui s'han sortejat els primers partits de la Copa del Rei de Futbol i destaca el duel entre dos equips catalans, Manresa i Sant Andreu.
11: Passen gairebé 7 minuts de les dues. Aquest matí, que es preveia matí de balanç pels estralls dels aiguats del dissabte, s'ha convertit en matí caòtic per unes pluges torrencials que ningú no esperava. El Vallès Oriental i la seva capital, Granollers, on Protecció Civil ha demanat que la població es confinés, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Els bombers, que continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar, han fet més de 300 sortides avui. Anem cap a la seu del Departament d'Interior. Allà hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Miquel Jarque, bon dia.
14: Hola, molt bon dia. Sí, comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i on s'ha decidit possiblement la suspensió d'aquest confinament a Granollers que comentaves. La consellera Núria Parlon ha reconegut que l'episodi ha estat del tot imprevist, però que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
1: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
14: Sobre la marxa dels serveis d'emergència, s'han hagut d'adaptar a les incidències que s'anaven generant, els més delicats, els que han fet els bombers de persones atrapades als seus vehicles.
2: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3:15, hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments en vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
14: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que a la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi ha treva, n'apareixeran de noves.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
14: D'aquesta reunió, d'aquest comitè tècnic que s'està fent al Centre de Coordinació d'Emergències, s'espera que decaiguin també les mesures a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Penedès i la Selva.
11: Com dèiem, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, Granollers, però també a La Roca, a Canovelles o a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, en Alfonso, bon dia.
16: Bon dia. Sí, la ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí des de l'Ajuntament de Granollers estaven treballant per arreglar ja les destrosses d'ahir quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i sumats als d'ahir ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
17: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això aquest missatge.
16: Avui a Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, a Canovelles i La Roca, i la mobilitat és molt complicada. Ens hem trobat molts accessos tancats i moltes cues. L'alcaldessa apuntava els punts més crítics.
17: Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i després ha aparegut un esvoranc al carrer de Josep Umbert. No hi ha veïns afectats, no hi ha danys personals.
16: Els altres punts crítics de la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, l'hospital, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, i també el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults, que està tancat per una esllavissada.
11: I és que durant el matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al centre de comandament dels bombers de Granollers hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs sí, un matí molt complicat, complicadíssim a tota la comarca i sobretot, com deies, els accessos a la capital, a Granollers. Tot i això, els bombers diuen que no han viscut cap situació d'especial perill aquí, però sí moltes trucades demanant serveis. Claudi Gallardó és el cap d'intervenció.
6: quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i de més. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i de més. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
5: Els conductors que anaven en direcció Granollers, encara de nit, s'han trobat amb moltes dificultats. A la rotonda de la Torreta l'aigua anava pujant de nivell com si s'omplís una piscina i els conductors s'han aturat sense saber massa què havien de fer. Com la Míriam, que venia de Vilanova i portava els nens a l'escola, o el Càndido, molt enfadat amb els conductors imprudents.
7: Nosaltres, quan hem sortit de casa, queien quatre gotes. O sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
8: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són inconscients. He quedat al puto puesto i he quedat aquí quiet i ja està.
9: No es pot passar i el millor és estar parat i esperar que et diguin el que sigui. Jo m'he acollonit, molta aigua.
5: En aquests moments no plou, però sí que hi ha hagut moltes estones de pluges torrencials un altre cop durant tot el matí.
11: Doncs aquesta ha estat la situació a Granollers, insistim, la ciutat més afectada per aquestes pluges. Però, per exemple, els barris de muntanya de Barcelona també intenten recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que els ha caigut a sobre i de les rierades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris. David Àngela.
24: Bon dia. Imatge insòlita als barris propers a Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
25: Ha pasado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura...
26: Llevamos,
25: sí, la segunda vez.
26: La tercera vez que lo vemos, sí.
27: Esta semana es la tercera
25: vez. La semana pasada. Semana. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
24: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
11: A banda de tot això, les pluges també han afectat la xarxa de centres de salut del país, Mònica Mas.
0: Sí, hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, neonats i pediatria, entre d'altres. També hi ha hagut problemes diversos en centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron, pel que fa la resta de zones sanitàries de Barcelona. Hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària, el Bon Pastor, la Guinaueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, com sentíem i explicàveu, també s'ha inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura La Huerta és directora d'infermeria de l'hospital.
28: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
0: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica. El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut.
11: I ho dèiem en començar, les pluges també compliquen i molt la circulació dels trens. L'R1, la línia del Maresme, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord. De fet, tot el servei de Rodalies funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són els punts més afectats per la pluja aquest matí. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu amb autobusos. Des de primera hora hi ha indignació entre els usuaris que s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació directament a les andanes. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim durant tot el matí el Joan García. Joan, bon dia.
29: Bon dia, Òscar.
11: Primer de tot, ara mateix com està el servei?
29: Doncs amb la caiguda de la R1, que marca l'última hora d'un matí molt complicat a Rodalies. Avui és d'aquells dies que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació d'avui ja molt complicada s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí. A mig matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord, que encara està rebent. Havia començat el servei a Granollers i s'ha limitat ara de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer en ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona i autocars. El que sí que s'ha de resoldre, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i els Avant amb Girona i Figueres ja tornen a funcionar. Tot això a Rodalies. A ferrocarrils s'ha normalitzat el servei perquè a mig matí s'havia suprimit l'L7, la de l'Avinguda Tibidabo, i en metro tenim tres línies amb problemes. L'L3, la verda, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron i amb l'estació de Liceu fora de servei. L'L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bonpastor, i l'L10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
11: I tot aquest embolic, Joan, els usuaris com el viuen?
29: Ara amb la clàssica resignació i frustració, però a primera hora hi havia indignació, perquè entre 6:15 i 7:15 no hi havia encara informadors i les pantalles anunciaven trens inexistents que no corresponien amb la planificació que va fer ahir prop de la mitjanit Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava indignat després d'haver esperat trens que no li han arribat.
3: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
29: El que complica avui molt tota l'operació aquí a Barcelona és que no es pugui fer servir el túnel de Plaça de Catalunya. Alguns trens, els que passen, ho fan pel de Passeig de Gràcia. Però aquest túnel de Passeig de Plaça Catalunya ja vam veure ahir que va quedar fora de servei per la gran quantitat d'aigua que hi va entrar.
11: Durant el matí hem estat molt pendents de Granollers, Vallès Oriental, també part del Maresme, la ciutat de Barcelona, però dèiem en començar, quan començàvem amb aquest Catalunya Migdia, que s'enviava un S-alert en una zona concreta de l'Empordà perquè hi ha perill amb un dels rius, el riu Daura, sobre el terreny, i tenim la Laia Claret a Platja d'Aro. Laia, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
11: Quina
10: doncs el que hem sentit aquí... Mira, doncs durant l'informatiu ho dèieu, no?, que aquí plou sobremullat perquè el riu, l'acabem de veure, res, fa 3 minuts aproximadament, no baixa molt cabal. Però què passa? Que aquest riu ahir es va desbordar a la zona sud, al carrer Toses. Per tant, aquest matí el que vèiem era que hi havia molts bombers, molts operaris treballant per treure aigua de soterranis de just aquesta zona del riu Redaura, direcció cap al sud, a Platja d'Aro, a la zona sud. Per tant, plou molt sobremullat. Aquest matí ha estat un matí tranquil, però ara a Platja d'Aro hi plou amb força. Veiem carrers força abnegats d'aigua, alguns vehicles on l'aigua els arriba fins a la roda, l'avinguda S'Agaró. Per tant, sí, precaució aquesta zona aquí al voltant del Redaura.
11: Doncs aquesta és la situació on ara mateix hi ha més problemes. És en aquesta zona, Platja d'Aro, Castell d'Aro, a S'Agaró, ara mateix és on acaba de bessonar aquest S-alert anunciant de la perillositat d'aquest riu, el riu Daura, que podria desbordar-se. Durant el matí, en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio, encapçalat per Ricard Ostrell, hem estat pendents de les afectacions, especialment a Barcelona i a Granollers. Allà hem pogut sentir a molts ciutadans afectats i també molts equipaments entre escoles i centres de salut que també es veien afectats per les pluges.
12: Sí, a primera hora moltes escoles i instituts han vist que era impossible fer classe, ja sigui per afectacions d'aigua com per problemes per arribar a l'escola. Sentim en Pau, de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles, i la directora també de l'Institut de Granollers.
13: Des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir, com tots els centres de Canovelles. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que, vaja, paterrant. Ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat.
15: Però realment no es podia venir ni a peu i al final s'han anul·lat les classes. El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
12: A la zona de Barcelona i Rodalia també hi ha hagut inundacions a escoles. Sentim l'Ernest Casaponsa, de l'escola Salle del Raval, i la Montse Roca, de l'escola Bressol de Sant Adrià de Besòs.
18: Bueno, ens agobiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, podem permetre el luxe de tancar-lo. Però, bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
19: Però la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. Avui, quan hem arribat, tot el mobiliari, els mòduls de psico, totes les estances plenes d'aigua, tots els mobles fets malbé.
12: El rector de la parròquia de Sant Anna de Barcelona, Peyu Sánchez, ha decidit obrir les portes per les persones sense llar.
1: En tenim oberta a l'església, no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit. Sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien?
11: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut durant el matí, de la qual n'hem estat pendents a Catalunya Ràdio. Ara falten 8 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. Estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació i les recomanacions. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, l'altra notícia del dia. I és que tenim eleccions generals anticipades, ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí.
2: Catalunya Migdia.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
14: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
14: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
14: Apialia, la força de vendre junts.
17: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
22: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
27: Aquí el tens.
23: Ja?
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
31: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
32: D'acord.
31: Quin és l'autèntic operador 100% català?
32: Vera.
31: I el més ben valorat pels usuaris?
32: Vera.
31: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
32: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
31: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
32: Vera.
31: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
33: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
11: Així, el president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on situa el Partit Popular i Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Si Pedro Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
33: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
16: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
33: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
16: I durant la seva compareixença a la Moncloa ha assumit que no pot anar més enllà, també ha reconegut errors i que ha incomplert promeses en habitatge, però n'ha culpat l'oposició.
33: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
16: Sánchez se la juga, però té una campanya molt difícil al davant. Pràcticament totes les enquestes en contra. La incertesa també amb la candidatura a l'esquerra del PSOE. La crisi a Ceuta és lluny de tancar-se. I hi ha també la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez no n'ha dit ni una paraula.
11: I, Paula, com que el govern espanyol vol mantenir calenta, podríem dir, la campanya, tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i amb el preu dels lloguers congelat.
16: Sí, exacte, ho rescatarà demà el Consell de Ministres. Es tornarà a aprovar un paquet de mesures per prohibir desnonaments i congelar els lloguers, i aquest cop sí que hauria de tirar endavant el Congrés, perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
33: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
16: La complicada relació amb Junts i no tenir el seu suport garantit per aprovar cap llei a partir d'ara també ha precipitat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions.
11: Bé, doncs ràpidament, des que s'ha conegut la notícia, hi ha hagut reaccions de tota mena. Qui fa temps que reclamava unes eleccions són el Partit Popular i Vox, que arriben a l'avançament electoral com els millors situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, diuen ells, els ciutadans podran votar i es veuen ja

0: A Sánchez y a lo que representa, de que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
1: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox, en una lectura similar, és el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix així l'inici, l'anunci.
2: Y por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
1: I ja marca les línies del futur govern amb el PP, prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentre tant Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
3: Doncs ja veieu les reaccions del Partit Popular i de Vox. Ara de seguida en sentim més, per exemple, des de l'Esquerra i també dels equips catalans, dels partits catalans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però us dèiem que estaven pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació provocada per les pluges. Imma Soler, de Protecció Civil, era a punt per fer la compareixença, però sembla que li donen alguna última informació. Estem pendents. Sembla que torna cap al micròfon. Insisteixo, Imma Soler, recordeu que s'ha enviat un S-alert a la zona de Santa Cristina d'Aro, de S'Agaró, de Platja d'Aro, pel perill de desbordament del riu Ridaura. En canvi, segons les prediccions, a partir de les dues, i ara passen pràcticament 30 minuts de les dues, havia de normalitzar-se la situació al voltant del Vallès Oriental, del Barcelonès i del Maresme, que és on aquest matí hem estat molt pendents de l'efecte de les pluges. Imma Soler, que es troba davant dels micròfons del Departament d'Interior, a punt per tal de fer la compareixença ara mateix.
4: Quan tu vulguis.
3: Senyals horaris de 2:45 de la tarda, en directe a Catalunya Migdia, Imma Soler, Protecció Civil.
4: Un segon només, doncs. Començarem en seguida.
3: Està parlant amb els companys que són a la sala. Que li demanaven alguna cosa. I sembla que encara trigarà uns segons a actualitzar la situació. Insisteixo, en directe, Departament d'Interior de la Generalitat, Imma Soler, directora de Protecció Civil.
4: Sí.
3: A punt per actualitzar. Comença.
4: Doncs moltes gràcies a tots. Us passem la informació del darrer reunió que hem tingut del comitè tècnic del Pla Inuncat, que com bé sabeu ens mantenim encara en emergència amb aquest pla, amb aquesta fase, i hem fet aquesta reunió com a punt de coordinació i com a punt també d'informació per anar veient com seguíem les actuacions dintre del pla. La previsió de la meteorològica continua sent la mateixa que ens ha explicat el servei meteorològic aquest matí, continua la mateixa situació que ens han comentat. Per tant, ara a partir d'aquesta tarda esperem ruixats que puguin ser més aïllats i dispersos. No vol dir que no deixi de ploure i que no pugui haver-hi algun punt on pugui ploure amb intensitat, però no tindrà aquesta estructura tan compacta com ha tingut aquest dematí en aquestes comarques del litoral, malgrat que, si em permeteu, recordo que el que ens han explicat era que podien haver-hi pluges i ruixats intensos amb aquest punt i que calia també anar-ho seguint i ser vigilant amb les activitats a l'exterior i amb els desplaçaments, però no d'una manera com aquest dematí tan intensa que hem tingut. Per aquest motiu, el que preveiem és que aquestes mesures que hem demanat al matí i que les havíem enviat a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les dues de la tarda, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada, i per aquest motiu doncs, ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs, hem fet uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic, que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori, fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori hi ha el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers ens ha comentat,

0: veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havien fet al matí al Vallès Oriental. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre que enviem una alerta intentem posar el temps que durarà aquesta alerta, perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment. Com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments d'avui, del dia d'avui, s'han rebut 1.444 trucades i, per tant, doncs, continuem amb aquest seguiment. Només per avisar també que ho conegui la gent que es trobi afectada, doncs també en les reunions ha comentat Edistribució que en aquests moments tenien uns 10.000 abonats que no tenien llum, majoritàriament del Vallès Oriental i del Maresme. També encara n'hi quedaven alguns que estaven afectats per les incidències de Barcelona i del Baix Llobregat, del Barcelonès, disculpeu, i del Baix Llobregat d'anteriors, que ja venien d'ahir, i aquestes estaven intentant doncs que tinguessin solució el més aviat possible, possiblement durant el dia d'avui. La resta estan treballant-hi, ens ha comentat que són 360 persones treballant amb aquestes incidències que es donen al territori, tenen 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, però comptant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs han tingut afectació el que són les infraestructures i, per tant, hi tindran una feina a fer. No m'extenc més. Si teniu alguna pregunta, doncs, a la vostra disposició. I ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre el territori, bombers i també el SEM, doncs us faran una actualització de la situació que tenen en aquests moments.
1: Doncs ens quedem amb el titular. S'aixequen les restriccions, tot i que durant la tarda Protecció Civil estarà molt pendent de la situació perquè hi poden haver noves pluges, no tan torrencials com les que hem tingut aquest matí, i ara els diferents cossos d'emergències doncs, que faran el repàs d'això que ja us hem explicat aquí al Catalunya Migdia, de quines han estat les actuacions que han tingut durant el matí. Per tant, quedeu-vos amb aquest titular. S'aixequen les restriccions que s'havien obert fins a les dues. Tot i això, recordeu que hi ha hagut un és alert fa mitja hora a la zona de Platja d'Aro per el perill del desbordament del riu Daura. Ara mateix és la situació que amoïna més, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, al Maresme, on el matí ha estat especialment complicat, ara s'aixequen les restriccions, tot i que hi pot ploure aquesta tarda, no serà amb les quantitats i amb la violència amb què ho ha fet aquest matí. Passen 6 minuts de 2:15. I estàvem amb les reaccions dels partits polítics a l'anunci d'eleccions anticipades per part de Pedro Sánchez. Ja havíem repassat la del Partit Popular i de Vox. A l'esquerra del PSOE s'activa el compte enrere per triar quin cap de cartell tindran a les eleccions. Els partits que aglutinen Sumar es refundaran sota una nova marca, Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. I quan falta un mes i mig per les eleccions, tampoc no se sap si es presentaran plegats juntament amb Podem, Albert Prat.
2: El soci minoritari del govern espanyol se li ha tirat el temps a sobre. L'avançament electoral l'ha enxampat en ple debat intern per reorganitzar-se i definir el seu futur. De moment, Sumar només ha decidit que passarà a dir-se Front Ampli. I fins ara s'havia marcat el 17 d'octubre per presentar nou projecte. Ara mateix hi ha tres noms que sonen amb força. Són la ministra Mònica García, que fa només uns instants s'ha tornat a postular, també el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Colau, que no convenç a més Madrid. I al marge d'aquest debat intern hi ha Podem, que falta per veure si acabarà encaixant aquí dins. Avui l'eurodiputada Irene Montero ha mogut fitxa i ha proposat a tot l'espai fer una votació per triar el candidat.
3: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
2: I a aquesta hora compareix en roda de premsa la cúpula de Sumar, pendents de com encaixin aquesta proposta de Podem.
1: Esquerra Republicana tampoc no té encara el candidat decidit. L'actual líder del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no com a cap de llista d'Esquerra a Madrid. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el Partit Popular i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió de Rufián, hi ha alguna veu dins d'Esquerra que defensa que el candidat de les eleccions podria ser el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalán.
4: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
5: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
4: Rufián no tindrà molt temps per reflexionar perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 5 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián, hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemanya ha volgut deixar clar, però, que Junqueras només té un objectiu.
5: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència del govern de la Generalitat.
4: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya, després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
1: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts per Catalunya. Des de Bèlgica, Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalán.
6: Junts va investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara ha precipitat les eleccions. Puigdemont ha citat aquest matí a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
7: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem.
6: Les eleccions agafen Junts, pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont que serveixi de revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui ja un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29-N.
1: Qui ja ha aclarit qui serà el seu cap de cartell és el PSC. Els socialistes aposten per l'exalcalde de Barcelona i actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell a les eleccions espanyoles, segons que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Ara haurà de ser ratificat, però Jordi Hereu s'apunta com a cap de llista del PSC a les eleccions del 29 de novembre. Aquesta convocatòria d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra, però, que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, tot i que considera que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge, Núria Jarr.
8: Sí, el sindicat de llogateres desvincula la seva lluita del calendari electoral, però són conscients que les reivindicacions sobre habitatge han arribat a un punt d'inflexió. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat mesures estructurals.
9: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
8: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Urquinaona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà, per ara, l'acampada de la Puerta del Sol.
1: Una altra de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis claus de la legislatura, com ara el nou finançament o la condonació del deute del Fla, acabaran en paper mullat. Les seves tramitacions acaben de cop i haurà de ser el nou govern espanyol qui decideixi o no reactivar-les, Raül Flores.
10: Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà, per exemple, a la llei que condonava 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el Fla. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà acabarà en un no-res. O el traspàs de Rodalies, en tots els casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha també el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent encara d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. PSOE i Republicans havien aconseguit un acord després d'excloure la hisenda pròpia i el mateix Sánchez l'havia reivindicat com un dels temes claus de la legislatura.
11: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
10: I un altre dels temes que acaba en via morta, l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions de ministres europeus, però ha topat sempre amb el no de diversos estats, com Alemanya i Itàlia. El que prometia el ministre Almares...
12: Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
10: Doncs ara haurà d'esperar.
1: Un apunt de la informació internacional, perquè l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. São Paulo, Joan Biosca.
13: Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu Partit dels Treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
14: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deron esse voto de confiança.
13: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
15: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno.
13: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
1: Són 3:15 de la tarda, estem en temps dels companys d'esports, però avui amb la informació tan atapeïda els hi hem pres una estona. Per tant, fem una pausa i de seguida un parell de punts de cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
19: Per què ens cal avui desencadenar el present?
18: Atura't, pregunta't i reflexiona.
19: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
18: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
21: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era Francesc.
22: Sex.
21: Francesc.
22: Sex.
23: ¿Cómo?
21: Francesc.
24: Fàbregas, que no me sale.
25: O cada uno me llama como quiere.
20: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: Passant 2 minuts de 3:15.
26: Anxiety. Keep on trying me. I
1: Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i també els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. Montse Mas.
0: El cartell, liderat per artistes femenines, també destaca per artistes com Underwall, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Guy Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hotting, Four Tech i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
1: I atenció si teníeu entrades per avui. Fer-te feliç tot el que vull. Perquè després de tot un matí d'incertesa, a causa de la pluja, Oques Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris.
0: Sí, aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran doncs vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà doncs quatre nits consecutives de dimecres a dissabte amb un repertori que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai o La gent que estimo.
20: Catalunya migdia.
1: 11 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Us hem robat molts minuts. Laia Tudel, bona tarda.
2: Comprensible i ens adaptem. Bona tarda.
1: Amb el Barça, que passa novament per sobre del Madrid al clàssic de la Lliga Femenina.
2: 7-0 van guanyar i el Madrid, que segueix sense escurçar distàncies amb les blaugranes.

0: si algú es plantejava si el Madrid havia retallat distàncies amb el Barça femení, la resposta és clara.
1: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7, Madrid 0.
0: El clàssic segueix evidenciant una diferència escandalosa entre el Barça femení i el Real Madrid, la golejada més gran dels clàssics. Marcos García.
2: El sostre fins ara era un 6-0, ara la xifra és de 7-0. 26 clàssics en l'històric de les competicions des que el tacón va passar a ser el Real Madrid. Fixa't, 25 victòries del Barça, només una del Real Madrid, 99 gols a favor de l'equip blaugrana i només 12 en contra. Ahir 5-0 al descans, 7-0 final, 4 de Pina, 1 de Graham, 1 de Payor i un golaç de Schenterley. Sentim Pina, Romeu i Aitana.
3: Ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany. Poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, la veritat que un somni i molt feliç.
4: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt bé, podem estar supercontents.
2: Més de 40.500 espectadors al Camp Nou, xifra rècord d'assistència a la Lliga F. A la Lliga, el Barça és líder, té 18 punts, 5 més que el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid, segon i tercer, respectivament. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: El Barça femení que goleja el Madrid i l'equip masculí que ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Amb quines novetats, Ramon Salmurri?
6: Doncs bàsicament en la sessió d'entrenament d'avui ha participat Eric García, mentre que Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball al marge. En el cas de Frenkie, per això, continua avançant i fent progressos i ha fet també treball de camp.
0: I a les últimes hores hem sentit una reflexió interessant i autocrítica del defensa del Barça, Jules Koundé.
6: Des de la concentració de la selecció francesa. En aquesta temporada, Jules Koundé ha estat titular en un dels 7 partits que ha jugat el Barça. I en França va ser titular en el primer partit de l'aturada de seleccions, però després, sense minuts, contra Bèlgica ni Itàlia. Koundé aixeca la mà i assumeix responsabilitat.
7: No, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
8: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Dans mes meilleures dispositions, Cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: I Koundé, precisament, serà avui un dels protagonistes de la jornada de seleccions, perquè hi ha partit de França a la Nations League i ahir també va haver-hi altres protagonistes com Cancelo o Xavi Hernández. Audal Serra.
9: Dels partits d'avui de la Lliga de les Nacions destaca el França-Bèlgica, en què Jules Koundé segurament serà titular, l'Itàlia-Turquia i també l'Ucraïna-Hongria, que amb el davanter gironí va anat. Ahir, victòria als Països Baixos davant Sèrbia per 2-1, que situa els de Xavi Hernández com a líders del seu grup amb 8 punts. De moment, en l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, 2 victòries, 2 empats i cap derrota.
10: I'm satisfied, of course, I'm happy.
11: Estic satisfet i estic content perquè ara ja coneixem més els jugadors. La seva condició humana és realment admirable. Saben patir el camp, corren, la seva actitud és molt bona i per això tenim ja 8 punts. Hem d'atacar i defensar, millor encara, però és un bon començament.
10: But it's a nice beginning.
9: També jugats ahir, Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Els portuguesos continuen guanyant sense Cristiano Ronaldo. Ahir amb un altre gol del blaugrana Cancelo. Per cert, la polèmica a Portugal continua encesa després que ahir el seleccionador Jorge Jesus assegurés que ell no s'ha de disculpar per res amb Cristiano Ronaldo després de tot l'embolic de la setmana passada.
0: Punts més a futbol. Avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i, Marcos, tindrem un enfrontament entre catalans.
2: El Manresa contra el Sant Andreu. El Sestao River, de la primera federació, rebrà l'Espanyol. El quarter de tercera federació tindrà la visita del Girona. L'Utebo, de segona federació, rebrà el Sabadell. El Calamotxa, també de segona federació, contra l'Europa. El Reus rebrà el Baracaldo, de la primera ref. I el guanyador del Sant Rafael Balear contra l'Èpera jugarà contra l'Atlètic Club. Els balears no van poder viatjar pel mal temps al partit de tornada, però és que els catalans pràcticament segur que seran els rivals de l'Atlètic Club, i és que a l'anada el Prat ja havia guanyat per 1-5.
0: Doncs aquest ha estat el resultat del sorteig de Copa del Rei que s'ha fet fa poca estona. Hi ha un apunt més de futbol. David Tubac, que a segona divisió aquest cap de setmana han jugat el Girona i el Sabadell. Empat sense gols ahir del Girona i el Sabadell a la vuitena jornada. David Tubac.
11: El Girona va ensopegar, va empatar a casa davant del Mallorca, 0-0. Per tant, un resultat que deixa els gironins cinquens a la classificació amb 14 punts, o el que és el mateix, a 6 dels llocs d'ascens directe. Això sí, l'equip de Quique Álvarez va encadenar la sisena jornada sense perdre a la categoria de plata. El Sabadell, per la seva banda, també va firmar un 0-0. A casa, la nova Creu Alta contra l'Andorra, la qual cosa deixa el conjunt de Ferran Costa setè amb 13 punts, un menys que el Girona, però després de la primera ensopegada a casa de la temporada.
0: Menys de 5 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
14: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
13: Entrades ja a la venda.
15: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
16: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
15: Entrades a auditori.cat.
17: Ferran Adrià, com està?
18: Bé, tranquil.
17: Però què et passa, que tots gelats? O què?
18: Escolta, a mi no em cridis, eh?
17: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
18: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
19: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
20: Això no és bo per la cuina catalana.
21: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
18: Si el bulli cau, caiem tots.
22: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: I a la Lliga CB de bàsquet, ahir derrotes del Barça i del Girona, UCAM Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78. I mentrestant, Joan Laporta, el president del Barça, que es reuneix aquests dies amb responsables de l'NBA, Ernest Macià. Són reunions definitives?
26: A veure, sí, et deia, les reunions seran al llac de Como. Estem parlant, per tant, doncs, d'unes reunions que tindran el Barça. De fet, l'expedició del Barça marxa aquesta tarda i la reunió és demà a les 10. I, finalment, em diuen que no hi assistiran representants de l'NBA ni de la FIBA i, per tant, seran totes les franquícies... Perdó, totes les llicències A de l'Euroliga, és a dir, els equips que tenen plaça fixa, que es convertiran en franquícies. I, a més, en aquesta reunió es parlarà de deixar entrar noves franquícies, com, per exemple, Londres, Dubai, que només té una plaça provisional, Hapoel, que també, París, que també... És a dir, que és una ampliació de l'Euroliga, transformar aquestes llicències A en franquícies, i sí... Es parlarà d'aquesta oferta de l'NBA, però sense representant de l'NBA ni de la FIBA, perquè s'entén que, de moment, aquest tema encara està verd.
0: Doncs de moment que no és més una reunió d'Eurolliga, com ens diu l'Ernest Macià, d'ampliar, d'aquesta possibilitat d'ampliar l'entrada a l'Eurolliga d'altres clubs i d'altres franquícies, com ens deia el Macià. Seguirem aquesta qüestió de l'NBA i de l'Eurolliga amb l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, David, un apunt més. Aquesta matinada ha començat el Mundial d'Hockey Patins Femení a Paraguai.
11: Amb victòria de la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores catalanes, s'ha imposat clarament 8-0 contra França. Aquest vespre, nit, hora catalana, segona jornada, una Espanya així la partida 11:15 de la nit.
0: I un apunt més dels campionats del món d'aigües braves.
11: Perquè el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia a l'INEF de Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves, com deies, Laia, que se celebraran l'any que ve, a Sort i a la Seu d'Urgell.
0: Doncs fins aquest repàs ràpid a l'actualitat esportiva del dia. A partir de les 7, més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb dos grans focus d'atenció que continuen a les d'ara. El nou episodi de pluges torrencials que ha escombrat tot el litoral i el prelitoral central aquest matí, amb el Vallès Oriental i especialment Granollers com zona més afectada del país, i la convocatòria d'eleccions generals anticipades que ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí i que queden fixades pel dia 29 de novembre. Ara mateix l'actualitat continua passant per aquests dos temes, Joan Bota.
3: Doncs sí, ho hem pogut sentir en directe durant aquesta primera hora del Catalunya Migdia. Mima Soler, sols director de Protecció Civil, que ha explicat que a partir de la tarda preveuen que la situació sigui més tranquil·la i, de fet, han aixecat a partir de les dues totes les restriccions. Tot i això, Protecció Civil, òbviament, continua demanant molta prudència, especialment ara a la zona del Baix Empordà per un perill de desbordament de rius i rieres. Tot això mentre tenim encara una situació complicadíssima de Rodalies. A aquesta hora, la línia R1, la del Maresme, continua aturada, no funciona en cap punt i també hi ha problemes. De fet, tampoc circulen trens a l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental. A més, l'R4 no dona servei cap al Vallès Occidental. També hi ha afectacions cap a Girona. Tot plegat fa enfadar els usuaris de Rodalies que s'han trobat a les andanes i sense informació. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
4: La veritat és que aquesta hora passen molt pocs trens per Sants i els que ho fan circulen fora dels horaris marcats. Si s'ha d'anar cap al sud encara bé, perquè tant l'R2 sud com l'R4 arriben a Sant Vicenç de Calders i també els regionals, però si es tracta d'anar cap al nord, no hi ha servei, com dèieu, ni de l'R1, ni de l'R4, i l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental es queden a Sant Andreu. I tampoc no hi ha els trens de l'R11 cap a Girona. El fet que el túnel de Plaça Catalunya estigui fora de servei complica molt les operacions. I encara afegir d'última hora al metro un altre tall, ara a l'L4, la groga, entre Maragall i Via Júlia. S'afegeix el de l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i els de les línies 9 i 10 Nord.
3: I un últim apunt. Els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, han estat absolts per l'Audiència de Barcelona, us en recordareu, en aquell judici sobre el retard a la vacunació dels policies i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia de la Covid-19. Als cossos policials se'ls va endarrerir la vacunació. El Departament de Salut esgrimia arguments basats en la necessitat de posar un calendari que anés protegint la població segons les capes de més necessitats i va haver aquest judici perquè els sindicats de la policia i la Guàrdia Civil no estaven d'acord amb aquest canvi de criteri i ara l'Audiència de Barcelona els acaba d'absoldre.
1: Passant 3 minuts de les 3.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
1: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda, Alba.
6: Hola, bona tarda.
1: La tenim a Girona perquè, sí, quan ha vist com plovia aquest matí, ha pensat, escolta, més mal que no ens movem.
8: Quatre gotes, mira.
1: No, quatre gotes,
6: quatre gotes, home.
1: Home, no. Escolta, els que vam haver de venir dissabte i estar-nos fins a les 2 de la matinada i que aquest matí hem estat pendents de Granollers, no ens diguis quatre gotes, Cabré, perquè acabarem malament. Acabarem malament. I creuem dits i duem fusta perquè aquesta tarda no es compliqui, perquè ja Protecció Civil ha aixecat les restriccions, però mantindran allò, estaran a la guait, perquè especialment ara a la zona de Platja d'Aro, Segaró, estan pendents del riu Daura, que no hi hagi el cap ensurt. I perquè la setmana, a més, es veu que continua sent passada per aigua. Tindreu molta teca sobre això i sobre eleccions anticipades, 29 de novembre, però abans fem un parèntesi. Ja sabeu que els dilluns comencem la segona hora del Catalunya Mitjà amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda,
1: Òscar. Espero que no em parlis de pluges ni d'eleccions anticipades, que després hi anirem, eh? Ara hi anem, ara hi anem, sí, però fes-me un parèntesi.
2: Un parèntesi? No, jo l'únic que volia dir és que quan hi ha pluja, el transport públic el que funciona, és a dir, si tu tens accés i pots viatjar, es fa com un buff, un tel a les... que és molt molest. Per tant, demanaria si hi ha algú que pugui posar uns ventiladors, alguna cosa, saps?
1: Un invent perquè no se'n bafi aquell vidre.
2: Que surts amb els cabells arrissats, saps? Sí, no caldria. Ja està, és una crida que volia fer.
1: Molt bé, escolta'm, el defensor de l'oient.
2: Molt bé, escolta'm. Què més? No sé si esteu al cas del safareig que va generar la sortida de Leire Martínez a la banda de Poble Oreja de Van Gogh.
1: Bé, la substitució de l'una, de l'altra, si la van deixar tirada o no, si
2: aquí
1: una mica d'embolic. Sí,
2: una cosa molt lleig. A més, hi va haver molta opacitat, barrengany a l'hora d'admetre els nois del conjunt i la mateixa Amaia si tornava o no tornava. Van deixar la pobra Leire abandonada amb una benzinera, pobreta meva, i els seus seguidors també. I recordem que ells van negar categòricament fins al final el retorn de la cantant original, eh? Amaia Montero va tornar i actualment l'Oreja de Van Gogh està oferint uns concerts de dubtosa qualitat.

0: enamorar. Fa allò que quan arribes a la nota...
1: Ja.
0: Fas un Bruce Springsteen i...
1: Acabarem malament, eh? Acabarem malament. Amb Springsteen no me'l toquis.
0: Jo diré una cosa, Òscar Fernández.
1: Ja.
0: Jo era de les que pensava que em feia un gramassa, tots els que sou seguidors de Bruce Springsteen, cada cop que Bruce Springsteen arribava a la ciutat de Barcelona...
1: Fins que el vas anar a veure.
0: Sí.
1: I quan el vas anar a veure et vas convertir a la fe veritable.
0: És que no es pot explicar el que passa allà. No es pot explicar. Ho dic seriosament.
1: I de fet, no cal que corri molt la notícia, perquè és que si no ja és impossible trobar entrades, per tant...
0: Sí, però a més vull dir que tenen un aforament molt controlat, perquè pots moure't tranquil·lament per pista, vull dir que ho té... Sí, sap que està tocant per gent gran i que necessitem tenir un nostre espai, no?
1: Sí, sí, escolta.
0: No, no, una meravella. Bé, no és el cas de l'Oreja de Van Gogh. No és el cas de l'Oreja de Van Gogh.
1: Vaig veure un concert de l'Oreja de Van Gogh en què... No hi vaig anar, vaig veure a través de xarxes, que no els hi funcionava aquella plataforma per aixecar-la i que, per tant, hi va haver un moment que no se la veia i que es veia només el caparronet, no?
0: Ai, el caparronet, que hi va haver...
1: Ara ja molt professional no va parar de cantar, eh?
0: No, vull dir, i es mirava així els músics, i els músics la miraven amb ella fent així amb el cap, seguint el ritme.
2: Jo no sé si el professional és seguir cantant o parar una mica.
1: La gent no la veia, vull dir, sentia la veu i veia només allò al serrallet, perquè no sortia del terra.
0: Exacte. Hi va haver aquella corrua d'acudits a Twitter, que n'hi va haver un que a mi em va encantar, que m'han dit, sembla la Morena, saps? La Morena, vull dir, l'hemorroide, pobreta meva, i vaig pensar, o aquell ou ferrat enmig del plat i tot. Bueno, va ser, ens va... Amaia Montero jo crec que ara mateix és un mem.
1: Sí.
0: S'ha convertit en això. Perquè cantar fa plorar el nen Jesús quan ella canta. Algú podria pensar que amb aquesta qualitat anirà als concerts de l'Oreja Rita de la Cantaora, però no, els estadis estan plens, el públic està entregat, hi ha una catarsi emocional, esmais, trucades al 112, saps? Una cosa, quan parles amb algun o alguna seguidora de la banda et diuen que, doncs, que són molt conscients de la qualitat vocal que actualment té Amaia Montero, que és digna d'intervenció policial, però clar, és que és ella, és que és la Amaia, i l'Oreja de Van Gogh ha estat, és i serà sempre Amaia Montero. Bé, recordo que Amaia va estar a la banda els 11 primers anys i que la Leire en va estar 17. Vull dir que, si hem de comparar-ho per temps invertit, la Leire s'emporta la palma aquí. Leire Martínez hauria de ser més Oreja de Van Gogh que Amaia. De fet, anem a un altre tema. Això ho deixo aquí. Ara esborrem la pissarra. Toc, toc, toc, toc. Us sona aquesta banda sonora?

0: Home, a casa nostra, van patir un fenomen molt semblant amb els Lacs en Busto.
1: Sí.
0: Claro.
1: Però van canviar de cantants, sí.
0: Aquí està, el
1: Pemi Fortuny.
0: En Pemi va dir, doncs, que plegava, i després va estar 20 anys a la banda i es va incorporar en Salva Racero, que en Salva és una veu que al principi, clar, deies, bueno, aquest toc una miqueta roquer, però no acaba de ser en Pemi, però en Salva va fer cançons com aquesta, Que no té cap ni peus. Home, és un himne, això. Cabré, això és per arrambar l'àpid. Tu fas un sopar romàntic i després sí que arranca una miqueta, saps? Per aquella cosa. Però ja està bé. Tu imagina tu, mongeta, tendre i patates i això.
2: Això, molt bé.
0: És bonic, és bonic.
1: La mongeta, tendre i patates no la pots passar?
0: És una cosa molt trista, però també ens identifica molt els catalans. Vull dir, no pots tenir una nit romàntica amb...
2: Exacte.
1: O una cosa que et passi factura després, no? Això és lleugeret.
0: Sí, sí. O beure més de dues copes de vi que després sues molt al llit, saps? Vull dir que és horrorós. No us passa? Allò, i t'aixeques i dius, que he suat aquesta nit, i ha sigut el vi? Bueno, però això et passa quan ja tens una edat, La gent jove que té 20 anys, que begui el vi que vulgui, que s'ha de sostenir el país. Bé, per molta gent en Salva no va ser el mateix que en Pemi, evidentment. Si jo us dic Aleix Rangel, sabeu qui és? Ah, veus? L'Aleix és l'actor que va fer de David Peris després que en Quim Gutiérrez deixés el cor de la ciutat. Fins i tot la Margarida Minguillón ja no el feia els petons igual. Se li costava a l'Aleix i feia... És com un cosí germà, saps? No com un fill. Era així. Catalunya no tenia res en contra de l'Aleix, que ho feia molt bé, però en David Peris sempre serà en Quim Gutiérrez. En programes d'entreteniment, qui no recorda això?
1: No ho recorden els joves, perquè això ho recordem els que tenim una edat,
0: Exacte.
2: Pues la primera nota ja hi érem.
0: Exacte, ja hi érem. Sí, senyor. Pip, piripi, ja has tornat. Aquelles nits de divendres, saps? Evidentment. Ha estat tota una generació de persones que ara tenim entre 40, 50 anys, 60 anys, que no els parlis de l'1-2-3 presentat per ningú més que no fos ella.
3: Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. Para mí es una gran alegría estar
0: quin estil,
3: en este
0: Això és una elegància.
3: Donde yo hice mis primeros pinitos. Y sobre todo...
0: Quines os i quines esses més bendites, Després de la Mayra va venir l'estimat i enyorat Josep Maria Bax. Només va estar un any en Josep Maria Bax, perquè es veu que no ho va aguantar, perquè va ser com molt hostil l'1-2-3 del Josep Maria cap en Josep Maria, i va plegar. Després va arribar en Jordi Estadella, i després algun invent amb gasosa que van fer els anys 2000 i que no va veure ni la Botilde, saps? Bé, aquell 1-2-3 dels anys 80 amb les tacanyones, la Ruperta, la Bombi, que feia i eso duele... Era meravellosa, la Bombi, Quina dona més espectacular. Hi havia l'Arévalo, mal ens pesi, aquest senyor que sempre explicava acudits que ara mateix no es podrien explicar. I per molta gent l'1-2-3 sempre va ser la Mayra. I si us poso l'exemple del teatre, l'Àngels Gunyalons va fer de Blanca la primera temporada de Maricel. De fet, no va acabar ni la primera temporada. Va plegar abans, que la va substituir la Carme Cuesta, a qui més tard veuríem fent de Rosa o Flor de Nit. La temporada 2004-2005, la Blanca va ser l'Helena Gadel. I la 14-15, l'Anna Sant Martín, la 24-25, l'Alexia Pasqual. Quan la gent tanca els ulls, amigues meves, i pensa en la Blanca de Maricel, la primera que li ve al cap és aquesta.

0: Quin pastic a l'ànima, eh?
1: No era conscient que no acabés ni la primera temporada.
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: pensava
0: no
1: que va fer uns quants anys i que per això va quedar en la memòria col·lectiva com la protagonista. I a mi no, va fer menys d'un any, eh?
0: Sí, sí, va plegar abans. Se'n va anar a fer un altre musical, crec que amb el Ricard Reguant, i ja està, i va marxar. Bé, en canvi, el Carlos Gramaje, que va fer el Saïd, va fer el Saïd 3 temporades, menys l'última. Però clar, ningú diu, ostres, el Saïd del Carlos Gramaje no té res a veure amb el del Garreta, que és l'últim, no? Aquí ja és aquella comparació que dic, potser ja no és tant la nostàlgia, sinó que ja és una batalla de que, entre actrius, que dius, ens la podríem estalviar. Bé, i us vull presentar un últim tema, és aquest. Bé, no sé si sabeu que aquest Nadal la cadena HBO estrena una sèrie en la que tornarà a revisar la saga de Harry Potter, de J.K. Rowling, i clar, tots tenim les interpretacions del Daniel Radcliffe, Clive McGuatch, són el Rupert Print, fent del trio aquest meravellós que lluiten contra les forces del mal, eh? Calcem-nos perquè les comparacions ja han començat, eh? I això que estem parlant de nens actors, vull dir, nens a qui realment els pot afectar moltíssim l'opinió que es doni a les xarxes sobre la seva actuació i la seva feina. Vaig acabant. Quanta gent segueix dient no hi ha polítics com en Jordi Pujol, no tornarem a tenir un alcalde de Barcelona com en Pasqual Maragall, Izquierda Unida es lamenta que no tornaran a tenir un Julio Anguita. Estic convençuda que a la dreta espanyola hi ha gent que troba a faltar una figura com Manuel Fraga, amb aquella silueta de bombona de butano que deia la Trinca. Ens costa molt acceptar els canvis, perquè poques vegades la cosa surt bé com a la saga de Spider-Man o la saga de Batman, que els van canviant i dius, bueno, mira, aquest el compro, m'agrada més el segon, m'agrada més el tercer... Però què hauria passat si ens canvien el Harrison Ford a Indiana Jones? L'haguéssim acceptat? No l'haguéssim acceptat? La pregunta és... És evident que hi ha un pes de la nostàlgia idealitzat, però això per què ens passa? És a dir, per què sempre pensem que temps passats van ser millors? Tendim sempre a fer això? O és l'opinió general i en diferents àmbits de la vida? Okay. Jordi, tu tens una pinta, és un nostàlgic, de guardar-ho tot.
2: Has vist com estem? Has mirat al teu voltant, com està tot?
0: Clar, aquí és on vaig. És nostàlgia només o
2: no,
0: és que realment...
2: Ja, a vegades és nostàlgia... I, perdona, no has esmentat un?
0: Quin?
2: Només hi ha un i veritable Superman.
0: Bé, bueno, perquè, clar, els altres... No. És que ja les pel·lícules eren tan menors...
2: No hi són, no existeixen.
0: No, 100%.
2: Eclipsats totalment des que va existir...
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I en canvi, hi ha personatges que van canviant, ara m'ho recordaven també, és veritat, de 007 n'hi ha hagut diversos.
0: Sí,
1: I ja es dona per fet que hi haurà una mena de cursa de relleus. I ja es dona per fet que en fan 2 o 3 pel·lícules i després ja el canviaran. Això es dona per fet.
0: Sí, sí.
2: No, de vegades és nostàlgia, segur, segur. I a més, a mesura que ens hem fet més grandets, doncs allò... Tot semblava més fàcil, aleshores, més prometedor, tot era possible, i per tant pot haver-hi un punt de ficció i d'il·lusió, d'il·lusionisme amb tot plegat. Però de vegades era objectivament millor.
0: Mm-hmm.
2: O de vegades objectivament millor, i no em facis parlar massa, però, però ho deixem amb el Superman.
0: I a banda d'això, he dit alguna cosa que crec que penses realment, no? Hi ha hagut alguna frase que he sentit un riure
2: no sé
0: i he pensat, mira, aquí en Cabré...
2: De telepatia.
0: Se t'han negat els ulls de cop i volta i he pensat, vital, ja està, t'he tocat la fibra, t'he pessigat el cor.
2: Aquí. Ja ho has
0: vist. Sí, sí, sí. Tu, Júlia, què penses?
3: Jo és que crec que s'idealitzen molt els lideratges un cop, entre moltes cometes, ja no ho són, o ja els donem per amortitzats. I no per això vol dir que en el moment en el que estaven en actiu els valoréssim. Per tant, crec que és una cosa que passa molt, però que alhora també és cert que jo crec que vivim en una societat molt de tap. És a dir, jo penso ara amb la política, no? Has dit algunes persones que han liderat aquest país, però és que ara, si ens fixem en els candidats que hi haurà o que hi poden haver en les properes eleccions, ja no només... Per això ho dic,
2: no
3: només general... No només general, sinó també...
1: Quan ser del periòdico, que seria Jordi Neu.
3: No només general, sinó també penso en les municipals o fins i tot en les catalanes, la majoria són persones que ja han estat al capdavant d'aquests partits. Per tant, sí que hi ha una falta de relleus i jo moltes vegades tinc la sensació que és perquè no se'n deixa ascendir de nous, no tant perquè siguin uns lideratges que ara mateix tinguin les capacitats que la societat necessita.
2: Sí. I això és veritat, hi ha aquest sostre de vidre segur, hi ha mena de davant d'allò conegut, doncs millor agafar el que sempre ha funcionat, etc. I de vegades és una mica insultant. Si ha funcionat per sempre, enhorabona, gràcies per tot i adéu.
0: Clar.
2: I girem full, no? És a dir, anem a fer que l'altra gent pugi. El que passa és que la gent que puja nova ha de saber fer un Superman com cal, i amb cara i ulls, i que realment pugui estar a l'alçada del de debò.
3: Però se'ls ha de permetre que ho intentin.
2: Oh, clar,
3: i jo crec
2: i
3: que ara mateix, a dins de molts partits, això no es permet.
2: Sí, sí,
3: per
2: sí,
3: tant,
2: sí,
3: crec que aquest és el problema.
2: És
0: i pot ser també que hi hagi, per exemple, molta gent que pensi que alguns líders polítics, ja que hem anat cap aquí, que en el seu dia parlo pels anys 70, anys 80, que eren gent jove, relativament jove, seran la seva vintena, la seva trentena, ja tinguessin un carisma especial i una força i unes idees molt clares, i que avui en dia potser hi ha gent jove que ja no puja amb aquestes idees i amb aquest carisma i amb aquest pes específic dins els partits.
3: Això, o que segurament ja no hi ha aquesta participació política, que jo crec que això encara em preocupa més, no?
0: És a dir,
3: si mirem les bases dels partits o mirem l'edat que tenen les persones que estan al capdavant de les joventuts, crec que ens sorprendríem de l'edat que tenen.
1: Alba, com que estàs a Girona avui, els hi costa tenir-te present, digues.
4: No, a veure, que jo crec que el tema de la memòria, jo crec que al final el nostre cervell normalment el que fa és que tendeix a relativitzar, no?, o apagar bastant el record d'aquelles coses que ens han sigut desagradables o problemes, i es reforça molt tot allò positiu amb el que es construeix també la nostàlgia, perquè es construeix sobretot a partir de vincles emocionals que establim amb determinades figures. Per exemple, no, ara parlaves doncs, de la Maya Montero, amb l'Oreja de... Els primers o les primeres que amb qui tu vas establir un vincle emocional per algo que et va agradar, i allò es queda com falcat, no, en la teva memòria. I això és el que... I és la nostàlgia, que és algo com molt bueno, bonic, hi ha gent que li pesa massa, però també hi ha altra part que jo penso que és important, i és, abans ho comentava, no? Quan ets jove sembla que el món el veus des d'un altre lloc, menys responsabilitats, és com que no vius les coses amb més intensitat, segurament, i això també fa que recordis tot allò com algo molt més positiu. I per altra part també crec que hi ha un altre element, i és que els problemes passats que ara semblen ja resolts, no? O fins i tot oblidats, és allò que dèiem, és com que tens la sensació de que allò ja es va resoldre i es va fer bé, tot i que en aquell moment potser va ser molt crítica amb allò, però amb la distància, val, aquell problema disminueix molt la intensitat. Llavors jo crec que al final és un mecanisme i hem d'anar molt en compte, perquè a vegades si no podem ser com una mica injustos, no? Dir, és que abans tot funcionava millor, quan realment potser no és cert, i és més el nostre record, la nostra memòria,
2: com
4: puja o baixa la intensitat, no?, de les afectacions o de com vivim les coses, i a vegades hem de recórrer a part de la nostra experiència coses una mica més objectives, perquè si no el cervell funciona així, està molt bé que funcioni així, i aquests vincles emocionals també, però és poc objectiu per realment decidir si, no, jo que sé, un tema a nivell més polític o social està millor o pitjor.
2: És cert. És a dir, tu pots ara agafar en perspectiva, i normalment, no sé si hi ha un mecanisme psicològic amb això, Alba, que és que acabem agafant el millor, la bona nota, ens quedem amb aquesta, i si agaféssim l'hemeroteca d'aquell mateix dia, d'aquell mateix personatge, veuríem totes les crítiques, tota la brutícia, tota la part fosca, etc. I després, doncs, el pas del temps doncs, fa que això quedi esborrat, no?, sota la pols.
4: I després també, quan hi ha aquests canvis, ara que parlàveu, no?, de canvis de lideratges o canvis de no?, que si en grups de música, el frontman o la frontwoman, gent aquesta, no?, que està al capdavant, també és cert que això genera molta... Els canvis en generen inseguretat. Llavors, normalment, dius, segur que no ho farà. O sigui, el nostre cervell també ens passa que davant dels canvis ens frena. I en lloc de intentar ser positius, vinga, vas a una oportunitat, sempre de dir, bueno, a veure com ho farà, no? Llavors són aquests mecanismes que tenim, que aquestes inseguretats que a vegades doncs acabem donant més valor a aquell vincle, perquè va ser la primera, com ara estava fent una exposició objectiva, no?, entre la Maya Montero i la Leire, que ara no recordo el cognom.
0: Martínez,
4: llavors...
2: És que Martínez, és com vas a parar.
0: Bueno, clar, t'ha tocat un cognom
1: per parlar. Escolta'm, algun problema? Jo sóc Fernández, escolta'm. Escolta'm, quin problema hi ha? Escolta el cognom que té, i ben orgullós, eh? I ben orgullós, escolta'm.
0: Entre Bruce Springsteen.
4: Això no se'n recordarà, Jordi, molt temps, l'Òscar.
3: Jo, un apunt del tema Oreja de Van Gogh, que abans ho parlàvem amb la Pineda fora. En el fons, els que tenim entrades per l'Oreja de Van Gogh, que jo sóc una d'elles,
0: sí, eh?
3: I anem per veure que canti malament, ens és igual com canti.
0: Clar,
3: al final
0: ja
3: anem purament per nosaltres i rememorar el que hem viscut amb aquestes cançons. A mi, jo ja dono per fet que cantarà malament. De fet, agraeixo si fa playback, m'entens?
2: El Barça no hi vas per això, eh?
3: No, depèn del concert.
2: Però
3: hi ha altres concerts, per exemple, el de la Rosalía, que ho passaria molt malament si no cantés bé.
0: Clar. En ella ja li dones per fet que això passarà, a banda dels problemes que ha tingut a Maya Montero, psicològics, físics, etc. No li podem demanar que, evidentment, canti com cantava fa 30 anys enrere o 20 anys enrere, però sí que perquè és veritat que, bueno, el que demaneu és aquesta performance i aquest viatge al passat, que és el que ens connecta amb aquesta zona de confort, Alba, també, no? Vull dir, supervivència moltes vegades, de com que tinc por al desconegut, allò que no sé què passarà, si aquest canvi m'afectarà, si em farà anar pitjor, doncs m'arrelo a una cosa que
2: em dóna seguretat. Allò que hi ha rovelló, diem, vull tornar a casa.
0: Sí, exacte.
4: I ara que parlàveu de cantar bé o malament, jo, a veure, a més, soc de Girona, el Sopa de Cabra, no? En Gerard Quintana.
0: Sí. Desafinat tota la vida.
4: Clar, llavors. Però sí que és cert que et porta en un lloc que tu vas construir aquell món en aquell moment que era tan fantàstic estar allà, que és que encara que canti malament, desafini i tinguin no sé quants anys més, en allà et connecta amb això que dèiem, aquest vincle emocional que vas fer en aquell moment, no?
0: Sí.
4: I és fantàstic perquè et porta en un estat emocional que com que tot lo dolent que tenies no tenen records, només és lo bo, és que és brutal.
0: I, està, bueno, està i a banda del moviment pèlvic de Gerard Quintana, que això era una cosa molt performàtica, sí, sí, que agraïen profundament les senyores que aleshores comptàvem uns 15, entre 15 i 25 anys, sí, aquesta forquilla, vam pujar molt agraïdes per aquells moviments i aquella
4: energia.
0: Aquell
4: pantaló ben estret d'allà.
0: Bruce Springsteen fa una cosa, Gerard Quintana fa una altra totalment diferent. O sigui, Bruce Springsteen ja no està per remenar els malucs.
1: No, home, no, si ja, pobre, però... ja l'han de treure gairebé...
0: Sí, no, no creguis, no, sí, encara.
1: No, no, sí? Sí, sí, sí. Pels malalts de Springsteen, ja per acabar la dèria, hi va haver un moment de dubte quan va morir el saxofonista mític Clarence Clemons. Què farà Springsteen amb Clarence Clemons? Com el substituirà? Primer vam pensar que no el substituiria i que faria una mena de secció de vents. I el va substituir pel nebot, Jake Clemons, que l'ha suplert força bé, tot i que se li veuen les costures quan s'ha d'improvisar.
0: Ai,
1: no és el tiet. Bueno. Ara, quan pot assajar la cançó, escolta'm, perfecte.
2: No, sí, sí.
1: Ara, després...
2: Molt cert, un cert. I hauríem de parlar també d'això dels nebots i els fills i tot això, el pobre fill del Mozart, que va compondre no sé quantes sinfonies que no coneix absolutament ningú.
0: Pobres. Els fills fracassats.
2: Clar, clar. Bueno, no fracassats, sinó
0: que... La setmana que ve, fills fracassats.
3: A la política catalana també tenim uns quants d'aquests.
0: Sí, tant.
1: També en tenim, també en tenim.
0: I tant.
1: Però, si de cas, fes-ho sense entrar en política, que així m'establiràs un
0: poc. D'acord.
1: 6 minuts i seran 2 quarts. Elisenda Pineda, gràcies.
0: Gràcies
1: a
0: vosaltres.
1: Una pausa i de seguida actualitzem pluges. Sembla que el pitjor ha passat, tot i que encara hem d'estar pendents, i ens preguntem què ha passat aquest matí.
5: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
6: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
5: Entrades a auditori.cat. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
5: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de...
9: Expocasió, home.
8: Que clar. Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
10: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Catalunya migdia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
11: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
13: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el ple en un càtec.
14: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
15: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
16: Tots els meus records, tot ha marxat.
17: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
18: El matí de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
19: Està molt bé que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
20: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
21: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
22: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
23: És un desastre.
24: Màxima precaució.
7: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
1: D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya a migdia amb la Júlia Reguer, en Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. En dia en què hem tornat a tenir una situació complicada amb les pluges que han caigut de manera intensa i sobtada al litoral central i al Vallès Oriental, amb Granollers com a ciutat especialment afectada, avui l'expressió plou sobre mullat la podem dir amb tota la literalitat perquè han descarregat fort sobre terrenys que encara no havien engolit els aiguats del cap de setmana. Ara la situació està una mica més tranquil·la, tot i que encara queden efectes, per exemple, a la zona de Platja d'Aro, Segaró, amb molt pendents del riu Daura. Saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara mateix i en les pròximes hores hem d'estar tranquils? No es preveu una situació com la d'aquest matí o la del cap de setmana?
2: No es preveu una situació ni del matí ni del cap de setmana, però hem de mantenir l'alerta, perquè tenim aquesta pertorbació, aquestes línies de tempestes que encara descarreguen dins el mar, poden anar entrant, no amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa violència que ho ha fet aquest matí, però plou, com deies tu, sobremullat, i per tant, qualsevol d'aquestes ruixats o aquestes tempestes que puguin créixer i puguin afectar les mateixes comarques, doncs pot tenir les seves afectacions, sobretot doncs, en rius, rieres o barrancs. Per tant, no es preveu que torni a passar el que ha passat, però igualment no hem de baixar doncs, aquesta prudència, sobretot en aquests sectors. Ara mateix plou una miqueta doncs, cap a l'Alt Baix Empordà, una mica a la Selva, al Pla de l'Estany, però també aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades cap a comarques interiors i alguns d'aquests ruixats de dins del mar també poden tornar a fregar la mateixa línia de la costa.
1: Els aiguats del dissabte els veu veure venir, i això va fer que el govern, sí, vosaltres mateixos, avisessin els dies previs i, per tant, es va poder actuar

0: i aquestes situacions diferents a les que estàvem més habituats, doncs avui sí, aquesta previsió no... Eren unes ruixats que no eren previstos, la veritat.
1: Normalment, els que no hi entenem de mapes, quan mires, veus en el radar i veus un front que va de nord a sud, o de sud a nord, o d'est a oest, i el veus a venir, i per tant pots, diguem-ne, que avançar-te a quin recorregut farà. En canvi, aquests episodis apareixen de cop com una mena de bolets, sí, i a més es desenvolupen amb una bestialitat que quan veus la foto final dius com pot ser, no el veus a venir. És totalment diferent i per tant això deu fer molt més difícil la previsió.
0: Sí, són... Clar, el nom és com estrany, i encara s'ha d'anar veient a veure què ha acabat sent, no? És un sistema convectiu mesoscalar. Què vol dir això? Doncs un grup de tempestes de grans dimensions que es desenvolupa ràpidament, que l'aigua del mar el que li fa és aquesta calor latent que li va donant energia i que té... no ha acabat de ser rotatori, no? El que es deia el cap de setmana que podria ser un mini huracà, un huracà mediterrani, no va acabar de tenir la rotació d'un huracà, però sí que era una franja de precipitacions molt àmplia que anava entrant des del mar cap a terra i afectava moltes comarques.
1: I això ens hem d'acostumar, no? Perquè, clar, si tenim uns estius que cada vegada són més calorosos, que cada vegada s'allarguen més en el temps, que escalfen més el mar Mediterrani, clar, tota aquesta escalfor del mar és el que xoca,
0: sí,
1: diguem-ne.
0: És l'energia, no? Exacte. Sí, a la tardor sempre ha passat, és a dir, després, a la tardor sempre hem tingut aquestes tempestes, aquestes pluges intenses. Què està passant ara? Doncs que tenim un mar Mediterrani molt, molt més càlid, podríem dir tropicalitzat. Per tant, aquells fenòmens que nosaltres no estem acostumats, aquells fenòmens que es desenvolupen a les zones tropicals, doncs ara no amb la mateixa intensitat, però també s'estan desenvolupant aquí a casa nostra, i això és el que és la tendència degut a aquest escalfament global i sobretot a l'escalfament del Mediterrani.
1: No sé si us heu plantejat que hauré de canviar els models, en el sentit que els models deuen estar desenvolupats en base a una tradició que feia que el mar Mediterrani no estigués tan calent, i si això s'ha tropicalitzat, com tu dius, no sé si caldrà canviar els models.
0: Sí, els models el que fan també és mirar el que està passant ara mateix i llavors van rectificant, és a dir, no només tenen en compte la situació, l'atmosfera que tenim en aquell moment, sinó que també van rectificant, i per tant aquesta serà la tendència. És a dir, que a vegades una situació que no s'havia previst, la següent simulació del model ja veu una mica cap on anirà aquestes tempestes. Però sí que hi ha aquesta part d'incertesa en aquests darrers episodis de veure com anirà augmentant, on es quedarà potser una mica més estancada, on la pluja serà més intensa, i això s'haurà d'anar prenent. Sí.
1: Doncs és la Gemma Puig, no sé si o bé el Jordi o la Júlia o l'Alba teniu alguna pregunta o algun dubte, perquè realment ara estem acostumant aquests dies a no mirar el cel, sinó mirar les previsions i mirar el radar i del Meteocat per veure...
2: I mirar la pantalla del mòbil. És a dir, jo, que parlem de nostàlgia i aquest de temps passats, jo no hauria pensat mai que arribaria una època en què s'activaria una alarma per tota la població per un tipus determinat de pluges que són com inèdites, que realment el clima ha canviat tant i que ens hem d'adaptar tots i ens hem d'activar tots. Això sí que ho vas comptant i vas veient com va pujant de freqüència, i a més li has de posar tot el respecte, i te n'adones que realment doncs el continent, el mar en què vivim i el planeta sencer, doncs realment ja no és el que era, no?
3: Jo crec que precisament és això, és a dir, el canvi climàtic ens aboca a condicions extremes, però el que fa més por és que són inesperades, no? Aquest matí tot el que ha passat a Granollers sense que hi hagués aquesta alerta també és perquè hi havia una falta de prediccions en aquest cas. Per tant, això és el que realment crec que fa por. És a dir, jo crec que en el moment en què rebem una alerta, a mi, en certa manera, el que em dona és seguretat, no? De dir que, bé, mesures d'autoprotecció sí, sempre, però no les podem tenir si no tenim la informació. Per tant, crec que el debat avui és aquest. Si no hi ha aquestes prediccions, com podem actuar? És molt difícil. De fet, sincerament, crec que s'ha actuat prou bé des de les administracions per la que ha caigut.
4: Perquè ara que hi ha la Gemma aquí, i que evidentment no, jo com a psicòloga no en tinc ni idea, o sigui, quina diferència entre aquells fenòmens que podeu predir i que, per tant, no, els veieu com es van formant, i què passa amb aquests altres fenòmens que apareixen de cop, no, i que són, el que dieu, no, pràcticament imprevisibles, no? I què passa aquí? Quins models diferents hi ha? O són fenòmens completament diferents? O què està passant amb això?
0: El que ha passat és que els models meteorològics per aquest matí no hi havia una previsió de que es formessin aquestes tempestes tan fortes. Estaven previstes més de cara a unes hores més tard, i per tant, clar, nosaltres ens guiem doncs en aquests models meteorològics. Nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir, tots els meteoròlegs, n'hi ha molts de models.

0: models. És a dir, i a vegades sí que pot passar que un dels models no ho caça, però un altre sí, perquè cada model té la seva pròpia física darrere. I en aquest cas, doncs avui, no hi havia cap model que havia previst doncs, aquesta possibilitat o aquesta possibilitat que hi haguessin aquests rosats, perquè si hi haguessin sigut només en algun dels models, segurament potser no hi haurien hagut avisos vermells, però sí que hi hauria hagut algun avís, no? Una situació de... I, a més, després del que ha passat al cap de setmana. Per tant, avui la situació aquesta... Això té molt a veure... S'haurà d'anar veient, en el que deia abans, en aquestes temperatures tan altes del mar Mediterrani, que això és molta energia. Llavors, només que hagi arribat una miqueta d'aire fred, que potser no estava previst, clar, tot és una situació de tota l'atmosfera, no estem parlant de que arriba un front, només, sinó que és una situació d'inestabilitat molt marcada, la que tenim aquests dies, i que encara continuarem tenint, i llavors això ha fet que es formessin aquestes tempestes tan intenses, que anessin entrant de mar cap a terra, i per tant aquestes intensitats i aquestes acumulacions tan destacades.
1: Tenim algun pare que ens diu que s'estan suspenent les extraescolars d'avui, quan potser la situació era més delicada al matí que no pas a la tarda. En teoria, les extraescolars no haurien de córrer perill, no?
0: No haurien de córrer perill. El que passa que després d'una situació així, doncs la gent intenta doncs, que no hi hagi molta mobilitat. No, la tarda ha de ser força estable. És a dir, pot haver algun ruixat, però no tindrà res a veure amb el que ha passat. Però suposo que la decisió ha vingut per intentar doncs, que la gent es mogui el menys possible, perquè encara hi ha algunes afectacions.
1: Doncs és la Gemma Puig, que juntament amb els nostres companys meteoròlegs estan tenint uns dies de feina extra. Ànims, Gemma.
0: Bona tarda.
1: Gràcies i bona tarda. Passen 6:45. Si us sembla, ho deixem aquí, anem a publicitat i en tornar a eleccions anticipades 29 de novembre. Ara ho analitzem.
2: Catalunya migdia. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: El millor dia del món? El tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
4: El cinema fantàstic torna a Sitges.
5: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
4: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
5: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
4: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: Catalunya migdia.
7: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
8: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
9: Esto promete, Manu.
8: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza a tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
9: Huele a compra, Manu.
8: Huele. Va.
9: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
8: Venga.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
10: 18a temporada.
12: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entenc mai un home forçat a ser papa.
10: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Passen 3:45 de la tarda. No podem dir que hagi estat sorpresa. Ja durant el cap de setmana ho donaven per fet, des que divendres van caure els decrets d'habitatge. Però avui, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareixia i deia això.
13: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
1: Pedro Sánchez, doncs, que ha donat per acabada la legislatura 9 mesos abans del que hauria tocat. Avui ha demanat a la ciutadania que triï entre un govern progressista o una coalició d'extrema dreta, ha dit, de PP i Vox. Finalment, ha estat la crisi de l'habitatge, doncs, el que ha fet decidir Pedro Sánchez, que segurament ha vist un moment més propici pels seus interessos, els interessos socialistes, amb un tema cabdal per la ciutadania que li dona lideratge entre les esquerres, que confronta ideològicament els partits de la dreta conservadora i l'ultradreta, i que, a més, li permet deixar en un segon pla, doncs, casos de presumpta corrupció al PSOE, les cites judicials de la seva dona, del seu germà. Potser per això, a més de convocar eleccions, ha fet una jugada, per cert, legal, tot i que, si voleu, un punt discutible, que és aprovar els decrets d'habitatge a través de la Diputació Permanent del Congrés, que és un organisme que segueix funcionant un cop s'han dissolt les Corts. A la Diputació Permanent hi ha una majoria justa dels partits que van votar sí al primer decret d'habitatge divendres passat, és a dir, el govern no necessita aquí el vot de Junts per Catalunya i, per tant, sembla que aquests decrets podrien tirar endavant en aquesta Diputació Permanent. No sé com veieu la jugada, tots tres. D'altra banda, ja esperable, des de divendres, més o menys, donaven per fet que avui podia haver convocatòria electoral.
14: A veure, jo sempre crec que en el moment en què això depèn únicament del president, és normal que triï la situació el que més li convingui, és millor marcar tu els temps que no pas que te'ls marquin, i més amb l'horitzó que tenia per davant, que era bàsicament els judicis, la corrupció al PSOE que ara parlaves, també el tema de Ceuta, que està enquistat, i per tant això a nivell de campanya electoral no és un bon símptoma pel PSOE, i també les eleccions als Estats Units, que crec que ell buscarà confrontar directament amb Trump. Veurem si li funciona o no, si Trump fa algun missatge en aquest sentit, però jo crec que aquí també voldrà que jugui la campanya bàsicament per anar en contra del PP i la seva possible aliança amb Vox. Ara bé, el que comentàvem de la Diputació Permanent és un mecanisme que és vàlid, però és cert que estèticament és lleig, i és lleig perquè ell farà servir aquests decrets per entrar en campanya, i entrar en campanya defensant una votació que en el Congrés no va sortir endavant, però és cert que ara, com a mínim, els pot aplicar i entrar en vigor, i crec que això també s'ha de valorar en el sentit que ajudarà molta gent a que de moment no la facin fora de casa.
15: És veritat que entrem en una, de nou, amb un intent de dinàmica de blocs, i vaja, sempre s'acaba intentant, però sempre tot això és molt matisable, i sempre acaba depenent d'altres factors. És a dir, és molt curiós com ara se'ns convidarà a parlar de l'Espanya progressista contra l'Espanya fatxa, que en efecte això existeix, aquestes dues Espanyes hi són, però després, a l'hora de buscar un pretext, de buscar una excusa per poder convocar, doncs el factor català sempre hi és, o molt sovint hi és. L'any 95, Felipe González convoca perquè Pujol li deixa donar suport. El 2019 és Esquerra Republicana qui no aprova els pressupostos de Sánchez i es convoquen eleccions, i ara és Junts que no aprova un parell de decrets, i això serveix d'excusa o de pretext per convocar eleccions. És a dir, el factor català o el factor aquests partits que són frontissa, que acostumen a ser partits territorials o nacionalistes o sobiranistes i independentistes, doncs juga molt a l'hora de dir, doncs, escolta, doncs continuo o plego, etc. Aquesta part més que ells anomenen perifèrica. Ho dic perquè a l'hora de convocar eleccions i a l'hora de fer un programa i de parlar de dues Espanyes i de dos blocs, sembla que de cop, i escoltant l'Ivan Redondo i escoltant també altres periodistes propers al PSOE, el factor plurinacional de sobte ha desaparegut. Aquella carta que semblava que volia jugar Pedro Sánchez, de dir, no, ara farem una mena d'eleccions constituents en què posarem al dia la Constitució espanyola, el factor territorial, el reconeixement nacional, etcètera, etcètera, etcètera, de sobte tot això desapareix en nom de la Mari Carmen. Que està bé, però no deixa de ser un pretext que em sembla que oblida una bona part del tema, que és allò que endèmic de l'Estat, que soc molt escèptic, i ara ve més que mai que aquesta vegada s'acabi agafant de debò.
16: Clar, jo crec que també ara Pedro Sánchez, per com ens ha demostrat què és, no?, aquest tipus de personalitat que té, que és una persona que arrisca, no?, sempre, i és com allò, aquells que diuen que fan el salt aquell, com diuen els hombres pájaros, no sé com es diu, el nom tècnic d'aquella gent que salta, no?, que diuen, ara hi ha una finestra d'oportunitat dels vents, perquè puc passar per aquí al mig, i és superarriscat, però és que si t'hi fixes en tota la seva, una mica, la seva història personal i professional també, ha sigut una persona que sempre arrisca i sempre va al límit, no? Llavors, jo crec que davant d'una possible finestra d'oportunitat en la que s'alinea, que a les esquerres no tenen un embolic, no?, entre el Podem, Sumar, els enganxo una mica contrapeu, hi ha tot el tema de l'habitatge, que semblaria que es podria d'alguna forma, no?, poder aprofitar d'aquesta corrent, si més no a les esquerres, que és com una, també com una finestra d'oportunitat davant d'un relat constant que s'està imposant per part de l'extrema dreta. I a més jo crec que també hi ha tota una part també de desgast personal i emocional per tot el que ha anat passant, perquè tot i que ell ha escrit el manual de la resistència, al final tot això també et va, jo crec que internament et va perjudicant, no?, tot el tema de la judicialització de la seva dona. I per tant jo crec que està en un moment en el que si tu ja estàs veient que totes les enquestes apunten, no?, que sembla que no podràs repetir, que a més emocionalment estàs devastat perquè la teva dona està en un procés judicial, el germà, no sé què. Llavors, per la seva... hi ha gent que diria, bueno, doncs escolta, anirem morint a poc a poc i ja està, però ell jo crec que té la necessitat de fins a últim moment, no?, allò que diuen, doncs acabar com a mínim, però lluitant fins a l'últim segon, no? I jo crec que encaixa molt amb la seva personalitat el fet de dir, mira, ho provo ara. Igualment, si m'espero, sembla que la cosa acabarà malament, doncs per tant hi haurà una finestra d'oportunitat i em llenço. I aquí també hi ha tot aquest punt, una mica, que sembla que hi ha com aquesta debilitat de legitimitat política, i abans parlava de la confrontació amb Trump. Ell necessita d'alguna forma també, jo crec, el fet de, si realment vol exercir, no?, aquest contrapoder davant de l'extrema dreta i de grans aquests lideratges, no?, que estan apareixent a nivell internacional, i es vol erigir com una mica el portaveu de les esquerres, jo crec que necessita també posar a debat, realment clarificar davant d'aquesta polarització la gent realment què vol, no? Llavors, bueno, jo crec que dins de tot no sé què passarà, però entenc perfectament i encaixa molt amb la seva manera de fer i de funcionar aquesta decisió.
1: Deixeu-me incloure la conversa el Toni Rodon, és politòleg, professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra. Toni, bona tarda.
17: Hola, bona tarda, què tal?
1: Amb el Toni li hem demanat fer com una mena d'anàlisi de cada partit com arriba o què ha de fer cada partit abans de les eleccions. És evident que aquest curs polític, diguem-ne, havia d'haver-hi eleccions, és a dir, com a màxim podia estirar fins al mes d'agost, setembre, depèn de quines fonts, però vaja, fins a l'estiu. És evident que li interessa al PSOE, si pensem en el PSOE, Toni, que el debat vagi d'habitatge, més que no pas de Ceuta, d'immigració i tot plegat. Per tant, l'objectiu ara de Pedro Sánchez és que el debat continuï aquí, encallat amb habitatge?
17: Sí, i també no. En quin sentit? Fixeu-vos que en la declaració institucional convocant les eleccions, Pedro Sánchez no ha mencionat el tema de l'habitatge. Òbviament, l'habitatge és una qüestió que entronca amb el missatge que vol enviar el PSOE i que, com sempre, doncs, ho intenta emmarcar doncs, en les qüestions més ideològiques de dreta-esquerra, però també som conscients, molt probablement, que parlar de un únic tema d'aquí fins a finals de novembre doncs serà difícil de sostenir. I, de fet, doncs, haurà de mantenir, no?, una mica això que ara dèieu a la tertúlia, que és que, malgrat que potser molts votants consideren que hi ha hagut un cert desgast en aquests últims anys i que doncs, no s'ha aconseguit tot el que es voldria, l'alternativa a això doncs, és molt pitjor i, per tant, convé doncs, que el tornin a votar. Aquesta seria una mica... l'emmarcament que desitjaria el PSOE fins que hi hagués les eleccions.
1: Per tant, repetiran allò de o jo o... Si no vas, ells tornen, que van utilitzar, per exemple, fa molts anys?
17: Sí, jo, de fet, ja no ho anomenaria si no hi vas, ells tornen, sinó diria més que bell llop, no? Perquè hi té un component emocional potser més important. Aquí el principal dubte que jo tinc és si seran capaços d'aconseguir-ho. Per què? Doncs perquè un cop ja ho has fet diverses vegades i després d'un cert temps en el govern, aquests missatges acostumen a perdre credibilitat. De fet, el PSOE, com sempre en aquest tipus d'eleccions, haurà d'intentar aconseguir una mica la quadratura del cercle, que és, en primer lloc, que la participació es mantingui elevada. En les últimes eleccions va ser d'un 66,6%, si no recordo malament, i, per tant, tot allò que estigui al voltant d'aquesta xifra, el PSOE doncs, li pot beneficiar més que no pas perjudicar. I després l'altre és que totes les altres peces combinin. Això vol dir moltes coses, tant doncs, aconseguir que l'esquerra alternativa, que de moment moment no té candidat, i de fet té nom des de fa poc, aconsegueixi doncs, un resultat prou bo per potencialment arribar a pactes, com també cap a la dreta, malgrat no pugui agafar-ne votants, que Vox doncs, augmenti d'escons i tingui un pes relatiu més elevat, perquè això provocaria doncs, no només deixar el PP en una situació més debilitada, sinó que, encara que perdés les eleccions al PSOE, doncs recordem que l'any que ve hi ha eleccions municipals i autonòmiques i, per tant, doncs, amb una mica amb la vista llarga posada que si les coses ens van malament a les generals, com a mínim recuperar cert terreny en aquestes municipals i autonòmiques.
1: El Partit Popular i Vox no se n'han amagat. Avui mateix han dit una mena de gent hora, per fi. De fet, a la seu de Gènova, a la seu central del Partit Popular, ha aparegut una pancarta enorme a tota la façana que diu això, por fin, i una urna. Això ho han penjat aquest migdia. Què ha de fer el Partit Popular i què ha de fer Vox des d'ara i fins al 29 de novembre?
17: Bé, el que hi ha una cosa que han de fer des del seu punt de vista, que és mantenir l'electorat mobilitzat. De fet, com vostès saben, el PP i Vox doncs, ja han sigut molt beligerants cap a l'executiu des del principi, estan en precampanya o en campanya permanent des que pràcticament va començar la legislatura. I si on mira les enquestes, el que veiem és que el grau de mobilització de la dreta, centre-dreta i extrema-dreta és molt, molt elevat. Això acostuma a passar habitualment. De fet, les esquerres acostumen a mobilitzar-se més aviat tard, cap a prop de les eleccions, veurem si això és així, però aquesta vegada aquestes diferències les veiem amb més intensitat. Després, l'altra gran qüestió estratègica que hi ha sobre la taula, doncs n'hi ha dues, al meu entendre. Una és en relació al PP. El PP va estar a molts districtes molt a prop d'aconseguir alguns escons que li haurien donat doncs, un escenari diferent. Per exemple, si no recordo malament, a Girona, per poc més de 360 vots, Junts va aconseguir l'últim escó i a llocs com, per exemple, Cantàbria, Vox li va guanyar algun suport o a Zamora va estar a punt també de fer la sorpresa. No? Per tant, aquestes batalles, si aconseguís guanyar-les i li aportés un escó aquí i allà, com una mica va fer Rajoy en el seu dia amb Lleida, que en va aconseguir un fent-hi prou campanya, doncs li donarien un pèl relatiu, un pèl més important. Per part de Vox, i això és el segon punt d'importància, Vox en les últimes eleccions a nivell electoral, de fet, va treure un prou bon resultat. Potser una de les coses que més el va perjudicar és que té un vot prou repartit en districtes petits que acostumen a penalitzar aquestes qüestions. I veurem no, si és capaç de tornar a agafar aquesta implementació, perquè, òbviament, a la dreta es juga una altra elecció en particular. Ells dos saben que seran l'única manera que poden governar, però el pes relatiu de cada actor doncs, serà important a l'hora de configurar un potencial govern de coalició.
1: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. De moment, Gabriel Rufián ha anunciat que s'agafa uns dies de reflexió. Ell sempre s'ha mostrat partidari d'una unió de partits d'esquerra per tal d'aglutinar, diguem-ne, tot el votant que hi ha a l'esquerra del PSOE, però s'ha agafat com uns dies de reflexió per veure si ell encapçala la llista o no, si s'ofereix al partit o no per encapçalar-la. I Junts per Catalunya està també esperant de si es concreta la possible tornada de Carles Puigdemont abans del 29 de novembre. Què ha de passar amb tots dos?
17: Bé, doncs en el cas de Rufián és una qüestió interessant perquè Rufián, tal com hem sabut aquests dies en una enquesta que s'ha publicat doncs, recentment, el que veiem és que té una àmplia valoració entre l'electorat de molts partits. De fet, hi ha electors que valoren millor Rufián que no pas el seu propi candidat o candidata. Aquí veurem què fa. No sé, suposo que en properes entrevistes ho anirà indicant, però a mi la intuïció em diu que tot dependrà una mica de què s'articuli amb l'esquerra alternativa. Si se'm permet l'opinió, en aquest cas personal i no de politòleg, a mi em dóna la sensació que ha fet una miqueta tard, no en relació a configurar una coalició al voltant de Rufián, sinó que ja fa molt de temps que es diu que aquestes eleccions podrien arribar i diguéssim que encara no tenen candidat o candidata i el nom d'aquesta potencial coalició encara acaba de sortir del forn, com aquell qui diu. No?
1: Per
17: tant,
1: va
17: una mica tard. Sí, Frente Ampli va una miqueta tard i, per tant, sé que ha passat altres vegades i han acabat remuntant, però, de moment, el que ens diuen les enquestes és que hi ha certa fatiga en aquest espai, perquè recordem doncs, que el PSOE i Sumar o l'Esquerra Alternativa porten uns quants anys governant i, per tant, hi ha certa obra de govern que a molts, pel que veiem les enquestes, els agradaria que hagués anat més enllà i això no s'ha produït.
1: I Junts?
17: Bé, Junts és un altre misteri que tenim sobre la taula. Aquí hi ha dos factors, al meu entendre. La primera, si en els últims... El primer factor és que si els últims moviments que han fet, sobretot arran de l'habitatge, però no només, doncs aconseguiran resituar una mica Junts cap a aquest espai de centre o centre-dreta. Recordem que Aliança Catalana no es presentarà, que sapiguem, i segons han confirmat, però vés a saber en polític, ja ho saben que passarà tot, a les eleccions del Congrés dels Diputats. Per tant, hi ha un cert potencial de vot que pot anar cap a Junts. Tot i que, en compte amb això, perquè algú podria dir doncs, que aquests moviments de l'habitatge només beneficien o beneficien sobretot a Junts, però el que veiem, sobretot en les enquestes, és que aquest electorat de centre-centre-dreta està preocupat més aviat per la immigració. Sé que l'habitatge i la immigració estan molt relacionats, però no és tan clar que hagi de tenir un guany net clar. I després l'altre segon factor és la qüestió doncs, del lideratge. Potser algú podria dir que ara mateix els tribunals espanyols podrien estar interessats en accelerar la tornada de Puigdemont perquè això pot, diguéssim, erosionar el PSOE. Algú pot especular que seria el candidat a Junts per Madrid. Jo, sincerament, no ho veig, però vés a saber què passa.
1: Doncs haurem d'estar pendents. Queda una mica més d'un mes perquè comenci la campanya electoral, un parell de mesos perquè siguin les eleccions. Per tant, no va a la badà i hauran d'anar molt ràpid. 6-8 punts de diferència que hi ha ara mateix en favor de les dretes són recuperables en 2 mesos?
17: Tot és recuperable en certa manera, no seria la primera vegada que ho veiem. Sí que és veritat que és molt difícil. En tot cas, aquí cal considerar que les eleccions els partits les poden guanyar de moltes maneres. Recordem, de fet, que actualment el PSOE no va guanyar les eleccions en termes d'escons, de vot tampoc, de fet, i tot i així governa perquè en un sistema parlamentari com el nostre doncs, ha sigut capaç d'arribar a pactar, o d'aquella manera, però de formar govern com a mínim, amb 7 formacions diferents. Aquí una bona part de si això és possible o no ho veurem sobretot en les 2-3 últimes setmanes abans dels comicis, quan comencem a detectar quina és la mobilització per part de l'esquerra, que, com deia, l'esquerra li costa decidir molt fins al final, en termes generals, i és més aviat apàtica fins que no s'acosten el dia de les eleccions.
1: Doncs estarem pendents de tot plegat. Toni Rodon, politòleg, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i col·laborador del suplement amb el Roger Escapa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
17: Que vagi bé, adéu-siau.
1: No sé com ho veieu.
14: La veritat és que molt d'acord amb ell. Només un factor tenint en compte, el 2023 Sánchez ja va fer aquest tipus de campanya. És a dir, jo crec que no l'alterarà gaire, amb una diferència que en aquell moment Vox no estava amb un creixement com el que veiem a dia d'avui i, per tant, és possible que al passar per les urnes el PP sí que necessiti a Vox per governar i això implicaria entrar a govern. També hem de veure que hi ha hagut un canvi d'estratègia de l'extrema dreta. Primer van intentar condicionar des de fora, van entrar després als governs, en van sortir per trencar amb el PP i marcar una aposta pròpia i jo crec que ara Abascal el que vol és tocar poder i crec que aquí és on podrà condicionar encara més el Partit Popular.
15: I tot i així, el to de la campanya també ens indicarà una mica que hem d'esperar dels dos partits centrals espanyols. És a dir, el PSOE sí que sembla molt disposat a menjar-se l'espai electoral a la seva esquerra, que el veig francament desaparegut i que no veig tampoc ni tan sols Rufián disposat a liderar una mena de front ampli ni coses d'aquestes. Més aviat ens sembla que Pedro Sánchez vol erigir-se com l'esquerra mateixa, ell sol. I per la part del PP també m'intriga veure fins a quin punt es volen deixar absorbir per l'extrema dreta, fins a quin punt volen tant PSOE com PP quin comportament volen tenir envers allò que anomenem el centre i la moderació. És una cosa que ara mateix no la veig, no sembla que hi sigui, però diria que en termes de campanya electoral podria aparèixer.
16: Bueno, i agafar una mica el que deia el Toni, no? que deia la idea aquesta dels socialistes de Bell-Llop, que hi havia aquest component molt emocional, jo crec que serà una campanya, i ara en Jordi parlava del to, crec que serà una campanya molt dura, molt agressiva i violenta, fins i tot crec que serà desagradable, perquè si tot ha de... No? Sobretot a la dreta, a l'extrema dreta, al voltant de la immigració, crec que es diran autèntiques barbaritats. I que serà, no sé, pensant una mica, crec que més que debats polítics veurem realment accions violentes, no?, a nivell verbal, i, bueno, i es pot fer molt llarg. I també una mica, a veure què passa això que dèiem, les esquerres, el Toni Rodon, a veure si realment hi ha aquesta mobilització ni que sigui cap al final dels dies, no?, quan s'apropi el 29 de novembre. Però també en les experiències prèvies que hi ha hagut entre Vox i el PP, en moltes ocasions han sigut un fracàs, perquè ha sigut impossible que poguessin governar plegats. Llavors, a veure tot això també, si realment aconseguiran, si guanyessin, fer algun pacte i com funcionaria un govern entre Vox i PP.
1: Doncs veurem, no ens ha donat molts ànims, l'Alba, dient que serà desagradable la bueno, campanya electoral. No. Francesc Garriga, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
1: No hi ha manera de donar-te un relleu optimista, eh?
18: Home, és que avui és un dia molt accidentat, en tots els sentits.
1: M'ho dius o m'ho expliques?
18: Què t'he de dir?
1: Què fareu a la tarda?
18: Doncs mira, per exemple, preguntar-nos què passa amb la gent que avui havia d'anar a veure Oques Grasses, el concert d'Oques Grasses.
1: De dijous els hi han passat, eh?
18: Els han passat de dijous, però així no poden.
1: Va.
18: Com s'ha pres aquesta decisió? Mires el balcó ara i hi ha sol. Doncs ara en parlarem.
1: Molt bé. Doncs ara, de seguida, la tarda de Catalunya Ràdio, acomiado la Júlia Reguell, Jordi Cabré, Alba Alfagema. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
14: Gràcies. Bona tarda.
1: Continua el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a les dues. Adéu.

0: Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein. Rammstein.

0: Avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, el Llarga Durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Staind i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe, Staind.

Una ambivalència interessant, la de Radiohead, que dona la sensació, a mi, particularment em sembla, que moltes de les seves cançons són d'una persona que està dolguda, que està, doncs, una mica enfonsada, però que tot i això treu l'energia necessària per dir, doncs, aquí estic jo i vaig esbravar-me una mica. En temes com aquest, There, There, the Bonnie King of Nowhere, en un àlbum que es deia Hail to the Thief, que va sortir a la llum l'any 2003. Seguim amb dos temes més de Radiohead, ara anirem una mica com els crancs, enrere en el temps. Ara anem a l'any 2001 per escoltar un altre disc molt interessant dels Radiohead. El disc es deia Amnesiac i es portava perles com aquesta Knives Out.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Us parlàvem de tres cançons de Radiohead, doncs aquí va la tercera. Una de les millors cançons del seu catàleg, podríem dir que està en el seu top 3 des del meu punt de vista, i aquest, sens dubte, el seu àlbum més brillant, OK Computer, 1997, de la mà dels britànics, aquesta gran cançó, Paranoid Android.

0: Avui hem fet una nova selecció d'aquestes cançons que nosaltres anomenem autodestructives, cançons canyeres, com aquesta de Red Hot Chili Peppers, que al bell mig dels anys 90 traien aquest llarga durada, el primer sense el seu guitarrista habitual, John Frusciante. En aquest cas van fitxar el guitarrista Dave Navarro, va ser l'únic disc que aquest guitarrista doncs va enregistrar amb els Chili Peppers. Aquest és el tema que li donava títol One Hot Minute, aquest minut calent.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llor.
0: Seguim amb més música canyera, ara amb els Pearl Jam i aquest treball de títol homònim, que començava amb aquest Worldwide Suicides. Pearl Jam.

0: Rock and Classics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Canviem ara de terç al Rock and Classics en aquestes cançons autodestructives. Segona part, ens n'anem cap a Finlàndia per escoltar la música de la banda Him. His Infernal Majesty és el nom d'aquest grup. Van sorgir a mitjans dels 90 amb discos interessants com aquest Razorblade Romance i aquesta cançó que es diu Join Me in Death.

Una formació amb seu a Madrid que ho va petar, sobretot a principis del segle XXI. A nosaltres ens encanten. Ells són Sober. Aquest era el seu sisè llarga durada, per mi, el seu millor disc, es deia Redo, i aquesta era la cançó Penitencia. Va ser l'últim treball que van treure material nou abans de separar-se. Afortunadament, anys després van tornar. Avui hem fet aquesta selecció de cançons autodestructives segona part. Podeu recuperar l'anterior capítol, el número 1, al nostre podcast, quan vulgueu. I ja ho sabeu, també estem a l'antena de 40 emissores a Catalunya, Andorra i Balears. Marxarem amb Los Planetas i amb el seu gran disc Una setmana en el motor d'un autobús i aquesta gran cançó, Desaparecer. Així doncs, desapareixem, marxem. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: La meteorologia ens aboca cada vegada més a l'era dels pronòstics difícils, pluges sobtades i intenses i complicades de preveure. En política, en canvi, hi ha tempestes que es veuen venir, com la convocatòria d'eleccions anticipades de Pedro Sánchez pel 29 de novembre. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Les pluges han deixat molt tocades algunes connexions viàries i ferroviàries i per aquest motiu ara de seguida buscarem l'última hora, però és un fenomen de pluges el d'aquest matí que ha esquivat la previsió de tots els models amb què treballen els meteoròlegs. Gemma Puig, bona nit.
3: Doncs sí, aquest fenomen que és el que mateix que es va produir el cap de setmana, que sí que s'havia previst, doncs aquesta vegada els models meteorològics no veien aquesta situació tan complexa, amb aquesta intensitat, amb aquesta acumulació, i per tant sí, ha sigut aquesta previsió que no ha arribat, i per tant aquestes pluges importants, a més en llocs on ja havia plogut molt el cap de setmana.
1: I què ens diuen aquests models de cara a les pròximes hores, Gemma?
3: Doncs mira, que encara tenim algun ruixat actiu, però hem tingut una tarda força estable i ara al vespre matinades poden reactivar una miqueta cap a les Terres de l'Ebre i demà encara haurem d'estar pendents de la inestabilitat. No tindrà res a veure amb el que hem tingut avui, però sí que a la tarda es tornarien a intensificar ruixats cap a la costa, tant del Camp de Tarragona a Terres de l'Ebre, com també al vespre i matinada, altre cop entre la costa central i el sud de la Costa Brava.
4: Un temporal que avui ha complicat molt algunes connexions viàries i ferroviàries des de l'estació de Sant Roger Santaló. Quina és la situació ara mateix?
5: Doncs Renfe confirma que les línies més afectades, que passen pel Maresme i el Vallès Oriental, demà tampoc recuperaran la normalitat. Només ho farà parcialment la R1 fins a Arenys de Mar i a partir d'aquí per carretera, i també amb autocar a la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i a la R11 entre Massanet-Massanes i Portbou.
4: El govern ja ha dit que aprovarà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats per aquests aiguats. El factor incertesa d'aquests fenòmens l'explicava així Salvador Illa.
6: En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts i mirant. I si hi ha alguna qüestió, doncs s'avisarà la població tant com puguem. No podem ara anticipar que això passi a les properes hores. I a partir de demà a la tarda, tampoc els models anticipen que es torni a reproduir un episodi d'aquest tipus.
1: I més enllà de les pluges, el tema del dia és aquest.
7: Convocar unes eleccions generals que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades arran de la crisi dels decrets d'habitatge. Repassarem què n'han dit uns i altres i també tot el que queda en paper mullat amb la convocatòria avançada, com per exemple els avenços en el nou sistema de finançament autonòmic.
4: I aquest vespre els sindicats Comissions Obreres i UGT han posat un nou ingredient a la precampanya electoral. Han acordat la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor i serà abans del 29 de novembre. Li demanarem detalls a Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. A aquesta hora el que tenim en marxa encara és la manifestació multitudinària a Barcelona promoguda pel sindicat de llogateres. Com ha caigut aquest anunci de les dues principals sindicats, Jordi Canal?
8: Bona nit, ha caigut bé com una bona notícia. Diuen que els principals sindicats es posin del costat dels moviments a favor de l'habitatge. Expliquen que fa temps que hi treballen en aquesta convocatòria, que ho feien plegats, i que ara tenen un mes per continuar treballant perquè sigui un èxit.
4: Per on passarà la marxa?
8: Doncs ara mateix som a Gran Via, camí de Passeig de Gràcia. La capçalera és en aquest punt. Darrere hi ha milers i milers de persones. Són 120.000, segons acaben d'anunciar els organitzadors, que consideren que calen mesures urgents i valentes, diuen, davant la problemàtica de l'habitatge.
1: La convocatòria electoral ha agafat tot l'espai de l'esquerra del PSOE, l'espai de Sumar i Podem, sense un lideratge clar. La ministra Mònica García sí que s'ha postulat com a candidata d'aquest nou i anomenat Front Ampli, però altres, com per exemple Ada Colau, poden fer el pas. Aquest mateix vespre ha dit això.
9: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Y si eso puede ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
4: I a tot això hi hem d'afegir que demà el Tribunal Constitucional ha d'aplanar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín també en resoldre a favor d'amnistiar el delicte de malversació. Després, i veurem si ràpidament o no, el Suprem ha de retirar les ordres de detenció perquè puguin tornar. Doncs bé, 11:45 emetrem una entrevista que hem tingut fa pocs minuts amb Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, amb qui han comentat així la convocatòria electoral.
10: Sí, sí, hemos estado mensajeándonos y, bueno, vamos a esperar. Para nosotros, desde el punto de vista jurídico, no cambia nada. Desde el punto de vista político, bueno, es evidente que el señor Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, pero eso son otras cosas, ¿no? Porque pienso que no le van a dar los votos ni ahora ni el 29 de noviembre.
4: Però més enllà d'això, també us explicarem que l'exconsellera Vergés, Josep Maria Argimon i l'excúpula de Salut han estat absolts pel retard en la vacunació dels policies. El tribunal descarta una decisió arbitrària o injusta.

0: la pluja, justament, ha fet ajornar el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses, que es farà finalment dijous. Així que seran 4 concerts seguits de dimecres a dissabte.
1: I mirant una mica més enllà, al juny, una nova edició del Primavera Sound que avui ha llançat una part important del seu cartell de Chemical Brothers, Massive Attack, Pavement, Fontaines D.C. o aquesta, Robin.

0: Però és que la llista és molt llarga i podríem afegir les germanes Batgial i Mushka i Guillem Gisbert i altres també hi actuaran. D'aquí una estona, extens repàs del cartell anunciat amb en Marc Ruiz.
1: Els del celler de Can Roca estan d'aniversari, concretament fan 40 anys i per això el menú que ofereixen ara arriba als 40 plats. Ho ha explicat en Joan Roca als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: Fins ara, el menú abans d'arribar aquí ja era de 34 plats. Per tant, n'hi hem afegit 6 més, no?, en forma de petits snacks. Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats. És a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, del paisatge com a font d'inspiració, del producte com a font d'inspiració.
1: Sentirem l'entrevista que li ha fet el nostre company, Òscar Callau.
0: I en els esports, el Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Això vol dir que l'aturada de seleccions ja comença a acabar-se. Roger Nau.
3: Sí, demà es disputen, de fet, els últims partits d'aquesta finestra de partits de més de dues setmanes. Avui Hansi Flick ja ha pogut comptar amb els internacionals que havien tornat abans d'hora amb molèsties. Entre ells, Eric, que ha fet part de la sessió amb el grup, mentre que Rafinha, Joan Garcia i De Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de jugadors, això, continuen amb les seves seleccions. Demà, de fet, Croàcia es Espanya Split i un altre cop amb Lamine Yamal amb molts números de tornar a ser titular.
1: I a tocar de les 11, l'última paraula del programa, l'apunt final, avui anirà a càrrec del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 9 minuts. Avui un Catalunya Nit molt carregat. Tenim informació política, però també de servei respecte a aquests temporals que ens han deixat registres rècord les últimes hores. De cara de mar, ens ho deia la Gemma Puig, cap a la tarda es pot reprendre també les pluges. No es preveuen que siguin tan fortes com les que hem viscut, però ja sabem també que cada vegada es complica més fer la predicció. Unes pluges que es deixaran notar demà ja també en la mobilitat, que no serà la de sempre. El servei de Rodalia, Renfe, reconeix que es mantindran les incidències en algunes línies a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Avui ha tornat a ser una jornada molt i molt complicada per als usuaris de Rodalies, sobretot els de les línies que tenen recorregut pel Vallès i el Maresme. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim el Roger Santaló. Bona nit, Roger.
1: Hola, bona nit, Manel. Sí, en aquestes comarques que has esmentat, el Vallès i el Maresme, només es recuperarà parcialment els trens de la R1 de l'Hospitalet a Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. En canvi, a la R2 Nord no hi haurà combois entre Barcelona i Granollers, i d'aquí, de Granollers fins a Sant Celoni, es farà amb autocar. A la R11 la situació és similar, sense trens entre Barcelona i Massanet-Massanes, i a partir d'aquí fins a Portbou per carretera. També hi haurà autobusos directes entre Girona i Sant Andreu. Ara mateix, la situació a Sants és tranquil·la, amb molts informadors que atenen els pocs passatgers que encara venen fins aquí, però tot i que s'ha anunciat la recuperació d'infraestructures importants per Rodalies, com el túnel de Plaça Catalunya, negat d'aigua des de dissabte, o el pont del Besòs, imprescindible per connectar al Maresme, no s'ha restablert cap dels serveis afectats de l'R1, l'R2 Nord i l'R11, provocant també retards a la resta de la xarxa. I els usuaris havien de resoldre-ho com podien, com en Xema o la Clàudia.
2: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar un autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú. I és un rotllo, la veritat.
3: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia difícil per la xarxa de metro a Barcelona, però a poc a poc es recupera la normalitat. A hores d'ara s'han solucionat la majoria d'afectacions i només queda tancada l'estació de Liceu a la línia 3 i una andana de Sant Roc de Badalona a la línia 2.
0: Doncs, per tant, demà tothom qui s'hagi de moure en Rodalies, i també depèn de per on en el metro, important informar-se bé abans de fer el desplaçament. Gràcies, Roger, bona nit.
1: Bona nit.
4: Doncs també busquem l'última hora a Girona, on efectivament també hi ha alguns viatgers afectats per la línia R11. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, el temporal ha afectat sobretot el Baix Empordà, on s'ha enviat un alerta als municipis per on passa el riu Ridaura. Per precaució, també aquest cap de setmana s'ha anat observant amb preocupació com el cabal ha tingut crescudes preocupants, tot i que la situació amb Girona. Maria Rovira, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Ha anat millorant tot plegat.
5: Sí, en general ha anat millorant aquesta tarda, però, com deies, el perill de crescuda del riu Ridaura ha obligat a enviar un alert a primera hora de la tarda perquè la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja ha baixat aquest llindar de perill. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen per sobre el riu es tornin a construir, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
6: Però hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
5: El riu, de fet, ja va desbordar ahir diumenge, just on hi ha el pont de la zona sud, al carrer Toses, i aquest matí els bombers encara treien aigua dels baixos d'aquesta zona.
7: Tot el trastero, que és una altura d'un metre 70 o metre 80, més o menys, sí, sí, tot inundat.
8: Tots els sòtanos anegats, hem tingut danys a totes les portes, tota la cuina, bueno, tots els encers que teníem a dintre, un desastre.
5: I al municipi de Santa Cristina d'Aro, ahir diumenge també es van desfalcar dues cases, es van haver de treure camions també de terra arrossegada per l'aigua.
4: I ara ho sentíem, Maria, que aquestes pluges han afectat la línia R11 de Rodalies i també els seus viatgers, aquesta línia que va fins a Portbou. Alguns es queixaven des de l'estació de Girona de falta d'informació.
5: Sí, i també d'aquests trasbals d'un nou tall de Rodalies que aquests viatgers, i molt sovint també, doncs, ja els ha passat aquest servei alternatiu d'autobús.
9: Mira, molt angoixada, per una part, i molt, molt, molt, molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, eh? Però el servei alternatiu a pobles petits no existeix, no és existent. O sigui, 4 hores d'aquí perdudes, sense poder tornar, i el meu fill a casa amb la meva sogra.
10: Bueno, m'han dit que no hi ha horaris i que havies d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Et porto aquí 1 hora i a veure, de moment no m'ha dit res.
5: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut fins a les 6 de la tarda una 50ena d'avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres o petites inundacions, però, segons ens diuen, cap de destacada.
4: Gràcies, Maria. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Ara sentíem persones afectades per aquestes pluges. Són diverses a diversos punts del territori. Per això el govern ha anunciat que aprovarà demà en Consell Executiu un primer paquet d'ajudes per aquests desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que l'executiu assegura que ampliarà si cal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquesta tarda per fer balanç de la gestió d'aquesta emergència i ha advertit que encara no es pot donar per tancada. Oriol Pujador, bona nit.
11: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Fins quan no podrem respirar més tranquils?
11: Fins dijous, ha dit Salvador Illa. Demà al matí serà tranquil, però cap a la tarda es pot complicar i dimecres també pot ploure. Salvador Illa assegura que res fa pensar, però, que les precipitacions hagin de ser tan violentes i tan intenses com les del cap de setmana o la d'aquest matí. Ara bé, recorda que avui no estava previst que plogués amb tanta intensitat i per això demana mantenir la guàrdia.
12: Sabem que hi haurà un canvi, que es preveu un canvi, però sí que la ciutadania ha de saber que no ha acabat, que no ens anem a uns dies de sol, no. Per això mantenim el pla Inuncat en fase d'emergència.
11: Només avui els bombers han fet 500 serveis, 44 dels quals han estat salvament de persones. Per fer front als desperfectes que la pluja ha causat, el govern, com deies, aprova demà en Consell Executiu un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
12: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
11: Encara en clau d'ajudes, el govern treballa en coordinació amb l'executiu espanyol perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades, el que abans es deia zona catastròfica, si cal. Hi ha 10.000 usuaris que no tenen llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil manté, com dèiem, el pla Inuncat en fase d'emergència.
4: Gràcies, Oriol. Aquest fenomen imprevist d'avui començava ben d'hora al matí, amb pluges no previstes al Vallès Oriental i que han afectat especialment la ciutat de Granollers i han caigut més de 100 litres en pocs minuts i s'han inundat a carrers sencers. Al llarg del dia i després de la feina que han hagut de fer els bombers, la situació ha anat millorant. Ara bé, els equips d'emergència busquen un menor que va desaparèixer ahir, abans de l'episodi de pluja d'aquest matí, però que no ha tornat a casa encara. Des de Granollers, Montse Mir, bona nit.
13: Bona nit. Durant el dia, la recerca s'ha fet amb l'ajuda de mitjans aeris i, a més dels bombers, policies, serveis d'emergències, també s'hi han afegit voluntaris. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels bombers.
14: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics, justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar ampliant en aquesta zona de treball.
4: I pel que fa a la ciutat, tu has pogut visitar i recórrer les zones més afectades del municipi aquesta tarda. Com estan?
13: He trobat una mica de tot. A l'hospital, per exemple, l'aigua ha afectat 2 soterranis, però tothom que ha anat a urgències l'han pogut atendre. Al voltant de l'hospital, a la zona del voltant i també una mica més lluny, els efectes de l'aiguat són ben visibles, amb fang, branques i pedres als voltants dels carrers. Els veïns, com en Miguel, que és de la Torreta, expliquen com han passat molt malament.
15: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, aquello era, bueno, era un río. Sobre todo la parte de abajo, pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
13: A Miguel l'hem trobat, per cert, passejant el gos després que s'alcés l'ordre del confinament. Ho feia a la carretera de Cardedeu, allà hi ha, per cert, una de les empreses més afectades, la botiga de mobles Mubac, que és de 3 germans, un d'ells en Xavi Ortega.
16: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
13: La pròxima parada han estat les estacions del tren, Granollers Centre, Granollers Nord, Les Franqueses, tancades, però amb pocs usuaris. Un d'ells, l'Álvaro.
17: Se ha caído el techo de la entrada y están reparaciones, y lo peor es que las aplicaciones no registran que no hay trenes. Siguen habiendo los horarios como si los trenes fueran, y no, vienes aquí y te encuentras que no hay servicio.
13: L'Àlvaro ha dit que ha caigut el sostre de l'entrada. És l'estació de Granollers Nord, és cert, han caigut els plafons del sostre. Està tancada, sense cap cartell ni cap explicació, i des de fora, cosa curiosa, com dèiem, se sent la megafonia que deu haver quedat programada. Al final de ruta, aprofitant que aquest vespre se circulava ja bé pels carrers de Granollers i del voltant, Canovelles, a la vora del riu, afectacions importants, però també molts badocs que han anat a veure la crescuda del riu. I això sí, durant tot el trajecte, durant tota la tarda, grues per tot arreu emportant-se els cotxes afectats.
4: Hem vist una afectació molt, molt important. Gràcies, Montse, des de Granollers. Bona nit.
13: Adeu.
0: Ara ens ho apuntava, que l'Hospital de Granollers ha quedat afectat. També, per exemple, el de la Vall d'Hebron, a Barcelona. De fet, hi ha 3 centres educatius, per exemple, que demà no podran obrir, Oriol.
11: Són 2 centres d'adults, un de Granollers, justament, i un altre de Ripollet, i també una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que hi ha nombrosos centres on es treballa per netejar espais encara, i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. En paral·lel, les pluges d'avui també han fet afectacions a 2 hospitals, el de la Vall d'Hebron. Aquí també es treballa per mirar de recuperar la normalitat, tot i que s'ha intentat atendre a tothom, mentre que a l'Hospital de Granollers sí que s'han hagut de derivar serveis d'urgències i de farmàcia en algun moment. El Departament de Salut recorda, però, que no hi ha ara cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat, i que si s'ha de reprogramar alguna visita o alguna prova, cada centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients per tancar una nova data.
4: I Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys. Això ha posat a prova, de fet, el sistema de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluges, els 15 dipòsits pluvials que té la ciutat s'han omplert 2 vegades i mitja. Els dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
18: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Falten 9 minuts per arribar a 9:45. Pluges a banda, ho dèiem a la portada, el gran tema del dia és polític, aquest anunci que ha fet Pedro Sánchez.
19: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: De seguida en parlarem i passarem també per una manifestació on es tocarà un tema clau en aquestes eleccions, l'habitatge. Hi ha una manifestació ara en marxa a Barcelona i, a més, els 2 principals sindicats anuncien que convocaran vaga general.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Com et dius?
24: Josep.
23: On vius?
24: A Blanes.
23: 2+2?
24: 4.
23: Capital de França?
24: París.
23: Qui sóc?
24: En Peyu, no?
23: Amb qui tens el mòbil?
24: El mòbil
23: la fibra?
24: La fibra
23: i l'energia. Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
24: Ah, això.
23: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
25: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
26: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
25: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
26: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
28: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
27: Que està en constant evolució.
29: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
27: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
30: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
31: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: 5 minuts i arribarem a 9:45 de la nit d'aquest dilluns, que ha començat amb una notícia d'alt voltatge polític i que només ha pogut eclipsar aquest episodi de pluges que hem estat explicant fins ara. Després del cap de setmana de reflexió, Pedro Sánchez ha donat la legislatura per acabada i ha posat data a les eleccions. Seran abans de 2 mesos.
19: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
4: El president espanyol ha considerat que ara que el focus està posat en l'habitatge era un bon moment per afrontar el repte. Aquest vespre a Barcelona hi ha ara encara en marxa una manifestació per reivindicar justament el dret a l'habitatge. I el lidera aquesta manifestació el sindicat de llogateres. De seguida ara hi connectarem perquè també volem parlar amb aquest anunci que han fet els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i l'UGT fa tan sols un parell d'hores, que han decidit convocar una vaga general per la crisi de l'habitatge. Per tant, es preveu que sigui abans de les eleccions aquesta mateixa tardor. Ara de seguida saludarem la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, però abans traiem el cap en aquesta manifestació que encara està en marxa i que estan seguint els nostres companys Jordi Catalán i Pep Casanovas. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda.
4: Bona nit, diríem, però és una manifestació multitudinària.
1: Sí, són milers i milers de persones. Segons els organitzadors, 120.000 persones. Una manifestació que començava a les 7 de la tarda a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que ha anat canviant de recorregut, segons els organitzadors, perquè hem vist desbordades les seves previsions, i que ara ens trobem aturats a Passeig de Gràcia, acabant de creuar la Gran Via, on aquí hi ha un cordó de Mossos d'Esquadra que no deixaran seguir aquesta mobilització en endavant. Com dèiem, són milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, que quan passaven per plaça Tetuan ens deien que encara hi havia gent que llavors sortia de la plaça d'Urquinaona, tenint en compte, doncs, complien la ronda de Sant Pere, el passeig de Sant Joan, des d'Arc de Triomf fins a la plaça Tetuan.
4: Veurem, per tant, com acaba i quin és el desenvolupament final d'aquesta manifestació. Jordi, et volia demanar també, per aquest anunci de Comissions Obreres i l'UGT de convocar una vaga general abans de les eleccions, com ha caigut aquí a la manifestació?
1: Doncs en aquesta manifestació, precisament, aquest clam de vaga general era una de les principals reivindicacions. Les portaveus dels moviments pro habitatge explicaven que estaven treballant en la convocatòria amb altres organitzacions quan s'ha sabut, precisament, que Comissions Obreres i l'UGT havien acordat tirar endavant l'aturada. Sentim Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres.
2: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
1: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que aquesta convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral. Unes eleccions que assegura que no els faran canviar el pas. Recorda que 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol i que mobilitzacions com la d'avui, ajornada pel mal temps de dissabte, amb aquests milers de persones demanen solucions urgents i valentes per solucionar les problemàtiques relacionades amb l'habitatge.
4: Gràcies, Jordi Canal i Pep Casanovas, des del centre de Barcelona, on es desenvolupa encara aquesta marxa, aquesta manifestació multitudinària per l'habitatge. A aquesta hora podem saludar Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Bona nit.
3: Bona nit.
4: Per què han decidit sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general?
3: Bé, perquè nosaltres tenim un problema, jo crec que la gent treballadora ja fa temps que estem denunciant que tenim un problema greu de carestia de la vida, els salaris no pugen al nivell que haurien de pujar i allò que puja va parar a les mans dels rentistes, perquè no es garanteix el dret a la vivenda. Per tant, nosaltres amb aquesta convocatòria de vaga general el que reivindiquem és poder tenir el dret a la vivenda i salaris dignes per pagar-los. Per tant, el que denunciem és que hi ha una carestia de la vida que fa i que és conseqüència de la cobdícia de les patronals. Estem en un moment on les empreses tenen marges històrics de beneficis i que tenim una cobdícia absoluta en quant a la redistribució de la renta, dels salaris, però també la vivenda, que s'està convertint en un bé especulatiu en comptes d'un dret. Per tant, ja estem farts d'aquesta situació i hem situat la necessitat de fer aquesta vaga general per reivindicar això. Que la gent pugui viure amb dignitat, tenir uns sous dignes, que hi hagin uns preus que et permetin accedir a la cistella de la compra i poder tenir el dret a la vivenda. Coses tan bàsiques.
4: No sé si hi ha data tancada encara, en tot cas s'ha parlat d'un mes vista, sempre abans de les eleccions anticipades convocades avui en un clar escenari de precampanya. Aquests problemes que vostè descriu fa anys que s'arrosseguen. La pregunta potser més pertinent seria per què justament ara?
3: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessària. Jo crec que la manifestació de Barcelona, les que hi ha hagut el cap de setmana arreu de l'Estat, situen que ara és el moment, ara és la finestra d'oportunitat i ara hi ha l'acumulació de força suficient per situar aquest programa que necessita la majoria social, que és un programa d'ampli espectre social, on tothom, la gran majoria social, els sindicats de classe, els sindicats de llogateres, tothom situa la necessitat de legislar mesures i de repartir els beneficis que la nostra societat genera entre tots i totes.
4: La data, quan la sabrem, d'aquesta convocatòria?
3: I la data la sabrem en breu. Nosaltres situem aquesta vaga general a la tardor, abans de les eleccions, òbviament, però nosaltres ho volem fer primer des de la unitat d'acció amb la UGT i després amb un consens ampli també amb els moviments socials. El que et dic, aquesta vaga general té dos vessants. Una vessant laboral, clarament, que són els salaris, que és la carestia de la vida, que és totes les polítiques de retallades que ens estan situant les patronals, que ens estan dient que hem d'anar a treballar malalts, tot el tema de la reducció i jornada, per tant, hi ha drets laborals importantíssims i els salaris, els preus dels productes bàsics i també hi ha la part importantíssima social de l'accés i el dret a la vivenda com un dret bàsic. Per tant, volem trobar un espai ampli per generar aquesta mobilització social, per situar les propostes que donen resposta a les necessitats de la gent treballadora i la data la intentarem consensuar en aquest espai unitari.
4: Introdueixen una variable que en tota la discussió sobre com millorar l'accés a l'habitatge no s'ha tingut en compte en el debat dels últims dies, de les últimes dues setmanes, que és el de la millora salarial. Quin augment salarial plantegen en aquesta convocatòria?
3: Bé, nosaltres vam fer una plataforma de l'ANC, que és l'Acord Estatal de Negociació Col·lectiva, que la COE en aquests moments està absolutament en contra de posar-se a negociar això, i nosaltres situem increments salarials al voltant del 4 al 7% i amb clàusules de revisió salarial en funció dels increments de la inflació. Nosaltres ja tenim una proposta en relació a això i és una proposta que a més hem situat, que ja la tenim acordada també amb la UGT, que l'hem situat a les patronals, però ells no volen entrar a negociar. El que dic i em reitero, hi ha una cop justícia absoluta per part de les patronals i els partits de dreta i d'extrema dreta, que són el braç polític com Junts de Foment del Treball en aquests moments, que estan donant cobertura als beneficis d'un pocs en contra dels interessos de la gent treballadora, en quant als increments salarials que s'han de pactar, però el que et dic, si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: Ha trobat a faltar aquest angle de debat en la negociació d'aquests últims 15 dies?
3: Clar, per nosaltres és un conjunt. Nosaltres sempre diem que els drets no estan segmentats. És a dir, l'arquitectura de drets és un conjunt. Per tant, nosaltres, evidentment, trobem a faltar i creiem que ha de tenir una dimensió laboral.

0: hi ha un programa polític si guanya les eleccions. I estan parlant que ens estan demanant que anem a treballar quan estem malalts. Estan qüestionant el criteri dels facultatius a l'hora de donar les baixes mèdiques. Estan qüestionant inclús quina ha de ser la representació dels sindicats en les empreses de menys de 250 treballadors. Per tant, jo crec que les persones treballadores ha arribat el moment que situem amb aquesta vaga general les nostres reivindicacions i que mobilitzem a totes les persones treballadores per defensar els nostres drets.
1: Estem parlant amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Ara estem veient que Pepe Álvarez, secretari general de l'UGT, descarta que aquesta vaga general sigui en plena campanya electoral. Això ens situa, per tant, si les eleccions són el 29 de novembre, en tot cas abans del 12 de novembre. Vostè ho confirma, també.
0: Sí. Hem d'acabar de concretar la data, però evidentment serà abans de la campanya electoral i per tant, al voltant d'aquestes dates. Sí.
1: Doncs, anirem seguint. Belén López, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Gràcies.
0: A vosaltres, bona nit.
2: El malestar per l'habitatge és, sens dubte, un dels factors que ha empès Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades per al 29 de novembre, un anunci que ha fet des de la Moncloa, clarament en clau de campanya.
3: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social. Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
2: Aquests són alguns dels arguments que ha donat Pedro Sánchez a Connectem amb Madrid. Dani Sánchez Viaja, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
2: El president espanyol sempre havia defensat que volia esgotar la legislatura, per tant, arribant fins al 2027. Què ha passat perquè una vegada més hagi canviat d'opinió?
4: Doncs tot ha passat molt ràpid, en només 12 dies. El desnonament de la Mari Carmen encén la flama de les protestes per l'habitatge i el bloqueig del Congrés a les mesures per aturar els desnonaments fa la resta. Moltes veus del PSOE han vist l'oportunitat per mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics electorals. Sánchez ha passat el cap de setmana consultant dirigents del seu partit, el seu entorn més pròxim i analistes en demoscòpia. Tot apuntava que faria el pas i este matí a primera hora ho ha confirmat.
3: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: Ja a la tarda ha convocat la direcció del PSOE per engegar la maquinària electoral i a les portes de Ferraz l'ambient de precampanya era evident.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y cortaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
4: Eren Montse Mínguez i Félix Bolaños. Sánchez confia en repetir la remuntada del 2023, quan també tenia les enquestes en contra. Ara, però, ho fa esquitxat de casos de corrupció al seu entorn i al marquisi de Ceuta, per exemple, sense resoldre.
2: Per això prefereix centrar-ho tot en l'habitatge i rescata ara els dos decrets que va tombar el Congrés divendres passat.
4: Sí, demà el Consell de Ministres aprovarà dos decrets gairebé idèntics amb retocs puntuals perquè, com recorden fonts de la Moncloa, no es poden tornar a presentar mesures que el Congrés ja ha tombat. Ara no serà el ple que els haurà de convalidar, sinó la Diputació Permanent és l'òrgan de 69 diputats que substitueix el ple de manera proporcional i això fa que, per un vot, PP, Vox i Junts no tinguen majoria. El PSOE confia en que així podrà tirar endavant les mesures.
7: Vale, todo lo que impida que haya una Mari Carmen que se desahucie en este país, si es legal, me parece bien. Y es legal.
4: I això permetrà, doncs, a Sánchez arrencar la campanya electoral amb els desnonaments congelats o els lloguers prorrogats.
1: Gràcies, Dani. Doncs qui estava esperant amb candeletes la convocatòria electoral són el PP i Vox. Conscient que totes les enquestes els auguren una majoria, els dos partits han aplaudit l'avançament i han cridat a enterrar d'una vegada per totes l'etapa de Pedro Sánchez. Sumar, per la seva banda, també assegura que estan preparats per les eleccions, malgrat que l'anunci els enganxa en plena reorganització interna i, de moment, no tenen candidat. Àlex Àlex Giral Robert i Alba Barbosa. Bona nit.
8: Bona nit.
1: Comencem pel Partit Popular. Àlex, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut pocs minuts després que ho hagi fet Sánchez. Què ha dit?
9: Sí, un discurs de menys de 10

0: minuts i ha dit l'expressió per fi fins a 11 vegades en aquests 10 minuts. Feijo ha qualificat les eleccions al novembre com les més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les avançat per por que les causes judicials que l'envolten es facin encara més grans.
1: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys els del CIS, tots els estudis demoscòpics pronostiquen una victòria del PP i una suma d'almenys 176 diputats, la majoria absoluta al Congrés, amb els escons de Vox, però no per un gran creixement dels populars. De fet, estan força estancats i hi ha alguna enquesta que fins i tot els vaticina un retrocés respecte del 23, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi a Ceuta. El líder ultra, Santiago Abascal, diu que les eleccions anticipades són una excel·lent notícia.
2: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
0: I ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar fa poc ha parlat d'una possible alteració del cens. I encara en últim apunt, l'agitador ultra Albise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa, un partit que a les europees del 24 va aconseguir més de 800.000 vots i 3 eurodiputats.
3: Ara l'Àlex ens parlava de tot de marques i de candidats, doncs bé, sumar la coalició de partits a l'esquerra del PSOE, aposten per presentar-se a les eleccions sota una altra marca, Front Ampli, però ara per ara, Alba, no tenen encara candidat.
4: No, però sonen amb força alguns noms. Estan disposats a liderar el nou espai polític a Espanya, la ministra de Sanitat, Mònica García, i a Catalunya, el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
5: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
6: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
4: També s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ho confirmava a Televisió Espanyola.
7: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Y si eso puedo ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
4: Entre els noms que sonen també hi ha el del ministre Pablo Bustinduy. Com a màxim, el 17 d'octubre sabrem quines formacions acabarà aglutinant aquest espai d'esquerres i qui l'acabarà liderant.
3: El principal candidat no és l'única incògnita. Un altre d'important és qui formarà part d'aquesta coalició.
4: No és clar si Podem s'hi acabarà afegint. De moment, la cap de llista, Irene Montero, proposa que el candidat es decideixi en unes primàries.
8: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
4: I si no hi ha sorpreses, dins de Front Ampli hi haurà els Comuns, Esquerra Unida, Més Madrid i Moviment Suma.
9: I en els partits catalans, mentre Gabriel Rufián diu que s'està pensant liderar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit, Junts torna a apostar per Míriam Nogueras.
0: Sí, fonts de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant a tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles. És una opció que el nucli dur d'Esquerra sempre ha rebutjat. Malgrat tota aquesta incertesa, la número 2 de Junqueras, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per liderar el partit a Madrid.
10: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: En paral·lel, i si no hi ha moviments d'última hora, Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent afirma que Sánchez ha fet servir l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
11: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: Ho ha dit des de Waterloo, on avui s'ha reunit la direcció del partit. El retorn de Carles Puigdemont, per cert, podria coincidir amb la precampanya o la campanya electoral. El PSC, per la seva banda, ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons que ha avançat el periòdico. I mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot.
3: Gràcies, Àlex. Sobre aquest anunci de convocatòria electoral hi posem ara la mirada del col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs.
12: 29 de novembre, eleccions. Això vol dir que les properes 8 setmanes estaran plenes de molta retòrica i molta violència verbal. Fa temps que les campanyes electorals s'han deixat d'il·lusionar. Ara són tan negatives que fan por i la por ens radicalitza. No ens deixa pensar. I potser es tracta d'això, de no pensar, de saltar el buit sense saber ben bé per què. Perquè venen els barbes, perquè el vaixell s'enfonsa. És veritat que res sembla funcionar com caldria. L'habitatge, l'educació, la sanitat, el transport, la seguretat, tot va malament. La llista és llarga. Què fem? Com intentem resoldre'ls? Són problemes de fons que requereixen un gran esforç i un gran consens social i polític, just el que no tenim. Què fem llavors? Castiguem Pedro Sánchez i deixem que governin el PP i Vox a veure si ho fan millor? Per respondre a aquesta pregunta ens hem de fer una altra. Ens hem de preguntar qui pot redistribuir millor la riquesa, perquè quasi tot el que ens passa, quasi tot el que no funciona és degut a la desigualtat. Segur que vostès pensen que fan tot el que cal per tirar endavant, que encara i així l'Estat els gira l'esquena. Aquesta frustració la comparteixen milions de persones, ciutadans d'unes democràcies que semblen esgotades. Als Estats Units, al Brasil, a França, Itàlia i Alemanya, la ciutadania es posa en mans de l'ultradreta. I si el preu per viure tranquils és estar més controlats, sense tantes llibertats socials, però amb més ordre i seguretat, doncs endavant. Així no podem continuar. Saltem el buit. Aquest salt és força temptador, però jo no el faria, i sobretot no des de Catalunya. D'aquí dos mesos és molt probable que a Espanya hi hagi un govern del PP. El PP, però, governarà amb Vox, i com ha passat a altres països europeus, l'ultradreta de Vox es menjarà a la dreta clàssica del PP. Ha passat a Itàlia i a França, i està passant a Alemanya i també a Catalunya. Aquestes formacions d'ultradreta no són democràtiques, al contrari, tenen components feixistes. La violència és el principal. Violència verbal a les xarxes socials que causa danys morals, psicològics i físics a persones que no es poden defensar. El feixisme és supremacista. Jo no vull viure en un país dominat per un nou feixisme. Crec que els immigrants venen per ajudar-nos i no crec que la desigualtat i la resta de problemes de fons es puguin resoldre amb mà dura, amb supremacisme i nacionalisme. Necessitem consens. Necessitem a Madrid partits que ajudin a formar una gran coalició de govern sense radicalismes. Per aconseguir-ho, a Espanya li cal, amb urgència, el seny i la iniciativa de Catalunya. L'Estat espanyol no es pot governar contra Catalunya. Per això, els demòcrates catalans encara podem evitar que el govern espanyol quedi en mans del nou feixisme. És molt difícil, però no impossible. No tinguem por.
9: França, mentrestant, augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Avui un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, això és al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Ministeri d'Educació calcula que més de 400 centres de secundària han estat objecte avui d'accions o desperfectes. I per demà, compte, s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí, bona nit.
13: Bona nit.
9: Aquests episodis estan marcant les últimes hores abans de la gran manifestació de demà, oi?
13: Sí. La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia a FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
14: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
13: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
15: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
13: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
16: Avui també és notícia. Marc Güell. Passen 3 minuts a 3 quarts de 10. L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació contra la Covid al març del 2021. Toni Fortesa.
17: El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i conclou que el retard en la vacunació es va deure a raons sanitàries i a les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. Escoltem l'exconsellera Alba Vergés.
18: En primer lloc, estic molt contenta per tots 5. Crec que és el just, que és el que havia de passar i que ja hauria d'haver passat en una fase segurament anterior a la fase d'instrucció i ja no hauríem d'haver arribat a judici per una cosa que sempre hem defensat que no tenia cap mena de sentit.
17: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials havien mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació.
16: Avui la Generalitat ha fet el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat.
17: Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta, sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari, on també es pot demanar el complement d'ajuda per la infància. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
19: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
17: El tràmit es pot fer per internet o de forma presencial a les oficines d'atenció ciutadana on hi haurà el suport d'un professional.
16: Més coses, avui han començat els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28, amb afectacions que poden arribar a les 5 hores, a les 5 hores i mitja, ininterrompudes. La carretera és bàsica en la mobilitat entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
20: La carretera queda tancada de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 del migdia, fora d'aquesta franja, i els diumenges hi ha pas alternatiu. La majoria de conductors del territori ja ho sabia, però alguns de fora no.
21: Igual nos daremos una vuelta y ya está. Tenemos que quedar aquí hasta las 2.
22: To go to a spot.
23: Andorra. La Vela. We're gonna wait.
24: Vamos para Sor, a donde la lotería y eso.
25: Me voy a parar al lado y hablar con el compañero y a ver qué hacemos.
20: El calendari es mantindrà fins a la primavera, tot i que s'ajustarà quan comenci la temporada d'esquí.
16: Segona jornada del judici pel crim de Carla Fernández, la jove de Girona que la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Avui ha declarat la mare de la víctima, que ha explicat que l'acusat estava obsessionat amb la seva filla i que tenia una actitud agressiva i controladora.
17: L'endemà del crim, quan encara no se sabia què havia passat, l'acusat va anar a la feina de la mare per preguntar-li per la seva filla. La mare ha dit avui al judici que el noi va estar molt tranquil durant la conversa que van mantenir.
26: Frío y sin ninguna duda. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
17: Això sí, a la dona la va sobtar aquella visita, perquè feia temps que els dos joves no es parlaven.
16: Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament que va aprovar el govern espanyol fa 7 anys. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. La plataforma en defensa del Sénia calcula que el projecte fallit suposarà una despesa superior als 4.000 milions d'euros públics. I al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca, bona nit.
27: Hola, bona nit. La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centres Esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
28: Habría que caminar hacia el centro.
1: acercarse de fuerzas políticas que pueden no ser o de, originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
27: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicolí Ramírez és politòleg.
2: Entonces, si gana Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
27: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
16: Encara de la crònica del món, Rússia ha demanat calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
4: Bona nit. L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi hores d'ara motius d'alarma.
5: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
4: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
16: Ioques Grasses ha posposat fins dijous el concert que hauria d'estar fent ara a aquesta hora a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
6: Si veig l'error com una religió, rezo a les nits per viure dies nous.
16: Era la primera de les quatre actuacions en què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. En un comunicat, la promotora de Project ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics.
9: Gràcies, Marc. I més música avui. Aquests són Fountains DC, però hem d'afegir altres noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El festival ha presentat avui l'informe, l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i també grups catalans. Marc Ruiz, bona nit.
7: Bona nit.
9: Què? Fa setmanes que en parlem d'això,
7: Fa setmanes que els fans van penjant a les xarxes possibles cartells, flyers artificials, allò, intentant a veure si són aquests els que acabaran tocant. I n'hi ha molts que els han encertat de ple, sobretot els que acaben de publicar disc nou, com Phoebe Bridgers, Fountains DC, que ho faran, publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana que ve, Douchi, que està enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. Here we go! Jo també ho feia molt en la seva època. És l'edició del 25è aniversari i és per això que hi ha grans noms històrics que han format part del cartell de la Primavera, com Chemical Brothers,
9: boníssim,
7: Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FA Twigs o Pavement.
8: Que són per tu les flors de Lotus, Lotus, Lotus.
7: La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mush, Kabat, Gyal, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Encara hi ha gent que no sap que és català, encara que ho ha patat tota la vida a Londres.
9: No,
7: doncs és de casa. I entre els 151 artistes al cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Wasteblood i de la veteraníssima Baix Tibú Bunyan, que té ja 81 anys, i amb fenòmens virals com Engine de Quatrin.
9: Engine de Pit, no? Engine de Quatrin?
7: Sí, sí, sí, són uns xabequesos, només en francès. És un espectacle, és música matemàtica, li diuen math rock, perquè juguen amb mitjos tons. A més, no sé si us sonen, unes màscares enormes amb piquets. Ho heu vist a TikTok últimament?
9: Sí.
7: Doncs és això.
9: Són aquests. Gràcies, Marc.

0: Pista musical molt clara, la que ens posa avui la Gemma Puig. Torna a ploure, però a veure ben bé què vol dir, amb quina intensitat, a on... Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, sí, és en la cançó de Supertramp que es diu It's Raining Again, però fins i tot el to vol dir que tornarà a ploure, però no s'esperen els ruixats, les pluges que hem tingut avui i que vam tenir el cap de setmana. Per tant, haurem de mantenir l'alerta perquè portem un cap de setmana amb molta pluja, avui al matí ha plogut molt i anirà plovent també en aquests llocs i, per tant, plou sobre mullat, la prudència i la precaució no l'hem de deixar enrere. Aquest dimarts al matí tindrem alguna primera gota a la façana litoral, Camp de Tarragona, alguna gota també cap a Ponent, avançarien els ruixats a mig matí de sud-oest a nord-est, fenòmens puntuals, i sí que llavors a la tarda haurem d'estar una miqueta més pendents d'aquests ruixats que s'intensificaran cap al Camp de Tarragona i a l'Ebre, i després al vespre cap a punts del Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, per tant, en aquest sector on ja hi ha plogut molt. Aquí, en aquests dos extrems de la costa, sí que els ruixats poden ser intensos, més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora, i per tant, una tarda vespre que haurem de continuar molt i molt pendents del cel.
0: Doncs ho estarem. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta segona hora analitzarem l'escenari que s'ha obert amb la convocatòria electoral. Amb la Paula Brujats a Madrid farem balanç del mandat de Pedro Sánchez, què ha complert i què no, i què en podem destacar d'aquests últims 3 anys de govern, sempre al límit. I el cap de política de Catalunya Ràdio, en Raül Flores, aquí a l'estudi, ens obrirà les principals carpetes que han quedat a mitges i que ja no es podran tancar en aquesta legislatura, per exemple, el nou model de finançament.
1: Un dels grans interrogants que s'obre ara també és quin rol jugarà Carles Puigdemont en aquesta campanya. Doncs bé, això podria quedar una mica més aclarit a partir de demà. Sabem que el Tribunal Constitucional ha de resoldre a favor d'amnistiar el delicte de malversació. Tenim novetat respecte a això, de seguida les explicarem i també escoltarem què ens ha dit fa una estona en Gonzalo Boye.
0: Els dilluns, a banda dels principals titulars esportius de la jornada, ja ho sabeu, ens visita Antoni Padilla. Avui ens parlarà d'un duel que ha passat desapercebut, però que ha sigut d'alt voltatge. Irlanda contra Israel. De seguida ens explica què ha passat.
1: I abans de tancar el Catalunya Nit, descobrirem per on anirà la portada de demà del periòdico i cedirem la reflexió final al periodista Cristian Segura.
0: Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I el primer que volem fer és saber quines veus han marcat fins ara aquesta jornada, aquest 5 d'octubre. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
3: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
5: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
6: Gabriel Rufián es un valor, siempre hemos dicho que es el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
7: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
8: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio.
9: Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
10: Estem farts d'aquesta situació i hem situat la necessitat de fer aquesta vaga general per reivindicar això, que la gent pugui viure amb dignitat, tenir uns sous dignes, que hi hagin uns preus que et permetin accedir a la cistella de la compra i poder tenir el dret a la vivenda.
11: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, aquello era, bueno, era un río.
12: De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
13: En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts. No podem ara anticipar que això passi a les properes hores.
14: No puedo ir a Mataró porque no hay ni un tren. Y ahora pues me voy a ir a Plaza Cataluña andando para poder coger un autobús y ir a Mataró.
15: Hasta una hora y mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
16: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Ocas, pels tècnics, per tothom. I la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada.
17: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
18: Amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que al celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.

0: Catalunya nit. Les 10 i 6 minuts, és l'hora dels esports. Roger Arnau, bona nit.
1: Bona nit.
0: El Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa per l'aturada de seleccions. Ho ha fet amb bones notícies per a Hansi Flick. Eric García s'ha entrenat amb el grup.
1: Eric ha fet una part de la sessió amb els seus companys sobre la gespa a la ciutat esportiva. És una bona notícia. Va tornar amb molèsties abans d'hora de la selecció espanyola. El futbolista, recordem-ho, com diem, és un dels internacionals que tenien molèsties. L'altre, Rafinha, que ha fet feina individualitzada juntament amb Joan García i Frenkie de Jong. El gran gruix de jugadors del Barça, això sí, continuen amb les seves seleccions. En aquest sentit, ara mateix està en joc a la segona part el França 0, Bèlgica 1, en què el blaugrana Jules Koundé ha estat titular. Demà serà el torn de la selecció espanyola, jugarà Split contra Croàcia, l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. A la prèvia, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha tornat a parlar de la possible titularitat un altre cop de Lamine Yamal.
2: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
1: També ha parlat Dani Olmo, el jugador del Barça, torna a Croàcia al partit on va debutar com a professional.
3: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist... créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
1: La selecció espanyola ja va guanyar Croàcia fa 6 dies, dimarts passat, en la primera volta d'aquesta fase de grups de la Nations League. Ho va fer per 4-1. De fet, l'equip balcànic ve de perdre estrepitosament dissabte 0-7 contra Anglaterra. Després d'aquesta llarga aturada de seleccions, els últims partits es juguen demà, la Lliga de Primera torna aquest cap de setmana que ve, a divendres, a les 9 del vespre, al Màlaga espanyol, i dissabte jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou.
0: I avui també s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Sí, es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre, partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, l'Espanyol visitarà el Sestao de Primera Federació i els altres dos equips catalans de segona jugaran contra rivals aragonesos. El Girona visitarà el Quarte de la Tercera Federació i el Sabadell Lutebo de la Segona Federació. L'Europa visitarà el camp del Calamotxa, també de l'Aragó. El Reus rebrà el Baracaldo i, finalment, el guanyador del Prat Sant Rafel d'Eivissa li tocarà la grossa perquè jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera limitació eliminatòria de la Copa de la Reina amb aquests partits en presència catalana. Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo.
0: Gràcies, Roger.
1: Fins ara.
4: Són les 10 i 9 minuts. Tenim en marxa encara aquesta manifestació convocada avui a Barcelona, impulsada pel sindicat de llogateres. No es va poder fer el cap de setmana pel mal temps i avui s'ha fet i amb força, amb milers i milers de persones. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil, amb Pep Casanovas i Jordi Canal. Jordi, bona nit.
5: Bona nit. La mobilització s'ha donat, de fet, per acabada, per finalitzada uns minuts abans de les 10 del vespre, però la veritat és que la gent no marxa. Ja encara molta gent aturada a Passeig de Gràcia, som una mica més amunt de Gran Via, davant de la Borsa de Barcelona, que és on un cordó dels Mossos d'Esquadra ha impedit que la marxa continués endavant. Aquí s'han fet parlaments del sindicat de llogateres, d'altres organitzacions, des del camió que encapçalava la marxa. Hi ha hagut records per l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, però també exemples de desnonaments que no s'han fet per les mobilitzacions que hi ha hagut en contra. Diuen que és la mobilització la que fa canviar les coses i que també ho farà la vaga general. En canvi, no ho farà, diuen, el nou calendari electoral. No n'esperen res. Com dèiem, fa minuts que s'ha donat per desconvocada aquesta mobilització, però els manifestants que no marxen, 120.000 segons l'organització. Fa uns minuts hem sabut també la dada de l'Ajuntament de Barcelona, la dada de la Guàrdia Urbana, que rebaixa la xifra fins als 20.000. Ara, advertències dels Mossos d'Esquadra perquè aquesta manifestació es dissolgui i ja sentiu els crits dels manifestants que no pensen fer-ho.
4: Vergonya, diuen, 20.000, per tant, l'Ajuntament, 120.000, diuen ells, en qualsevol cas, milers de persones que han sortit al carrer avui per reclamar un accés real a un habitatge. Gràcies, Jordi Canal, i assistència tècnica de Pep Casanovas. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Doncs a aquesta hora hem d'afegir també una informació d'última hora a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, i és que el Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar demà dimarts únicament la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Aquest és un punt important perquè es fixarà doctrina i, per tant, la que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre, Alba Barbosa.
6: Sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè demà només s'aprovi una de les dues sentències que hi ha a l'ordre del dia del ple del Constitucional. És la que ha redactat el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia i li demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent. Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. La sentència de base serà aquesta, la que fixarà doctrina i la que ha de permetre que el Suprem apliqui definitivament l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers. I a partir d'aquí, fonts del Tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que, per part seva, ja ha dit que l'acatarà.

0: 3 minuts i arribarem a un quart d'11. Ja tenim aquí a Toni Padilla, com cada dilluns, sense xandall, però amb tota la càrrega esportiva que ens porta sempre. Bona nit, Toni.
1: Bona nit. No m'hi veureu mai amb xandall.
0: No? No te'n poses mai o què?
1: No, mai.
0: I com és això? No t'agrada, no? Què? No.
1: Només a casa si faig esport. No? Jo, això de sortir el carrer amb xandall no va amb mi.
0: Veus?
1: En això vaig rebre una educació conservadora catòlica i sempre, com a mínim, pantalons
2: i camisa. Com han canviat
0: els temps, eh? Sí, sí, ostres, doncs mira que estan ben de moda, però vaja, en fi, aquest cap de setmana tornarà la Lliga Masculina de Primera Divisió de Futbol després de l'aturada de seleccions, una aturada molt llarga de 3 setmanes amb moltíssims partits, i ahir se'n va jugar un, que no sé fins a quin punt va tenir gaire gent enganxada, però en fi, es va jugar a Baka Topola, a Sèrbia, i va ser un partit estrany, un Irlanda-Israel. De fet, era el segon partit entre aquests dos equips en tot just 10 dies, i els dos van acabar com el rosari de l'Aurora. Dèiem un partit estrany. Per què? Què amagava aquest partit?
1: És estrany, una població sèrbia perduda com és Baka Topola, Irlanda jugant com a local contra Israel. Això forma part de la mateixa competició que Espanya jugarà contra Croàcia, la Lliga de Nacions, que recordem que el format és grups amb 4 seleccions, que han de jugar totes contra totes, i en aquesta aturada, per una qüestió de calendari, havia un doble enfrontament. O sigui, en aquest cas, doncs, Espanya s'ha enfrontat 2 cops amb Croàcia, i en aquest cas, doncs, havien 2 Irlanda-Israel. Què passa? Que Irlanda és segurament l'estat europeu on el moviment pro-palestí, i que a la vegada, doncs, condemna doncs, els crims de guerra, els crims contra la humanitat del govern de Benjamin Netanyahu, és més fort. Per tant, quan van saber que quedaven emparellats Irlanda i Israel, molts vam imaginar que seria un partit altament polititzat. I un servidor que li agrada la política, que li agrada la història i li agrada molt el futbol, jo feia molt que no recordava uns partits tan polititzats en què s'ha parlat de tot menys de futbol. O sigui, al final també es jugaven. Què va passar? Doncs que quan van sortir el calendari, una associació molt potent a Irlanda, que es diu Irish Sport for Palestine, va començar una campanya per demanar als jugadors i a la Federació d'Irlanda que fessin boicot i no juguessin aquests partits, que es deixessin a l'estacada els israelians. L'ens organitzador del torneig, que és la UEFA, va dir si Irlanda no es presenta, rebre una sanció econòmica, esportiva, i per tant la Federació què va fer? Va dir, doncs fem una cosa, juguem els partits, però fent algun tipus de senyal de protesta. Per això, a més, com va pujar molt també doncs, la tensió, i si s'imaginava que Israel viatjava a Dublín, a nivell de seguretat podia ser molt, molt perillós, perquè haurien, doncs, s'organitzarien doncs, manifestacions, la UEFA va decretar que els dos partits es jugarien a terreny neutral. El partit que Israel feia com a local, es va jugar a Debrecen, a Hongria, el partit que Irlanda era local, es va jugar a Baka Topola a Sèrbia, i gairebé sense espectadors.
0: Has gaudit molt, aquest cap de setmana, ho notem.
1: Sí, sí, la gent hi deia concurs de castells, pluja, i jo enganxat un Irlanda-Israel a Baka Topola.
0: Jugant a Sèrbia, exacte. Per què Irlanda s'ha convertit en un actor tan important, diguem, en aquest conflicte Israel-Palestina?
1: Això neix als anys 60-70, quan els moviments nacionalistes irlandesos, que de fet pensen que la illa d'Irlanda hauria de ser tot un sol estat, la República Irlandesa, sobretot a Irlanda del Nord, la zona que està sota sobirania britànica, van començar a fer molts lligams amb els grups pro-palestins, en alguns casos agermanaments polítics, en alguns casos fins i tot van haver-hi contactes armats, l'exèrcit republicà irlandès va estar en contacte amb grups armats palestins, i va arribar a Irlanda, es va crear la consciència de que els irlandesos, catòlics, republicans, a Irlanda del Nord, sota sobirania britànica, eren oprimits, i que van fer un lligam, és el mateix que els hi passa als palestins a Israel. A partir d'aquí, doncs, va créixer aquesta consciència, com de pobles germans, i, de fet, tot són totes les estadístiques. Nosaltres vivim un estat, que és Espanya, que en teoria es considera que és dels més pro-palestins d'Europa, i si fem una comparativa de les estadístiques de quin grau de la població dona suport a la causa palestina, les estadístiques a Catalunya són molt menors a les que hi ha a Irlanda. Irlanda és, de llarg, el país europeu on es dona més suport a la causa palestina, i es considera que només el 10% de la població tindria una visió una mica pro-israeliana, és a dir, molt poca part de la població.
0: Per tant, un 90% que ho veuria des de la via pro palestina, per tant es podia preveure un partit calent.
1: Sí, de fet, fins i tot la Federació de Futbol Irlandès va arribar va presentar una proposta a la UEFA demanant que Israel fos expulsada de la família del futbol mundial, agafant com a exemple el que havia passat a Rússia, que Rússia sí que va ser expulsada després de l'agressió militar contra Ucraïna. O sigui, arribava amb aquest estil, no? La pressió va ser tan forta sobre els jugadors irlandesos de no jugueu, no jugueu, que la nit anterior al primer partit fan una votació a l'hotel a mà alçada, a dir qui està a favor de fer boicot, qui està a favor de jugar. Va guanyar per majoria no absoluta que de jugar, i tots ho van fer menys un, el porter Gavin Bazunu, que va dir jo no jugo, i va tornar cap a Dublín. El partit, doncs, arribava, el que va fer Irlanda, quan va sonar l'himne d'Israel, van abaixar el cap, i el cos tècnic, la banqueta, va girar a l'esquena. No van donar la mà al capità d'Israel, no van donar la mà als jugadors d'Israel i van jugar amb un braçalet negre en memòria de les víctimes civils, tant a Cisjordània com a Gaza. I, de fet, quan el partit va acabar 3-0 i quan va arribar doncs, el primer gol del partit, l'autor del gol s'ha fet un petó al braçalet negre com a senyal de respecte cap als morts de Gaza. Per tant, va ser un partit molt tens en què Irlanda va guanyar 3-0. Això a la nada.
0: I això pel que fa als jugadors i al públic?
1: Gairebé no hi havia públic. Al jugar-se a Debrecen, Hongria, hi havia 100 israelians que van fer càntics a favor de l'exèrcit d'Israel i contra els irlanderos. D'irlanderos hi havia 12 persones i escaig. I aquests aficionats sí que van estar insultant els jugadors. I, de fet, la premsa irlandesa va dir que alguns d'aquests aficionats israelians van arribar fins i tot a proferir càntics racistes contra un jugador irlandès que és de raça negra i que li hauria dit doncs, que era un mico, però no es va trobar cap senyal, cap imatge gràfica que ho demostrés i no va haver-hi cap mena de sanció.
0: I a Irlanda va ser més seguit aquest triomf, diguéssim, de la seva selecció o què?
1: Va ser el primer partit de la història de la ràdio i televisió irlandesa que es va fer sense narració, com a senyal de protesta de part dels treballadors de la televisió irlandesa, que estan també a favor del boicot. El partit va tenir poca audiència, la gent va fer boicot també de veure-ho, i van seguir criticant tant a la selecció irlandesa que, com van jugar un altre partit, ara sí a casa contra Àustria a Dublín, van parar el partit llançant pilotes de tennis amb banderes palestines, criticant els seus jugadors per estar jugant als partits contra Israel perquè ells reclamaven que haguessin fet boicot, que, òbviament, no.
0: Com el porter.
1: Correcte.
0: I què es va dir a Israel?
1: Doncs, òbviament, pots imaginar-ho, atacs als irlandesos. Va ser molt criticat el seleccionador d'Irlanda, que no és irlandès, és islandès, és d'una altra illa, és d'Islàndia, que és el Heimir Hallgrímsson, que quan li van preguntar pel partit ell va dir, no juguem amb la gent que fan genocidi, juguem contra el genocidi, juguem contra Israel. Aquesta frase, juguem contra el genocidi, va ser molt criticada per la Federació Israeliana, va reclamar una sanció per part de la UEFA, que no va arribar, i a més doncs, també van acusar els israelians, els irlandesos, de ser doncs, uns provocadors, d'haver escalfat l'ambient, i d'haver passat tot el partit insultant els jugadors d'Israel. I de fet, el capità d'Israel, el Manor Solomon, exjugador del Villarreal, va començar a preparar el segon partit, el jugat aquest cap de setmana, amb aquestes declaracions.
2: Prefereixo no dir el que penso d'ells o rebria una sanció molt dura. És evident que ells ens odien i ells no ens agraden a nosaltres. El segon partit va ser ben diferent. El nostre país és 10 cops millor que el seu. Més fort. Tenim un gran país amb gran gent. Estic orgullós de defensar-lo, de defensar aquesta samarreta. Estic orgullós del meu país i els meus soldats. Estimem el nostre país i sempre serà així.
0: El primer partit, ja ens ho has dit més, com va anar el segon?
1: El segon va acabar amb empat a un, el que jugava tècnicament d'Irlanda com a local. Es va avançar 1-0 Irlanda amb un gol de Troy Parrott, el davanter del Betis, va empatar finalment Israel. Es va jugar molt poc a futbol, moltes batusses, discussions, moltes targetes. Al descans, fins i tot, doncs, un membre del cos tècnic d'Irlanda va acusar israelians d'haver-los copit, és a dir, va acabar molt malament. Va ser tan tens, tot plegat, tan desagradable, que el mateix seleccionador d'Irlanda, aquesta persona que dèiem d'Islanda, el Hendrickson, va demanar a la UEFA que mai més permeti que tornin a jugar Irlanda contra Israel.
3: No, shouldn't.
4: No crec que haguem de jugar més entre nosaltres. Això és la UEFA qui ha de decidir-ho. Però ja hi ha equips que no juguen entre ells.
3: Obviously a big support for Palestine.
4: No hi ha molts països al món on es doni tant suport a Palestina com passa a Irlanda, així que seria prudent. No desitjo cap selecció passi pel que hem passat nosaltres aquestes dues setmanes.
0: Perquè, per acabar, Toni, això passa entre alguns països, no?, que no es poden enfrontar.
1: Sí. Hi ha una normativa a l'esport mundial que permet que estats en guerra o en conflicte o units per una gran rivalitat històrica puguin doncs, no quedar emparellats en fases de grups per intentar doncs, evitar el derruix. Això passa, per exemple, amb Sèrbia i Kosovo, no poden quedar emparellats. Rússia i Ucraïna, quan a Rússia se li permetia participar, doncs, tampoc podien quedar emparellats en fases de grups. I, de fet, aquesta normativa se l'aplica a Espanya. Espanya, per decisió de la UEFA, no pot quedar emparellat amb Gibraltar. El considerar que hi ha una ferida històrica i diplomàtica i, per tant, el que reclama ara Irlanda que se'ls apliqui a ells aquesta normativa i no haver de jugar mai més contra Israel.
0: Ben interessant. Dilluns que més, dilluns que ve més Toni Padilla. Gràcies.
1: I sense xandall.
0: Això mateix.
5: Passen 22 minuts a les 10 de la nit. Volem tornar a treure el cap al centre de Barcelona per veure com es desenvolupa el final d'aquesta manifestació per l'habitatge que s'ha fet. Hi ha molta presència també dels Mossos d'Esquadra. És una manifestació que ha estat multitudinària. Jordi Canal, Pep Casanovas. Bona nit de nou, Jordi.
6: Bona nit. Doncs els Mossos han acabat avançant. Hi ha hagut llançament d'objectes, hi ha hagut llançament de petards, hi ha hagut algunes picabaralles entre aquesta línia de Mossos que tallava el pas a la mobilització i els manifestants que encara hi eren presents. Hi ha hagut després corredisses. Els Mossos d'Esquadra han baixat empenyent la gent, han baixat també les furgonetes fins a la cruïlla de Gran Via. Hi ha hagut això, corredisses, molta gent que estava aturada, molta gent que baixava amb corrents perquè els Mossos ens venien al darrere. I aquests moments, fins que ara sembla que s'han calmat una miqueta les coses, aquí a la cruïlla de Gran Via, amb Passeig de Gràcia, hi ha més espai, la gent s'ha dispersat, els Mossos mantenen ara la línia quieta després de ja us dic, d'aquesta càrrega, d'aquest avenç cap als manifestants, d'aquestes picabaralles, d'aquest llançament d'objectes, d'aquests cops de porra. Ara mateix estan encenent, no sé si són contenidors o algun altre tipus de material a la part baixa de Passeig de Gràcia, en els carrils centrals. Veig les flames, però hi ha molta gent, no veig ben bé què és el que crema. Són contenidors, sí. En qualsevol cas, s'està formant una barricada de contenidors diguem en la part mar del Passeig de Gràcia, per sota de Gran Via, mentre els Mossos, de moment, continuen aturats en la part de dalt, a l'altre costat de la font, a la part alta, a la part muntanya de Passeig de Gràcia. A veure com continua tot plegat.
5: Gràcies, Jordi Canal i Pep Casanova. Recordem que ha estat una manifestació multitudinària. Els organitzadors han parlat de 120.000 persones, la Guàrdia Urbana de 20.000, però en tot cas, és una important concentració de persones i, efectivament, el que estem veient també en algunes imatges que ens ofereixen la televisió, que s'estan cremant alguns contenidors, etc. Qualsevol cosa, tornarem a connectar. Línia oberta amb el nostre equip al centre de Barcelona.
0: 6 minuts per arribar a 11:15. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada, anàlisi política del que ha passat avui després que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions imminents. Seran el 29 de novembre.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què?
13: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
14: Citroën.
13: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
15: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som
8: 3CAT.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: L'avançament de les eleccions espanyoles el 29 de novembre és, sense cap mena de dubte, una de les notícies del dia. Pedro Sánchez s'ha agafat a l'habitatge per prémer el botó de l'avançament electoral i deixar enrere una legislatura molt complicada, amb una majoria dèbil i inestable, per tirar endavant lleis del Congrés. Ara volem parlar de les coses que a Sánchez li han sortit bé i també de les que li han sortit malament, i també d'algunes de les conseqüències que acabarà tenint al final accelerat d'aquesta legislatura en quant a lleis que embarranquen al Congrés, finalment. Saludem a aquesta hora el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, bona nit.
16: Què tal, bona nit.
5: I també a Madrid, Paula Brujats, bona nit.
17: Què tal, bona nit.
5: Paula, comencem amb tu. Pedro Sánchez tornarà a posar a prova el seu manual de resistència, però ja són tants capítols que al final és ben bé una enciclopèdia de resistència, eh, direm. Com ha arribat fins aquí, Pedro Sánchez?
17: Doncs Pedro Sánchez s'ha passat bona part de la legislatura amb respiració assistida i ara acaba incomplint la seva propia parábola.
18: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.
17: I ni una cosa ni l'altra. S'acaba abans d'hora i es converteix en l'únic president espanyol que no presenta uns pressupostos en tota una legislatura. El context ha alterat els plans de Sánchez. Ara veu una oportunitat que fins divendres passat ni tan sols existia i tornarà a fer...
8: Sí, de la necessitat virtut.
17: Com ja va fer amb l'amnistia per aconseguir el suport de Junts.
8: En nombre de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el procés catalán.
17: Amb això lligava el suport dels de Carles Puigdemont, però li va durar poc, la legislatura ha penjat d'un fil des del principi i a la fràgil majoria, maldita progressista, s'hi ha sumat el tsunami judicial. Ha vist entrar a la presó per corrupció els seus dos homes de confiança al partit, primer Santos Cerdán.
16: La forma de perseguir es la propia de la Inquisición, porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
17: Després, l'exministre socialista José Luis Ábalos, ja condemnat.
18: Los juicios paralelos constituyen toda una perversión, intoxican.
17: I el fantasma de la corrupció també li ha fet perdre a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com un actiu electoral. S'haurà de veure si ara el rescata, com va dir.
19: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Yo voy a contar con José Luis. Como he contado siempre en las campañas electorales.
17: Una ofensiva judicial que ha crescut tant que ha acorralat la seva família, se'n va a eleccions amb el seu germà condemnat per prevaricació i amb la dona pendent de judici.
20: Todo esto tiene un objetivo político evidente.
17: I molt lluny queden els 5 dies de reflexió per a aquest cas. Sánchez ha passat de voler tirar la tovallola fa 2 anys a jugar-s'ho ara tot en una campanya electoral que decidirà el seu futur polític i personal. En campanya tornarà a recórrer a la carta internacional.
21: No a la guerra.
17: Però arrossega la crisi migratòria de Ceuta i la tensió amb el Marroc, que l'ha posat encara més contra les cordes.
8: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
17: I tot i que ell bromeja amb el mal nom que li han posat, més que un gos, té més vides que un gat, l'home de les 7 vides, diuen alguns, quan recorden que el 2016 el seu partit el va expulsar.
22: Y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de mi persona como secretario general.
17: Però reapareixia 2 anys després, guanyava la primera moció de censura de la democràcia, desterrava Mariano Rajoy i s'ha convertit en l'últim supervivent de la generació de polítics espanyols nascuda després del 15M. Ja no queda ni Albert Rivera, ni Pablo Casado, ni tampoc Pablo Iglesias.
23: Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder.
24: Ponga orden en Cataluña. Hace falta acabarnos con las procesiones tenebrosas de antorchas.
25: Hoy, señor Sánchez, podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros.
17: Des del 2019, Sánchez sempre ha governat en coalició. Ara suma 8 anys de governs consecutius, però mai ha acabat una legislatura, ni el 2018, ni el 2019, ni tampoc ara. Les urnes decidiran el seu futur.
26: Gràcies, Paula. Doncs bé, una de les conseqüències del final de la legislatura espanyola és que hi ha un munt de lleis que acaben en paper mullat. I entre aquestes lleis, Raül, n'hi ha una de clau, com per exemple el nou model de finançament.
27: Sí, el nou model de finançament va ser clau perquè Esquerra Republicana votés la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Ha fet un recorregut llarguíssim amb negociacions molt intenses i que finalment es van acabar desencallant aquest gener. El resultat va ser un model que havia de garantir l'ordinalitat de Catalunya, és a dir, que Catalunya quedés en la mateixa posició del rànquing un cop s'haguessin repartit tots els recursos del model i que donava gairebé 4.700 milions d'euros extres a la Generalitat. Un acord tancat, però que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja avisava que calia rematar-lo durant la tramitació al Congrés.
28: Que hi hagi un acord en el model de finançament no vol dir que la feina s'hagi acabat, perquè aquest acord en el model de finançament s'ha de convertir en un text legal.
27: I ara sabem que aquest text legal no acabarà existint perquè no hi haurà més tramitació. El nou model estava a les portes de passar pel Consell de Ministres per poder anar després al Congrés dels Diputats, però amb la legislatura dissolta, l'executiu ja no pot aprovar projectes de llei i, per tant, el que era urgent i necessari ara acabarà en no res. I, com a molt, haurà d'esperar a un nou govern.
26: El cas és com aquesta llei n'hi ha d'altres, no és pas l'única.
27: No, fixem-nos, per exemple, en una altra llei clau, que és la condonació de part del deute del Fla. Aquesta llei estava a punt de quedar enllestida al Congrés, condonava 17.000 milions d'euros a la Generalitat del deute que tenia amb el Fons de Liquiditat Autonòmic, o sigui, amb l'Estat, que li prestava diners, sobretot, en un moment en què la Generalitat no podia demanar auxili als mercats en plena crisi econòmica. Doncs bé, amb la legislatura acabada, aquesta llei cau i la Generalitat seguirà devent aquests diners a l'Estat, o també el traspàs de Rodalies, que tenia un calendari i que ara no es podrà desplegar. I més enllà de les lleis, el PSOE ha portat en tres ocasions l'oficialitat del català a la taula de la Unió Europea, i no se n'han sortit. El PP ha fet una oposició dura al seu reconeixement i també hi ha hagut estats, com per exemple Alemanya o Itàlia, que s'hi han oposat fortament i que ho han frenat. Allò que prometia el ministre Álvarez...
0: Lo que sí está claro es que serán oficiales. No tengo la menor duda.
27: Doncs ara haurà d'esperar.
26: El que és evident, Raül, és que aquí hi ha una quantitat d'energia invertida que ara queda no res. El que ens preguntem també és si això té després algun impacte.
27: Doncs a Esquerra li reclamava aquest matí el president Illa que com a mínim lamenti que el finançament i altres lleis no podran tirar endavant, però sí que després aclarien que això no hauria de tenir un impacte amb les seves relacions amb el PSC a Catalunya. En tot cas, el resultat final de capítols com aquests que ara parlàvem, com el finançament, demostra com de difícil ha estat encarrilar aquest nou model, negociar-lo. Quina oposició hi ha hagut? Quines veus més altes han acabat sonant en diverses autonomies, tant amb governs del PP com també del PSOE? I el dubte ara és quan es tornarà a obrir una nova finestra com aquesta. I encara n'hi ha una altra. Les principals mesures que els socialistes van acordar amb els independentistes a principi de legislatura, en molts dels casos, han quedat a mig camí. Al final, les principals que han prosperat són bàsicament dues. L'amnistia, encara pendent d'aplicar-se, i demà amb això hi ha un capítol important, a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, o també la possibilitat de poder parlar en català al Congrés. En tots els casos, aquí sí, hi ha hagut majories clares que han permès tirar-ho endavant amb certa agilitat.
26: Doncs són temes transcendents, sense cap mena de dubte. De fet, en els pròxims minuts parlarem amb Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, perquè les pròximes hores en aquest sentit també...

0: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
0: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
1: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
3: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som
2: 3CAT.
5: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Superman, Supermoon.
5: Amb Manel Elias.
6: Tell me what inspires you lately.
5: I Agnès Marquès.
6: Superman, Supermoon.
5: Catalunya Ràdio.

0: Passen 6 minuts de 11:15. Parlem ara de gastronomia perquè el xef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló Sant Sebastià Gastronòmica amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari, 40 anys, que els germans Roca celebren amb un menú nou de trinca, enviat especial a Sant Sebastià. Òscar Callao, bona nit.
1: Bona nit. Doncs hem tingut l'oportunitat d'entrevistar Joan Roca aquest migdia, just després de la seva aplaudida ponència. En només 30 minuts ha explicat, d'una banda, l'organigrama de tots els restaurants, bars, gelateries o espais d'investigació culinària que tenen el Roca a Girona i, sobretot, ha descrit un per un els 40 platets del nou menú del celler en el seu 40è aniversari. Una proposta molt meditada, Joan.
2: Bé, doncs, és la celebració dels 40 anys del celler de Can Roca. Un menú una miqueta més llarg i més estret, divertit, amb més cosetes, amb la línia, perquè, bueno, fins ara, el menú abans d'arribar aquí ja era de 34 plats. Per tant, n'hi hem afegit 6 més, no?, en forma de petits snacks. Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats. És a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, del paisatge com a font d'inspiració, del producte com a font d'inspiració, del cromatisme, de tots aquests, l'academicisme, la innovació, l'atreviment, la llibertat, tots aquests, la màgia, fins i tot, el sentit de l'humor, de cadascun d'aquests conceptes pengen plats que ens permeten explicar allò que hem construït amb consistència, un procés creatiu ferm que ens permet desenvolupar coses noves. I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, però sí amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé fent feliç a la gent.
1: Ho has dit de passada, màgia i humor, però crec que aquest és un concepte que ha crescut, perquè les coses divertides com a joguines o jocs que proposeu són una passada, perquè des del clàssic perfil vostre que va aparèixer en el consumé, aquesta nòria amb músiques adaptades a la celebració, un joc d'escacs amb les pells del bacallà, i me'n deixo moltes, no? Però aquesta part d'humor i creativitat, sí, paral·lela al que es menja?
2: Probablement és la part que més aporta en Jordi, no? Aquest triangle creatiu que formem des del món del vi i des del món dolç, del món del vi en Josep, del món dolç en Jordi i jo del món salat, però qui fa més transgressió, qui provoca més, qui acaba tinguent la capacitat de pensar al revés, és en Jordi, no? I moltes vegades aquesta interpel·lació constant de coses fa que el sentit de l'humor aparegui de manera inevitable i que, per altra banda, és necessari, és imprescindible, sobretot, no? Quan pretenem fer una cosa tan seriosa com és

0: no? Una celebració gastronòmica en un restaurant d'alt nivell on la gent ve amb moltes, amb altes expectatives, no pots fallar, vull dir, pots jugar i aportar sentit de l'humor, però ha de ser al mateix temps molt bo, producte de molta qualitat, amb molta exigència, amb molt de rigor professional, sense deixar aquesta part, diguéssim, divertida i amena, que també és important.
1: El dia que ens vam veure al cim del Fontaner, sí, des d'allà podíem fer una classe de geografia. Recordo que era la primavera, que hi havia neu, Costa Brava, els diferents territoris que us nodreixen. Aquí en aquest menú també surten, eh? S'ha esmentat un munt de comarques i de productes recuperats, etc.
0: Sí, és més que mai aquest menú reivindicació del territori, de la cultura, dels productes locals, de tota aquesta riquesa que tenim en el territori, de tota aquesta biodiversitat que tenim des del nivell del mar o sota el mar, no? De sota el mar, nivell del mar i més de 2.000 metres d'alçada que tenim al Pirineu, no? Per tant, tot aquest ventall de productes, la sort d'estar de Girona, està en el centre d'aquest petit univers, aquest ecosistema tan variat, amb una geografia tan variada, ens permet tenir uns productes extraordinaris en diferents èpoques de l'any. I això té una riquesa molt gran que nosaltres sempre hem posat en valor, però probablement en aquest menú encara més insistència, no?
1: Has començat la ponència fent una mica l'organigrama de com ha crescut Can Roca amb tots els diferents restaurants, locals, etc. Presenta'ns una miqueta l'últim de l'últim que encara s'està fent a Vall de Llémena.
0: Encara no està, no està, i encara volem esperar una mica
1: per
0: poder-ho explicar. No, la idea és que sigui un lloc, és a dir, és casa de la, és casa on va néixer la mare, que l'hem anat restaurant ja fins durant uns quants anys l'hem anat restaurant i encara està per definir. La idea és que sigui un restaurant, però encara està per definir.
1: Joan Roca, moltes gràcies i felicitats per aquests primers 40 anys de cuina i festa a la taula.
0: Gràcies a tots.
2: Catalunya nit.
3: Dinou minuts i arribarem a les 11 de la nit, aquest 5 d'octubre, per tant, encarrila ja la recta final. És el moment de començar a mirar a demà. Marc Güell i Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
3: Però abans hem de tornar al centre de Barcelona. La manifestació en defensa del dret a l'habitatge ha acabat amb aldarulls. Quina és la situació ara mateix, Jordi Canal?
4: Queda força més gent, però la imatge del Passeig de Gràcia en el tram entre Gran Via i Plaça de Catalunya són tot de piles de contenidors, cremant també algun a la ronda aquí al costat del Corte Inglés. La policia ha intentat dispersar els manifestants, n'hi ha que s'hi han resistit, han llançat ampolles, hi ha hagut corredisses, cops de porra i la formació d'aquestes barricades de contenidors que després han encès. Queda gent al Pas de Catalunya, que és on hi ha l'acampada, Mossos d'Esquadra, tot i que han fet una incursió per la part de baix de Passeig de Gràcia per dissoldre la gent que s'acumulava en aquest tram entre Plaça de Catalunya i Gran Via, han desaparegut de baix, són només a la part alta de Passeig de Gràcia i poca cosa més. Esperar quin és el següent pas dels Mossos i si tota la gent que resisteix encara acabar de marxar d'aquest punt ho fa o no.
3: Molt bé, doncs estarem atents. Gràcies a Jordi Canal i Pep Casanovas a la unitat mòbil al centre de Barcelona per aquesta última hora. I precisament demà el govern espanyol torna a portar al Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge que han abocat Pedro Sánchez a convocar eleccions, Txell.
5: Sí, i ara els haurà de convalidar la Diputació Permanent, que és l'organisme que continua funcionant quan es dissolen les Corts. Aquí el govern podrà validar els decrets sense necessitar els vots de Junts. En té prou, doncs, amb la majoria que sumen els partits que van votar a favor del primer paquet de mesures. El ministre Ernest Urtasun ha concretat que els textos no seran exactament els mateixos que els que es van ja tombar divendres passat, però ha assegurat que no hi haurà rebaixes en cap de les mesures contra els desnonaments i els fons voltors, i que també es preveuen la pròrroga dels lloguers.
6: L'agenda informativa ve molt carregada perquè demà hem d'estar pendents també del Tribunal Constitucional per l'amnistia, Marc.
7: Sí, amb aquesta novetat que avançàvem fa poca estona, que el Constitucional s'inclina finalment per aprovar demà només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia, la qual cosa vol dir que es pot accelerar una mica més tota aquest tràmit. Això és important perquè és la ponència que, per tant, fixarà doctrina, és la que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten, per tant, perquè demà només s'aprovi una de les dues sentències que hi ha a l'ordre del dia del ple del tribunal. És la que ha redactat el president d'aquest tribunal, Cándido Conde Pumpido. És també la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia i demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent.
6: Aquesta és una notícia d'última hora que hem sabut fa no gaire estona i que, per tant, quan hem entrevistat aquest vespre a l'advocat de Carles Puigdemont, a Gonzalo Boye, no sabíem aquest extrem. Tot i així, hem comentat la jugada del que esperen que passi a partir de demà, després d'aquest pronunciament del Tribunal Constitucional. Així és com ha anat la conversa, insistim, abans de saber-se aquesta última qüestió que acabem de comentar. Senyor Boye, bona nit.
2: Bona nit.
6: Què n'espera del que pugui passar les pròximes hores al Tribunal Constitucional?
2: Bueno, en principio lo que dicen es que se va a aprobar la ponencia por la cual se reconoce que hubo una vulneración de derechos fundamentales en la aplicación de la amnistía a Jordi Turull y a Dolors Bassa. Y a partir de ahí, pues una vez que se apruebe eso, se preparará o se dictará la sentencia en un par de semanas y a partir de ahí a ver qué hace el Tribunal Supremo, ¿no?
6: Depenent de com de clar sigui el Constitucional i després el Suprem, tothom espera que Carles Puigdemont acabi tornant a Catalunya. Quin creu vostè que serà el timing de tot això?
2: Bueno, en realidad, yo lo he dicho varias veces, el timing ha de preguntárselo al Tribunal Supremo. Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
6: ¿Vostè creu que la convocatòria d'eleccions canvia alguna cosa? El fet que Junts no hagi aprovat el decret aquest d'habitatge, que ara puguin estar enfadats amb Junts, i això canvies alguna cosa de cara a les pròximes hores amb el Constitucional o no?
2: Yo creo que no y quiero entender que no, porque sería devastador para un sistema democrático que el Tribunal Constitucional cambiase sus criterios en función de las convocatorias electorales o los votos de Junts.
6: Quan es pronunciï el Suprem, aquell serà, entenem que acatant el que li digui el Constitucional, entenem que aquell serà el moment en què Carles Puigdemont tornarà a Catalunya o s'esperarà que s'aixequi l'ordre de detenció i això pot portar uns dies més?
2: Bueno, nosotros vamos a esperar a que se le aplique la amnistía y a partir de ahí el presidente regresará, ¿no? Eso es que no depende de nosotros. Estas son, yo se lo he dicho a varios compañeros suyos, estas son preguntas que hay que hacerle al juez Llarena, no al abogado del presidente. Es decir, nosotros no sabemos lo que ellos van a hacer ni cuándo lo van a hacer.
6: Ara que tenim data d'eleccions, 29 de novembre, queden, per tant, gairebé dos mesos. Entenem que Carles Puigdemont sí que serà aquí. És a dir, seria pensable que el veurem votant a Catalunya?
2: Bueno, lo que sería ideal es que nada de lo que ha pasado hubiese pasado, en el sentido de que él lleva mucho tiempo privado de su derecho de sufragio activo y también del ejercicio de sus funciones. Ahora, pues confiemos en que el Tribunal Supremo vaya rápido, ¿no?
6: N'heu parlat amb ell des que s'han convocat les eleccions? Per tant, avui heu parlat amb Carles Puigdemont?
2: Sí, hemos estado mensajeándonos y bueno, vamos a esperar. Para nosotros, desde el punto de vista jurídico, no cambia nada. Desde el punto de vista político, bueno, es evidente que el señor Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, pero eso son otras cosas, ¿no?
6: ¿Per què creu que s'ha fet un tret al peu?
2: Porque pienso que no le van a dar los votos ni ahora ni el 29 de noviembre. Es que basta ver su trayectoria y van en caída libre, ¿no?
6: I creu que Carles Puigdemont estarà fent campanya a Catalunya? Una altra cosa, si han parlat de si es presentaria o no, que això ja és un altre tema perquè són eleccions al Congrés, però participaria activament des de Catalunya a la campanya electoral de Junts? Això ho han comentat amb Carles Puigdemont?
2: Bueno, lo que no hemos querido hacer planes mientras no existe una resolución del Supremo. Todo lo demás son futuribles o posibles. Creo que lo más sensato es no hacer esos planes, esperar al desarrollo mañana, ver cuándo se dicta la sentencia del Constitucional, cómo viene esa sentencia, y a partir de ahí de ver cuán rápido y cómo resuelve el Tribunal Supremo. Después de eso ya podrían hacerse planes, ¿no?
6: Com creu que queda amb tot això la reputació de la justícia espanyola?
2: Bueno, nosotros creemos que la reputación en el caso del proceso ha quedado bastante dañada y me imagino que tratarán de reconducirlo en los años que venideros, ¿no? De hecho, ahora en lugar de perseguir a la gente por las ideas políticas, se les está persiguiendo por los actos de corrupción.
6: Doncs veurem què és el que acaba passant a les pròximes hores, però segurament que les pròximes setmanes seran claus per acabar veient què és el que passa després de tant temps de parlar-ne. Li agraïm molt que ens hagi atès aquí al Catalunya Nit. És Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. Bona nit.
2: Bona nit.
3: Per cert que demà de tot plegat en podrem parlar amb Jaume Asens, és diputat dels Comuns al Parlament Europeu i de fet és un dels advocats que van assessorar Carles Puigdemont quan va marxar a l'exili. Amb Asens analitzarem demà aquí al Catalunya Nit la decisió del Tribunal Constitucional. També parlarem del llibre que acaba de publicar Gaza després d'Auschwitz.
7: I ja us podeu imaginar que el tema de l'amnistia però també aquests decrets d'habitatge que explica Amara, les eleccions que ha convocat Pedro Sánchez també centraran l'atenció del matí de Catalunya Ràdio. Podem saludar el seu subdirector Maiol Roger. Bona nit.
8: Bona nit, què tal?
7: Escolta, demà crec que ho teniu molt clar, eleccions i amnistia.
8: Si no hi ha cap tempesta que ens sorprengui de bon matí, perquè aquest matí ja ho hem hagut de desfer tot, però sí, són els dos temes del dia. És a dir, després de la convocatòria de Pedro Sánchez hem d'estar atents a totes les reaccions i sobretot, més que les reaccions, que ja les hem vist una mica avui, a tots els moviments tàctics que s'estan movent per tots els partits. Demà tindrem a Ernest Urtasun, el ministre, com a portaveu de Sumar. Li preguntarem ja clarament si ell serà el candidat, tot i que també Pablo Bustinduy tindria números. Tindrem a Míriam Nogueras, la portaveu de Junts, una mica qui ha provocat tot aquest moviment sísmic a la política espanyola. Aviam quines opcions veu Junts en tot plegat. També parlarem de la situació del Partit Popular i d'aquestes teories de la conspiració que comencen a dibuixar entorn al que pugui fer Sánchez amb el cens, però demà és el dia de l'amnistia. Sabem que el Constitucional es reuneix a les 9, sabem que ho tenen clar, les ponències estan escrites, el consens hi és, i només falta saber a quina hora canten la grossa, per dir-ho en terminologia de la loteria, perquè a partir d'aquí es desencadena el dominó que ha de portar doncs, a la tornada de Carles Puigdemont, a la rehabilitació de Oriol Junqueras i a tot el que vindrà els propers dies.
7: Per tant, Maiol, venen com setmanes molt incertes de tot el que pot anar passant?
8: Moltíssimes, perquè a més, si un dia en política ja pot canviar tot, i la prova és això amb l'habitatge, amb l'amnistia encara ho veurem més, no? Com es comportarà Junts amb el retorn de Carles Puigdemont? Com ho farà servir en campanya? Quin dia tornarà i quin simbolisme pot tenir aquest dia? Aquest és un dels dubtes que tindrem. Què farà Esquerra? Perquè el paper de Gabriel Rufián també és un dubte. Amb Oriol Junqueras com a candidat, aquest matí ho explicàvem, ja veus dins del partit, no és el cas del propi Junqueras, però ja veus que diuen, escolta, no estem contents amb Rufián, per què no aprofitem la força de la teva tornada electoral perquè et presentis? Veurem també què fa Esquerra i sobretot com es configura Madrid tot plegat, no? Perquè ara el centre està en l'habitatge, però qualsevol cosa pot fer canviar la gent en qualsevol moment. I Sánchez ja sabem com és. No té cap opció, però si li queda una petita ho aprofita com ha fet en aquest cas de la convocatòria electoral. Veurem, venen dies intensos i divertits d'explicar, sí.
7: Doncs són dies de molta ràdio i d'estar ben atents a partir de les 6 també al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, gràcies.
8: Cuideu-vos, fins demà.
6: Ja ho deia el Maiol, tot això si la pluja ho permet, perquè demà n'haurem de continuar a estar pendents, Txell Garriga.
5: Sí, perquè l'episodi de pluja intensa que ha escombrat tot el país encara no s'ha acabat. Protecció Civil manté encara el pla Inuncat en fase d'emergència, si més no, fins demà. I a més, continuarem tenint algunes afectacions pels aiguats que han caigut entre dissabte i avui. El transport públic, per exemple, si avui ha estat una jornada complicada a Rodalies, demà encara no es tornarà a la normalitat del tot. Les línies R1, R2, R2 Nord i l'R11 no tindran servei ferroviari en algun dels seus trams. També hi ha afectacions al metro de Barcelona. A banda, encara hi haurà també 3 centres educatius que demà no faran classes. Són 2 centres d'adults, una a Granollers i l'altra a Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. També 2 hospitals que treballen encara per recuperar la normalitat després de les inundacions que han patit. Són l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital de Granollers. I per tot plegat, també estarem pendents que demà el govern aprovi el primer paquet extraordinari i urgent de 75 milions d'euros que haurà de fer front als danys causats pels aiguats.
3: I a França demà hi també hi tindrem un ull posat perquè s'espera una gran manifestació d'estudiants.
7: Sí, i a més, aquest cop la principal Federació de Pares d'Alumnes també ha fet una crida a sumar-se a la mobilització. N'estarem pendents perquè, a més, la violència en aquestes manifestacions d'estudiants contra les retallades va en augment. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar aquestes protestes. I demà, per cert, també haurem de tornar a parlar de Ceuta perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà en la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. En canvi, qui no hi anirà és la directora del CNI, Esperanza Castelleiro.
6: Doncs mirant el demà, volem saber quina és la portada que plantegen des del periòdico. Ho parlem amb el seu director adjunt, que és el Ferran Boiza. Ferran, bona nit.
9: Hola, molt bona nit. Doncs la portada de demà va molt carregada de temes, amb un parell de propis molt destacats, però evidentment nosaltres obrim, com imagino que la majoria de companys demà, amb l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Ja hi estem acostumats a que Sánchez no compleixi gaire amb la seva paraula i canviï d'opinió constantment, però tindrem eleccions al novembre, quan no fa ni un mes havia dit que de nou serien el 27, que esgotaria la legislatura i que en tot cas hi hauria un avançament tècnic. Pràcticament 9 mesos no és pas un avançament tècnic. El nostre títol d'apertura demà és Sánchez fa del 29 de novembre un plebiscit personal, perquè a la compareixença d'aquest matí el president ha vingut a dir que o el caos o ell. Ha fet una crida a la mobilització contra les elites, ha fet una crida a combatre els especuladors, s'ha oblidat de la corrupció, s'ha oblidat de Ceuta... Més o menys el que estem acostumats en el cas del president del govern. No? A portada també destaquem, com deia, dos temes propis rellevants. Per un costat, expliquem, ara en parlàveu del tema de l'amnistia i de la reunió del Constitucional de demà, expliquem que el magistrat del Constitucional, José María Macías, ha decidit retirar la seva ponència sobre l'aplicació de l'amnistia a Jordi Turull, perquè Macías no vol que es faci servir per instar el Suprem a aplicar aquesta amnistia, com demana la majoria del Constitucional, a la resta d'implicats. Per tant, ha retirat la seva ponència i haurà de presentar-ne una altra, presumiblement, al president del Constitucional, Conde Pompidou.
6: Doncs demà tot això, Ferran, que se'ns acaba el temps, ho buscarem al periòdico i us llegirem. Moltíssimes gràcies i bona nit.
9: Molt bona nit.
3: 3 minutets i arribarem a les 11 de la nit, al final del Catalunya Nit. És un programa, ja ho sabeu, que en el qual sempre cedim l'última paraula a algú i aquest dilluns li cedim al corresponsal del País a Berlín i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura. Cristian, bona nit, com estàs?
10: Bona nit, Agnès. Bé, una mica empiugat.
3: Una mica empiugat. Molt
10: però com sempre, gaudit del programa. Perdoneu un moment. Jo, com mai sé el temps que tinc, començaré pel que em fa més il·lusió comentar. I és aquest partit de Copa del Rei entre Otego i el Sabadell. Recomano als seguidors del Sabadell que hi vagin. Que vagin al partit, que em sembla que juguen a Otego, que és una ciutat petita a prop de Saragossa. És fascinant. Primer perquè té la Torre Mudéjar, més bonica que he vist a la meva vida. Hi ha una còpia a Barcelona, al poble espanyol, hi ha una còpia d'ella. I també perquè... això és que jo aquest tema el conec perquè vaig escriure d'això. Nicolau Rubió i Tudurí, un dels grans arquitectes i planificadors de Barcelona, va dissenyar, va idear una capital d'Espanya, una capital federal d'Espanya, l'any 31, a Otego. És interessantíssim, és a dir, que aprofitin els seguidors del Sabadell, entre ells el Toni Padilla, anar a Otego i fer turisme i a veure si guanyen. Això era el que em feia més il·lusió comentar, però, òbviament, no és l'únic. M'ha agradat una cosa que ha dit el Mayol sobre... com la dreta, que vosaltres ho heu comentat, atia teories de la conspiració sobre possibles recomptes fraudulents del vot per correu, etc. A mi és una cosa que em fascina a Espanya i a Catalunya, amb la facilitat amb la que es posen en dubte les institucions democràtiques. Des de la dreta, per suposat, però és que també des del PSOE constantment s'ha parlat de lawfare, de mil coses que posen en qüestió la democràcia. Aleshores, què fa que el ciutadà, de per si, del color que sigui, dubti també de tot plegat, de la democràcia, que és el millor que podem tenir. I per acabar, el tema de les riuades és fascinant, perquè no ens n'adonem que és l'inici, ja de fa temps, però és l'inici de com les nostres vides canviaran amb el canvi climàtic. Això és només l'aperitiu.
11: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Dilluns 5 d'octubre del 2026. Tranquils, que en uns moments sabrem què haurà dit Pedro Sánchez a aquesta hora. Bon dia i ben retrobats de nou. Tornem a estar amb vostès, però d'aquella manera. Els lampistes de la sala ens entendran si els diem que la ruleta de la vida Endesa ens va adjudicar 380 vols el passat dijous al neutre. I si t'envien 380 vols al neutre, ja pots començar a resar per a nostres. Comptat i debatut més d'una dotzena d'aparells espatllats i, en conseqüència, el nostre dia a dia és un dia a dia molt condicionat per tot allò que no funciona i que cal arreglar o substituir. I ja saben que aquestes coses mai són ràpides, però intentarem portar-ho amb dignitat. Mentrestant, al costat del que van viure altres poblacions de la costa catalana i la pròpia Barcelona, dissabte vàrem estar de sort. A Sitges es van recollir durant tot el dia prop de 50 litres per metre quadrat i no fou tot plegat una qüestió de quantitat de pluja, doncs, sinó de tot allò que es va haver de suspendre per mort de les males previsions meteorològiques i també de la instrucció de la Generalitat. Fonamentalment, tots els actes de la Festa de la Verema, a part de l'activitat esportiva. Quelcom que no recordem en el cas de la Festa de la Verema que hagi passat mai, que se suspenguin tots els actes de la Verema. Mentrestant, el calendari no s'atura i la 59a edició del Festival de Cinema ja truca a la porta aquest cap de setmana amb l'inefable al·licient de la Zombie Walk, i la jove de Sitges torna del concurs de Tarragona amb el regust amargant d'un 4 de 8 només carregat, però amb la satisfacció d'haver aconseguit portar més de 300 camises a la Tàrraco Arena. A hores d'ara, en aquest matí, que no esperàvem pluja, però ha acabat apareixent la pluja. Bé, no esperàvem pluja, esperàvem plugeta, però ha vingut en un moment d'aquells 21 litres, portem, eh? 21 litres en aquest dia tan preciós. Per cert, que quantes vegades ja feia temps que no ho escoltàvem, això de baixar la guàrdia. Ha estat el cap de setmana en què només hem sentit no es pot baixar la guàrdia, no es pot baixar la guàrdia, no es pot... Bé, vigilin, ja està. Ja està, perquè si no ens passarem la vida recordant la pandèmia i cada dia sí, no cal, no es pot baixar la guàrdia, que gira, que tomba. I un miracle, el miracle del dia, que de totes les línies de Rodalies que no funcionen, resulta que la R2 Sud funciona. O funciona més que les altres, i això és un veritable miracle, perquè en principi la que no funcionava mai era la R2 Sud. Doncs sembla que avui, miraculosament, com que tota la resta de Catalunya està molt més afectada que no pas al sud de Catalunya, la R2 Sud és l'única que funciona amb una certa normalitat. Avui que s'ha fet clar d'aquella manera a les 7:25 i el sol ha sortit a les 7:53, el sol es pondrà a les 7:28 i es farà fosc a les 8:05. El dia s'escurçarà 2:42. Portem una tongada de 2:43. Avui 2:42. Tindrem 11:34 de llum solar i 12:25 de foscor. Què tindrem per avui? D'entrada, un apunt del que els comentarem, la Carola Fernández comentarà d'una forma més àmplia al final del programa, que és la presentació, la roda de premsa institucional del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que va tenir lloc el passat dijous, però com que divendres ens vam trobar amb el palangre aquest del sobrevoltatge, no els vàrem poder oferir programa. Per tant, acabarem el programa amb un apunt de la roda de premsa del festival i ara també en tindrem 5 minuts perquè escoltin vostès Mònica García i sobretot allò que és per tots els públics, les exposicions del festival i la Zombie Walk del proper dissabte. Després saludarem el cocap de conya de la jove de Sitges, Marc Ill, a veure com ha anat el concurs de Tarragona, com els dèiem, la jove que volia el 4 de 8, i el 4 de 8 es va carregar, però no es va poder descarregar. Escoltarem la crònica tal i com la feien als professionals de Castells en Xarxa amb aquesta transmissió tan magnífica que fa la xarxa de televisions locals del concurs de Castells de Tarragona, doncs la jornada de la vigília que va tenir entre les colles protagonistes la jove de Sitges. La nostra roda de portaveus continuarà avui amb Belén Alonso. Belén Alonso, que vol, més o menys, ja ens ho veiem a venir, que això sigui una mena de memorial de greuges de les botigues, perquè en tenen molts. Cap problema en què la regidora del Margalló ens pugui explicar tot allò que creu necessari explicar sobre com estan les coses a les botigues. Les botigues que, com els dèiem la passada setmana, té un grup que està recollint signatures per tornar a posar en marxa una consulta perquè els veïns decideixin si volen ser de Sitges o de Castelldefels. Bé, doncs a veure que explica la regidora Elena Alonso sobre el particular. En Pitu Valera, el temps dels esports amb Antoni Muñoz, tot suspès, però alguna cosa s'ha jugat, i s'ha jugat el que jugava fora de casa. El patí Subur Sitges marxava a jugar a Sentmenat, però va perdre per 3-2, i el Rugby Sitges jugava a València. I en aquest cas, el Cano Rugby València va guanyar per 52-12 al Rugby Sitges. Aquestes i altres informacions esportives amb en Pitu Valera i Antoni Muñoz. Després de la conversa amb Belén Alonso, i com els dèiem, acabarem amb un resum del que va donar de si la roda de premsa institucional del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. No, i 7 minuts del matí. Són vostès dels que col·leccionaven xarmades? Bàsicament, si tenen el paraigües a la mà i tenen temps i es volen passar per l'edifici Miramar, amb motiu del 30è aniversari de la xarmada, a partir d'avui dilluns, a l'edifici Miramar, a la planta baixa del Miramar, trobaran exemplars de la xarmada de tots els temps a disposició, gratuïts. O sigui que si vostès diuen, escolta, és que em falta aquest, em falta l'altre, no sé què, o en vull unes quantes, o volen passar i remirar, doncs dels arxius, de les caixes, que l'Ajuntament deu tenir un munt de xarmades, sàpiguen que al Miramar vostès els poden trobar a disposició. A partir d'avui dilluns, dia 5 d'octubre, entre les 10 i les 2 del migdia, si vostès van al Miramar i diuen, mira, falten números, on ve de gust fullejar-les, o no les conec i m'agradaria tenir-ne unes quantes, allà les tenen per tots vostès. A partir d'avui, d'avui en endavant, el 30è aniversari de la xarmada. A l'agenda d'aquesta setmana, dues qüestions bàsiques importants. Primer, estem gairebé a les portes de les jornades europees del patrimoni des del punt de vista dels museus. Aquest dimecres, portes obertes als museus, i el dijous dia 8, dia important perquè s'inaugurarà una petita exposició dedicada a les nines de Lola Anglada. Saben que, bé, la dita castellana, a falta de pan, buenas son tortas, bé, doncs a falta de can llopis, buenas son la col·lecció de les nines de Lola Anglada. Els museus de Sitges recuperen, a partir del dia 8 d'octubre, una mostra del fons de la col·lecció de nines Lola Anglada, una nova presentació que permetrà mostrar al públic una selecció d'aquests exemplars després d'un important procés de recerca, documentació, conservació i restauració. La proposta neix amb voluntat de continuïtat. L'espai Rocamora es convertirà en un espai permanent amb continguts rotatoris que anirà mostrant progressivament diferents peces de la col·lecció Lola Anglada i d'altres nines i joguines conservades als museus de Sitges. Aquesta fórmula n'ampliarà la visibilitat i al mateix temps garantirà les condicions de conservació que requereixen uns objectes especialment delicats. Per tant, qui vulgui veure les nines, qui les vulgui retrobar a Can Rocamora, a partir d'aquest dijous, dia 8. I sobretot, pares i mares, o avis i àvies, o oncles i tietes, si els vostres fills, els vostres nets o els vostres nebots no han vist mai les nines de la Lola Anglada, aquesta és una bona oportunitat, com a mínim, per tenir-les al davant, com per tenir-ne una mostra. A partir d'aquest dijous, dia 8, les nines de Lola Anglada tornen als museus, no pas a Can Llopis, sinó que, de moment, a Can Rocamora. Pensin que, en total, n'hi ha més de 500 de nines. N'hi ha més de 500, o sigui que hi ha temps més que suficient per poder-les anar veient totes atongades. Tant de bo, abans no es vegin totes, es pugui anunciar alguna cosa sobre Can Llopis. Però de moment, aquest dijous dia 8 d'octubre s'inaugura a l'espai Rocamora Nines de la col·lecció Lola Anglada. Estarà oberta aquesta exposició fins al proper 31 de desembre. I en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2026, una conferència que també promet ser molt interessant a càrrec d'Ignasi Domènech, cap de col·leccions i exposicions dels museus de Sitges. La cita, en aquest cas, serà el divendres 9 d'octubre a la Sala Gòtica del Museu Maricel. I aquesta conferència parla, en aquest cas, de l'edat d'or del col·leccionisme d'art hispànic als Estats Units, o sigui, d'aquell moment en el qual els milionaris nord-americans i els col·leccionistes nord-americans van aterrar a Espanya i es van endur, per dir-ho així en genèric, tot allò que van poder i tot allò que aquí els van deixar perquè els ho van vendre. entre ells i elles, òbviament, peces del patrimoni històric català. I entre aquests milionaris, òbviament, Charles Dirin, aconsellat per Ramon Casas. Això serà aquest divendres, dia 9 d'octubre. Com els dèiem, una de les qüestions importants, en aquest cas, en l'agenda d'aquesta setmana, és en l'àmbit cultural. Per tant, hem començat pels museus, després el Festival de Cinema, del qual en parlarem d'aquí uns momentets, i sobretot la Zombie Walk. Atenció, la Zombie Walk aquest dissabte, dia 10. Dissabte, dia 10 d'octubre, la Zombie Walk del 2026. Després els comentem el recorregut i tot plegat, però qui més qui menys que ho sàpiga, aquest dissabte, dia 10, hi ha el maquillatge, bé, totes aquelles coses que es poden esperar de la Zombie Walk el dissabte, dia 10, en el festival que començarà aquest dijous, dia 8, i acabarà el 18 d'octubre. I esperem poder parlar amb ella aquesta setmana. N'esperàvem poder parlar el divendres passat, però com que, repetim, aquesta sobretensió sobtada ens va deixar així inalvis, esperem poder parlar amb Vinyet Panyella, perquè aquest diumenge, dia 11 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, a la seu del grup d'estudis sitgetans, la conferència Camp Fals de Mar des del seu arxiu. La Vinyet s'ha capbussat en l'arxiu de Camp Fals i ha trobat moltes coses. Una conferència de Vinyet Panyella basada en el treball d'ordenació, classificació i catalogació de l'arxiu de Camp Fals, que des de fa un any està portant a terme. Per tant, li preguntarem unes quantes coses sobre l'arxiu de Camp Fals. Sobre Camp Fals també segurament la Vinyet en tindria moltes per dir, però Camp Fals ja ho saben que està en aquest també procés d'espera, en aquest stand-by, a veure si acaba recuperant-se i a veure si una mica de gas li poden donar perquè es pugui tornar a obrir. No hem entrat a Camp Fals des de la Festa Major i vam travessar el llindar de la porta i no vam anar massa més endins perquè, ja ho saben, no diríem que tot ens podia caure al damunt, però bueno, el cas és que vam travessar el llindar de la porta per veure Sant Bartomeu i és allò, l'entrada i la sortida. I no miris a la dreta i a l'esquerra, ni miris cap endavant ni cap endarrere, ni a dalt ni a baix. Bé, doncs Vinyet Panyella s'ha capbussat en aquest darrer any pels arxius de Camp Fals i la conferència serà aquest diumenge 11 d'octubre a partir de les 12 del migdia. Què més hi ha aquesta setmana que els pot resultar interessant? Per una banda, l'Ajuntament ja anuncia l'acte d'homenatge al president Companys el proper 15 d'octubre i ho anuncia perquè, com en el cas de l'11 de setembre, aquelles persones, entitats que vulguin participar en l'homenatge al president Companys, al monòlit del president Companys, que està on estava però una mica més endins, al parc de Facund Bacardí, ja no queda al costat del carrer i, per tant, ja no queda aquella imatge tan desengelada de tothom esperant-se davant del supermercat i aleshores, quan ve l'hora de les ofrenes, travesses el carrer i tens allà un monòlit, sinó que el monòlit s'ha dignificat situant-lo a dins dels jardins de Facund Bacardí. Bé, això serà el 15 d'octubre a partir de les 6 de la tarda. Les persones que vulguin fer la seva ofrena al president Companys només cal que enviïn un correu electrònic a participació@sitges.cat. participació@sitges.cat. Vinga, i dues cosetes més, perquè al cap de setmana del 6 i el 7 de novembre, el 6 de novembre, l'Escolania de Montserrat a Sitges i el 7 de novembre, un concert a benefici de la Societat Catalano-Balear de Cures Paliatives. Ja en parlarem d'aquest concert, que és el concert que es titula La Simfonia dels Herois, perquè és un concert, diguem-ne, que ha impulsat un metge especialista en la cirurgia dels tumors cerebrals. És un concert que ja s'ha fet en altres poblacions de Catalunya i que tindrà lloc, en el cas d'aquí Sitges, el 7 de novembre al Melià, a partir de les 8. O sigui, 6 de novembre, Escolania del Montserrat, 7 de novembre, al Melià, la Simfonia dels Herois. El concert de l'Escolania de Montserrat, vostès poden adquirir les entrades a través del web de la Fundació PINAE, que és pinae.cat. PINAE, amb dues enes, .cat. El preu és de 20 euros i els 20 euros van íntegrament dedicats a les obres de la parròquia. Saben que s'ha començat pel campanar, ara queda la rectoria, les façanes de la rectoria, la façana de mar, que està absolutament... està fet un desastre. I després cal anar per la façana principal de la parròquia. O sigui que queda encara molta obra per fer. 20 euros al concert de l'Escolania de Montserrat. I el 7 de novembre, la Simfonia dels Herois. Per fer-ho fàcil, només cal que vagin al cercador, vagin a Google i escriguin Simfonia dels Herois Sitges i ja us sortirà aquest concert del proper 7 de novembre, del qual en parlarem en propers dies. I ho diem per darrer cop, perquè hem de suposar també que les tongades de les reserves ja estan disponibles. El 19 d'octubre, és a dir, no dilluns que ve, sinó el següent, Document Nacional d'Identitat. El Servei d'Expedició del Document Nacional d'Identitat torna amb la seva unitat mòbil a Sitges el proper dilluns 19 d'octubre. Si vostès han de renovar-se el Document Nacional d'Identitat, només cal que vagin al web de l'Ajuntament, sitges.cat, allà trobaran la notícia, i en aquesta notícia hi ha un enllaç per reservar plaça per la renovació del DNI el dilluns 19 d'octubre. Hi havia 40 places, el preu de la renovació és de 12 euros pel DNI, que es poden pagar en efectiu o es poden pagar amb targeta, i per anar-hi només cal que vagin amb el seu actual document nacional d'identitat, òbviament, i amb una fotografia. Acabarem el programa parlant de la roda de premsa institucional del Festival de Cine, però fem només un apunt d'aquesta roda de premsa escoltant Mònica García. El dijous passat es va fer la presentació institucional. Saben que el festival té una llista llarga de noms convidats, d'importants noms convidats, i la 59a edició es va presentar el passat dijous. Ho va explicar el director de l'Institut Català d'Indústries Culturals, Edgar García Castellet, la directora de la Fundació del Festival, Mònica García, i va cloure l'acte l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. Què ens interessa, bàsicament, hores d'ara, d'aquesta roda de premsa? Bé, doncs, aquelles activitats més o menys paral·leles que pots dir, mira, perquè n'hi ha moltes, i n'hi ha moltes també dedicades a tota la família, sobretot el que és el Mercat Vell. El festival que incorpora 5 exposicions, 5, una dedicada al 50è aniversari de Quién puede matar un niño i els nens, diguem-ne, els nens malèfics en el món del cinema fantàstic, el Miramar, l'exposició també The Dark Side of Cinema, l'exposició dedicada a les bandes sonores de pel·lícules de terror, música per malsons, i també l'exposició Infància diabòlica, adolescència maleïda. Això, al Miramar. Al Mercat Vell, una exposició titulada Art Kids, vinculada també amb el món del cinema fantàstic, i a Can Rocamora, per tots aquells devots fidels a Vellut Blau, a Blue Velvet, de David Lynch, la pel·lícula de la qual enguany es commemora el seu 40è aniversari, a Sitges vindrà, com a convidat, Jeff Goodwin, maquillador i especialista en efectes especials. És l'home, els que no hagin vist la pel·lícula pensaran ara, però què està dient ara? Què està dient? Bé, és l'home que va fer l'orella, la famosa orella escapçada de la pel·lícula de David Lynch. L'exposició que es podrà veure a Can Rocamora es titula Una orella a la gespa. I és així, s'intitula també l'exposició Un viatge pel món de David Lynch. Qui vulgui veure aquella orella, l'orella original de la pel·lícula, l'orella que va crear el maquillador Jeff Goodwin, la trobarà a Can Rocamora. Per tant, és molt probable que durant el festival Can Rocamora sigui un espai de pelegrinatge, com el Cau Ferrat o el Maricel, per veure aquesta orella, l'orella de Blue Velvet, pel·lícula de David Lynch. La pel·lícula és molt bona, però genera fílies i fòbies, perquè té un llenguatge estètic molt peculiar, però per descomptat que va marcar un abans i un després. Doncs Blue Velvet, protagonista també en aquesta edició del festival. Ho comentava tot plegat Mònica García.
1: I una de les propostes també més divertides per al públic en general, més enllà d'aquells que entre pel·lícula i pel·lícula o xerrada i xerrada tingueu temps, aquest any el Festival acull 5 exposicions. Una és la central que hem anat dient, només són nens 50 anys celebrant Quién puede matar a un niño, que estarà al Centre Cultural Miramar a la planta baixa i que fa un recorregut per tot el que és els grans prototips dels nens maleïts, des de nens vampirs, nens zombis, tota la història del terror des de que els nens malvats van aparèixer i, òbviament, amb aquest punt o eix central que és qui pot matar un niño. A la planta de dalt trobareu dos més. Una és The Dark Side of Cinema, que són, és una exposició d'il·lustracions de totes aquelles icones i personatges més representatius a càrrec de l'il·lustrador i artista Mocaró. I Música per Malsons, que és un espai dedicat a totes les bandes sonores i recopilatoris que fan referència també als grans temes del fantàstic. Tenim dues més, una a la sortida d'auditori, Infància diabòlica i adolescència maleïda, comissaria per Borja Crespo, que fa doncs, un guinyo també als grans títols d'aquest leitmotiv i que la podrem veure en sortida de l'auditori, com deia, i una molt especial que ve de la mà directament d'un dels nostres jurats, que és el Jeff Goodwin, que ha publicat un llibre que sortirà en breu dedicat a tot el rodatge de Blue Velvet. Ell mateix es va dedicar, estava involucrat en el disseny dels prostètics i de més, i va fer tots els efectes visuals i pràctics de la pel·lícula. Per tant, ens ensenyarà unes polaroids que va fer expressament amb tots els personatges darrere les escenes, que és una meravella, però sobretot portarà l'orella. De fet, l'exposició d'això es diu així, una orella a la gespa, i portarà l'orella original, aquells que la vulguin veure hauran d'accedir a museus de Sitges, que han col·laborat amb nosaltres, ens han cedit un espai meravellós per poder mostrar no només aquesta peça original i les polaroids, sinó, a més, aprofitem i fem una miqueta d'explicació del que va significar Blue Velvet i del pas de David Lynch per al Festival de Cinema de Sitges. O sigui que propostes moltíssimes, però no s'acaba aquí. També, com sempre, la gran peça de la corona, que és la Zombie Walk. O sigui, sembla mentida, però la Zombie Walk ens acompanya. Us dic una anècdota, que això no ho sabeu, em sembla. The Wheel of Fortune, sabeu el programa aquest de televisió, de la Rueda de la Fortuna, ens ha demanat incloure la Zombie Walk com un premi aquest any. O sigui, imagineu-vos l'empenta que té aquesta parade de zombis que travessa el festival i tota la vila de Sitges, i que és una meravella, que a més aquest any doncs, tindrem alguna sorpreseta en el tret de sortida, gràcies a l'equip d'actors, que bona part són treballadors del festival, que voluntàriament han passat a l'altra vida per convertir-se en zombis puntuals. I en aquesta línia també he de donar gràcies a l'Escola Josso, que ens ha refet el nostre vídeo dedicat a la sostenibilitat, que amb una miqueta de complicitat de tota l'audiència, ja sabeu que l'Edgar comentava la part més seriosa de treballar, de fer aquests workshops amb la indústria per fomentar la sostenibilitat i l'accessibilitat, i nosaltres ho fem a la nostra manera, amb el llenguatge de Sitges, a través de moltes iniciatives, i una d'elles és mostrar precisament què significa preservar el món. Tenim aquest segell que es diu We Are Legend, perquè creiem que són la generació que haurà de salvar el futur, seguint les doctrines del fantàstic. Us animo a que busegeu una miqueta a la web del festival, perquè més enllà, si veniu amb nens, tenim una quantitat enorme de propostes en quant a tallers infantils, projeccions per Sitges Family, tenim les sessions popcorn també dins del Mercat Vell. O sigui, hi ha moltes opcions en les quals podeu passar un bon moment, us podeu acostar a diferents vessants del cinema o de la part més lúdica. Activitats Paral·leles fa una feina extraordinària precisament per tenir aquestes alternatives, que a vegades no només podem venir per veure cinema, però podem gaudir també de passejar, de veure actuacions, de presentacions, de llibres. O sigui, dèiem, són més de 400 sessions, però a la vegada també tenim programes paral·lels per tots. O sigui, realment és un volum gegant, però amb la idea de que gaudim i creem una mena d'oasi durant aquests dies del 8 al 18 d'octubre per celebrar tots junts aquesta comunitat del fantàstic.
0: Mònica García i les exposicions del festival. Atenció ara als qui vulguin anar a la Zombie Walk, perquè aquest any no surt de l'ermita de Sant Sebastià, sinó que acaba a l'ermita de Sant Sebastià, acaba l'espai meeting del festival. Sortirà des del vall, des de la vall, comúment anomenada, des del vall, si l'hem d'anomenar com il faut, carrer Fonollà, Fonollà cap amunt, plaça de l'Ajuntament, baixar pel carrer Major, Cap de la Vila, carrer Àngel Vidal, carrer Barcelona. Una altra vegada s'arriba a la Vall, Port Alegre, Balmins i l'espai meeting del festival a l'ermita de Sant Sebastià. Dissabte 10 d'octubre a 8:15. 8:15 del vespre. Sitges Zombie Walk, aquest és el recorregut. Se surt del Vall, carrer Fonollà, plaça de l'Ajuntament, es baixa per carrer Major, Cap de la Vila, Àngel Vidal, carrer Barcelona, Port Alegre, Balmins i l'espai meeting a l'ermita de Sant Sebastià. Una de les cites, per tant, més explicava Mònica García, ja ho han escoltat, que des de la ruleta de la fortuna en versió anglesa, un dels premis que donen és un viatge per participar a la Zombie Walk. O sigui, que es poden imaginar la dimensió que ha pres aquesta celebració del festival. Aquest dissabte, dia 10. No, i 27 minuts. En uns moments saludem en Marquill, però abans posem-nos una miqueta en situació. Dissabte, aquest dissabte tan trasbalsat meteorològicament parlant, la xarxa, el concurs de castells de Tarragona, en aquestes transmissions castelleres tan magnífiques que fa la xarxa, per a tots aquells que diguin no, és que això de la... No. Per fer determinades transmissions se n'ha de saber, de la mateixa manera que per fer una missa des del Vaticà se n'ha de saber, per fer una transmissió castellera se n'ha de saber. I l'equip de la xarxa, per descomptat, que en sap i molt. Aquí tenen la crònica a la transmissió de la vigília del concurs de castells de Tarragona del 4/8 de la Jove de Sitges.
2: Descarrega ja la Jove de Barcelona el seu castell amb la sortida de dosos i en paral·lel, just al costat, un altre 4/8, en aquest cas de la Jove de Sitges. A més, amb camises molt semblants i que segurament en algun moment ens pot portar certa confusió. Mireu, clarament, a l'esquerra Jove de Barcelona, a la dreta Jove de Sitges. Estan junts fent el 4/8. La gran diferència que la Jove de Barcelona ja el descarrega i ara la Jove de Sitges situa ja els quins d'aquest castell. Atenció, perquè serà l'últim d'aquesta ronda conjunta, d'aquesta actuació conjunta de la primera ronda, i així comença aquesta edició número 30 del concurs de castells. La jornada de dissabte. Situat ja al pis de Quins, puja tota la canalla, dosos ja han arrencat, acotxador i enxaneta també arrenquen de la Jove de Sitges, que aquesta temporada ja ha descarregat aquest castell també 3 vegades. Per tant, hauria de ser un castell també de garanties. De fet, en aquest primer cicle conjunt, la sensació és que tothom ha sortit a sumar punts, a fer punts. 4/8, a punt de situar ja l'acotxador, la Jove de Sitges situa un peu, a punt de situar també ja l'altre, només quedarà l'enxaneta per coronar aquesta estructura de 4/8. Aquí el teniu, ara fa les darreres passes, s'encavalca sobre els dosos, ha tingut una petita dificultat, ara ho fa, ja el tenen, sí! 4/8 també de la Jove de Sitges, castell carregat sense problemes, i ara segurament allò de donar una mica més feina, com hem vist abans amb el 2/7 de Castellers de Terrassa, que els hi ha donat una mica de feina, i ara sí que la Jove de Sitges, atenció, que comença a patir de valent, sortir a la canalla, ha de ser tot molt suau, i es trenca. Castell carregat, Jove de Sitges, 4/8 carregat, i així tanquem aquesta primera actuació conjunta de la primera ronda de l'edició número 30 del concurs de castells. Estem a la jornada de dissabte, això ja ha començat, Toni, i ha començat amb 4 castells descarregats i un de carregat.
3: Hem vist en aquesta primera ronda conjunta el 2/7 descarregat dels Castellers de Terrassa, el 5/7 descarregat dels Tirallongues de Manresa, el 4/8 descarregat de la Jove de Barcelona, també el 4/8 descarregat dels Xicots de Vilafranca i el 4/8 carregat de la Jove de Sitges. Segueix la malestrugança amb aquest castell de la Jove de Sitges, que no ha aconseguit mai descarregar-lo a la Tàrraco Arena Plaça.
4: Sí, la veritat és que l'aposta era forta, però ja hem vist que d'arrencada la Jove de Sitges es començava a deformar, especialment en pis de quarts. També hem vist treballar moltíssim el 2/7 dels Castellers de Terrassa i l'altre, castells molt a l'abast i molt controlats.
0: Aquesta era la crònica del 4/8 de la Jove de Sitges. Marc Ill, bon dia i bona hora.
5: Bon dia.
0: Sensacions?
5: Bé, sensacions agradolces, content per tot com va anar dissabte i tot això, però bueno, aquest 4/8, doncs, que realment em portava 11 de seguits de descarregats i bé, doncs, per au per bé, com ara molt bé deien a la retransmissió, no? A la baixada se'ns va complicar una mica i fins al punt de que no es va poder salvar.
0: Com que en aquesta vida la glòria mai no és sencera, l'any passat hi havia els 4 de 8 i aquest any hi ha el concurs i aquest any està costant tot una miqueta més, no?
5: Bé, aquest any, respecte a l'any passat, hem hagut de fer una barbaritat de canvis, tant a nivell de tronc com a nivell de canalla, que vulguis no, ens ha portat moltíssima més feina. Dit això, el 4 de 8 en portem 3 aquest any descarregats.
0: Que està molt
5: aquest
0: bé.
5: Aquest que al final ha quedat carregat, però que realment estava per descarregar. Vull dir, al final crec que va sumar una suma de factors i bé, que al final els castells doncs, tenen aquestes coses, no? Hi ha moments en què, per molt bé que el portis, són castells grans, són castells molt importants per colles del nostre nivell i que, doncs, que el pots perdre.
0: Perquè entenc, Marc, que fins al concurs de Tarragona, bé, amb Marc Quill, cocap de colla, sempre està molt prudent a l'hora de parlar no només dels objectius de la colla, sinó també de la seva consecució. El dia de l'exhibició de Santa Tecla veu dir molt clarament bé que de moment el 4 de 8 encara no, veu fer un 4 de 7 magnífic i que tot estava pendent de l'objectiu de Tarragona. El teníeu, sí. I entenc que l'assaig, Marc, tot estava perfecte, no?
5: Estava perfecte. De fet, a l'assaig de divendres les proves van anar més que magnífics. I mira, i a tall d'exemple, perquè vegis el nivell de confiança de la colla, realment el gruix de la colla era tan conscient de que havia estat un accident que ens estaven demanant en quarta ronda tornar-hi per tornar a tirar el 4 de 8 i descarregar-lo. I aquí hi sumo tota la canalla que ens ho estava demanant. Vull dir, això també fica en valor el que realment... Uh-huh. Que la gent ja ha vist que va ser al final... Doncs, mala sort.
0: Home,
5: una ensopegada.
0: Ho dius d'aquesta manera perquè ho haguéssiu pogut tornar a intentar, doncs?
5: Sí, dins de les normes del concurs, tu un castell que no has descarregat el pots tornar a tirar.
0: D'acord.
5: I, de fet, si no es va fer, és una suma de dos cors. Una, que un dels segons estava una mica tocat i em va dir que no es veia en cor d'anar-hi. I després també amb tot el tema de l'emergència, de les pluges, tot això... estava sent, bueno, també teníem el cap aquí, però el cap també alhora amb la tornada, no? De Tarragona cap a Sitges i bé, també van dir que les colles que podíem acabar ja podíem marxar, podíem anar tirant cap a Sitges i també això doncs, va acabar de fer de cantar.
0: Diguem-ne que no es donaven les condicions més idònies per fer-lo amb tota la confiança de...
5: Sí, jo sé. O sigui, si hagués sigut un concurs normal...
0: Aleshores, sí.
5: Segurament ja haguéssim anat. Amb tots aquests condicionants, i el que et dic, sumat a que hi havia un dels segons que em deia que estava una mica tocat, que no es veia en cor anar-hi al 100%, doncs, evidentment, sí. Si hi anàvem era per descarregar-lo, està claríssim.
0: Està clar. La resta, suposo que d'acord amb el pla previst, no? El 3 de 7 per sota i el 5 de 7 eren els castells que ja teníeu previstos?
5: Sí. L'actuació... que no vam fer aquesta, que és la final actuació que vam fer a Santa Tecla, canviant el 4 de 7 pel 4 de 8. I bé, realment contents, perquè el global de l'actuació va anar bé i al final, doncs, això, un accident i no passa res, i tornarem.
0: Apunto aquí perquè la colla ho fa valer, i és evident que creiem que ho ha de fer valer, 330 persones veu anar a Tarragona.
5: Sí.
0: Això és una gentada,
5: Això és molta gent, Al final ha estat la mobilització més gran que hem fet com a colla a tots els anys d'història. Sí que és veritat que el 2016, que és l'altre cop que vam portar el 4 de 8 al concurs, també vam anar a vora 300 persones i bé, i aquest cop encara s'ha pogut superar. Per això et dic que al final sí que una mica aixafats de com va anar el tema del 4 de 8, perquè és un castell que tenim claríssim que es descarregaria,

0: Jo crec que el global de gent està bastant aïllada. Els que sí que estàvem davant, que estàvem també doncs, pendents amb l'organització, perquè clar, hi havia moments que ens arribaven diverses coses, com de que a les 8 s'havia d'acabar
1: sí,
0: tot, que potser, o fins i tot durant la tarda ens deien que potser a les 7 s'acabaria perquè tinguéssim una hora per tornar cap a casa. Bé, tot eren rumors que tampoc teníem massa clar cap on anirien, i sí que és veritat que es feien, no descentrar, però allò estava pendent de dues coses alhora. Però crec que el gruix de gent, o almenys els comentaris de la gent, no anaven per aquí.
1: Veu poder tornar tranquil·lament?
0: També et dic que a Tarragona, almenys,
1: sí.
0: Durant la tarda no... Va començar a ploure una mica més fort, que ja anem gairebé a les 8 del vespre, que nosaltres ja marxàvem.
1: Sí.
0: Però durant la tarda, la veritat, no va estar plovent.
1: D'acord, és a dir, sensació d'estar dins un... No, veu tenir.
0: No.
1: Per tant, veu poder tornar més o menys tranquil·lament?
0: Sí.
1: Sí, sí, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, no ens va enganxar cap del el moment més crític.
1: Està clar. Ahir veu tornar a anar o què? I vas tornar a anar i alguns de la colla...
0: Jo personalment no.
1: No.
0: Hi ha gent de la colla que sí, però jo no. Jo em vaig quedar a casa amb la família, mirant-ho per la televisió.
1: Déu-n'hi-do,
0: eh? Ja està. Sí, sí, no. Impressionant, impressionant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Molt a nivell, és un espectacle, no? I bé, jo crec que ens van fer gaudir fins al final.
1: Mm-hmm. En el calendari de la jove, Marc, què queda? Sí.
0: Bueno, ens queden dues actuacions. Una actuació a Torredembarra que bé, ara ens hem de plantejar encara aquest final de temporada, no? Que al final és aquest mes d'octubre.
1: Uh-huh.
0: I després la dia de la colla. L'actuació a Torredembarra entenc que serà més de tornar a agafar sensacions i bueno, les diades aquestes fora que segurament no arrossegarem tanta gent. I la dia de la colla sí que evidentment no, l'objectiu serà tornar a descarregar el 4 de 8.
1: Uh-huh. La diada de la colla quin dia és?
0: És el 31 de novembre al matí, és un dissabte al matí.
1: D'acord. Home, molts ho agrairan, això, eh? Perquè hi havia allò, diades de la colla, que no, només acabaven de començar, ja era negra nit.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. Aquest any, com que just és la nit de la castanyada i això, doncs, també per això es va decidir que fos al matí, però tot i així ja ho anàvem plantejant, el tema de dissabte al matí, com a opció per fer aquest tipus d'actuació.
1: Perquè era llàstima també que només començada l'actuació al cap de mitja horeta ja era molt fosc i negre i només la il·luminació del cap de la vila i quedava tot bastant més desengelat. Bé, doncs
0: sí,
1: esperar aquest darrer 4 de 8 que ha d'arribar a la diada de la colla i mentrestant, doncs amb aquest regust agredolç, però hi ha també molt de dolç, perquè 330 Mola. Persones mobilitzades a Tarragona, això,
0: sí.
1: Diguem-ne que ja és una xifra per poder recordar. Marc, no, felicitats.
0: I que al final les sensacions de la gent eren bones.
1: Eren bones.
0: Les sensacions eren bones i crec que el que ens quedarà a mig i llarg termini és... una sensació positiva.
1: Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta bona sensació. Marc, gràcies una altra vegada.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu. 9:39, en uns moments les efemèrides, per qui no ho sàpiga. Pedro Sánchez ha convocat eleccions 29 de novembre. 29 de novembre. Hi havia dues possibilitats, el 29 de novembre o el dia de la Constitució. És a dir, que al final, 29 de novembre. Sàpiguen vostès també que, a diferència de tota la resta d'eleccions que han estat i són, aquestes, i em sembla que també en el cas del Parlament de Catalunya, en el cas de les municipals, no. Les municipals estan pautades. Les municipals és el tercer diumenge del mes de maig. Però en aquestes és el president del govern. La Constitució també preveu que si el president perd el cap o té un problema de salut, hi ha maneres d'arreglar-ho. Però si no, és el president el qui decideix el dia de les eleccions. I Pedro Sánchez ha decidit que el 29 de novembre, eleccions generals. O sigui que, bé, almenys quedaran lluny de les municipals, com a mínim. Això. Ara tindran vostès doble tongada. És allò que, si volen sopes, primer tindran la sopa de les generals i després, al cap de 4 dies, tindrem les municipals al damunt. Anem per les efemèrides. Aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana important. El que passa és que s'ha

recordat ben poc, perquè el dissabte en tota la... perdó, tota la conya de la pluja, però aquest dissabte va fer 40 anys, 40, de la taula més llarga del món. 40 anys de la taula més llarga del món. La taula més llarga del món titulava l'Eco. L'edició de l'Eco de l'11 d'octubre del 86, la taula més llarga del món ha entrat de ple a la història dels esdeveniments més importants de la nostra vila. El 4 d'octubre del 86, com ara se sol denominar les dades dels fets importants, creiem que ha marcat una fita. L'haver assolit un rècord mundial ha demostrat distintes coses que dins el divertiment de la festa i la seva curiositat hi hem vist una lliçó de moltes coses, de civisme, de solidaritat, de germanor, d'organització i una llum encoratjadora cap al futur. Això és el que deia l'Eco fa 40 anys enrere, arran de la celebració de la taula més llarga del món. La festa fou presidida per l'honorable president Jordi Pujol, conjuntament amb l'alcalde de Sitges, Josep Cots, el capità general de Catalunya, Fernando Rodríguez Ventosa, el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Miró Ardèvol, el director general de Turisme de la Generalitat, que aleshores era el sitgetà Àngel Miguel Sanz, el president del Foment del Turisme, Miquel Mates, i altres personalitats. O sigui que, bé, han passat 40 anys i l'Eco estava ple l'Eco d'articles dedicats a la taula més llarga del món. Un 4 d'octubre del 1986. Per tant, ha estat una de les efemèrides importants d'aquest cap de setmana. Tal dia com ahir. Bé, doncs, ahir va fer 30 anys d'una altra manifestació que també va marcar un punt d'inflexió. La manifestació Ser gay no és cap delicte. Arran dels fets viscuts l'endemà de la Santa Tecla del 1996, saben aquell episodi d'agressions durant els quals fou agredit un membre del col·lectiu a la sortida d'una discoteca, hi va haver una manifestació en un moment de molta tensió, però de molta, molta, molta tensió. Hi havia ciutadans que des dels balcons varen llançar aigua. En fi, que vam ser, Sitges va ser protagonista a molts mitjans de comunicació, en el programa de la nit, a Telecinco, amb en Xavier Cerdà. O sigui, que vam sortir a tot arreu. En riu-te'n dels fets de la matinada de Sant Bartomeu, perquè fa 30 anys allò sí que va ser una polseguera d'aquelles importants, que va mereixer després debat al ple municipal, que després va acabar tot desembocant amb aquest monument LGTBI, aquest triangle rosa, que ara està on és, però abans havia estat en un dels espigons, ho recordaran també tots vostès. Bé, doncs, tot això arran d'aquests fets, dels quals avui fa 30 anys, un 5 d'octubre del 1996. L'Ajuntament també, tal dia com avui, de l'any 1926, l'Ajuntament presidit per Pau Barraveig acordava dedicar un carrer de la vila a l'escriptor Àngel Guimerà. I tal dia com avui de l'any 1930 reapareixia el setmanari Baluard de Sitges, que havia deixat de publicar durant la dictadura de Primo de Rivera. Dirigit ara per Joan Puig, l'últim número del Baluard va sortir al juliol del 1936. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món, una estarà d'acord amb el dia i una altra ens portarà un ambient una mica bastant més festiu. Acabarem amb un ambient més festiu, però el dia l'encetarem amb un tema musical que tal dia com avui es va convertir en número 1 de vendes a la Gran Bretanya. I el cas és que no és precisament un tema musical que diguis respon a un patró, perquè el tema musical és llarguíssim, és tot una cara sencera d'un disc i part de l'altre. I el va crear un jove que aleshores tenia encara no 20 anys.

El tema dura 26 minuts. I si no fos per la pel·lícula, segurament hagués tingut un altre recorregut, però El exorcista, de William Friedkin, la pel·lícula de l'any 1973, el va col·locar a la llista de temes populars. I, evidentment, han passat més de 50 anys i continua encara generant aquest punt de tensió, d'intranquil·litat, que, acompanyat per les imatges de la pel·lícula, diguem-ne, va fer una jugada mestra. Mike Oldfield, Tubular Bells, número 1 de vendes, tal dia com avui del 74.

amb un dia com el que tenim, li va la mida. En la setmana del festival, Mike Oldfield, Tubular Bells. Després, òbviament, la trajectòria musical de Mike Oldfield i la seva germana Sally es farien extraordinàriament populars. Tal dia com avui, Sant Pere de Rodes era beneïda el 1022, un dels monestirs més importants de Catalunya amb aquesta situació estratègica, geogràfica tan meravellosa. Tal dia com avui de l'any 1966, per 20.000 pessetes, el primatòleg Jordi Sabater va comprar Fluquet de Neu, fa 60 anys. Ho va comprar a la Guinea Equatorial, quan l'animal tenia entre 2 i 3 anys. Va morir Fluquet de Neu la vigília de Nadal de l'any 2003, als 39 anys, l'únic goril·la albí del món. Comprat per 20.000 pessetes l'any 1966 pel primatòleg Jordi Sabater. Tal dia com avui de l'any 1910, a les 9 del matí, des del balcó de l'Ajuntament de Lisboa, es proclamava la República de Portugal i s'expulsava el rei Manuel II, acabant amb el regnat de la dinastia en el tron des del 1640. Tal dia com avui, han passat 15 anys de la mort de Steve Jobs, el fundador d'Apple, l'any 1976, amb Stephen Wozniak. El 1985, Jobs deixà l'empresa i el 1996 Apple ho tornà a contractar, perquè Apple no anava ni amb rodes. I Steve Jobs va tornar a Apple el 1996. Han passat 15 anys de la mort de Steve Jobs i la companyia, no cal ni dir, que no només ha seguit endavant, sinó que és una de les companyies més valuoses, hores d'ara, al mercat bursari. Tal dia com avui de l'any 1989, el Dalai Lama guanyava el Premi Nobel de la Pau. Tal dia com avui, del 1789, una multitud de parisens arrasava al Palau de Versalles, en un episodi de la Revolució Francesa. I tal dia com avui, del 1864, naixia Louis Lumière, un dels pares del cinematògraf. I acabarem musicalment amb una efemèride d'ahir, perquè ahir va fer anys, tal dia com ahir del 1944, i ja us dèiem, un canvi de registre. Si creuen, mira quin dia gris, lleig, una setmana, a veure com comencem la setmana. Quant de temps fa que no escolten Fue tan poco tu cariño? I és que ahir va fer anys, tal dia com ahir del 1944, que va néixer Rocío Dúrcal, que va morir ara fa 20 anys, el 2006, al 61. Rocío Dúrcal, 1979, Fue tan poco tu cariño. Tu cariño.

Rocío Dúrcal es va guanyar el públic mexicà i el públic de tot arreu amb els mariachis. Vostès que segurament estan acostumats a aquests mariachis de tercera dels restaurants o de casaments de patacada, bé, doncs aquí no. Mariachi com Déu mana. I un nom al costat de Rocío Jurado, el de Juan Gabriel, que era l'autor d'aquestes cançons i que després passaria a la història perquè aquells vídeos que es fan virals, hi ha un vídeo d'un concert d'en Juan Gabriel en què es fuma una patacada de l'escenari avall que és d'aquestes històriques. Bé, però Juan Gabriel és un dels grans autors que ha tingut el repertori popular mexicà i va ser el binomi necessari perquè Rocío Dúrcal passés d'aquella Rocío Dúrcal que molts recordaven de les pel·lícules dels anys 60 a aquesta Rocío Dúrcal, diguem-ne, mexicana, que es va inflar de vendre discos i que va mereixer una carrera per països de Llatinoamèrica enorme, enorme, enorme, enorme. Un dels grans èxits de Rocío Dúrcal que ens ha portat el 1979 i amb el qual tanquem les nostres efemèrides d'avui.

Per si estaven així una mica fluixos, així es poden haver animat, o menys aquesta era la intenció. Vull que Sant Froilà, que també Santa Caritina, Santa Faustina, Sant Eutiqui, Sant Victorí i Santa Gala. La monologuista Valèria Ros, 40 anys, celebra avui el tertulià i escriptor Juan del Val, en fa 56, l'actor Guy Pearce en celebra 59, l'actor Jesse Eisenberg en fa 43 i la presentadora i actriu Patricia Conde, 47 anys, celebra avui. Ara no plou i fins i tot dona la sensació que s'aclareix una miqueta, però ha plogut i ha plogut força a partir de... Si això, 6 del matí, més o menys 6, quarts de 7. I al final, de moment, la nostra estació meteorològica ha recollit 22,4 litres. El dissabte en va recollir 50 al llarg de tot el dia, amb episodis, amb moments, òbviament, més intensos. Però diguem-ne que totes les pluges que hem tingut aquesta tardor sempre han anat pels 40, 40 i escaig i 50. El dissabte, que ens vam passar el dissabte, doncs amb l'aigua al cor, perquè això del Medicaid, ni que si l'huracà, que si no sé què... Bueno, aleshores apareixia l'Eloi Cordomí per TV3 i deia que aquesta qüestió de l'huracà tenia una probabilitat del 20%. Doncs tot i que la tingués del 20%, no parlàvem d'altra cosa. Aleshores, es veu que al final, científicament, no n'hi va haver de Medicaid, però sí que hi havia una situació meteorològica del tot alterada i amb alguns trets que ens portarien al clima tropical o a les pertorbacions tropicals. A fer de Déu que en moltes zones de Catalunya, i en especial les properes a Barcelona, va ploure a desdir i aquí encara vam tenir sort d'aquests 50 litres. 20,3 graus de temperatura tenim hores d'ara i la setmana es presenta lletjota. Això és el que anuncia la previsió, una humitat del 83%. No tenim... Ja passen aquestes coses, eh? Quan ve molt temps no apareix mai la previsió. Però avui, com que és el primer dels quatre concerts d'Oques Grasses, doncs abans els diaris, una mica d'Oques Grasses, perquè hi ha quatre concerts, vaja, com Coldplay, però en versió catalana. Oques Grasses, que ha omplert quatre estadis de Montjuïc. El darrer concert, el dissabte, concert que transmetrà en directe 3CAT, o sigui que per tots aquells que hi van, o per tots aquells que no hi van però hi haguessin volgut anar, Oques Grasses. Què hem agafat d'Oques Grasses? Doncs mira, han passat 5 anys, però encara aquest petaro encara s'escolta bé.

0: Oques gràcies, avui hem rebut les alertes, eh? Ens hi estem acostumant, ens estem convertint. Ara, si volen, els torno a dir la frase feta de no baixin la guàrdia. Estiguin tot el dia a casa. Bueno, poca broma, perquè la pluja va fer mal, però sí que és veritat que arribarà un moment que hem convertit aquest assumpte en un espectacle, però gran, des de tots els punts de vista. Bé, l'Esalert diu que hi ha possibilitat de pluges importants fins a les dues del migdia, menys en aquesta zona. L'Esalert, recordin que en principi és per informar, d'una situació d'aquelles per les quals hem de prendre precaucions. Per tant, diguem-ne, l'Esalert que no tenia sentit era aquell que deia que havia acabat l'alerta. Per què ho fan? Fàcil. Perquè l'única manera de garantir que a tothom li arriba una informació és fer servir l'Esalert. Perquè si fa servir Twitter o fa servir Insta, si fa servir les xarxes, sempre hi haurà algú que no les haurà vist, com és molt lògic, perquè no tothom està. En canvi, l'Esalert t'arriba, t'agradi, no t'agradi, estiguis a Twitter, no ho estiguis a Instagram, no ho estiguis, TikTok, és igual. T'arriba sempre. Per tant, tot arriba per aquí perquè ningú pugui dir que no li ha arribat la informació. Després passa el que passa, que cadascú s'ho pren com s'ho pren, situacions malaurades absolutament, com la d'aquest senyor que va morir al seu graig ofegat, o com l'home que vivia en aquesta caravana que també va morir arrossegat, però vostès també deuen haver vist imatges d'aquells que estan amb el cotxe i diuen, vinga, va, endavant. Endavant, endavant, i et quedes allà mig empantanegat i espera que vinguin els bombers. I com que som tan bona gent, evidentment es rescata, la persona se'n va cap a casa i au, pau i glòria. Una altra cosa seria que ens féssim pagar el rescat. És a dir, el desplaçament, totes aquestes històries, si ho féssim pagar, potser més d'un s'estalviaria d'anar amb el cotxe com si fos una lanxa motora per a determinats llocs. Però n'hem vist més d'una d'aquestes situacions. Ahir BTV també n'ensenyava una de ben singular. L'espècie humana és... Es va tancar a Barcelona, el parc de la Ciutadella. Es va tancar. Què passa? En Pitu riu perquè ha vist les imatges. Eh?
1: Sí, és que m'han vingut a cap les imatges. Sí, sí,
0: les
1: sí.
0: Imatges de BTV. El cas és que a la reixa del parc de la Ciutadella, que és una reixa, que els direm? Miren, com la reixa del parc de Terramar. Una reixa. Hi havia una obertura. Ja hi som. Hi ha unes imatges en què es veu una filera llarguíssima de gent.
1: Però molta gent, eh?
0: Però molta gent.
1: Sí, sí, sí.
0: Entrant al parc de la Ciutadella per aquella obertura, que evidentment no és cap obertura que permeti l'accés de la gent. Però entrant. Per què passa això? No ens ho facin explicar. Passa perquè a l'espècie humana tenim aquelles coses d'això. Després veus gent que s'ho pren tot d'allò, eh? Gent corrent sota la pluja, i a mi, llavors diuen allò, a mi no em mana ningú, sí, home, sí, tira milles de tal, del que faci falta. Bueno, però aquesta imatge del parc de la Ciutadella tenia una cosa de dir, si estàs allà...
1: És a dir, us va la vida, és a dir, si està tancat, per què heu d'entrar?
0: Exacte.
1: És que...
0: Què aneu a fer?
1: Sí,
0: aneu a veure la dama del paraigües?
1: Costa tant d'entendre, segons quines accions i
2: situacions.
0: El mamut.
1: És que de debò...
0: Bé, doncs això. Però això no deixarà de passar, perquè som així.
1: Com diu aquell, anem a menys.
0: Anem a menys, anem a menys. Bé, la notícia d'avui no apareix als diaris. El que apareix als diaris, òbviament, és la ressaca d'aquest cap de setmana tan malaurat. Costa d'entendre també que hi hagi hospitals en els quals hi entri l'aigua d'aquesta manera, perquè hi entra l'aigua a raig, i un pot pensar, bueno, però escolta'm, o a l'estació de Sants, però què li passa al sostre de l'estació de Sants? Que no desguassa? O què passa que hi hagi aquesta aiguarada que sembla les fonts del Llobregat, allò? O a l'Hospital de Granollers, que es veia l'aigua baixant per les escales, però com si fos un salt d'aigua d'aquells... Què els passa al sostre d'aquests hospitals? Que no... Bueno, total, biblioteques anegades, també. Tots els llibres mullats. Bueno, en fi. Nosaltres que vam pensar en quan es va negar la biblioteca de Quisitges, fa molts anys enrere, ell, que es va enfadar molt un regidor, perquè la directora de la biblioteca va dir en veu alta que això ja no podia ser. Com es va enfadar. El regidor es va enfadar i el seu segon encara es va enfadar més. Ara ja no hi ha ni el regidor ni el segon. La biblioteca encara segueix aquí, gràcies a Déu, i arreglada. Però... Mare de Déu, la Maria Saborit segur que se'n recorda. I la Núria Amigó també. Que estaven elles dues com dues Maries Magdalenes amb la biblioteca sense llum perquè havia saltat tota la llum i tot anegat, recollint llibres mullats. Bé, doncs podem entendre com se senten molts bibliotecaris i bibliotecàries que veuen que, bueno, però què passa amb els edificis? És que cau aigua per tot arreu. Bé, ha caigut aigua per tot arreu. Però, 29 de novembre, eleccions. Tota aquesta història va començar amb l'assumpte de la Mari Carmen, que ha acabat propiciant una situació del tot, diguem-ne, que alterada. Els dos decrets de vivenda, els dos decrets que no van ser aprovats el passat divendres, el paper de Junts, el paper de l'altre, no sé què, pum, pum, pum. Pedro Sánchez, que va dir que se n'anava a rumiar, ha rumiat el cap de setmana, i aquest dilluns a primera hora s'anunciava que hi hauria una compareixença de Pedro Sánchez a les 9. Ha sortit Pedro Sánchez i Pedro Sánchez ha dit: Joan, bon dia.
2: Bon dia.
0: Eleccions.
2: Correcte, perquè és la manera d'intentar, doncs, reconduir aquesta situació, segons diu el mateix president del govern. És evident que amb la calculadora a la mà probablement pugui pensar que el seu partit li convé més avançar les eleccions i agafar aprofitar
0: l'embranzida
2: d'ara, que no acabar d'agonitzar fins quan tocaria fer-les. Però en el fons aquí estaven, diguem, gairebé tots d'acord. El PP anhelava aquest avançament electoral, el PSOE probablement ha fet càlculs, a Junts li convé també aquest avançament electoral, perquè, entre altres coses, encara no s'hi presentarà Aliança Catalana i, per tant, doncs, podrà capitalitzar en certa mesura abans que arribin les catalanes aquesta situació.
0: Aliança Catalana, que està protagonista de l'enquesta de La Vanguardia, que s'ha fet amb un resultat que l'empata amb el resultat del Partit Socialista a 30 escons.
2: Correcte, i que es queda com a segona força escombrant Junts i molt per sobre d'Esquerra.
0: Exacte.
2: Per tant, doncs, anava a dir el quarto de pensar tots una mica, però sí que és cert que doncs, fora de Podem, que sí que demanava que s'acabés la legislatura...
0: Per raons èquids. El cas és que pocs recorden l'assumpte de Ceuta.
2: Clar.
0: Ha aparegut una miqueta perquè ahir es va desallotjar
2: la platja del Trampolín,
0: que era la platja on hi havia encara gran quantitat de persones, de les que van arribar el 30 de juliol, perquè recordem que hem passat 30 de juliol, 30 d'agost, 30 de setembre, estem a 5 d'octubre, i ahir va ser protagonista, però està clar que aquesta qüestió de Mari Carmen i els decrets de la vivenda i les acampades a la plaça de Catalunya, avui hi ha manifestació aquesta tarda a Barcelona, a veure si el temps acompanya, però havia escombrat tot el que és l'assumpte de Ceuta, que era una de les preocupacions.
2: Un clavo, saca otro clavo.
0: Sí, senyor. Bé, doncs, aquesta ha estat una de les darreres notícies del cap de setmana, d'aquest cap de setmana, ressecós amb la pluja pel mig. Perquè els diaris parlen del que ja semblava una evidència el cap de setmana, que hi hauria avançament electoral, però s'especulava amb dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre, el dia de la Constitució. I al final, 29.
2: Ha estat el 29 de novembre, que és la primera data que es va apuntar. Això vol dir que ja la maquinària dels partits es posa en marxa i Pedro Sánchez va trucar al rei, segons s'ha informat, per informar-lo d'aquest avançament electoral, que és aquella...
0: Ja arriba un pitut, ring,
2: la, sí, sí, la trucada. Majestat, mire, tengo que decir una cosa. D'això. No, Déu-n'hi-do el que ha parlat Pedro Sánchez abans d'anunciar la data, eh?
0: Sí?
2: Sí, bé, ha parlat, és a dir que... Sí.
0: Ah, vols dir que ha fet una prèvia.
2: Ha fet una prèvia llarga.
1: Hi ha hagut un pam-pam a l'oposició, també.
2: Exacte. Sí, sí, sí.
1: I
2: ja està. Ara, Pedro Sánchez convoca un Consell de Ministres extraordinari en què es decideix la dissolució de les Corts.
0: Per tant, pel que fa referència a nosaltres, això és un parlar per parlar, eh? Saben que el mes d'octubre han de venir aquests responsables de costes?
2: Bueno, clar, que no són polítics.
0: No són polítics, però ja ho saben que quan la cosa està d'aquesta manera, ningú tampoc s'atreveix a dir massa res.
2: No.
0: Però bueno, venir potser vindran. Ara, compromisos...
2: Pocs.
0: I compromisos més amunt, encara menys, qui en vulgui buscar. Perquè ara, en aquest moment, també la situació està francament difícil.
2: Tothom quedarà en funcions. De fet, una de les coses que s'apuntava en aquest cap de setmana, entenem que la cosa no passarà, era que el Consell de Ministres també s'aprofités per tornar a aprovar aquests dos decrets, perquè aleshores qui els hauria de convalidar seria la Diputació Permanent, donat que el Congrés ja està dissolt i per tant, quan es dissol el Congrés, queda, diguem, operatiu, no sé si és un terç o així, són 60 diputats que el que s'anomenen Diputació Permanent. Què passa? Que,
0: per així evitar... que algú descavalqués aquests dos decrets, eh?
2: Clar, el que va passar amb junts aquí. És a dir,
0: ens els heu tombat, els tornem a aprovar i la Diputació Permanent...
2: Els podria acceptar. És una jugada... No s'ha fet mai, en democràcia, això. Seria legal fer-ho? Sí, ara, vaja jugada. No s'ha dit res, o almenys l'estona que he escoltat Pedro Sánchez no ha dit res que la cosa vagi per aquí. També, a veure, presentar-te a les eleccions fent una jugada d'aquestes també és ficar-te en un jardí
0: complicat.
2: Aleshores el que has de reclamar és que si vols aprovar aquests decrets que et votin, i aleshores tenir la majoria necessària per poder-ho fer, bàsicament. Però la cosa està així. Per tant, doncs, cicle electoral que comença abans d'hora, perquè la idea era que tot el cicle electoral anés cavalcant sobre les municipals de l'any que ve.
0: És a dir, el calendari era primer en les municipals, després eren les generals.
1: Quan tocaven les generals?
0: L'any que ve.
2: L'any que ve, sí, però
0: avançat. I les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 2028.
2: Ah, exacte. Eh? Aquest era el calendari original, és a dir, la legislatura ha perdut un any, perquè ens entenguem.
0: Ara tindrem les generals el 29 de novembre, tindrem les municipals el 23 de maig i, en principi, si res no canvia, les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 2028. D'aquí que molts també especulaven en què aquesta enquesta que publicava La Vanguardia ahir, que donava els resultats que donava, doncs bé, algú ha intentat relativitzar una mica dient que bé, d'aquí dos anys ja en parlarem del que passa, perquè evidentment, diguem-ne que el primer fet noticiable en l'àmbit català hauria de ser, o almenys aquesta és la previsió, la tornada del president Puigdemont.
2: Correcte.
0: I a veure si això canvia una mica les coses,
2: sí,
0: o no.
2: Sí, però això és bastant imminent, de manera que és difícil que tingui un impacte electoral, especialment a les catalanes. Mm-hmm. És que no sé ni dir-te si a les generals.
0: Com ho deixava l'enquesta? Aquesta enquesta que publicava La Vanguardia sobre l'estimació de vot de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2028. El partit dels socialistes, que ara té 42 escons, es quedaria, amb 30. Aliança Catalana, que en té 2, arribaria als 30, o sigui que multiplicaria per 15 la seva representació.
2: Bàsicament, el partit dels socialistes tindria més vots, però Aliança Catalana, en aquest sentit, aprofitaria molt la distorsió que representa la sobrerepresentació de les comarques menys poblades, que això també passa al Congrés,
0: sí.
2: Això és el sistema electoral espanyol que s'aplica també a les catalanes perquè no hem estat capaços de fer un sistema electoral propi.
0: Per tant, PSC 30 escons, Aliança Catalana 30, Esquerra Republicana, que ara en té 20, en tindria 23, Vox, que ara en té 11, en tindria 18, Junts, que ara en té 35, baixaria a més de la meitat, a menys de la meitat, 16 escons per Junts dels 35 que té actualment, i està per veure si les circumstàncies que s'han viscut ara arran d'aquests dos decrets famosos i del posicionament de Junts pot perjudicar Junts de cara a les eleccions municipals o no, però era una de les interpretacions que també es feia aquests darrers dies. El Partit Popular, que ara en té 15, baixaria a 11. Per tant, hem d'entendre que Vox menjaria representació al Partit Popular i Aliança Catalana, òbviament, menjaria també molta representació de Junts. Els Comuns, que ara en tenen 6, es quedarien en 4, i la CUP, que ara en té 4, es quedaria amb 3. Aquesta és la representació que se'n feia d'aquesta enquesta encarregada per La Vanguardia, a l'empresa, si no recordo malament, Ipsos, que ha fet aquest sondeig a 2 anys vista de les eleccions al Parlament de Catalunya. Què passa? Bé, doncs, que com diu les pàgines de política de La Vanguardia, encara que hi hagi, si es vol dir d'aquesta manera, una majoria a favor de la independència de Catalunya, és evident que amb la presència d'Aliança Catalana aquesta majoria no es pot unir. Per tant, pot sortir d'aquí, doncs, com diu La Vanguardia, un Parlament ingovernable. Està per veure si el Parlament de Madrid també pot ser ingovernable i està per veure si l'Ajuntament de Sitges pot ser ingovernable. Ingovernable. Vostès ja ens entenen, eh? Diguem-ne que hi ha qüestions que més enllà de qui mani s'han de fer. I, per tant, hem d'entendre que aquí també passarà. Un altre dels titulars del cap de setmana. Catalunya construeix la meitat de pisos dels que necessita. És a dir, només un de cada 5 habitatges de nova construcció és de protecció oficial. Un de cada 5. Amb la demanda que hi ha i tot plegat, eh? Una d'aquestes dades de les tantes que han arribat a sortir per mort dels 2 decrets de vivenda que han generat tant debat. I afegim alguna cosa més, Joan?
2: Doncs,
0: a part de l'aigua, de tota aquesta aigua.
2: L'aigua, les pluges, al final el Medicaid que no va sortir, tot i que van fer bé d'avisar-lo, perquè hi havia un 20% de possibilitats que sortís, i en aquest sentit...
0: I sembla ser que la representació per satèl·lit era d'una imatge, diguem-ne, propera a allò que en diríem una tempesta tropical.
2: Sí, correcte. És que això ha estat una tempesta tropical en el sentit que no s'ha format una dana. Tenen una dana sobre Huelva ara mateix, però aquí no. Aquí ha estat simplement l'energia de l'escalfor que ha atrapat el Mediterrani durant aquest estiu, que bé, cada cop i volta ha esclatat, que és el que passa, i estem visquent aquesta situació de molta pluja i molta aigua, doncs allò com els monsons.
0: Sí, sí. Com les àvies deien, eh? Quan plogui farà mal. Bé, doncs, quan plogui ha fet mal amb aquesta crescuda del riu Besòs. Els que tinguin més edat recordaran les inundacions del Vallès en el seu dia.
2: El Vallès acaba... els hi han enviat amb ells un altre alert. En aquest cas, confinament, al Vallès Oriental. Fa un quart d'hora. Uh-huh. Així que...
0: El Maresme... Compte. Que el Maresme es diu Maresme perquè es diu Maresme.
2: Bueno, clar, ja tenen les muntanyes molt a prop del mar i, per tant, doncs, estan com València, per la dana. Clar, aquí tenim la sort, tenim muntanyes, però diguem que...
0: Una mica més apartades,
2: sí.
0: Eh?
2: Ah, exacte.
0: I en matèria esportiva, que hem travessat, diguem-ne, el segon cap de setmana d'abstinència de Lliga,
1: sí.
0: I el que ve ja torna a l'ull.
1: Als futboleros, especialment, se'ls està fent molt, molt llarg. Molt llarg.
2: Sí, sí, ho he de reconèixer.
1: Però bé, ahir doncs, vam tenir futbol femení, i del bo, perquè...
0: 5-0, eh?
1: 7.
0: 7-0.
1: 7-0, 7-0. 7-0 al Barça femení, que, vaja,
0: va... Sí, no, jo, escolta'm.
1: Va tapar, diguem-ho així, totes les boques que albiraven un Madrid que li plantaria molta cara al Barça, perquè el Barça, no oblidem que tenia algunes baixes també significatives. Al final, 4 gols de Clàudia Pina, que va ser, sens dubte, la gran protagonista del clàssic d'ahir, els gols també de Graham, d'Eva Pellor i de Sherton Leib, doncs van aconseguir aquest 7-0 que fa que el Barça doncs hagi guanyat 27 dels 28 partits que ha disputat contra el Real Madrid, amb 114 gols a favor i només 13 en contra. Per tant, continua eixamplant encara més la diferència entre blaugranes i madridistes. El Camp Nou ahir, per cert, 40.553 espectadors, i el Barça que consolida, diguem-ho així, també el liderat a la Lliga Femenina, ja li treu 5 punts al Real Madrid. Més futbol, perquè sí que hi ha hagut futbol de segona divisió. Els equips catalans, tenim l'empat a 0 a Montilivi entre el Girona i el Mallorca, i el Sabadell, que també va empatar sense gols contra l'Andorra a la Nova Creu Alta. A la Nations League destaquem alguns resultats, per exemple el Països Baixos 2, Sèrbia 1, el Portugal 2, Noruega 1 i el Grècia 0, Alemanya 0. Espanya, recordem, juga demà Split contra Croàcia. A la Lliga Endesa de Bàsquet, mala jornada per als equips catalans. El Barça que va perdre de 6 a Múrcia contra UCAM, 194. També va perdre Girona a Vitòria contra Baskonia, 118-78. El Lleida, que va perdre a Barris Nord, 81-94 contra San Pablo Burgos, i va guanyar Breogán 95-101 a la pista del Manresa. Acabem el Mundial de MotoGP, el Gran Premi del Japó, triomf de Marc Márquez i Marc Márquez, el pilot de Cervera, que es col·loca segon a la general a només 2 punts de Jorge Martín. El Mundial de Fórmula 1, el Gran Premi de Bahrein, victòria de Max Verstappen, Alonso que va entrar als punts, ocupant la 8a plaça i, teòricament, quina hora és?
0: Quina hora és? Un quart i 3 minuts.
1: Teòricament s'hauria d'estar jugant ara mateix la semifinal del torneig de Tòquio entre Carlos Alcaraz i Jaume Munar.
0: Estava mirant el radar. Sí que sembla que vagi marxant cap amunt, eh? Per tant, allò que us dèiem, sembla que s'aclareix, que és una altra frase feta.
2: Però si s'acaba d'arribar a les alert, que cuidado.
0: Jo només et dic el que veig. Ara, on hi hagi les alert, no manda marinero. D'aquí unes hores arribarà les alert de la finalització de les alert. Que més santes vostès, eh? Bueno, en fi, estan vostès bé, més o menys? Doncs aquí seguim. Per nosaltres, les alert ja el vam tenir la setmana passada amb aquesta sobretensió. Déu-nos en guard que us arribin 380 volts a casa seva i es poden començar a senyar. Aquí vam sentir pim-pam.
1: Celebrem avui, per tant, saludar a la nostra estimada audiència.
0: Exacte. Perquè perfectament no l'haguéssim pogut saludar.
2: Per i... Encara el que es va arribar a salvar.
0: Perquè ja saben que en aquesta casa, si una cosa s'espatlla...
1: S'espatlla.
0: S'espatlla. I el metge de guàrdia apareix quan apareix. Per tant, encara gràcies. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: i agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 10 i 24 minuts. Piove, que dirien els italians, des de les botigues. També deu ploure a les botigues. Què plou a les botigues?
1: Dilúvia a les botigues. Oh. He vingut en canoa. Ja t'ho he comentat abans.
0: L'heu deixat de baix a l'embarcador.
1: L'he deixat de baix al costat,
0: al
1: costat de la teva.
0: D'aquí uns moments, Elena Alonso, des del Margalló, la nostra roda de portaveus continua. Prenem-nos un bon humor perquè el temps sí que no el podem controlar, afortunadament. Tota la resta, més o menys, però el temps sí que no el podem controlar. Ara sí, que ja es pot dir d'aquesta manera, perquè li vàrem preguntar el darrer cop que la vàrem tenir amb nosaltres, però ara sí que ja és, entenc, que candidata ferma. Elena Alonso, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Vicenç.
0: Candidata del Margalló?
1: Oficialment, sí.
0: Qui hi havia molts pretendents?
1: La veritat és que no.
0: Ara anava a dir...
1: Però s'havia de reformar per la Junta. Només estava jo, però bueno...
0: Ara anava a dir, qui s'hi vol posar en política? Qui s'hi vol posar?
1: Aquí a botigues, molt poca gent. Jo
0: molt
1: crec
0: poca
1: que ningú,
0: gent, eh?
1: Ningú. Són quatre valents només els que estem... En realitat, tot el barri, tot el meu barri és molt valent. Però implicar-se d'aquesta forma i tal, clar, és que hem de tenir en compte que estar a l'oposició és complicat. Has de combinar la teva feina personal amb la política. I no és que la gent no estigui disposada, és que també hi ha responsabilitats familiars que moltes vegades t'impedeixen fer això.
0: Ja tindrem ocasió de parlar-ne, però la d'Elena Alonso no era una vocació... No. I han passat 4 anys de legislatura. I què passa? Aquí heu trobat un punt de...
1: Bueno, he trobat un punt de reivindicació i de veu del meu barri. Considero i considerem tots, i la gent d'aquí del Centre de Sitges, quan jo parlo amb ells, també em fan comentaris i em deien és que fins que vostè no ha arribat aquí a l'Ajuntament no eren conscients de que hi havia un altre barri tan malament o pitjor que el nostre. Fins i tot aquesta és la frase. O sigui que no és només les botigues. L'altre dia, precisament, i aprofito des d'aquí per donar les gràcies al senyor Domingo Serrano de Quim Mar.
0: Que és un home també molt actiu en les reivindicacions.
1: Molt actiu, que va tenir la gentilesa i l'estima de venir a recolzar el barri de les botigues al darrer ple. Va estar amb nosaltres, tenim molt bona relació amb ell, des de la Federació d'Associacions de Veïns i de Veïnes de les Botigues, i li estic molt agraïda i molt contenta.
0: Senyor perquè... Serrano, que té un cap ordenadíssim.
1: Ordenadíssim.
0: Perquè ara havia treballat en una multinacional i el cap el té ordenadíssim.
1: Sí.
0: Per aquestes coses de reivindicacions i de manera de vehicular queixes, sí, i de fer valer les queixes a l'administració.
1: No, la veritat és que és una persona amb el cap molt ben moblat.
0: A veure si ho ficareu a la llista.
1: Bueno...
0: Perquè, és clar, fer una llista de 21 no és fàcil, eh?
1: No, és molt complicat. Sí. Els primers noms, tots són complicats, els 21.
0: Sí, els
1: de
0: que estan al davant...
1: De moment estic
0: que...
1: jo sola per 21.
0: De moment és així, això, eh? Bé, doncs sí. A veure com es desenvolupa tot plegat. Però parlant de reivindicacions, perquè segurament la més recent és la que segurament vostès hauran vist a les xarxes i també en varen parlar la setmana passada, i està clar que ens porta una mica enrere en el temps el perfil de les botigues d'Anuncia, que sí, és un perfil que ja a Instagram posa sobre la taula la possibilitat, present o futura, de tornar a posar en marxa allò que es va posar en marxa l'any 2018, que
1: exacte,
0: en el seu moment el govern de Miquel Forns va voler que s'establís com si fos una consulta popular no referendària, però la delegació del govern no ho va permetre i,
1: exacte,
0: per tant, allò va acabar simplement amb un procés participatiu.
1: Exacte.
0: Que havia de tenir una participació mínima del 35%, si no, no es tindria en compte, no es va arribar al 35% de participació. Bé, en fi, estem parlant d'aquesta pregunta que ens ha vingut acompanyant en els darrers anys, i sobretot els veïns de les botigues, que és la pregunta de si volen ser veïns de Sitges o si volen ser veïns de Castelldefels, bàsicament perquè molts d'ells i elles, per raons òbvies, utilitzen els serveis del municipi de Castelldefels perquè els tenen més a prop, perquè n'hi ha més, perquè mil coses. Quan veu saber d'aquesta iniciativa, què veu pensar?
1: Home, que vaig pensar que era lògic. És normal, o sigui, l'any 2018, el 4 i 5 de novembre, penso que va ser,
0: exactament.
1: Vam anar a votar i només un 23,7% dels cens, que són uns 440 vots, van ser els resultants. I d'aquí,
0: sou de les que veu anar a votar?
1: Jo vaig anar a votar, sí. I d'aquí, el 88,8% va dir que volia ser a Castelldefels. Llavors,
0: ara, esclar, m'ho poseu molt bé. Veu ser de les que veu dir que anéssim a Castelldefels?
1: En aquell moment, sí.
0: En aquell moment, sí?
1: En aquell moment, sí. Vaig dir que volia anar a Castelldefels.
0: Ho dic perquè es pot donar aquesta dicotomia interessant, eh?
1: Sí.
0: És a dir, hi haurà una nova candidata, de, en aquest cas el Margalló, reivindicant sí. tots els serveis que necessiten les botigues,
1: exacte.
0: Tot allò que necessiten
1: exacte.
0: Les botigues, però en el rerefons, el veïnat de les botigues també pensen que la sortida més pràctica, pragmàtica, a hores d'ara, sí. pot ser anexionar-se a Castelldefels.
1: Exacte.
0: Òbviament això no és tan fàcil.
1: No, no, no és fàcil, és molt complicat.
0: Perquè, òbviament, Castelldefels també hauria de dir que sí, també hauria
1: sí,
0: d'acceptar.
1: Sí, primer Sitges hauria de dir
0: primer
1: que sí.
0: Sitges hauria de dir que sí.
1: Primer el nostre municipi hauria sí, sí, de dir sí. que sí. És per això que nosaltres, com a Margalló, i penso l'altre dia tu comentava una miqueta per WhatsApp, nosaltres ja hem presentat una proposta d'acord a l'Ajuntament per debatre ara el mes d'octubre, per demanar que se celebri dintre d'aquesta legislatura, abans
0: és a dir,
1: que acabi,
0: de manera
1: o sigui,
0: immediata.
1: De manera immediata, que es promogui ja un procés participatiu amb una consulta posterior i que sigui vinculant al resultat. És a dir, si lògicament, si surt un resultat favorable a que la gent de les botigues vol ser de Castelldefels,
0: sí.
1: o volem pertànyer a Castelldefels,
0: sí.
1: lògicament el govern que estigui ara i el que estigui després ha de mantenir en el seu programa que això ho complirà. Sabent que en l'interim, lògicament, en cas que això es faci, trigarà temps, poden ser 4, 5, 6, 7 anys, els que siguin. Mentrestant, que no s'oblidin que el Margalló continuarà lluitant. Perquè el que tenim molt clar és que una cosa és que surti una consulta a favor d'anar-se a Castelldefels, una altra cosa és que ens oblidem del nostre barri a les botigues, que per això estem.
0: Perquè si ara us preguntéssim des de la vostra perspectiva, allò, l'antena, el radar d'Helena Alonso, el veïnat de les botigues, continuaria estant més per anar a Castelldefels?
1: Ara, en aquests moments, és que saps què passa, Vicenç? Que aquest Ajuntament li ha posat tan fàcil a la gent que torni a pensar en marxar, perquè com no ha fet res, ja no des del 2018, des d'abans, o sigui, la consulta del 2018 va ser una conseqüència de que ja l'Ajuntament no estava fent res pel meu barri.
0: Que ha estat una queixa molt present sempre,
1: és latent,
0: això és evident.
1: I és el comentari que tenim als matins la majoria de veïns quan ens trobem. Ostres, és que si estiguéssim a Castelldefels, jo no dic que a Castelldefels estiguéssim al 100% millor, però moltes coses d'entrada ja millorarien, simplement pel fet d'estar dins
0: de la proximitat, no?
1: Exacte, de la proximitat i de poder pertànyer ja a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha un tema de transports, un tema de, fins i tot, de la neteja de les platges, etc, etc. De seguida tindrien més o menys els temes resolts. Vale? Dit això,
0: que no és poca cosa, eh?
1: No.
0: Perquè, entre altres, el problema del transport, com vostès han pogut copsar, és un problema molt evident
1: sí.
0: que molts veïns de les botigues han fet arribar al ple
1: sí.
0: municipal de moto propi, per
1: sí,
0: dir-ho
1: sí,
0: d'alguna
1: sí.
0: manera.
1: Sí, sí, sí, després parlarem del tema
0: sí,
1: mobilitat,
0: sí.
1: Si et sembla.
0: Però és a dir, creieu que
1: està
0: ara
1: molt
0: encara
1: latent, els... Està molt latent, sí, està molt latent. I si demà votessin, estic convençuda de que sortiria
0: també
1: per una àmplia majoria al sí a l'annexió a Castelldefels. El que sí que està molt clar és que nosaltres, com a Margalló, i jo com a regidora no adscrita, que això de no adscrita no m'agrada gaire, però bueno, és el que toca.
0: És el que toca ara.
1: És el que toca.
0: El que toca. Saben
1: regidor...
0: que és no adscrita
1: sí.
0: perquè la regidora es va presentar sota el paraigües d'aquest pacte, d'aquesta coalició
1: sí.
0: PSC al Margalló. Per tant, quan es marxa de la coalició regidora no adscrita, en el cas que en les properes eleccions Helena Alonso tingui prou vots com per aconseguir ser regidora, s'acabarà aquesta denominació
1: exacte.
0: De regidora. No?
1: Exacte.
0: Però, ho dèiem en el sentit de que creieu que encara una gran majoria voldria estar a Castelldefels
1: sí.
0: perquè els problemes bàsics i fonamentals probablement es resoldrien en bona part amb aquesta annexió a Castelldefels.
1: Exacte, exacte. Això no vol dir que jo com a regidora i agafant, perquè visc allà, soc molt sensible a tot el que passa. Segon, estic completament involucrada en les coses del meu barri i d'altres barris de Sitges també, però permetem l'expressió,
0: no,
1: jo
0: no,
1: primer,
0: clar.
1: Casa meva sempre, no? Clar, jo hauré de respectar el que surti i lluitar per el que surti. Si per el que fos sortís que no i que la gent vol continuar sent de Sitges, jo ho hauré de respectar, m'agradi o no m'agradi. Si decideixen que volen estar a Castelldefels, m'agradi o no m'agradi. O sigui, és el que em demana o el que demana el meu barri. I amb això hauré de lluitar. I el que no estigui amb mi en el partit, amb un resultat o l'altre, tindrà dues coses a fer. O comulgar amb el resultat o marxar del partit.
0: Però la vostra percepció, a hores d'ara, és que hi ha una gran majoria que voldria...
1: Totalment,
0: en Castelldefels, sí. I suposo que també heu escoltat aquelles persones que diuen, no, és que jo vull continuar sent a Sitges, no és sé si diu per un sentiment, per un...
1: No, també hi ha molta persona que vol continuar sent a Sitges, però també reconeix que, lògicament, que Castelldefels resoldria molts dels problemes. Però sí, per cor, per sensibilitat, pues encara hi ha gent, lògicament.
0: Deixa'm que us ho pregunti.
1: Jo tinc un sentiment d'estimar... increïble cap a
0: Està
1: Sitges.
0: Us ho pregunto perquè des del punt de vista també pragmàtic, hi ha problemes molt troncals que són difícils de resoldre des d'aquí?
1: Sí.
0: Com el

0: Sí, que el tema era complicat, però que sent un cas aïllat i tal...
1: Sí, sí, ho faran saber a l'Autoritat sí, Metropolitana del
0: no,
1: Transport.
0: I que fins i tot li oferia la possibilitat d'agafar un taxi. Sí. Això ho va dir i es va comprometre la senyora Carbonell, l'alcaldessa de la nostra vila. No ha passat res, no han dit res, aquest senyor havia de tornar el mes de juliol, vale, perquè marxessin de vacances fent els deures, no va poder ser per un tema de que bueno, no van arribar els correus electrònics amb aquesta persona i tal, i ara al setembre. I al setembre, perdona, és que ho tinc aquí apuntat,
1: sí, sí, sí.
0: El regidor de mobilitat, David Martínez, quan el meu veí acaba en tota l'exposició, li acaba dient, us acompanyem i us entenem. És que sembla que li estigui donant el pèsam. I fins i tot va dir, bueno, parlarem amb
1: l'autoritat metropolitana,
0: però què has de parlar? Però què et penses que per aquest senyor canviaran els horaris, faran les coses? No, escolta'm, solucions, i solucions ja.
1: Aquest senyor que explicava dues qüestions, una aquesta i l'altra, que la seva filla ha de sortir a primera hora del dia i ha de passar per indrets que no estan il·luminats de cap mena.
0: No hi ha llum.
1: I que, per tant, diguem-ne, que genera aquesta intranquil·litat, aquesta inseguretat.
0: Clar, és que això és un altre dels temes importants que tenim al barri, la falta de seguretat permanent, no tan sols per les nits, és durant el dia. Mai està la policia, mai tenim la sensació d'estar protegits, no vigilats, protegits. Això sí, ens han posat unes càmeres de lectors de matrícula que suposen que són dissuasòries i que m'imagino que alguna feina faran. Però el fet de, com abans, com teníem abans, que teníem un sergent que venia i que estava tot el dia i que coneixia tothom, això fa molts anys que ha desaparegut. Llavors ens trobem una altra vegada que la policia no ve i que quan veiem un vehicle policial, resulta que és de Castelldefels, que quan arriba al pont del Poal, que seria la frontera entre Castelldefels i
1: Gira
0: Sitges,
1: cua, i evidentment...
0: dona la volta i nosaltres li hem de dir adeu, adeu, adeu. Ja. Clar, és que tenim un problema molt gran. Però no és només això, és, bueno, sempre ho he dit, és la seguretat, és la neteja, és l'educació, és la sanitat, és tot.
1: Porteu una llarga llista.
0: Sí.
1: Comencem pel passeig de les botigues, perquè en el darrer ple municipal, aquell ple que va acabar a la mitjanit, va quedar sobre la taula la proposta d'acord, la moció que presentava el Margalló.
0: Sí.
1: Per bé que està per veure si en el ple d'octubre, diguem-ne que aquest assumpte ja estarà més o menys resolt.
0: Jo espero que
1: estigui
0: ja
1: resolt,
0: estigui solucionat, sí, perquè, mira, sabem...
1: Què ha passat aquí, per fer una mica de cronologia?
0: Bueno, va passar que...
1: Les obres es van aturar de cop?
0: Es van aturar de cop, sí, el 28 d'agost. Les obres van quedar completament aturades... I al llarg dels dies successius vam anar veient que en realitat ens vam adonar realment quan vam veure que la maquinària més pesada s'estava retirant. Vam dir, i el tema dels policlins, o sigui, quan un retira un policlin d'una obra és perquè o ja s'ha acabat l'obra o alguna cosa passa.
1: Està clar.
0: Llavors, la
1: perquè
0: retirada,
1: sense policlin la vida no és vida.
0: Sense policlin la vida no és vida a l'obra.
1: Està clar.
0: Clar, quan vam veure que tot
1: ja
0: això...
1: Ja vau malfiar.
0: Ja vam dir, aquí hi ha algun problema. Clar... Jo, de totes formes, que intento pensar bé sempre del govern d'aquest ajuntament, penso, home, potser és que, com estem a finals d'agost, han agafat uns dies de festa i vam tenir una onada de calor brutal, i, bueno, més o menys, però no. Vaig rebre una trucada per part de l'empresa, per relacions
1: sí, sí,
0: que
1: sí,
0: tinc,
1: sí, sí.
0: En la que em comunicaven que no, que efectivament el dia 28... s'havia paralitzat l'obra. Jo em vaig posar en contacte...
1: Suposo que l'empresa no els va dir els motius?
0: Ens van comentar que era per un tema de plaços.
1: D'acord. I aquí es va quedar això?
0: I aquí va quedar. Em van comentar, nosaltres no estem d'acord amb el que diu el Ministeri, etc, etc, però aquí no entraré. Llavors, immediatament, clar, el que vaig fer va ser trucar al regidor, Dani Martínez, perquè ens expliqués o em digués què és el que estava passant. Em va comentar en aquells moments que no tenia gaire informació, que sí que és cert que des de que l'obra estava parada, que l'obra havia quedat parada d'un dia per l'altre i que quan tinguéssim més informació que ja ens la dirien. Jo a partir d'aquí també arrel d'una persona em va posar en contacte amb gent, amb fons de bones de la demarcació de costes, i vaig començar a parlar amb ells, i d'allà vaig treure més...
1: Veu anar estirant.

0: Sí, vaig estirar més el fil i vaig entendre que no acceptar una sèrie de coses que estaven passant. A partir d'aquí vam demanar que hi hagués informació per part de l'Ajuntament. Nosaltres, des de la Federació d'Associació de Veïns, vam convocar tots els veïns per explicar i vam tenir una sessió informativa, per ser amb moltíssima gent.
1: És a dir, a partir de la informació que veu, que veu saber...
0: Sí, perquè l'Ajuntament no em deia res. És més, al final, jo amb el regidor només he parlat una vegada. La resta han estat trucades per part meva que no s'han contestat, a WhatsApps escrits que no s'han contestat i un àudio d'ell.
1: Amb el regidor de projectes i obres, eh?
0: Amb el regidor de projectes i obres.
1: D'acord.
0: I si m'estàs sentint, sap què sé, perquè a part ha estat tot registrat.
1: En algun moment de totes les converses que veu tenir, algú us va dir, escolti, més que s'han acabat els diners dels fons europeus i, per tant, ara això s'ha d'aturar? Algú us ho va comentar?
0: No.
1: No.
0: No.
1: Per tant, veu fer aquella reunió informativa amb els veïns?
0: Vam fer una reunió informativa...
1: Sense saber exactament...
0: Sense saber exactament i, sobretot, amb la informació que ens havien donat des del Ministeri, que per mi... era la fons més fiable que tenia, lògicament, i també contrastant una miqueta amb l'empresa amb Rogassa. A partir d'aquí, l'Ajuntament diu informarem els veïns, convoquen per un dilluns a les 6:30 de la tarda.
1: Que era el dilluns de la setmana passada, em sembla?
0: Dilluns dia 18, penso que era. Sí.
1: O abans de Santa Tecla.
0: Sí, abans de Santa Tecla. I... vinga, perfecte, que vindran, que ens explicaran i que fins i tot vindrien amb persones de la demarcació de la costa. Penso que havien de venir amb la senyora Castanyeda o amb alguns tècnics, la senyora Castanyeda és la directora, i del projecte de...
1: Sí. Del passeig marítim de les botigues.
0: Sí, i bueno, al final aquesta reunió no es va fer, perquè per part del Ministeri van comentar que fins que no tinguessin més informació per poder dir i tal, que no volien venir, etc, etc. Però això no treu que l'alcaldessa i el regidor haurien d'haver mantingut aquesta reunió, perquè la seva obligació és venir al barri de les botigues i explicar-li als seus veïns i veïnes, votants o no, què és el que està passant i quina és la seva percepció. I dir, nosaltres estem aquí per explicar-vos fins tot el que sabem, recolzar-vos i dir-vos i explicar-vos quins passos com a Ajuntament estem fent.
1: És a dir, encara que no vinguessin al Ministeri, diguem-ne que ja teniu prou informació com per poder explicar.
0: Exacte, dona igual. Tu, com a responsable màxima d'aquesta vila, d'aquesta ciutat, has de venir i donar la cara. Tu i els teus. I assumir les conseqüències, que per això ets alcaldessa i ho ets les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Com les farmàcies, 365 dies de guàrdia. Entens? I això no ho va fer. S'han limitat simplement a posar uns letreritos, ¿vale?, que estan enganxats en diferents puestos de les botigues, informant que l'obra està aturada per un tema ministerial i que, bueno, i que ja se dirà, perdona, però què és això? Quina falta de respecte és aquesta cap a un barri? Que el tens aixecat per tot arreu. Això no pot ser. Llavors, bueno, ara sí que sabem perquè per unes fonts ben informades de la demarcació de costes que, bueno, que la suspensió ja està aixecada, ¿vale?, i que falta una reunió entre la senyora Castanyeda i Rogassa,
1: que és l'empresa
0: constructora, que és per acabar de delimitar el dia d'inici de les obres. Que el que passa és que ara amb aquestes pluges, però...
1: Però és a dir, que està al caure.
0: Sí, m'estaven comentant aquest matí que seria entre potser una setmana i 15 dies. Llavors, a la meva pregunta també de dir, bueno, i quin calendari d'actuacions hi ha? Quan s'acabarà? Quan està previst? Clar, des de... Em comenten, home, impossible que sigui abans d'any, que ens encantaria, però impossible. Llavors, què és el que hem de fer? Hem d'esperar ara que Rogassa faci un pla d'obra... quan comencin una altra vegada, per acabar de definir quina serà la data més aproximada de finalització de l'obra. O sigui, es reprèn l'obra? Sí. D'aquí a... espero que a màxim 15 dies ja tornem a tenir les formigoneres i tota la maquinària passada i els policlins allà. Però mentrestant, mentre durant aquests 15 dies, tornem a estar sense llum al passeig marítim. vale? Que recordo que fa uns 4 mesos ja vam estar 98 dies sense llum al passeig marítim i ningú va fer res. Llavors jo ho torno a deixar aquí perquè m'imagino que algú de l'Ajuntament, de l'equip de govern estarà escoltant, i des d'aquí que prenguin nota de
1: també
0: que
1: va,
0: fa...
1: També va marxar de cop la llum?
0: Sí, sí, vam marxar de cop i encara esperem que algú de l'Ajuntament vingui a donar explicacions.
1: Anava a dir, que va coincidir amb la interrupció de l'obra?
0: No. Això va ser pues, juny, juliol i...
1: No, dic aquest tall actual, coincidit amb la interrupció de l'obra o no.
0: Aquest tall actual hem tingut com pujades i baixades de temes de llum.
1: D'acord.
0: Han vingut a canviar
1: les
0: bombetes...
1: La teníeu, no la teníeu, la teníeu, no la teníeu, fins que l'heu deixat
0: de
1: tenir.
0: Exacte, ara l'hem deixat de tenir.
1: Sort que quedarà un passeig maco, no?
0: Sense arbres.
1: Ai, sí, home, que m'heu sentit.
0: Perquè no tindrem ni...
1: Veus com dèiem a primera hora, que la glòria no és sencera mai.
0: No. Sense arbres, sense res. I miri que encara estan a temps de replantejar tot el tema i de tornar a parlar amb el Ministeri i dir, escolta, amb aquest projecte...
1: En el projecte n'hi havia?
0: En el projecte mai hi ha hagut.
1: Mai n'hi ha hagut d'arbres.
0: Mai hi ha hagut arbres. És que pensem que això ho està portant el Ministeri de Transició Ecològica,
1: sí.
0: No, o sigui, no s'està portant des de carreteres, que podrien ser menys sensibles que amb aquests temes, no, de transició ecològica. I això, aquest projecte, li està donant el vistiplau un ajuntament d'esquerres que suposadament està a favor de l'ecologisme, dels refugis climàtics, etc. I no està fent res, o sigui, ni tan sols va ser capaç de dir al principi de tot, escolti, miri, aquest projecte té molts anys, l'hem de tornar a mirar, hem de tornar a refer. Jo no sé si ara seran capaços d'entonar la meva culpa i parlar amb l'empresa, amb Rogassa en el Ministeri i dir, aprofitant que això ha estat aturat, anem a fer una revisió del projecte perquè aquí s'han d'adequar una sèrie de coses perquè el canvi climàtic ens ho està dient. Cada dia que passa, la temperatura puja. I tindrem un passeig marítim de formigó amb el qual no es podrà passejar ni es podrà tenir vida.
1: Per tant, creieu que encara sí és a temps
0: encara
1: de poder incorporar...
0: Temps. Jo ja li deia a la senyora Gasulla en el seu moment, quan ella era
1: regidora,
0: i ara li dic a la senyora Guiu i també a la senyora Carbonell com a regidora d'Urbanisme i com a alcaldessa, que es posin les piles.
1: Per poder incorporar, arbrat en el passeig.
0: Un arbrat al passeig marítim. Un arbrat al passeig marítim.
1: Aquest és un dels temes, em porteu una llista d'uns quants.
0: Sí.
1: Aquell hotel...
0: Sí.
1: Que aquest també va ser una d'aquelles qüestions que va aparèixer en un ple, estàveu preocupadíssims per el desenvolupament d'aquesta obra i per les conseqüències que tenia també pels veïns.
0: Exacte.
1: El desenvolupament d'aquesta obra.
0: Sí.
1: Refresquem una miqueta la memòria. Això és un projecte hoteler,
0: Sí, és situat, un projecte... Sí,
1: situat
0: que està...
1: en una zona,
0: exacte, està...
1: diguem-ne, de vista privilegiada.
0: Exacte, sí, està l'urbanització de Vallbona, que és una de les urbanitzacions que estan a la part de dalt de la carretera. I és una construcció que això porta la constructora Sato Sales, és una obra privada, on està projectat la construcció d'un hotel de 120 habitacions, més un centre assistencial i unes vivendes d'HPO que es faran al temps de 50 vivendes.
1: Mm-hmm.
0: Què passa? Tot això es va iniciar l'obra al maig del 2025, estem acabant el 2026,
1: sí,
0: podríem dir, i ja des de l'inici ja vam tenir molts problemes. Vam tenir problemes, uns problemes de sorolls increïbles que rebassaven tots els decibels permesos per sanitat i pel nostre municipi. Uns problemes de fer l'obra sense control, o sigui, per part de l'Ajuntament, sí, de quan en quan venien els tècnics, però en realitat l'empresa estava com Anxes Castilla, feien el que volien. La prova és que fins i tot el mes d'agost passat, amb unes plujades increïbles que vam tenir, tota la carretera, el que avui és l'Avinguda de les Botigues, es va inundar amb la... amb la problemàtica de que 11 vivendes es van inundar. O sigui... Ha estat una darrere l'altra. Vam venir aquí al ple del mes de juliol, van venir aquí els veïns a queixar-se de que tot el pols que estava generant, de que s'estaven obrint esquerdes als porxos de les cases i als muros que delimitaven l'obra amb les vivendes, tot perquè aquesta maquinària estava perforant a una distància que no estava permesa i ningú ha fet res.
1: És a dir, s'estaven fent els fonaments,
0: exacte,
1: els fonaments havien perjudicat.
0: Exacte, i aquí ningú ha fet res. Absolutament, sí que és cert que va venir un dia la...
1: Perquè els veïns, entenc, ho han denunciat?
0: Ho han denunciat. Sí, ho han denunciat. Fins i tot van arribar a uns acords amb l'empresa de dir tot això que s'ha fet malbé, s'ha d'arreglar, i encara estan esperant. Llavors, ara vam detectar el mes de juny, una miqueta abans de la revella, que l'obra estava parada. Però bueno, no se li va donar importància en el sentit de que hi havia dies que potser l'obra estava 2-3 dies parada.
1: Allò que passa amb les obres, que venen treballadors, marxen,
0: exacte,
1: tornen a venir i tornen a marxar.
0: I vam pensar, mira, que és lleig això, vam pensar, mira, han agafat els treballadors i els han portat amb una obra que devia estar a punt de vèncer el plaç i si no complien hi ha penalització. És el que vam pensar.
1: No, allò que passa moltes vegades amb les obres.
0: Exacte, però clar, va anar passant el temps, juliol,
1: agost...
0: Exacte, jo vaig entrar a una instància...
1: L'obra no s'ha tornat a...
0: No, a dia d'avui l'obra està parada.
1: Està parada, continua parada des del juny.
0: Des del juny. Llavors jo al mes de juliol... vaig entrar a una instància, juliol, agost, no recordo, vaig entrar a una instància demanant informació de què és el que hi havia, i em van comentar que efectivament que l'obra estava parada perquè ja s'havia arribat en un moment d'avançament de l'obra on ja es començaven a fer unes excavacions pels pilars i que, com també venia el període estival on no es pot fer obres i tal, que ho havien parat, però... que el dia 15 de setembre es tornaven a reanudar.
1: Sí.
0: Estem a 5 d'octubre, l'obra no està reanudada i tampoc hi ha policlins. Llavors... I ara seré la regidora dels policlins,
1: serà la paraula del dia. Ens agafem aquest apunt, eh?
0: Però...
1: Si vostès no veuen policlins, mal senyal,
0: malament.
1: Arrufin el nas.
0: Malament,
1: és a dir, que aquí tampoc hi ha policlins, per tant... arrufeu el nas des de la malfiança de dir, vés a saber si això ara quedarà empantanegat d'aquesta manera i no ho mourà ningú i això quedarà així i
0: no
1: i
0: sabem
1: ja
0: res, i l'Ajuntament tampoc ha donat explicacions i,
1: perquè entenc que l'obra és tota sencera, és a dir, l'hotel, els pisos i
0: els pisos, les vivendes d'HPO venien a posterior,
1: venien a posterior.
0: De moment estem amb els fonaments per l'hotel de 120 habitacions, les piscines...
1: D'acord. El... És a dir, això és el que està aturat,
0: exacte,
1: que és l'obra que,
0: és que
1: havia
0: està...
1: de fer-se durant,
0: exacte,
1: aquest temps.
0: Això és el que està aturat. Déu això mi. És el que està aturat.
1: Què hi afegim en aquesta llista?
0: Perquè
1: heu estat també molt crítics des del partit amb el regidor David Martínez.
0: Bueno, és que el del regidor David Martínez, que és regidor de tantes coses, que el que m'ensenya... és que treballi tan poc, tenint tantes obligacions.
1: Bé,
0: i
1: l'oposició va aconseguir que es votés a favor de la reprovació del regidor.
0: Sí. I jo vaig parlar perquè els meus companys, lògicament, estaven molt centrats i amb tota la raó del món, i jo els recolzo, amb un tema de seguretat en aquell moment, perquè sí que tot això va venir arrel
1: de la crisi de la matinada de Sant Bartomeu.
0: Però sí que la reprovació no és només per aquesta gestió, és per tot el que aquest senyor no fa, perquè és que no fa res. O sigui, parles amb els sindicats i els sindicats et diuen que aquest senyor mai està a les reunions.
1: Veu enumerar en el ple un seguit de situacions, si no recordo malament, en la vostra intervenció, assenyalant que el regidor no havia dit la veritat en determinades situacions en les quals li havíeu requerit informació o determinats assumptes.
0: Sí, mira, com ho tinc aquí, ho puc tornar a dir, a part és aniré ràpid. Jo, entre altres coses, vaig dir que hem demanat ajut per als horaris que no quadra entre les sortides
1: del
0: tren.
1: Això recordava.
0: Vaig dir això. Hem demanat ajut pels grans problemes de mobilitat tant a peu com a vehicle des del passat mes de març i no ha fet res. Hem demanat acotar les entrades als carrers als residents durant els caps de setmana i sobretot a l'estiu i encara no han contestat. Hem fet maquetes. Hem fet dibuixos, escrits, i sempre ens deia que sí. Aquest senyor sempre ens deia que sí a tot. Sí, sí, Helena, sí, sí, Helena, sí, sí, ho mirem. Que ho mirava i no era veritat perquè no va fer res. He demanat jo personalment el suposat informe que, segons ell, havia fet a la policia i no l'hem vist mai. Està demanat per escrit, per WhatsApp, de viva veu, i mai l'hem vist. Vam demanar una zona verda per als residents i se'ns va negar al·legant que no tenien personal i que s'havia de licitar el tema de la pintura. Jo mai he vist que s'hagi de licitar el tema de fer
1: la
0: unes marques...
1: La pintura per delimitar la
0: zona
1: verda.
0: Sí, per delimitar. Jo... Però clar, com jo no sóc política, que ho hem parlat algunes vegades, potser aquest tema se m'escapa.
1: Bé, d'aquí dos dies ja li podran dir, però en aquest moment, diguem que aquesta condició la podeu dir encara en veu alta.
0: També es van mentir, i aquí afegeixo també a l'alcaldessa, quan ens van dir que ens prohibirien de zones d'aparcament per als veïns i veïnes durant les obres del passeig, i que després es van treure la mosca de sobre dient que com això era una obra ministerial, que això depenia del ministeri i que els hi demanéssim amb ells. ¿Vale? Hem cridat a la policia alertant de que grans vehicles i fins i tot embarcacions de més de 7 metres amb remolc han intentat entrar al carrer Ferrocarril i s'han quedat encallats. Hem patit durant mesos i mesos cotxes, camions, formigoneres, patinets i altres vehicles en sentit contrari a la marxa al passeig marítim. I ho saben. I no van fer absolutament res. Què més?
1: Tot això està avisat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, sí. És que mai han tingut la intenció d'ajudar al barri de les botigues. No, no sé què els hi passa amb el barri de les botigues. Bueno, amb aquest senyor sí que sé què és el que passa. Perquè com ja vaig dir fa uns 3 plens, que em vaig dedicar a mirar les propostes electorals de tots els partits de l'any 19 i del 23... I jo vaig ser sincera i vaig dir, aquí l'únic que ha complert amb el que deia amb el barri de les botigues és Sitges Grup Independent. Perquè en els dos fulls del seu programa electoral, en cap dels dos fulls
1: apareixia
0: ni tan sols la paraula les botigues de Sitges. Amb la qual cosa, haig de reconèixer que aquest senyor està fent el que ell va dir, absolutament res. I aquest senyor es postula per alcalde? De veritat? Què espera? És que Sitges no es mereix un regidor, ja no dic un alcalde, un regidor com ell.
1: És a dir, cap d'aquestes peticions
0: ha tingut resposta? Cap d'aquestes peticions, res. Només va venir una vegada, que va venir amb un tècnic a prendre nota. Miri, estàvem jo, el president de la Federació d'Associacions de Veïns,
1: sí,
0: i també es va unir amb nosaltres la presidenta de l'Associació de Veïns del Garraf 2. Vam estar tots 5, vam iniciar la visita a la platja de les botigues,
1: sí,
0: li vam ensenyar tot, d'allà vam agafar els cotxes, vam anar al Garraf 2, del Garraf 2 vam anar a les terrasses, de les terrasses vam passar per la carretera i de la carretera vam anar a Ratpenat i vam tornar a acabar al passeig marítim de les botigues amb la gran sort de que estàvem en una cantonada del passeig marítim amb el carrer del Ferrocarril. I just, és que ho arribem a planejar i no surt millor, just en aquell cotxe un vehicle entra en contradirecció al passeig marítim i és el mateix tècnic que li ha de dir on va, que per aquí no es pot circular. I la senyora diu, és que jo no he vist res. És que realment
1: Es va viure aquella situació que viviu quotidianament.
0: Sí, quotidianament.
1: Amb cotxes, camions,
0: exacte,
1: amb el que sigui.
0: Exacte. Llavors, clar, aquest senyor, ja et dic, es postula com a... I segons ell diu que té molts números per sortir. És que jo no sé on els veig.
1: Veu aprovar aquesta reprovació, però també veu ser dels grups de l'oposició que va presentar aquell ple extraordinari per demanar a veure com s'estructurarà, com es gestionarà la legislatura en el que queda després de la marxa de Verds en Comú Podem.
0: Sí, són 7 regidors ara en aquest moment.
1: Sí, sí.
0: I no sabem què és el que, no sabem quin full de feina tenen, quina és la seva fulla de projectes, ni tan sols sabem si tenen intenció de tornar a presentar ordenances fiscals. Si només,
1: sembla que no serà.
0: Sembla que no serà. Tampoc sabem res dels pressupostos. No sabem si a lo millor es plantegen tornar a parlar amb els membres de l'oposició per mirar de treure alguna cosa. Jo crec que no, perquè pel temps que els hi queda els hi dona igual. Si els hi ha donat igual durant 4 anys No podem esperar que facin res positiu amb els 8-9 mesos restants que queda a mandat. Realment, però, aquest govern està ferit d'amor.
1: Entenc que no.
0: Està ferit d'amor, però aquí hi són, eh?
1: Dic,
0: aquí
1: per
0: són.
1: Què?
0: Per què? Perquè l'oposició tampoc és capaç de donar un cop sobre la taula, perdona, i ara
1: no, potser
0: obro un meló, l'oposició tampoc és capaç d'obrir, de donar un cop sobre la taula i dir fins aquí hem arribat. I aquesta opció l'hem tingut des del primer dia. I ningú ha volgut exercir aquesta oportunitat.
1: Per què?
0: No ho sé.
1: Perquè d'alguna manera, com us ho diré això?
0: Mira,
1: sou la veu més lliure per dir-ho?
0: Sí.
1: Perquè
0: mira,
1: sou la que veu acabar d'arribar en el
0: mira,
1: seu moment.
0: Entre que van signar un pacte antifeixista, però que tampoc es necessita aquesta
1: condició,
0: aquesta
1: dir que
0: condició
1: no és una...
0: per formar govern. Però uns per als altres, que no, jo amb ella no la faré alcaldessa i jo amb ell tampoc el faré alcalde, i tu em vas dir i un dia em vas trepitjar el callo i encara no m'has demanat perdó, així estem. I que hi rep...
1: Esteu fent un esment a la totalitat, eh?
0: Totalment. És que aquí qui rep és el poble. No, ningú més. Ningú més. I així portem 4 anys.
1: És a dir, enteneu que
0: no... I si aquest govern, perdona...
1: No,
0: i si la legislatura en comptes de 4 anys durés 6, continuaríem així 6 anys. Presentant escrits, dient que el govern no treballa, que és cert, dient que han perdut el nord, que és cert, però sense posar solucions sobre la taula, que crec que és el que vol el ciutadà. És que el ciutadà deu estar cansat ja de veure els plens.
1: Per tant, feu en part responsable l'oposició també del que està passant?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí, tots som responsables del que està passant. Tots som responsables, no únicament el govern.
1: Aquest acte de contrició col·lectiu no l'escoltem massa, però ho dieu en veu alta, eh?
0: Sí, sí. És que
1: hi ha
0: és
1: una
0: així.
1: Responsabilitat col·lectiva de
0: sí,
1: tot el que està passant.
0: Sí, és així. I jo porto molt de temps, des de fa anys, i l'he parlat amb companys meus.
1: Ho dic perquè la celebració d'aquest ple extraordinari que veu moure al costat de Junts per Sitges, el Partit Popular i Fets per Sitges, tampoc va mereixer un posicionament, diguem-ne, de l'oposició tota sencera per demanar-lo.
0: No, home, és que mentre tinguem a partits que no saps com van recolzant o en abstencions o en vots a favor amb aquest ajuntament, clar, qui dia passant empenya aquesta gent, per què ha de fer cas a l'oposició si sempre tenen un parell o tres que els salven les castanyes del foc? Però és que el tema no és aquest, el tema... No és que els plens haurien de passar com estan passant fins ara, no, és que hauríem de tenir un govern amb uns projectes i amb una dedicació plena per servir únic i exclusivament al ciutadà. I penso que aquí la gent s'està oblidant. O sigui, si jo estic aquí és perquè m'han escollit i perquè confien en mi. I si jo quan vaig entrar a govern, perdó, si quan vaig entrar a l'Ajuntament vaig entrar en unes condicions i prometent unes coses i després he vist que no les podia complir, tu el que has de fer és dir, miri senyors, jo els hi vaig prometre tot això i ara em trobo amb aquesta situació i això no ho puc complir. Intentaré per tots els mitjans un mínim per intentar reconduir les coses. Però és que aquí tampoc ni ells han donat la meva culpa. Fixa't als plens, o sigui, és com un... Parles amb ells i estan escrivint en les seves tablets a veure si des del departament tècnic els donen una resposta a lo que els estàs preguntant, perquè moltes vegades no tenen ni idea. Què és això? Ni admiren. Es van rient entre ells de la persona que està parlant o no sé, o d'un acudit que s'han explicat entre ells. O sigui, la mala educació en aquest ple, en el ple és... I ja et dic, el que passa... Sí, una esmena a la totalitat. Sí.
1: En un totalment. Minut, com que la situació està així, abans no acabi la legislatura, que s'acabi el passeig de les botigues i si pot ser marbrat...
0: Exacte. No, si pot ser, no, amarbrat.
1: Amarbrat. Que es faci el que sigui perquè es pugui fer una consulta amb els veïns de les botigues sobre
0: si
1: es volen
0: que
1: es faci.
0: No que es pugui, que es faci.
1: És, com ho diríem, executiva, imperativa, vostè.
0: És imperatiu, sí.
1: I la tercera seria, bàsicament, bé, vinculada amb les altres dues.
0: La tercera
1: dues.
0: Seria que donguin ja explicacions per el que està passant a l'obra de Sato, de Vallbona... i que comencin a treballar en el barri. Però que no comencin a treballar electoralment, que és el que ja estan fent, perquè mira, perdona, sé que tinc un minut.
1: Vinga.
0: I fa poc van publicar una fotografia d'un camió cisterna amb aigua netejant el
1: una, pagès, zona,
0: una sí. zona de... Jo en realitat el vaig veure passar i vaig dir, ostres, que bé, de veritat. I al cap d'uns dies vaig veure la foto publicada i aquest camió cisterna no ha vingut mai, o sigui, era per la foto. Era per la foto. Que diuen que els contenidors es netegen cada 20 dies i al barri de les botigues, com altres barris, no es netegen mai. Que la senyora Guiu tampoc fa absolutament res. I quan dic que no fa res, és que no fan res, perquè tot els hi dona igual. I això no pot ser.
1: 11:06. Elena Alonso, gràcies.
0: A tu, Vicenç.

0: cases ha punxat a Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
2: Problemes?
1: Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
2: Ja ho sap, que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
1: De debò?
2: Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
1: Quina bona notícia!
2: Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
3: Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

Vinga, ja hem posat una miqueta d'Amy Winehouse. Abans no, fem repàs de la informació esportiva. Plou. I ha plogut, i això ha suposat que la jornada esportiva d'aquest darrer cap de setmana hagi vingut, com es diu en aquests casos, força escapçada. I ens hi posem. Bé, doncs, molts partits suspesos al llarg d'aquest cap de setmana, condicionat, òbviament, per aquesta situació meteorològica complicada que va obligar a bona part del món de l'esport a aturar-se, a fer un alto en el camino. No cal, doncs, desplaçaments inútils, no cal prendre mal, no cal arriscar més del compte i, per tant, forces partits, com dèiem, suspesos al llarg d'aquest cap de setmana. Comencem, però, parlant de rugby, perquè en la divisió d'honor B venim d'una segona jornada que confirma el que pot ser aquesta primera fase. Equips com Cau, València, Andorra, Buc i Poblenou sembla que seran d'entrada els equips que marcaran aquesta primera fase. El Rugby Club Sitges viatjava a València el passat dissabte per enfrontar-se al potent conjunt del Cau, i el cert és que el conjunt valencià apenas va donar opcions als sitgetans, que només van poder notar un parell d'assajos, un a la primera part de Lucas Fernández i el segon que anotava Eric Romero amb posterior xut de Pol López a la segona meitat. Al final, derrota del Rugby Club Sitges per 52-12, que el deixa tercer a la classificació per la cua, tercer per la cua, després d'aquestes dues primeres derrotes. Aquest proper cap de setmana, tercera jornada i segon desplaçament consecutiu, aquest cop a les Balears, per enfrontar-se al Rugby Club Ponent, que, per cert, també ha perdut els seus dos partits jugats. Els resultats d'aquesta segona jornada en el grup B de la divisió d'honor B han estat els següents: Cau València 52, Rugby Club Sitges 12, Buc 53, Rugby Ponent 5, Poblenou 29, El Toro 5 i Acra Bàrbara d'Alacant 19, Andorra 38.

0: Vinga, d'aquí uns moments parlarem d'hoquei patins, perquè en el Club Patí Subursitges també va ser dels poquets que sí va poder jugar amb el seu partit, bàsicament perquè el va jugar divendres a la nit. Parlem ara de bàsquet i ho fem després d'una jornada en la que, per exemple, el Bàsquet Sitges no va poder disputar el seu partit ahir diumenge a Reus. La Federació Catalana va suspendre tots els partits previstos per la tarda de dissabte i el matí migdia de diumenge amb equips implicats a les comarques de Barcelona, Tarragona i Girona. Del grup del Bàsquet Sitges, sí que es van arribar a disputar dos partits. Tots dos es van jugar ahir diumenge a la tarda. El Sant Just 62, Almeda 65 i el Sant Boi 74, Torreforta 81. I posem, però, una mica d'actualitat pel que fa amb el bàsquet Sitges i parlem amb el seu president, amb en Pau Simó. Un Pau Simó, imaginem que una mica més content després que el passat dimecres el ple aprovés la cobertura de les pistes de l'escola Miquel Utrillo i la renaturalització dels seus patis. On ho havíem deixat? Recordaran que a finals de l'any passat el Bàsquet Sitges va enviar una carta a l'Ajuntament reclamant les millores a les pistes exteriors del Miquel Utrillo perquè considerava que no es trobaven en les millors condicions per poder-hi entrenar. Ha passat, com aquell que diu, un any i sembla que, com diu aquell, la llum al final del túnel ja es comença a veure. Saludem, com dèiem, el president del Bàsquet Sitges, en Pau Simó. Pau Simó, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com diu aquell, més content, suposo.
1: Sí, sí, home, per suposat. Ho sento una mica malament, però bueno.
0: Sí? No m'escoltes massa bé?
1: I, no, però bueno, no sé si tu m'estens bé.
0: Sí, jo, Pau, t'escolto bé. En principi intentarem que la conversa sigui el més fluida possible. Tenim alguns problemes en les línies telefòniques, però bé, en qualsevol cas... Bé, Pau, una miqueta vàrem poder escoltar la teva intervenció el passat dimecres aquí al Saló de Plens, bé, explicant i corroborant doncs, aquesta sensació que teniu, no? que per fi veieu una miqueta la llum al final del túnel.
1: Sí, a veure, una mica d'història, vull dir. En definitiva, nosaltres les pistes de Miquel Utrillo les fem servir, ¿vale? Lo que passa és que no estan amb les condicions adequades que han d'estar. Falta de neteja. ¿Vale? Aleshores, el que sí hem reclamat, tu ho has dit ben bé, vull dir que aquestes pistes estiguin en condicions. Per part de l'Ajuntament se va fer alguna intervenció, però quasi bé, com era al final de temporada, ara veurem que tornem a començar la temporada a veure què tal estan. Allò antes, el que és la coberta de les pistes del Miguel Utrillo. Bueno, això és un pas, perquè a nosaltres el que ens interessa realment és un nou pavelló. No? Però com un nou pavelló tardarà 5 o 6 anys a poder-se fer, això anant les coses bé, doncs el més immediat és cobrir les pistes del Miguel Utrillo, que ens servirà a que els nanos, perquè cada vegada tenim més gent, a que es puguin entrenar en condicions.
0: Pau, perquè ens fem una idea, quants anys fa que esteu fent servir les instal·lacions del Miquel Utrillo? Més o menys.
1: Te sento malament.
0: Et pregunto, quants anys fa més o menys que utilitzeu les instal·lacions del Miquel Utrillo?
1: No et sento. No sé què m'has preguntat.
0: Ostres, doncs, noi, doncs no podrem fer gran cosa. No em sents res de res, Pau.
1: No sé què m'estàs dient.
0: Doncs fem una cosa.
1: Perdona, però no...
0: Fem una cosa, intentem restablir la comunicació perquè si no és que serà una conversa inútil.

podia ser. No podia ser, perquè si no, és que si no m'escolta el Pau Simó, malament, no podrem fer una mínima entrevista allò amb garanties. Bé, esperem poder solucionar, clar, dintre dels problemes que vàrem tenir amb aquests problemes de l'avaria elèctrica, doncs bé, es troben precisament els telèfons. I bé, i si no podem solucionar, doncs poca cosa podrem fer. Però bé, a veure si ho podem arreglar. I es pot o no es pot? No? Doncs si no es pot, poca cosa podrem fer, perquè teníem previstes la conversa amb en Pau Simó, també amb l'entrenador del Club Patí Subursitges, amb Leo de Sus i amb Antoni Muñoz. Doncs a veure si podem fer-ho.

Vinga, doncs ho acabarem aviat, això. Sembla que no podrem ni parlar amb el Pau, ni amb l'Edu, ni amb ningú. Per tant, res, comento les quatre coses que tenim de la informació esportiva. Com els dèiem, en el grup del bàsquet Sitges només dos partits es van poder jugar, amb aquest Sant Just 62, Almeda 65 i el Sant Boi 74, Torreforta 81. El proper partit que jugarà amb el bàsquet Sitges serà aquest proper dissabte aquí a Pinsbens contra el Club Bàsquet Tarragona. En hoquei patins, venim també d'aquesta jornada escapçada per la situació meteorològica. Primer partit fora de casa i primera derrota per a un club patí Subursitges que va acabar perdent per 3-2 en la seva visita a Sant Manat. L'equip que venia de golejar amb el Juncarenc afrontava, per tant, aquest primer desplaçament amb el convenciment de poder treure un bon resultat després de la golejada amb Pinsbens a la primera jornada. I en aquest sentit, segur que aquesta derrota deixa amb aquest punt, doncs, de regust a Marc. Sergio Pérez i Anto van ser els golejadors d'un Subursitges que dissabte que ve tornarà a jugar fora de casa, aquest cop a la pista del Club Patí Malgrat, a Malgrat de Mar. I en futbol, la Federació Catalana també va suspendre la jornada del cap de setmana per les condicions meteorològiques. En el cas, per exemple, de la Primera Catalana, la Unió Esportiva Sitges no va poder disputar amb el seu partit contra la Rapitenca, partit que, recordem, s'havia de jugar al camp de l'Alcanar, ja que el municipal de la Devesa de la Ràpita se troba en ple procés de canvi de la seva gespa. Només un partit en aquest grup 3 de la Primera Catalana, el que va enfrontar ahir a la tarda l'Sporting Gavà i el Camp Joliu, i que va finalitzar amb triomf visitant per 0-2. Avui, a les 8 del vespre, es jugarà amb el partit entre l'ETI Vilafranca i l'Escó, el municipal de Vilafranca del Penedès. En el grup 13 de la Tercera Catalana, el Sitges B tampoc va poder disputar el seu partit el passat dissabte davant la penya jove Aiguadols. Sí que es van jugar, en canvi, els partits Vilanova Atlètic Gelida, que va acabar amb triomf dels vilanovins per 4-0, i l'enfrontament entre l'Òdena i el Molanta amb victòria d'aquest últim per 0-3. I posem ja per acabar un apunt de bitlles, perquè el Sitges Bowling Club ha començat aquest cap de setmana la seva participació a la 36a edició de la Lliga Catalana, concretament a la segona divisió, i ho ha fet de la millor manera possible, col·locant-se líder en aquesta primera jornada. Els jugadors del Sitges Bowling Club que van disputar en aquesta primera jornada van ser Xenxo López, David Monató, David Pi i Sasha Maldonado.

0: Disculpin, però avui anem allò a salta de mata i jo aquí no puc fer res, el tècnic allà no pot fer res, però bé, anem a fer un darrer intent i tenim l'Edu de Sus al telèfon a veure si ell ens escolta. Edu, bon dia.
1: Hola, bon dia, Pitu, què tal, com estàs?
0: Molt bé, ens escoltes bé?
1: Perfectament.
0: Vale, doncs ho salvarem, això, ho salvarem. Bé, Edu, reprenem el fil perquè estem tenint molts problemes en qüestions de telèfon. Hem remarcat ja aquesta derrota que vau patir divendres contra el Sentmenat. Crec que, i coincidiràs amb mi, suposo que aquesta derrota, aquesta primera derrota arriba massa d'hora, no?
1: Sí, òbviament a ningú li agrada perdre. Sí que sabíem que anàvem a un partit molt complicat. El Sentmenat és un club que treballa molt bé tots els seus equips i aquest equip de segona, en especial, tenia un parell de jugadors molt perillosos. Vam anar amb un equip bastant curt, 6 jugadors de rotació a pista, i bueno, al final pues, ens van faltar un puntet més.
0: Van faltar cames, com es diu en aquests casos?
1: Poder cames o no sé si cames o intensitat o facilitat a la rotació. Vull dir, al final ells eren un equip complet de 8 jugadors. Sí que vam aguantar bastant bé físicament, però sí que poder a nivell de cap pues, arribes una miqueta més justet, sobretot aquest inici de temporada. No és el mateix jugar 6 jugadors tot un partit ara al setembre que no al març, on tot està més rodat i més a una pista tan petita com la que vam jugar, on tot s'havia de fer molt més ràpid.
0: L'equip, ho has comentat darrerament, Edu, clar, es troba encara en aquest procés una miqueta de reajustar-ho tot, no? De fer el que tu vols que faci a la pista, de que els jugadors s'adaptin a tot plegat, no? Una miqueta.
1: Correcte. Aquests primers mesos són mesos d'aprenentatge, tot i ja coneixen-nos bastant tots entre tots doncs, els canvis que jo considero necessaris de cara a aquesta temporada. Bueno, crec que ho estan aplicant molt bé, de fet, a nivell, per exemple, a nivell defensiu, a nivell d'intel·ligència a pista, crec que estem millorant bastant respecte a l'any passat, però clar, estem a l'inici de la temporada i encara hi ha elements per polir, diguem-ne.
0: En quin tant per cent t'emprenya aquesta derrota i en quin altre tant per cent et decep, en certa manera?
1: Seria complicat marcar de percentatges, la veritat. El que sí que, bueno, jo com a persona soc molt competitiu, tenim molts jugadors a l'equip que ho són també i si bé ningú va sortir content del partit perquè el resultat no era el que esperàvem, lògicament, sí que hi havia un petit aspecte d'orgull, diguem-ne, de saber competir. Crec que són, bueno, partits com aquest l'any passat, poder sí que ja abans, és a dir, deixàvem de competir abans, això va ser divendres, doncs divendres en cap moment cap jugador va deixar de competir, d'intentar lluitar. Crec que és algo molt valorable i que s'ha de rescatar. Òbviament sí que és molt d'hora per perdre, però bueno, a vegades també va haver un petit toc d'atenció que no ens passi com l'any passat, que fins a la jornada 8 no es va perdre cap partit i després ja tot va ser un desastre. Sí. És una lliga llarga on, bueno, ni a vegades és molt d'hora ni a vegades és molt tard.
0: Està clar, però benvinguda sigui aquesta primera derrota, Edu, si com dius, bé, això ha de suposar que l'equip doncs tingui aquest marge de millorar i de reacció, òbviament.
1: Bueno, al final el que és important, i bueno, a través d'aquesta derrota ho vam veure, que aquesta segona catalana d'hoquei és molt lluitada, el nivell cada any és més alt. De fet, per exemple, el divendres, sense anar-hi més juny, un dels jugadors de l'altre equip havia jugat un parell d'anys a hoquei lliga amb un bon nivell. Bueno, cada vegada els equips són més complicats i això no ens fa res més que obligar-nos a treballar, estar conscienciat, sobretot si treballem amb un objectiu.
0: Diem, si entenc el que em dius, que aquesta segona catalana cada cop és menys segona catalana i s'ajusta a casa gairebé a la primera.
1: Tampoc ho diria així perquè la primera catalana passarà exactament el mateix, que el nivell no deixa de pujar. De fet, a nivell federatiu s'està plantejant fer una nova lliga, que estigui, no sé si era entre primera catalana i nacional catalana, perquè l'hoquei català no deixa de pujar. Comparat a poder, quan jo vaig començar al sènior amb 16-17 anys, el nivell era molt més, podem dir, baix, aquesta segona catalana, fins i tot a primera, i ara, els clubs ho estan fent molt bé, les categories inferiors, i cada dia tothom apreta més. Aleshores, l'hoquei català en general està pujant, no és un tema només de segona.
0: Correcte, correcte. D'acord. Torneu a jugar fora de casa aquest cap de setmana, Malgrat de Mar contra el Club Patí Malgrat. Clar, no diré que ja heu omplert el serró de les derrotes, òbviament, perquè és la segona jornada, però bé, l'equip suposo que estarà conscienciat de treure un bon resultat.
1: Correcte. L'objectiu no ha de ser una altra cosa que no sigui guanyar, i així és com afrontem totes les jornades. Sí que serà un rival, de nou, molt complicat, i més de la seva pista, que ahir, de fet, vaig veure que han tingut inundacions, aleshores veurem com arriba el pavelló de cara al cap de setmana, esperem que tot bé. Però no serà fàcil, s'haurà de lluitar molt, espero ja tenir una plantilla una miqueta més completa, més que res per tema de rotació, i però, com sempre, tot el millor que puguem.
0: Recuperables, Edu, de cara al partit, més o menys?
1: Crec que tindrem un parell de jugadors que tornen a la rotació, com són Roger Vendrell i l'Isaac Martínez, i són dos que ens aniran molt bé de ben segur.
0: Molt bé. Doncs res, volíem conèixer de primera mà com s'ha assimilat aquesta primera derrota del Club Patí Subursitges. S'ha setmanat el passat divendres, n'hem volgut parlar amb el seu entrenador, Edu de Sus. Edu, moltíssimes gràcies un cop més per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i molta sort per aquesta propera jornada.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.

Bueno, anem a creuar els dits. Hem pogut salvar, com a mínim, la conversa amb l'Edu de Sus i ara intentarem posar-nos en contacte amb el Toni Muñoz, a veure si, mal que sigui, podem comentar quatre cosetes d'aquesta jornada futbolística que ha estat menys jornada perquè, òbviament, la Federació Catalana de Futbol doncs, també va decidir suspendre amb bon criteri gran part d'aquesta jornada. Probablement s'han pogut salvar alguns partits els que es van jugar el dissabte al matí, sobretot pel que fa al món del futbol base i el futbol amateur. En la majoria de casos, doncs, bé, no va poder disputar els seus partits. Ni el Sitges va poder jugar el seu partit contra la Rapitenca, ni el filial tampoc va poder disputar el seu partit contra la Penya Jove. Per tant, a cercar noves dates serà per tractar de recuperar amb aquesta jornada futbolística. No és possible la comunicació, per tant, ho deixem, si no, jo pararé boig. 2:15 de 12, seguim endavant.

0: On vas tenir equipat?
1: És que ho sí, improvisava. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
0: Què vols dir amb improvisada?
1: Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
0: Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
2: No.
3: Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
1: Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
5: Acabarem amb el Festival de Cinema del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Sitges 2026, que enguany celebra la 59a edició, l'any que ve en farà 60, i la setmana passada vam anar a viure la darrera roda de premsa, la roda de premsa oficial ja de presentació d'aquest festival, on es van destapar algunes novetats i entre d'altres es va dir que la venda d'entrades va molt, molt, molt bé, ja amb un 19% de més venda d'entrades respecte l'any passat en aquesta temporada. Escoltaran Edgar García, director de l'ISEC, Mònica García, directora de la Fundació del Festival, i Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
6: En definitiva, doncs, la producció catalana, que de vegades no és més o menys accentuada amb gènere o no, però la producció catalana també té el seu espai d'exhibició. Enguany, em permeto apuntar només una dada, hi ha fins a 47 produccions catalanes que es presentaran en aquest festival, de les quals 21 són llargmetratges i 26 són curtmetratges, que des de la perspectiva de la producció i fins a l'exhibició, el sector cultural públic i privat tingui present i tingui en compte que s'ha de comptar amb que tots els continguts, accessos i serveis siguin accessibles. Això passa des d'adaptar una web no, per problemes de sordesa o auditius fins a que estiguin pensats els continguts. Això és un repte enorme. De vegades el senzill no, és jo posar les escales i el no sé què, no, i l'accessibilitat física, no, però hi ha reptes que van molt més enllà i per tant creiem que és una jornada que també per nosaltres és important, però sobretot perquè interpel·la el sector i la seva necessitat d'adaptació, no, davant d'aquest repte. I en aquest sentit, res, jo només, abans de passar la paraula, celebrar, com sempre, la feinada que fa aquest equip. No sé si ho dic bé, més de 300 persones, no, esteu treballant durant el festival, més els voluntaris, no, que també són 200 i pico. Nosaltres tenim, o jo almenys tinc l'orgull també d'estar en les comissions del patronat i del Consell d'Administració, i amb molt d'orgull, perquè també tinc un passat sitgetà, doncs explico que fa molta il·lusió veure com aquest festival any a any va creixent, va guanyant reconeixement i prestigi, es nota, no?, amb notícies que després donen o ja hem donat, no?, de presències, de participació, no?, any a any, la Mònica ens explica, no?, escolta, els impactes mediàtics, la valoració de marca, no?, el ressò, el fet, no?, de que l'Àngel i la Mònica i tot l'equip, no?, se'n van a negociar, doncs, no?, a Hollywood o qualsevol mercat, i ja un reconeixement, i això entenc que facilita molt la feina. I això és gràcies a tothom, gràcies a un ajuntament, a una vila, que s'ho creu des de fa molts anys, a un departament que hi aposta, un equip meravellós, i amb això acabo, a la feina que feu els mitjans. Així que moltíssimes gràcies per seguir venint, no només avui, sinó a fer difusió d'aquest festival tan fantàstic i tan singular que tenim en aquest país i que crec que amb el qual podem estar molt contents. 59a edició, ja farem, no?, tots els elogis que calgui l'any que ve, en el sentit que anem cap a una efemèride que no és menor. Així que res, disculpeu que potser m'he allargat una mica, però és un problema d'excés d'entusiasme. Així que li passo la paraula, si no m'equivoco, a la Mònica García, oi que sí, directora general.

0: dia lluitant per tirar endavant un festival que promet i que realment ha aconseguit congregar, jo crec que el bo i millor del que es podia en aquesta edició. En quant a personalitats, i després sumar en aquest agraïment a col·laboradors que porten molts anys i que ho donem per fet, però haig de destacar el paper de Xina, perquè us ensenyaré ara els anuncis que ens han fet, els spots oficials, que no van de Carly, que esperàvem que fos el leitmotiv i que és el que hem dedicat aquest any en quant als poders mentals, però han fet tota una declaració d'amor a la història del cinema vinculada a Sitges. Ara els veureu, però volia donar les gràcies precisament a la productora Ali Fins, al realitzador Imanol Ruiz de Lara, a tot Lleic i, òbviament, a Rafa Anton, a través de Xina, que forma part d'aquest grup, que han fet aquesta meravella de dos spots que us passem.
1: How dare you throw me into the arms of such a monster? And for what? To secure your fortune and your business. I'm nothing but another one of your dumb cows. Your name and your greed are my doom, father. The best for everyone. That is far too easy for you to say. I shall end my days a miserable soul. Just like... Don't make me laugh. You know nothing about love, and you never will. My heart will always be his.

0: got me. I'm sorry, guys. Oh, cut this shit. This is it. No. It's over. I'm never going to swim in that lake again. But you will. You'll see my Mary. Take this. Tell her I was brave. That I was thinking about her this whole time, this hellhole. Tell her to be happy. Stop saying that. Promise me. Promise. Thank you, Chad. You're the spread.
1: Bueno, pues a grano, no, no. Sí, ¿no? Doncs aquest toc de Sitges esperem que es mantingui a tot el que us anem a anunciar, perquè hem anunciat moltíssimes pel·lícules, moltíssimes presències, i encara ens queden un parell més. Un d'aquells més o menys havien dit, que és el Casey Affleck, que vindrà amb la seva nova pel·lícula. És un actor, director, amb un Òscar, i vindrà a presentar la seva pel·lícula al Festival Company. I la Heather Graham, que no ho havien comentat, però aquesta grandíssima actriu, que recordareu perquè va començar en Twin Peaks, Boogie Nights, etc., doncs també presentarà What Happened to Doris. Volíem posar una miqueta de focus en, en aquests dos noms, que la nòmina de presències i personalitats assistents al festival d'aquest any és enorme i d'una rellevància única i singular. La veritat és que estem molt contents. Passem al següent punt, i seria ja parlar de les nostres dones. Ja sabeu que fa anys que el festival té un programa que es diu Women in Fan, que té moltes diversificacions. Una d'elles és precisament el cicle d'encantes o taules rodones, especialment aquestes entrevistes que fem amb el que diem maestres, que són dones que són una referència dins del cinema fantàstic, i posem una miqueta de llum sobre la seva trajectòria. Hem parlat ja de l'Amy Irving, que ens acompanyarà pel Leitmotiv i presentant tant Carrie com The Fury. La Virginie Bourdin potser no la teniu tan present, però és un d'aquells representants de l'ofici del cinema. És una dona que es dedica al concept art i que ha treballat en Guardianes de la Galàxia, Godzilla, i que precisament ha desenvolupat tots aquests mons dins el fantàstic. Una de les, ho haig de dir, una de les meves favorites, Lana Wheeler. És una artista total. Va venir al festival a presentar The Witch, The Love Witch, sorry, que és una obra mestra, però és una autèntica cineasta capaç de dissenyar, cosir la roba, pintar tot el que veieu dins del fotograma. Ho ha fet ella, ho ha dissenyat ella, ho ha fet en les seves pròpies mans. I com a artesana ve a presentar The Face of Horror, i parlarem amb ella sobre el seu concepte del gènere i

0: d'aquesta posició femenina dins del gènere. La Meiko Kaji, ja n'hem parlat també, cantant i actriu decisiva dels anys 60-70, és Lady Snowblood, no es pot dir res més. La Barbara Rey, que és el nostre també una de les premiades amb el Premi Nosferatu i celebrant la seva trajectòria dins del fantaterror. I l'Adrián Barbó, òbviament, que també ens ve a parlar de la seva trajectòria dels grans títols que va fer al costat de Carpenter i gaudirem de la seva presència. Continuem amb una col·laboració molt especial que va començar ja fa un any. Rememorem també doncs, tot el que és la residència de Fantàstica, que també teníem present. Tornem, em sembla que és el tercer any ja que ho fem, que portarem a tres noies que estaran durant tot el festival amb el suport d'uns mentors que els ajuden a desenvolupar els seus projectes a nivell de producció, direcció i guió. I aquest any tenim una novetat, que és el Talent Accelerator. Dieu, què és això? No deixa de ser una formació de 2 dies i mig que està enfocada en 33 dones que venen de tot el món i que tenen el suport d'una sèrie de professionals, entre ells els teniu aquí, des del vicepresident d'adquisició i de captació de talent, que teniu per aquí, el Sean Sutton, de Blumhouse, i que els ajuden a posicionar no només els seus projectes, sinó les seves trajectòries. Una de les coses que hem detectat en quant al talent femení és que tenim moltes entrades i sortides de les nostres carreres professionals. Llavors, tenir el suport precisament de gent que els donarà pistes sobre com presentar un pitch, com preparar els seus pitch decks, o sigui, els dossiers, com poder moure's entre els festivals de cinema, com poder moure's en els mercats, com donar un pas més endavant als seus projectes, doncs rebran aquest reset, aquesta posada a punt durant 2 dies i mig, i és un projecte que comença aquest any que ens fa molta il·lusió, perquè amb la idea de poder donar aquesta formació a més de 30 persones, doncs a veure si realment donem aquest impuls de producció per les dones que puguin passar i tenir més producció liderada per dones. Una de les peces fonamentals del nostre departament i de la nostra àrea i el programa d'indústria són els Encanters. Ja sabeu que el Festival de Cinema de Sitges té una obsessió amb la recerca de talent i l'exposició i, sobretot, una idea de proximitat, de que els propis directors, els responsables de les pel·lícules, els actors, puguin tenir un moment d'interlocutar tant amb els acreditats com amb l'audiència. Llavors, els Encantes, i juntament amb les altres activitats que us comentava, sumen més de 60 opcions, però aquí us destaquem uns quants que ja hem comentat, Danny DeVito, Nicolas Winding Refn, amb el Pino Donaggio, tenir un programa de més de 60 activitats i, sobretot, l'oportunitat de poder estar amb ells en aquest apartat d'indústria i interlocutats sobre el seu procés creatiu i les obres que porten al festival. Passem al Premi Josefina Molina, aquest sí, que és la nostra col·laboració més gae. L'any passat vam convèncer el nostre company de viatge SGAE de que estaria molt bé potenciar la possibilitat de crear un premi que estimulés l'autoria femenina, que hi hagués més històries explicades des de la perspectiva femenina dins del fantàstic. I s'hi van sumar de seguida. Per desgràcia, aquest any la Josefina Molina ens ha deixat, per tant serà una edició molt, molt sentida, que és la segona entrega. Dedicarem una taula rodona amb ells, dedicada a analitzar de què parlen les dones, o sigui, quines temàtiques són les més freqüents quan tractem el cinema fantàstic, i en allà anunciarem qui ha estat la guanyadora d'aquesta segona competició per trobar el millor guió fantàstic nacional i ells ens comunicaran, ja ho sabem, perquè ja ho hem fallat, però ja ho anunciarem allà davant de tothom. I novament, i en seguint a la línia de promoció del talent, ens passem ara als que estan davant de la càmera. Juntament amb Cupra vam rescatar una proposta que posava la llum sobre aquells actors i actrius que estaven tenint ja un cert ressò o unes trajectòries bastant prometedores dins del cinema, no només el fantàstic, també són gent que ha passat pel fantàstic o gèneres colindants, però que formen part del que diem en la nostra Blood Red Carpet. Són 3 actors i 3 actrius que els tindrem durant el festival i que fan feina. Si no només estan en el festival, sinó que els reunim amb directors de càsting internacionals perquè puguin tenir l'oportunitat d'impulsar també les seves carreres internacionalment i veure quines opcions tindrien cap a quines produccions podrien encaixar i analitzar doncs, la seva pròpia trajectòria. Tenim la Zoe Stein, el John Arias, l'Alba Ribas, la Mina Alhamani, Kim Ávila i Sergio Momo formen part de la selecció d'aquest any. El següent punt que volíem destacar-vos és, ja sabeu que aquest any ha estat increïblement fructífer per la taquilla del Fantàstic. Entre les taules rodones que us deia, que formen part del programa d'indústria, hi ha una dedicada a la creació de nous segells. Tots pensem l'èxit de Backrooms, l'èxit d'Obsession, què hi ha al darrere, tots tenim al cap marques tan potents com A24, Blumhouse, que us acabava de comentar, doncs aquí en el país estan començant a fer les primeres passes altres segells, altres nous segells que estan buscant aquest talent i que volen donar aquest pas. Un és el Gen Z Terror, parlen precisament d'aquestes generacions que estan colindant entre el que són les microproduccions a les xarxes i després traspàs cap al cinema convencional, Horror Lab. Aquests nous segells es presentaran al festival i explicaran, no?, la seva nova política o l'intent de crear una nova producció nacional fantàstic des de la seva pròpia empremta. I una de les propostes també més divertides per al públic en general, més enllà d'aquells que entre pel·lícula i pel·lícula o xerrada i xerrada tingueu temps, aquest any el festival acull 5 exposicions. Una és la central que hem anat dient, només són nens 50 anys celebrant Quién puede matar a un niño, que estarà al Centre Cultural Miramar, a la planta baixa, i que fa un recorregut per tot el que és els grans prototips dels nens maleïts, des de nens vampirs, nens zombis, tota la història del terror des de que els nens malvats van aparèixer i, òbviament, amb aquest punt o eix central que és Quién puede matar un niño. A la planta de dalt trobareu dos més. Una és The Dark Side of Cinema, que és una exposició d'il·lustracions de totes aquelles icones i personatges més representatius a càrrec de l'il·lustrador i artista Mocaró. I Música per Malsons, que és un espai dedicat a totes les bandes sonores i recopilatoris que fan referència també als grans temes del Fantàstic. Tenim dues més, una a la sortida d'auditori, Infància diabòlica i adolescència maleïda, comissariada per Borja Crespo, que fa doncs, un guinyo també als grans títols d'aquest leitmotiv i que la podrem veure en sortir de l'auditori, com deia, i una molt especial que ve de la mà directament d'un dels nostres jurats, que és el Jeff Goodwin, que ha publicat un llibre que sortirà en breu dedicat a tot el rodatge de Blue Velvet. Ell mateix es va dedicar, estava involucrat en el disseny dels prostètics i de més, i va fer tots els efectes visuals i pràctics de la pel·lícula. Per tant, ens ensenyarà unes polaroids que va fer expressament amb tots els personatges darrere les escenes, que és una meravella, però sobretot portarà l'orella. De fet, l'exposició d'això es diu així, una orella a la gespa, i portarà l'orella original, aquells que la vulguin veure hauran d'accedir a museus de Sitges, que han col·laborat amb nosaltres, ens han cedit un espai meravellós per poder mostrar no només aquesta peça original i les polaroids, sinó a més aprofitem i fem una miqueta d'explicació del que va significar Blue Velvet i del pas de David Lynch per al Festival de Cinema de Sitges. O sigui que propostes moltíssimes, però no s'acaba aquí. També, com sempre, la gran peça de la corona, que és la Zombie Walk. O sigui, sembla mentida, però la Zombie Walk que ens acompanya. Us dic una anècdota, que això no ho sabeu, em sembla. The Wheel of Fortune, sabeu el programa aquest de televisió, de la Rueda de la Fortuna, ens ha demanat incloure la Zombie World com un premi aquest any. Si imagineu-vos l'empenta que té aquesta parade de zombis que travessa el festival i tota la vila de Sitges, i que és una meravella, que a més aquest any doncs, tindrem alguna sorpreseta en el tret de sortida, gràcies a l'equip d'actors que bona part són treballadors del festival que voluntàriament han passat a l'altra vida per convertir-se en zombis puntuals. I en aquesta línia també he de donar gràcies a l'Escola Josso que ens ha refet el nostre vídeo dedicat a la sostenibilitat, que amb una miqueta de complicitat de tota l'audiència, ja sabeu que l'Edgar comentava la part més seriosa de treballar, de fer aquests workshops amb la indústria per fomentar la sostenibilitat i l'accessibilitat, i nosaltres ho fem a la nostra manera, amb el llenguatge de Sitges, a través de moltes iniciatives, i una d'elles és mostrar precisament què significa preservar el món. Tenim aquest segell que es diu We Are Legend perquè creiem que som la generació que haurà de salvar el futur seguint les doctrines del fantàstic. Us animo a que busegeu una miqueta a la web del festival perquè més enllà, si veniu amb nens, tenim una quantitat enorme de propostes en quant a tallers infantils, projeccions per Sitges Family, tenim les sessions popcorn també dins del Mercat Vell. O sigui, hi ha moltes opcions en les quals podeu passar un bon moment, us podeu acostar a diferents vessants del cinema o de la part més lúdica. Activitats Paral·leles fa una feina extraordinària precisament per tenir aquestes alternatives que a vegades no només podem venir per veure cinema, però podem gaudir també de passejar, de veure actuacions, de presentacions de llibres. O sigui, és realment, dèiem, són més de 400 sessions, però a la vegada també tenim programes paral·lels per tots. O sigui, realment és un volum gegant, però amb la idea de que gaudim i creem una mena d'oasi durant aquests dies del 8 al 18 d'octubre per celebrar tots junts aquesta comunitat del fantàstic.
1: Moltes gràcies, Mònica. No m'ha quedat clar, és l'orella original? Vale, ja està.
0: Podrida i tot.
1: Molt bé. Li passaria la paraula a la il·lustríssima senyora Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, que farà el parlament final. Gràcies.
2: Ara, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies a la Filmoteca per acollir-nos un any més ja, tradicionalment, com hem dit. Gràcies al director de l'ISEC, gràcies Mònica, la directora de la Fundació i sobretot tots els periodistes que esteu avui aquí. No cal que us digui que el Festival de Cinema de Sitges, per Sitges, evidentment, és l'esdeveniment més emblemàtic, més internacional que celebrem a la nostra vila, que en celebrem molts, però el festival, evidentment, està a dalt de tot. Perquè, a més, any rere any ens posa com a referents, no?, del panorama cultural i del panorama audiovisual i per nosaltres això... doncs és un orgull, de veritat. I aquest any, com deia abans el director de la Fundació, no?, amb moltíssimes celebritats que venen a veure'ns, no?, hem dit algunes, com el Peter Jackson, la Amy Irving, el Danny DeVito, però que això també ens posiciona, no?, com un referent. Jo només tenia anotades algunes dades perquè veiem el volum de moviment que representa també per Sitges, que durant aquests dies vivim i respirem festival, que de fet ja l'estem vivint des d'allà. 290 llargmetratges que es passaran, 127 curts, 442 sessions, que són moltes sessions, i més de 300 mitjans que estan acreditats. Per tant, són uns dies realment d'un volum de feina que, com ja s'ha dit, s'ha d'agrair moltíssim també a tot l'equip del festival que treballa incansablement i que acaba esgotadíssim en el final del festival, però que estem convençudes que, com sempre, serà un èxit. I també aquest èxit es veu reflectit en el volum de vendes, no? Ja es va veure en el volum de les vendes dels abonaments, però ara ja s'han tret a la venda les entrades i ja es veu aquest creixement, que aproximadament està al voltant del 19%, si no ho dic malament. És a dir, hi ha un volum de vendes ja molt superior a l'any passat, per tant, això ens diu, no?, l'atracció tan gran que té el festival i també la bona feina que es fa, no?, amb escollir també tots aquests llargmetratges i curtmetratges que es podran veure i totes aquestes sessions i aquestes taules de treball que es fan que tenen tanta atracció. S'ha parlat de la Zombie World, que com es deia compleix la majoria d'edat, 18 anys de Zombie World, que són moltes i que a més Sitges l'hem anat adaptant, fins i tot pels carrers, la sortida, però que és un èxit també més i que ens agrada moltíssim que la gent el gaudeixi tant i que vinguin famílies senceres a vestir-se de zombis i a fer el zombi pels carrers, i això ens agrada molt. I dir-vos que amb la voluntat que té Sitges també de no només durant els dies del festival ser un referent del món audiovisual, no només a Catalunya, sinó a Europa, nosaltres continuem tot l'any fent treball i afavorint també el món de l'audiovisual, i en aquest sentit, des de la regidoria de promoció econòmica, que és el mateix regidor de Cultura que avui ens acompanya, aquest any, justament aquesta tardor, farem la primera edició d'un concurs de curtmetratges. I precisament és una iniciativa que és per impulsar l'emprenedoria en el sector audiovisual, trobar nous talents, trobar nous projectes, promocionar també Sitges, perquè aquests curtmetratges, si no ho tinc mal entès, han d'estar enregistrats a la nostra vila. Per tant, bé, és una manera també per durant tot l'any tenir aquesta activitat i aquesta promoció de l'audiovisual. Com he dit, Sitges, evidentment, ja respira festival, tenim els nostres espais municipals com cada any preparats, com és el Miramar, el Centre Cultural l'Escorxador, també, que és un espai que vam recuperar fa un temps, o el Mercat Vell. I aquest any crec que també es pot incloure l'espai Joan Tarrida, que és un espai que tenim al centre, que també acull alguna activitat dins del festival. Evidentment, també tenim el Casino Prado. No, malauradament, encara no tenim el Retiro, però està a punt, o sigui, en tenim que l'any que ve, pels 60 anys, sí que estarà. Els comerços locals, decorats com cada any, les escoles de Sitges, les escoles de les comarques que ens venen a visitar cada any, i un ampli programa d'activitats paral·leles. Un any més, fa 6 anys ja que tenim el que li diguem la Fan Zone, o la Meeting Area, que és aquell espai que va des del Melià fins al centre de la nostra ciutat, i que és un espai, la veritat, que, com dic, ja fa 6 anys, i amb aquests 6 anys també s'ha anat consolidant, i ens dona un espai molt bo, realment, perquè allà la gent ens hi puguem trobar, puguem parlar, ens puguem relacionar mentre vas a veure una pel·lícula, o tornes o vas al centre del poble, i això ha creat també una comunitat, no?, molt maca, perquè el Melià no quedi allà apartat. Per tant, 6 anys també d'aquesta zona que penso que ha estat un encert total. Per tant, només voldria, per acabar, només voldria dir, donar les gràcies, com he dit, a tot l'equip del festival, als treballadors i treballadores i a tots els voluntaris, que en són moltíssims i que fan una feina ingent i que mai se'ls pot agrair prou, perquè Sitges viu, obre les portes i obre els braços per compartir aquest fantàstic amb tothom. Amb aquesta 59a edició, l'any que ve serà molt important perquè farem ja 60 anys, i evidentment Sitges continua reafirmant el seu compromís amb la cultura, evidentment, amb el cinema, amb els valors de la creativitat, de la innovació i de la projecció internacional que ens dona aquest festival. Així que moltíssimes gràcies a tots i ens veiem ben aviat, el dia 8. Gràcies.
3: Doncs aquest dijous serà la inauguració de la 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Sitges 2026. Allà hi serem i, per descomptat, farem seguiment al llarg de tot el festival, juntament amb el Carles Calbó, el nostre corresponsal cinèfil del Fantàstic, i anirem fent seguiment, com dèiem, al llarg, mentre duri tot el certamen, que, com saben, acabarà el dia 18. Ho deixem aquí, sí? Vinga, és que no tenim rellotges, entre altres coses, i ara no sé quina hora és. Però ho deixem aquí, tornem demà a les 9, això sí, puntuals, com sempre, que acabin de passar. Bon dia, adeu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant. El PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran